0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el

Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.

ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

can't go wrong trying to make things right.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa en Alfonso. L'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya arrasa les eleccions del Land de Saxònia-Anhalt, però es queda a les portes de la majoria absoluta de 42 escons i no podrà formar govern amb pràcticament tots els vots escrutats. Li falta almenys un escó. La formació obté un gran èxit i doble resultats, però els democristians de la CDU poden intentar una majoria alternativa si aconsegueixen el suport de tots els socis minoritaris. El candidat d'Alternativa per Alemanya, Ulrich Siegmund, eufòric, ha estès la mà al partit que vulgui compartir els seus objectius.
2: El 45% dels vots és un senyal fantàstic, és clar, també de cara a Berlín. Tinc curiositat per saber quines conseqüències polítiques tindrà. Nosaltres, és clar, acceptem la nostra responsabilitat. Farem exactament el que vam anunciar abans de la campanya electoral. Sempre estem en la mà si hi ha una altra força amb la qual puguem abordar els problemes fonamentals d'aquest país.
1: La participació ha estat altíssima, entorn del 75% davant del 61% de fa 5 anys. Més notícies, Carola Gil.
3: L'Iran anuncia que els propers dies establirà una zona restringida a prop de l'estret d'Hormuz. El govern iranià també anuncia mesures per afrontar els efectes de les sancions nord-americanes que castiguen la seva economia. Entre elles, un augment del preu del carburant per a qui en consumeixi més.
1: A Ceuta, la policia va desallotjar ahir centenars de migrants que vivien en un assentament de barraques situat al polígon industrial del Tarajal, als afores de la ciutat i molt a prop de la frontera amb el Marroc. Mentrestant, mig miler de persones van tornar a manifestar-se per reclamar la sortida dels migrants i més seguretat per als infants.
3: La patronal Foment del Treball dona ple suport a la marca i la direcció de l'automobilística SEAT en la seva defensa del futur industrial de la companyia i dels llocs de treball. Això després de l'anunci del grup Volkswagen d'acomiadar 100.000 treballadors a Europa i de deixar oberta la possibilitat que la marca SEAT desaparegui d'aquí 3 anys. Tot i així, des de SEAT mantenen que la planta de Martorell seguirà oberta.
1: Els alcaldables de Junts i Esquerra a Barcelona, Jordi Martí i Elisenda Alemany, condemnen l'actuació de la Policia Nacional contra un aficionat del Club Esportiu Europa que duia una estelada. Segons l'equip de futbol, a l'inici del partit contra l'Alcorcón, a Madrid, uns agents van agafar el seguidor pel coll, el van llançar a terra i el van colpejar. Una actuació que el club qualifica de desproporcionada.
4: I'm Chris Hansen. With Dateline NBC, and we're doing a story on adults.
1: Robert Pattinson ha estrenat a la Mostra de Venècia el thriller psicològic Prime Time.
3: Pattinson interpreta el presentador d'un exitós i polèmic reality show nord-americà de fa 2 dècades que caçava depredadors sexuals en directe. És el primer llargmetratge de ficció de Lance Oppenheim, reconegut fins ara per un dels documentals trencadors que desdibuixen creativament les fronteres entre realitat i ficció.
1: Esports, el Barça és líder en solitari a la primera divisió i és l'únic equip que ha guanyat tots els seus partits. Aquest diumenge els blaugranes han golejat el València a Mestalla per 0-5 amb un doblet de Lamine Yamal i gols de Fermín, Rafinha i Pedri.
3: Amb els blaugranes ha debutat Gabriel Jesús i la mala notícia ha estat Eric García, que s'ha fet una fractura al nas després de rebre un cop fortuït de Rodri.
1: L'Espanyol, per contra, ha empatat a 1 a casa contra el Sevilla en el partit 100 de Manolo González a la banqueta. Marcos ha fet l'empat al minut 98 de partit.
3: Mentre a la primera federació, l'Europa ha denunciat l'agressió desproporcionada de la Policia Nacional Espanyola a un aficionat escapolat per d'una estelada al camp de l'Alcorcón.
1: Aquest dilluns a segona divisió jugarà el Sabadell, que rebrà el Còrdoba a 8:45 del vespre. El partit el seguirem al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio.
3: En motor, Toni Bou ha tornat a fer història. El pilot de Piera s'ha proclamat matemàticament campió del món de trial a l'aire lliure aquest diumenge al Gran Premi dels Països Baixos. És el 40è títol de trial per Bou, que ha guanyat tots els mundials des de l'any 2007.
0: Fins aquí les notícies.
5: En Alfonso, què et passa, filla meva? La veu que teniu totes una veu.
1: Bueno, he vingut a despertar-vos, sóc el nou gall.

0: Vinga, va, bon dia, matiners. Un cafè i a saltar del llit. Avui és dilluns 7 de setembre. Si us acabeu de despertar, de tenir en compte que després d'un diumenge amb temperatures de més de 40 graus, aquest dilluns s'espera que sigui assolellat, però amb temperatures una mica més baixes. En general, les màximes baixaran entre 1 i 3 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Figueres el sol sortirà a les 7:20 del matí i aquí el dia durarà exactament 12 hores i 52 minuts.
0: Lara García, també bon dilluns.
1: Molt bon dia, matiners. Avui, 7 de setembre, és el Dia Mundial del Pèl Roig. Per veus? Això us porto una cita d'una de les pèls roges més icòniques de Hollywood, que és Nicole Kidman. I diu, no pensis en avançat que passarà alguna cosa dolenta. Viu sempre el moment pensant que anirà bé.
0: Mira, doncs està molt bé. I més en temps com els que vivim. Jo, el Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Avui, a partir de les 6 del matí de Catalunya Ràdio, evidentment, engega una altra edició i amb entrevista al president de la Generalitat, Salvador Illa.
2: Entrevista institucional a partir de 8:45 a Catalunya Ràdio i també per sí. TV3. També la comentarem a l'Àgora, perquè hi haurà molt a destacar d'aquesta entrevista. I també haurem de parlar de les eleccions a Saxònia i d'aquesta victòria de l'extrema dreta. En un programa en què també entrevistarem Francesc Soler, el nostre company que ha publicat Els
0: Assassins.
2: I acabarem amb Àgora Esportiva per la victòria del Barça ahir, que ja és líder destacadíssim de la Lliga.
0: El que ens agrada, un bon aplaudiment al programa, per començar el dia. Bé, ja sabeu que aquest programa té un objectiu molt clar, fer que l'arrencada del dia, del matí, sigui una mica menys dura i, sobretot, almenys, això és el que intentem també, que sigui més divertida. I no es cansarem de dir que, malgrat que el despertador soni molt aviat, resistirem i, sobretot, sobreviurem.

0: Ai, vivim temps complexos on ens volen atemorits. Però, home, no caiguem en aquest parany. Avui fa anys Gloria Gaynor, una icona global de llibertat i resiliència, i que gràcies a la seva llegendària cançó del 78, I Will Survive, es va convertir en un símbol universal de superació de l'adversitat. Matiners, no en tingueu cap dubte. Sobreviurem.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els Matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Del matí, 9 minuts. Carola Gil, molt bon dia.
2: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat al món, Carola, mentre dormíem?
2: Doncs mira, com sempre, Donald Trump acapara l'atenció de les xarxes socials.
0: A veure.
2: El president dels Estats Units ha publicat aquesta matinada una imatge generada amb intel·ligència artificial del que podria ser el futur uniforme de la Força Especial Nord-Americana. La proposta, segons ell mateix, s'inspira en la disciplina i la funcionalitat de la pel·lícula Starship Troopers, però molts usuaris hi han vist semblances, que la veritat és que són reals, amb els uniformes negres de les SS, l'organització paramilitar del règim nazi, que va tenir un paper central en la repressió política i en l'execució de l'Holocaust. De moment no està clar si es tracta d'un disseny real o simplement del primer que li ha passat pel cap, que això ja li passa a ell, i que ha decidit
0: Compraria
2: publicar...
0: Compraria bastant aquesta segona opció, sí. També t'ho dic.
2: I que ho ha decidit publicar a Truth Social, que és una xarxa que Trump fa servir com si fos la seva joguina. La publicació arriba pocs dies després que anunciés la creació d'una acadèmia especial dels Estats Units destinada a formar astronautes, enginyers, científics i futurs professionals del sector espacial.
0: Gràcies, Carola.
2: A vosaltres.
0: Veieu que a vegades ens volen atemorir.

0: amb notícies com aquestes. No us preocupeu que nosaltres sempre rasquem aquelles notícies per pensar que avui el món és un lloc millor. Precisament per coses com aquesta, una aplicació de cites pensada per a persones amb discapacitat intel·lectual. Andreu Merino, bon dia.
1: L'aplicació en qüestió es diu Dinder i està dissenyada pensant en aquest perfil d'usuari amb l'objectiu de trencar els tabús sobre les relacions sexuals i afectives que normalment afecten aquesta part de la població. Més enllà de poder buscar parella o relacions esporàdiques, Dinder també planteja la possibilitat de fer amistats i participar en activitats d'oci, tenint en compte que per les persones amb discapacitat pot ser difícil fer-ho si no se surt dels entorns habituals. Abans de crear-se un perfil a l'aplicació, les persones passen per dues entrevistes, una per determinar el seu nivell d'autonomia i l'altra per determinar els seus gustos i preferències.
0: Pràcticament 5 del matí, 12 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. Ai, per cert, hi ha qui té la cartera buida, però el cor ben ric, Marta.
2: Això és el que diu el Luca, que és un home de 43 anys que ha fet la ruta de senderisme més llarga del món, que són uns 8.000 quilòmetres, i ha caminat, atenció, durant 15 mesos seguits. Ara es veu que ha donat una entrevista en un diari italià i ha agraït tota la gent que li ha fet costat durant tot aquest temps i diu que potser no li queden diners a la butxaca, però que s'ha fet ric d'esperit.
0: Home, el cert és que el titular està molt bé, l'entrevista també, si tens una mica de dinerons i pots permetre't marxar 15 mesos a caminar i que et surtin bullofes als peus com si no hi hagués un demà, sempre...
2: Està bé.
0: És una bona opció. I alerta que celebrem que per fi les àvies no estan obligades a cuidar els nets. Ot Serra.
3: La imatge de l'àvia cuidadora, la de les croquetes de l'àvia, sembla que ha passat a millor vida. Les àvies baby boomers, nascudes entre els 60 i els 70, encara treballen, tenen una vida social activa i tenen millor salut que les generacions anteriors. També viatgen i no se senten esclavitzades, si es pot dir així, d'estar 100% disponibles a ajudar els seus fills i filles amb la criança. La Fundació Edat i Vida assenyala aquest canvi de tendència, segons llegim a Público, i un informe de l'organització Aldeas Infantiles intenta fer-ne una fotografia. El 47% dels avis i àvies participen de manera habitual en la criança dels nets, el 85% en algun moment i el 29% cada dia.
0: Doncs està molt bé també que vagin canviant aquestes mecàniques de que els avis cuidin els nets i les netes, perquè jo veig a vegades cada panorama pel carrer que dic, hòstia...
2: Doncs sí, pobres.
0: Pobres. Un petonet des d'aquí, tots els àvies i les àvies que ens esteu escoltant a aquestes hores. I per la resta, els que esteu fent un cafè ara i heu posat la ràdio, un consell, remeneu els vostres moneders... Primer us traieu les lleganyes i després remeneu els vostres moneders perquè resulta que una moneda de 2 euros d'edició limitada pot arribar a valdre'n 6.000.
2: Es tracta d'una moneda de 2 euros que el Banc Central Europeu va llançar el 2004 pels Jocs Olímpics d'Atenes. Se'n va fer 35 milions d'unitats. I com és aquesta moneda? Com la podem identificar?
0: Doncs
2: té 12 estrelles de les 12 estrelles de la Unió Europea al voltant...
0: Sí.
2: D'un discòbul que es prepara per llançar un disc. És una moneda molt característica, no les veiem habitualment, de fet jo no n'he vist mai cap. Bueno, si en trobeu alguna al vostre moneder, sapigueu que van buscadíssimes i que els col·leccionistes les paguen a més de 6.000 euros.
0: Oh!
2: Està molt bé.
0: És que jo no tinc monedes.
2: No, clar, és que clar, lo interessant seria portar efectiu a sobre.
0: A bones hores comencen ara a valdre això, quan ja ningú va amb monedes pel carrer.
2: Aquí guanyaran els que encara han resistit, que són una mica analògics i que conserven les monedes als moneders.
0: Doncs, matiners, si aquestes hores, quan pràcticament arribem a un quart de sis, no sabeu què fer, ja ho sabeu, a remenar moneders.
4: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: aquí, tal dia com avui, aquest tema de Mick Jagger i David Bowie arribava al número 1 de les llistes als Estats Units.
1: Ho vam fer amb el tema Dancing in the Street, un tema que es va fer pel projecte benèfic per pal·liar la fama a Etiòpia. La intenció original es veu que era gravar el tema en directe, és a dir, Jagger des de l'estadi John Kennedy de Filadèlfia als Estats Units i Bowie des de l'estadi de Wembley a Londres, però... Què va passar?
0: Ai.
1: No es podia saber. Vam veure doncs, que connectar-se per satèl·lit en aquell moment doncs, el que provocaria seria un retard de mig segon i que, evidentment, doncs, la cançó quedaria malament. I l'alternativa que els hi van proposar, que tots dos fessin playback, evidentment, ells van dir que no, i al final doncs, es va acabar gravant a l'estudi.

0: Doncs vinga, amb Dancing in the Street arribem ja pràcticament a un quart de sis del matí i dos minuts. Ànims, que sabem que és dilluns, però escolta'm, tenim cosetes de tele que creiem que us poden agradar. Per què us estic dient això? Doncs perquè avui arrenca la temporada TV3 i per això volem saber què ens ha preparat el Tot es mou i a la selva.
1: Helena García Melero torna un any més al Tot es mou i aquests són alguns dels nous fitxatges que podrem veure cada matí
0: d'Esperanada. Clar que sí, Lara Carello.
1: Se m'escapa la S, tu.
0: Ai.
1: Doncs aquests són alguns dels nous fitxatges que podrem veure cada matí després dels matins.
2: Bon dia, matiners. Avui arrenquem la nova temporada i ho fem amb novetats. Confirmada Pilarín Vallès, que ens parlarà de tants temes que ens inquieten i ens preocupen, i també d'efemèrides. L'altre pilar, la Eire, vindrà aquesta temporada amb el seu gosset en Brodi i abordarem diferents qüestions del regne animal. S'incorpora Joana Bonet per parlar de tendències i hem fitxat un advocat, Rubén Guilanyà, per abordar dubtes i preguntes sobre qüestions de consum i temes que afecten les nostres butxaques. Així que no us ho perdeu, us hi esperem.
0: Un petonàs des de la ràdio i moltíssima sort, com sempre, a l'estimada Helena García Melero amb una nova temporada del Tot es mou. I, evidentment, si parlem de les tardes, no podem passar per alt. Xavier Grasset.
1: Perquè un any més es posa al capdavant de la selva i així arrenca la temporada.
3: Bon dia, Canalies.
0: Bon dia.
3: Si una odissea, això, aquest estiu, ja ho saps, la pel·lícula més vistes, doncs el nostre retorn també serà de pel·lícula. Estigueu atents a les pantalles, a les vostres pantalles, a partir de quarts de sis d'aquesta tarda, perquè aquesta odissea estiuenca es tradueix després en una odissea anual i llarga i una travessa que nosaltres volem fer acompanyar els nostres espectadors. Aquest any, per exemple, amb la Roser Capdevila. Sí, sí, heu sentit bé. La Roser Capdevila ens oferirà un dels seus dibuixos del seu dietari personal per tal que els nostres espectadors puguin compartir amb ella els seus neguits sobre l'actualitat. Cosa que també fem aquest any, de nou amb l'Albert Tom, que ens presentarà un àlbum de cromos inèdit amb els personatges principals de l'actualitat setmanal. Cuina alternativa d'urgència, d'emergència, amb Fermí Fernández, i productes de territori amb David Sangles, de d'arreu dels Països Catalans. Tot això i molt més cada tarda a la selva.
0: Doncs també un petonàs i una abraçada des d'aquí al company Xavier Grasset. Molta sort també en aquesta nova arrencada i encara un altre retorn, el de l'Està passant.
1: Que, a més, aquest any està de celebració.
4: 10 temporades ja? Uf, això em fa sentir vell.
5: Perdona, Queco, tu no et sents vell, tu ets vell.
6: Mira, jo no vull posar-me massa tècnic, però 10 temporades no serien 10 anys. Fem 9 anys en la temporada 10. Perquè fins que no fas un any, no tens un any, tècnicament. O sigui, una mica com Jesucrist, però me l'està passant. No sé si m'explico.
7: Doncs no, però jo és que soc de lletres i no de totes, tampoc,
8: Un moment, aleshores, jo tinc 46 anys, però estic en la meva temporada 47.
4: Uf, això sí que em fa sentir molt vell.
5: Mira, a mi no m'atabaleu. Em dieu quin dia comencem i, sobretot, quin dia tornem a tenir vacances.
0: 10 minuts, arribem pràcticament ja a dos quarts de sis del matí. Bon dia, matiners, i benvinguts, evidentment, als matiners de Catalunya Ràdio. Obrim la revista del cor dels matiners. Avui parlant, alerta de la mítica escena del piano de la pel·lícula Pretty Woman. Què passa amb aquest piano, Marta?
1: Doncs que es veu que aquesta escena famosíssima va ser improvisada, tots la recordem, i evidentment no l'oblidem, és el moment en què Richard Gere baixa al hall de l'hotel, sí. És de nit, comença ell a tocar el piano meravellosament bé.
4: Richard.
1: I Julia Roberts és a dalt a l'habitació i decideix baixar cap a baix, baixen barnús, i llavors doncs allà comencen a fer-se petons i petons. Doncs ara es veu que hem sabut que aquella escena va sortir gràcies a la química que hi ha entre tots dos, i allà us va gravar i pim-pam, tu.
9: Oh, wow.
0: El Bernús ja... Bueno, el Bernús ja està, no?
1: Sí, no sé si se l'obri, se el treia sense...
0: No, dic fora d'escena.
1: Això ja no ho sé, li haurem de preguntar. Quan vingui. No se sap mai si se'l té
0: matiners. I Javier Bardem, en una entrevista, ha parlat de la seva mare, evidentment l'estimadíssima actriu Pilar Bardem, a qui recorda com una actriu valenta.
1: Sí, al podcast de l'escrit, Bardem ha explicat com ajudava la seva mare a prendre's els guions i ha confessat que ha heretat d'ella com a actor.
10: Y yo recuerdo a mi madre en varias ocasiones, yo diría como 10, donde mi madre le daban el texto un viernes y estrenaba el martes, y era un protagonista de teatro. Y yo recuerdo pasar las noches, sobre todo porque a mi madre le gustaba mucho estudiar de noche, cosa que también he heredado yo. Ver la valentía con que se enfrentaba a la primera página. Iba poco a poco. Una frase, segunda frase, Tercera frase. Vamos a la primera. Primera, segunda, tercera. Me atrevo con la cuarta. Era una forma de no desesperar basada en la concentración y en la valentía de creer en el proceso.
0: Quina meravella sempre a Javier Bardem quan parla de Pilar Bardem i d'aquesta tècnica a l'hora d'assajar els guions. I a aquestes hores del matí també volem saber quins sons ha deixat la ràdio. Ot Serra, molt bon dia.
9: Al matí de Catalunya Ràdio vam parlar de l'estrena de la pel·lícula Cronos sobre els atemptats del 17 d'agost de 2017. I l'actor Enric Auqué feia aquesta reflexió.
11: Jo crec que els odis són odis. I l'odi que un partit que surt literalment d'aquest atemptat, que és un partit nacionalista català, islamofòbic i que surt
12: d'Aliança.
11: D'Aliança Catalana, aquest odi que generen cap a comunitats és semblant d'alguna manera a l'odi que l'imant de Ripoll podia fer servir per menjar el cap a uns nois que van acabar tentant. Em refereixo que d'aquest odi, de, com és aquella expressió, de esos no sé què, esos lodos, pues que nos apliquemos al tanto i que anem amb cuidado. Que anem amb cuidado i que ens estimem tots una miqueta més.
9: A la secció del dilema, Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda havien de mullar-se. Si estan amb algú a qui se li veu un moc, a qui li put l'alè o que fa molta pudor de suat, li dirien...
13: Hosti, tu ara avui arribes amb olor suat, que és una cosa que em molesta bastant, se'm queda gravat aquí. És a dir, no dic res. Si la setmana que ve, l'altra, m'arribes amb suat, potser sí que encara que estic fent una cunyeta, un dia t'ho dic.
14: Jo li diria a en Ricard.
13: Dia no t'ho dic, perquè potser jo que sé d'on vens i què t'ha passat.
15: Jo, bueno, precisament és allà quan ho has de dir. Que has de dir, què fots aquesta pudor avui? Jo, és el que jo penso.
13: A mi m'ha passat una cosa que jo
15: passa conec que si
13: una persona
15: sarro...
13: que li passa una cosa que és per mi és el pitjor del món.
15: A veure
13: si penseu...
15: Que se li posa les boqueres.
13: De... Boqueres? No puc.
15: Les boqueres!
14: No, i es munta clares aquí, és horrorós,
9: I més enllà d'aquesta casa ens fixem en com la COPE parlava d'un tenista a qui s'havia d'enfrontar el murcià Carlos Alcaraz.
16: Y en tenis, en el US Open, hoy Carlitos Alcaraz juega su tercera ronda ante el chino Wu, que da miedo el nombre, Wu, pero bueno, pero es jugando, no, da miedo, para que vamos a...
12: Pero
16: señor,
12: poder, pues, poder,
16: lo que da miedo es que es chino.
17: ¡Hala! Matinés.
0: I amb aquesta música també podríem recuperar part del dilema, eh?
1: Sí, tant.
14: Oh.
0: Perquè els matins també hi ha unes olors... que a vegades dius, home...
1: Aquí a nosaltres matinem els tres, bona olor sempre.
0: Anem a gent molt neta, som nosaltres.
1: Ol, jo crec que sí, no?
0: Sí. Jo si algun dia feu pudor us
1: ho diré. Que no m'hagi tirat una indirecta ara?
0: No, que jo tinc al costat, a més a més.
1: No, les coses a la cara. Clar, a mi m'ho dieu.
0: Les coses i l'energia a la cara, perquè aquestes hores del matí, que sabem que és dilluns, que us costa despertar-vos i que, home, dius, hem de començar una mica la jornada, connecteu-vos amb la vostra energia i nosaltres ens connectarem amb els astres per saber quin dia ens espera astrològicament parlant i enèrgicament parlant. Ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
18: Bon dia, matiners. Avui, dilluns 7 de setembre, la Lluna deixarà el signe de cranc i entrarà al signe de lleó. Passem de voler refugi i intimitat a tenir més ganes de sortir, expressar-nos i fer-nos veure. És una energia ideal per començar la setmana amb creativitat, confiança i una mica més de joc. El consell del dia? Doncs atreveix-te a ocupar el teu lloc, però no facis un drama si no reps l'aplaudiment que esperaves. Brilla perquè t'ho passes bé, no perquè et mirin. Que passeu molt bona setmana.
0: Molt bon consell el d'avui, eh? Fer les coses per passar-t'ho bé. No, també, vull dir que també t'ho han de reconèixer, però escolta'm, passem-nos-ho bé.
1: Ja està, tu,
0: no?
1: Endavant.
0: Està molt bé, està molt bé avui el consellet d'Astrocat.cat, que a vegades com som la humanitat.
1: I també ens ha dit no feu pataletes, eh? Això està molt
0: tu
1: bé.
0: Tu molta pataletes,
1: jo
0: soc
1: la meva pataletera.
0: Tu ets molta pataletes, eh?
1: Com ho has dit? Pataletera.
0: És pataletera. I a més jo estic al costat, saps? No t'ho estaré a picar la taula, picar la taula.
1: Jo tinc tanta sort d'estar a l'altra banda, nois.
0: Bueno, depèn.
1: Què va, tu tens fomo d'aquest. Una mica tu, veritat.
0: Tots tenim lo nostre.
1: Sí.
0: Tots tenim un company al costat que dius, home... És broma. Lara, qui direm avui anys i anys per molts anys?
1: Avui felicitem la icona global de la música Gloria Gaynor, sempre sobrevivint als seus magnífics 83 anys. I qui fa anys el mateix dia que la Gaynor és la periodista Àngels Barceló. Avui en suma un més i en fa 63, per molts anys, Àngels. I un altre periodista, en aquest cas esportiu, Antonio Lobato. Home. Arribat al 63 a tota metxa. I acabem felicitant Chrissy Hynde, la veu de la banda The Pretenders, la cantant en fa 75. Bufem espelmes, que fer anys sempre és un regal.
0: Chrissy Hynde.
1: Hynde. A més, tenia aquí apuntat Hynde, per no dir-ho malament.
0: Ens escolta cada matí el programa. Ens consta que es desperta i és un matiner que, vaja, jo crec que aquestes hores estarà despert. I avui és el protagonista de Despertar Catalunya amb la seva proposta musical. Sabeu de qui us parlo?
1: Ai, no.
0: Un petonàs des d'aquí a la ràdio. Mireu, mireu qui ens dedica una cançó.
12: Bon dia, matiners. Ramon Pellicer, periodista i presentador de televisió, té una de les veus més atractives de l'Star System català.
19: Si mireu el cel i no està núvol, veureu el planeta Venus, l'estel de l'alba, el més lluminós després de la lluna i del sol. És la millor manera de començar el dia carregats de l'energia que desprèn aquesta superestrella, com tu, Canalies, i com l'Aitana, esclar.
12: Els més matiners.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dilluns 7 de setembre. En Alfonso, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. Avui, al matí de Catalunya Ràdio, estàvem comentant també fa pocs minuts amb Maiol Roger, entrevista institucional al president de la Generalitat.
1: Serà a partir de 9:15, en emissió conjunta amb TV3 des del Palau de la Generalitat. Salvador Illa s'asseurà als micròfons de la Ràdio Nacional de Catalunya en la setmana de la Diada i just abans que comenci el curs en vaga a les escoles.
0: Junts per Catalunya, el primer grup de l'oposició al Parlament, arrenca avui el curs polític al Berguedà.
1: Ho fa amb una reunió de 2 dies dels seus diputats, un curs que estarà marcat pel que decideixin els tribunals espanyols sobre l'amnistia de Carles Puigdemont i per la competència electoral d'Aliança Catalana a les municipals.
0: En les últimes hores, l'extrema dreta ha arrasat en unes eleccions clau a Alemanya.
1: Sí, les del Land de Saxònia-Anhalt. Tot i el resultat històric, la formació Alternativa per Alemanya es queda a les portes de la majoria absoluta de 42 escons i no podrà formar govern. Li falta almenys un escó. El seu candidat, Ulrich Zygmunt, eufòric, es tenia a la mà el partit que vulgui compartir els seus objectius.
2: El 45% dels vots és un senyal fantàstic, esclar, també de cara a Berlín. Tinc curiositat per saber quines conseqüències polítiques tindrà. Nosaltres, esclar, acceptem la nostra responsabilitat. Farem exactament el que vam anunciar abans de la campanya electoral. Sempre estem en la mà si hi ha una altra força amb la qual puguem abordar els problemes fonamentals d'aquest país.
0: Els emissaris de Donald Trump han portat a Kiev i a Moscou una versió actualitzada del seu pla de pau.
1: Els Estats Units volen reactivar les converses trilaterals per posar fi a la guerra d'Ucraïna, però ni Vladimir Putin ni Vladimir Zelensky han donat senyals d'estar disposats a cedir.
0: Encara als Estats Units, almenys 5 persones han mort en un accident d'avió.
1: Sí, era un avió de càrrega d'Amazon que ha sortit de la pista d'aterratge a l'aeroport de Miami i ha impactat contra diversos vehicles. En aquest accident també han quedat ferides 5 persones. L'accident ha obligat a interrompre parcialment l'activitat de l'aeroport i les autoritats federals han obert una investigació.
0: I a Ceuta, la policia va desallotjar ahir centenars de migrants
1: que vivien en un assentament de barraques situat al polígon industrial del Tarajal, als afores de la ciutat i molt a prop de la frontera amb el Marroc. Joves, famílies amb nens i altres persones en situació de vulnerabilitat van haver d'abandonar el campament arran de la intervenció policial.
3: Ni la roba ens han deixat agafar. Hem sortit amb el que portàvem i hem marxat de ràpidament. Si com a mínim ens haguessin donat alguna solució per a les dones i els nens, és molt injust.
1: I mentrestant, mig miler de persones es van tornar a manifestar per reclamar la sortida dels migrants i més seguretat per als infants.
0: I alerta perquè demà comença l'escola i un curs més les famílies s'hauran de gratar la butxaca.
1: Sí, les organitzacions de consumidors alerten que a Catalunya costa uns 3.000 euros per alumne i curs. Una de les prestacions que costa més diners és el menjador escolar, que es pot enfilar fins als gairebé 100 euros al mes. És per això que el president de Facua Catalunya, Gerard Hernández, diu, per exemple, que és il·legal haver de comprar els llibres a les mateixes escoles.
4: Doncs el renovar o adquirir el material a través de les seves escoles, cosa que no és legal, i aquí doncs també es donen molts abusos i fa que s'incrementi a vegades innecessàriament aquest cost.
1: Catalunya és la segona comunitat autònoma al darrere de Madrid, on el cost de començar el curs és més alt.
0: I parlant de llibres, Lleida tornarà a tenir una llibreria especialitzada en literatura infantil i juvenil.
1: Serà el local que va quedar buit al juny, quan va tancar l'emblemàtica El Genet Blau, que reobrirà a l'octubre com a llibreria Quatre Contes. Serà la pota literària del projecte cultural de la lleidatana Roser Guasch.
0: I acabem amb un concert.

0: Sant Jordi de Barcelona es convertirà el 23 de desembre en l'escenari d'una gran festa musical en català amb sopa de cabra, detalls, els catarres i buhos. Quatre grups de diferents generacions en un concert per posar el punt final als 120 anys d'història del RAC. L'objectiu és reunir públic de totes les edats.
1: Que et poses trist amb el Far del Sud, que no la volies deixar escoltar.
0: La veritat és que sí. No la puc suportar.
1: Cuida't la veu.
0: Que vagi bé.
1: Gràcies. Dos quarts de sis del matí, 4 minuts, ara sí. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, molt bon dia.
2: Què tal, bon dia.
1: Maria Fernández Noguera, també, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Avui, evidentment, amb les eleccions a Alemanya, en totes les portades del dia.
2: I amb la paraula ultra a tot arreu, el periódico titula Avenç ultra a Alemanya. La Vanguardia explica que els ultras arrasen a Saxònia-Anhalt i deixen en situació crítica Merz, i el diari Ara coincideix amb el verb arrasar, però afegeix que aquests resultats sacsegen Alemanya.
3: La premsa de Madrid també se'n fa ressò amb El País, que també parla d'un triomf arrasador, i El Mundo, que parla de fuetada a la ultradreta. A les portades de tots els diaris, per cert, menys a la de La Vanguardia, hi veiem el candidat Ulrich Siegmund, el jove que ha pilotat aquesta victòria històrica de l'extrema dreta alemanya. Se'l veu celebrant la victòria acompanyat del seu equip.
2: També avui en portada la crisi de Ceuta, El País titula que el 90% dels espanyols culpen el Marroc, i el periódico que el govern espanyol desconfia de la investigació del Marroc.
3: Això en un dia de ressaca blaugrana. La Vanguardia parla de golejada coral, l'ara de maneta per acomiadar a Mestalla, i El País diu que el Barça lidera la Lliga en solitari.
1: Dos quarts de sis del matí, pràcticament 6 minuts. Avui els editorials i articles d'opinió miren cap a la victòria de l'extrema dreta a l'estat alemany de Saxònia-Anhalt.
3: L'editorial de La Vanguardia remarca que l'alternativa per a Alemanya arrasa, però sense majoria absoluta.
2: I subratlla que la CDU es desploma amb una derrota que accentua la debilitat del canceller Friedrich Merz.
3: L'editorial de l'Ara es titula Males notícies des d'Alemanya.
2: Conclou que l'avanç de l'extrema dreta alemanya és un mal símptoma que tindrà repercussions a tota Europa.
3: A El País, el periodista Marc Bassets destaca que moltes de les eines que durant un temps han servit per parar els peus a l'extrema dreta s'han tornat inútils o fins i tot contraproduents.
2: Per això exposa que la victòria de l'AFD al petit estat de Saxònia-Anhalt obligarà a revisar les estratègies dels últims anys.
3: Per al Mundo, la sotsdirectora de la secció internacional, Sílvia Román, es pregunta fins quan Alemanya podrà mantenir l'aïllament polític de l'extrema dreta.
2: I subratlla que aquest desafiament posa els alemanys davant d'un moment decisiu.
3: Mentrestant, a El Periódico, Gemma Casadevall diu que els resultats són un triomf sense pal·liatius per un partit caracteritzat pel seu extremisme.
2: I recorda que les retallades en jubilacions i prestacions socials impulsades pel govern de Merz van ser una bufetada pels alemanys.
1: I a la premsa digital, Sílvia Solanàs, bon dia, bon dilluns.
4: Hola, bon dia i bon dilluns.
1: Aquí se li acumulen els problemes.
4: Doncs el rei emèrit Joan Carles de Borbó ara li han posat una nova demanda de paternitat a Bèlgica. Es tracta d'Ingrid Chartiau, que torna als tribunals per intentar demostrar que és filla il·legítima del rei emèrit. El 2015 ja ho va intentar amb la justícia espanyola, però el jutge va rebutjar la seva demanda en considerar que hi havia contradiccions i que la prova d'ADN que havia presentat no era aclaridora. Ara hi torna, però amb la justícia belga. Ho llegim al Mont.cat.
1: Unes monges que s'acomiaden del tot.
4: Les de Puiggraciós aquesta tarda a les 6 posaran punt final a 53 anys de presència benedictina a aquest santuari dels Cingles del Bertí, al Vallès Oriental. A l'acte hi haurà representants dels municipis vinculats al santuari, de la comunitat i el bisbe de Terrassa. Al santuari vivien 13 monges, la majoria d'edat avançada, ara s'han traslladat a Barcelona. L'espai, això sí, seguirà obert amb activitat religiosa i cultural.
1: Qui es quedarà d'una sola peça?
4: Els fans de Messi, i és que Lego ha volgut fer un homenatge a Messi després del seu anunci que retirava de la selecció argentina amb un vídeo animat amb una figureta de Lego de l'astro argentí. La pifia ha estat que xuta amb la dreta i tots sabem que Messi és esquerrà.
1: Ui, mai el Roger, ara com estarà? Ui, mai el Roger, no m'ho vull ni imaginar. La notícia que agradarà als fans del True Crime.
4: Doncs el nostre company Francesc Soler treu avui llibre. Els assassins guapos. Es tracta d'un assaig sobre el fenomen Luigi Magnone i la fascinació pels criminals atractius. Recordareu aquest cas? Magnone, acusat d'assassinar el director executiu d'una gran asseguradora nord-americana i convertit en fenomen viral. El Francesc es pregunta per què ens enamoren els assassins més guapos avui a les 10.
1: Ah. Molt bé, doncs escolta'm, expectants per llegir i per devorar aquest nou llibre del company Francesc Soler. Gràcies, Sílvia.
4: Ara.
1: A veure, portem un cap de setmana de temperatures, fill meu, que a mi m'han sortit crispetes de les aixelles. Aviso, o sigui, ja n'hi ha prou. Tot i que crec que avui uns puntets menys de temperatura que sempre s'agraeixen, Marc.
2: Sí, hem tingut temperatures per damunt dels 40 graus, això avui no passarà, perquè aquest dilluns s'espera que sigui assolellat, però amb temperatures una mica més baixes. En general, les màximes avui baixaran entre 1 i 3 graus.
1: Bon dia, Catalunya. Esteu escoltant els matiners a Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta per ICAT, amb només, mira, 5 minuts. Arribem ja a 3 quarts de 6 del matí. Si és que aquesta primera hora passa volant, Marta.
0: Volant.
1: Vinga, repassem alguns apunts culturals, va.
0: Comencem parlant del Palau Sant Jordi de Barcelona, perquè el proper 23 de desembre, encara queda una mica, però perquè us aneu escalfant motors, celebrarà la gran festa de la música en català.

0: són els tiets, els catarres, buos o sopa de cabra que actuaran al Palau Sant Jordi, com dèiem, el 23 de desembre, per posar el punt final a la commemoració dels 120 anys d'història del RAC. Més coses, no sé si ho has vist aquest cap de setmana, a mi m'ha agradat molt aquesta notícia.
1: Home,
0: i és
1: sí.
0: Que Oasis podria tornar a Barcelona.
1: Amb els anys la gent baixa la tensió. Gallagher havia, els germans Gallagher havien de rebaixar aquesta tensió i aquest mal rotllisme que portaven durant tants anys.
0: Jo crec que ara es porten bueno, molt
1: no sé,
0: bé.
1: No sé si meravellosament bé.
0: Sí, però...
1: Només que s'hagin posat d'acord i dir, escolta'm, anem a baixar els nostres particulars ego sí. A un espai més terrenal, potser només amb això ja fem una miqueta...
0: Jo els he vist aquest cap de setmana que han estat a Venècia presentant el documental. Jo crec que sí, és el que tu dius. S'han rebaixat una mica. De moment, a veure, el que us deia, no està confirmat pel grup, només de moment ho està dient la premsa anglesa, però això ja ha despertat tots els rumors. Segons The Sun, preparen gira pel 2027. Atenció, 23 concerts al Regne Unit, també faran una residència a Las Vegas i una gira europea amb parada a l'estadi Lluís Companys. Les pistes de tot això, doncs ahir diumenge es veu que van penjar un vídeo d'un noi tocant amb una guitarra en un bar i al final del bar doncs hi havia un pòster de Joan Miró. Amb això doncs ha sigut suficient per aixecar totes les sospites.
1: I una previsió per avui mateix abans d'acabar, Marta.
0: Perquè avui se celebra la gala Catalunya aixeca el teló al Gran Teatre del Liceu i això donarà el tret de sortida a la gran temporada de teatre que ens espera i totes les novetats doncs us les explicarem demà aquí als Matines de Catalunya Ràdio.
1: A veure, 4 minuts, arribem a 6:45 del matí. Maria, què tal? Bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Ara ens esperarem així en blanc. Per veure el que vindria a ser un silenci radiofònic mentre l'Ara García deu estar perdent la llengua per unes escales per pujar cap aquí.
0: Oh, no, pot ser bé molt tranquil·la, eh? També t'ho dic.
2: No, dono fe que estava baix a la redacció picant com
1: sí,
2: una boja,
1: sí,
2: eh?
1: Tenia feina. Sí. Però sí, sí. Què fem al matí?
0: Jo li escric per si de cas.
1: Sí, clar. No. A veure si ho detecta. Anem a Dana Maria. A veure. Va molt tranquil·la, em corrobora amb el Roger a través del WhatsApp.
0: Bueno,
1: és que no pot ser que cada dia estiguem així, és que no pot ser. No, és que l'Ara, no. És que hi haurà un dia que això s'haurà d'acabar. Però que no tens l'escaleta, l'Ara, del programa, carinyo.
0: M'expulsareu de la Dada Maria?
1: No.
0: No, sisplau.
1: És que no, ara ni amb aigua calenta. Jo, mentre vagis puntual, jo ja sóc feliç.
0: Bueno, però tu tens la ràdio posada baix?
1: No.
0: De fet, crec que no.
1: Li vaig dir a la Maria, dic, escolta'm, i 40, pugem una mica més d'hora, perquè la pobra per escaleta, la Maria, puntual, com ha de ser una professional, pujava aquí a l'hora que marcava l'escaleta d'aquest programa. I la Maria li vaig dir, Maria, i 40. 40 la Maria és aquí.
0: És que jo em despisto molt. Estic fent altres coses, vinga. Estic parlant.
1: Sí, no, nosaltres estem aquí fent el cafè amb un croissant calentet acabat de fer a l'Ara.
0: Apa, doncs guardeu-me'n una.
1: Vinga, dada Maria. Maria, què ens expliques avui?
2: Aquests dies que s'està parlant de la possibilitat que el grup Volkswagen acabi fent desaparèixer la marca
1: sí.
2: Seat, una dada sobre això, sobre Seat.
1: Una dada sobre Seat.
2: Quin any?
1: Ah, no, espera't, una dada sobre Seat.
2: Trrr.
1: Sintonia, ara.
2: Som-hi.
1: Ho hem de marcar, això, Maria.
2: Quin any es va fundar l'empresa Seat, que recordem que és acrònim de Societat Espanyola d'Automòbils Turisme.
1: Jo diria que els 60, no? Uf, abans.
0: Ho vam dir a l'informatiu divendres.
1: Jo diria el 1954. 1954, dic jo. Marta.
0: Quin has dit, perdona?
1: 1954.
0: 54. Interessant.
1: 48, abans.
0: 63.
1: 63, diu la Marta. Lara?
0: 49.
1: Ja està. És que, ja he dit,
0: no
1: quan torni a guanyar la Lara García, et dic que no puja més.
0: Oh!
1: 1954, 1963, 1949. I els oients que esteu fent el cafè, creieu que sou intuïtius amb la dada Maria d'avui? Maria, desvela'ns el secret millor guardat. Bueno, millor guardat no, això ho deu saber tothom si fas un Google.
0: Excepte nosaltres.
1: Maria, avui dilluns, qui s'emporta la dada Maria?
2: Lara García! Em porta 4 de 6.
1: Sí, perquè ens deu haver escoltat a nosaltres, Maiol, per línia, i ha dit, ja té referència, perquè el Maiol ha dit 46.
2: 4 de 6.
1: O 49.
0: És molt fort, de l'Alara. Potser arriba tard perquè ho busque.
1: No, perdona, que...
0: No, difamació, no,
1: eh? L'has sentit a dir al Maiol, que a mi m'ho deia per línia interna i em va copiar.
0: Jo el Maiol no el veig. Fas trampes, l'Ara?
2: No, ho juro.
1: Clar. Em diu que és la redactora...
0: Però és que l'altre dia em va parlar.
1: ...d'economia del programa i que, per tant, aquestes dades les hauria de saber, clar. I ella aixeca les celles, la gent no l'està veient. Explica'ns-ho, Maria.
2: És el 1950, eh? És a dir, t'ha faltat un anyet, però molt bé.
1: Ui.
0: Però molt bé, eh?
2: Per tant, era època franquista. Va ser fundada com a empresa pública pel desaparegut Institut Nacional d'Indústria el 9 de maig del 1950, en concret. I hem de pensar que en aquell moment tenir un cotxe era tot un luxe i Seat neix precisament per fabricar vehicles que fossin accessibles a la classe treballadora alhora que es buscava reactivar l'economia. El 1986 Seat es privatitza i Volkswagen doncs es queda la seva participació majoritària. És per això que avui en dia a Seat, a Martorell, s'hi fan dues marques, Seat i Cupra, i ara s'està parlant que potser Seat acaba desapareixent.
1: Doncs mira, ja en sabem una miqueta més de la història de Seat, i la Lara Garcia, que s'apunta un altre tanto, així gratuïtament. Creus que demà arribaràs puntual, carinyo?
0: No, però tornaré a guanyar.
1: Cosa xuleta, de bon matí, Lara, molt bé. M'apuntaré, bueno, ja trauré aquest tall.
0: Molt xula,
1: perquè
0: ella.
1: Perquè si demà no guanya...
0: El 46.
1: Ens ho menjarem amb patatones, carinyo.
0: Ja veurem.
1: Gràcies, Maria.
2: Vinga, fins ara. Avi!
1: 6:45 del matí, pràcticament 2 minuts, Catalunya Ràdio, ja ho sabeu, té i ha tingut grans veus, una de les més mítiques és la de l'enyorada Neus Bonet. Però trobem a faltar la ràdio, estimada Neus. L'any 2009 va presentar el matí de Catalunya Ràdio i aquest va ser un dels molts dies que saludava els oients a primera hora del matí.
3: Són les 6 del matí, bon dia, benvinguts una vegada més al matí de Catalunya Ràdio. La setmana també arrenca forta en l'àmbit polític. És la setmana del debat de l'estat de la nació, un dels debats més crítics del govern de Rodríguez Zapatero, atès l'impacte i la intensitat d'una crisi que cau com una llosa i a les portes també d'unes eleccions europees. El debat d'aquesta setmana, doncs, té moltes claus polítiques i sobretot per la solitud parlamentària del PSOE. N'analitzarem algunes i parlarem també del que a Madrid anomenen la carpeta catalana, amb la portaveu d'Esquerra Republicana al Parlament, Anna Simó, és la convidada avui a l'entrevista al matí de Catalunya Ràdio. I és que la carpeta catalana té coses pendents tan destacades com el finançament o el traspàs de Rodalies i altres traspassos pendents previstos a l'Estatut.
1: És dilluns, arrenca d'aquí 13 minuts al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Avui amb entrevista institucional, Maiol Rogel, president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa.
4: La entrevista institucional que marca l'arrencada del curs polític serà a 8:45 a Catalunya Ràdio i també a Mesa per TV3. Molts temes sobre la taula per preguntar-li al president de la Generalitat. Per començar, demà hi ha l'inici del curs escolar marcat per la calor, per aquesta calor, i també per la vaga de mestres, una nova vaga de mestres. Després ho comentarem tot a l'hora del matí, on també parlarem dels resultats de l'extrema dreta a Saxònia. Parlarem dels preus, que també aquest inici de curs està marcat per una pujada de preus important en molts sectors, i parlarem del clima, no només de la calor, sinó del risc que hi ha aquesta tardor per les pluges que hi pot haver. Després, a partir de les 11, a la secció del cor, entrevistem Francesc Soler.
1: Per favor.
4: No perquè hagi sigut protagonista de les portades de les revistes del cor, encara, sinó per la publicació del seu llibre, Els assassins guapos. I a partir de 11:45, l'àgora esportiva per comentar la victòria d'ahir, la convincent victòria d'ahir del Barça davant del València.
1: Molt bé, doncs estarem, com sempre, atents al matí de Catalunya Ràdio. Gràcies, Maiol.
4: Fins ara.
1: I a tots vosaltres, si teniu ganes de trucar-nos, ara és el moment, 93-201-7474. Els matiners tenim ganes de saber què feu desperts a aquestes hores.
5: Entrevista institucional al president de la Generalitat. Dilluns, Ricard Ostrell entrevista Salvador Illa. En un moment de molts reptes i tensions, el president respon. Dilluns a 8:45, al matí de Catalunya Ràdio i també per TV3 i 3CAT.
1: ja el tinc per aquí. Eloi Cordomí, molt bon dia.
6: Aquí mateix, aquí mateix.
1: Què tal? Com estàs, Eloi?
6: Molt bé, i tu?
1: Bé, com ha anat el cap de setmana?
6: Mira, he estat treballant, a fondo. És d'aquests cap de setmana que tinc guàrdia. Bueno, guàrdia. És com que s'ha de fer tot, no? A informatius, el té notícies, el 324, tot. I llavors és una mica intens.
1: Clar, a quina hora vas acabar ahir de treballar, doncs?
6: Ahir a les 10, quarts d'11.
1: Déu-n'hi-do!
6: Sí, és el
1: 10,
6: dia.
1: 10, quarts d'11 i tornes cap a casa?
6: Sí, sí, sí. Sí.
1: Hem dormit poc, doncs, avui, eh?
6: Sí, és un dia al mes que em toca dormir poquet, però bueno,
1: val.
6: Ho assumeixo i ja està, no passa
1: bé,
6: res greu.
1: Ets de recuperar-te aviat, tu, o no?
6: Em costa una miqueta. Si em desperto ràpid, ara em sento més o menys despert, però després em costa una miqueta.
1: I hi ha després aquell moment, que no sé si et passa després de dinar, que hi ha aquella migdiada gustosa, que no sé si pots perpetrar-la o no.
6: Intento fer-la. Sobretot quan ja hem recuperat les rutines, el nano està a l'escola, totes aquestes coses, allò, abans d'anar a buscar el nano a l'escola, intento fer 10 minuts, un quart d'hora, per encarar amb garanties la tarda. Però si no, a vegades és una mica dur.
1: Bé, en tot cas, Eloi, ha fotut una calor aquest cap de setmana de ple mes d'agost, dissabte, calorada, divendres a la nit feia una calor que podies fregir un ou ferrat al carrer i ahir tampoc no ens vam quedar gens curts.
6: Han estat 4 dies de rècords de temperatura, els hem estat comptant, mirant les dècimes amunt i avall, i ha estat una cosa que mai s'havia vist el mes de setembre. Mira, ahir ens passaven la dada i finalment ha sortit que 9 de cada 10 estacions del Servei Meteorològic de Catalunya, sí, han batut un rècord pel mes de setembre.
1: Mare
6: meva. Fins i tot en observatoris de centenaris com el Fabra, o observatoris que tenen 80 anys de dades, com l'Observatori de Lleida, etc.
1: Sí.
6: No s'havia vist mai una cosa com aquesta, i a més amb molta diferència, més de 2 graus de diferència respecte a l'últim rècord.
1: És que a més, perdona, Eloi, és que clar, 9 de cada 10 és moltíssim. Tu com a meteoròleg, sí, suposo que sabràs que, home, són dades, si més no, sorprenents per no dir preocupants.
6: És una manera de dir que són totes les estacions. O sigui, la situació que hem tingut ha estat excepcional, perquè la llengua càlida que ens ha afectat, sí, era excepcional. Però si això hi sumem els 2 o 2 graus i mig de canvi climàtic que estem registrant, doncs, aquí en zones del Mediterrani, aquí a Catalunya concretament, doncs clar, ja fa que aquestes situacions excepcionals encara es comparteixin amb, clar, molt més excepcionals.
1: Això anirà, entenc, a la baixa aquesta setmana, si més no anirem perdent graus, no? No,
6: sí,
1: no són bones,
6: sí, sí,
1: notícies.
6: Sí. Tinc molt bones notícies.
1: Bé.
6: En aquest sentit, perquè avui ja comença a baixar, és a dir, avui en principi ja no tindrem rècords, ja no tindrem temperatures que arribaran als 40, com ha passat aquests últims dies, i avui farà molta calor, però sí que baixaran entre 1 i 3 graus a tot arreu i en algun lloc del centre del país una miqueta més.
1: Doncs ens quedarem amb això, Eloi, que tinguis un bon dilluns, descansa tot el que puguis.
6: Ho faré.
1: Una abraçada, que vagi bé.
6: Adéu.
1: Adéu.
5: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
1: I arribant a les 6 del matí d'aquest inici de setmana, d'aquest dilluns, des dels matiners de Catalunya Ràdio, com sempre tenim ganes d'escoltar a tots els oients que a aquestes hores esteu desperts i ens truqueu al 93-201-7474. Vull saludar aquest matí amb Benet. Benet, molt bon dia.
7: Hola, molt bon dia. Què tal?
1: Com estàs, Benet?
7: Pues molt bé, anar fent quilòmetres, anar fent.
1: Escolta'm, et veig amb una veu molt desperta per ser aquestes hores del matí.
7: Sí, sí, perquè ja fa una estona que voltem. Ja avui sortit de casa, devien ser, sortit de la Bisbal, devien ser, no arribava a 4:45.
1: Déu-n'hi-do. Benet, a què et dediques tu?
7: Bueno, jo em dedico a... Tinc una petita empresa, em dedico a tractament de purins, de granges de porcs i això, i està molt bé. El tema està que tinc els clients a l'altra punta i em passo el dia per allà a Monegros i la Navarra Sud i per allà, i cap allà vaig.
1: Cada dia hi vas fins allà? No.
7: Sí, vaig 2 cops per setmana mínim, sí, passo el dia fent aquesta carretera. Sí.
1: Déu-n'hi-do, és a dir, que et podríem veure amb el camió per Aragó i per Navarra Sud, no?, per entendre'ns.
7: Sí, no vaig en camió, vaig en turisme, vaig a veure els clients i ho faig amb cotxe, sí, vaig en cotxe, vaig a la zona aquesta, sí. Amb amoc sempre entre dintre Monegros i Navarra.
1: I escolta'm, què tal els clients per aquella zona? Com es porten amb tu? Explica'm-ho. Tenen un caràcter diferent que els catalans o no?
7: Hòstia, jo es porten superbé,
1: sí,
7: superbé.
1: Bé.
7: Sí, sí, jo no he tingut mai cap problema, ni al contrari. Moltíssima gent, hi ha moltíssima gent a la zona de la França i a la zona que parlen el català, aquest seu, però
1: sí,
7: que que parlo en català, sí, no tinc cap problema, al contrari. O sigui, jo que a vegades dius, va haver-hi una època, no?, fa uns anys enrere, que va ser una mica més delicat, que evitaves parlar de temes de política, perquè, esclar, m'entens? La pela que diguem, no. Però sí que ara podria dir que s'ha normalitzat bastant la situació i a part que a la gent que vaig jo amb granges i aquestes coses, els encarregats jo són gent que són de fora, que són de l'est. Hi ha molts de treballador de l'est perquè no hi ha mà d'obra d'aquí.
1: Benet, ara estava pensant, quants quilòmetres pots arribar a fer el dia, doncs?
7: Jo, per exemple, avui estic anant ara a Castejón de Valdejaça, avui entre anar i tornar a casa arribaré a la Bisbal en 1.000 quilòmetres avui.
1: Déu-n'hi-do. I escolta'm, ets molt oient de ràdio, tu, o no?
7: Sí, sóc oient de ràdio, us escolto i pam, la ràdio, sense ràdio estaria mort.
1: Clar, la ràdio sempre acompanyant, eh?
7: Sí, sobretot en emissores doncs que aneu xerrant i que aneu fent, perquè si escoltes les de música hi ha algun moment que te quedes també. I aquí, però bueno, escoltes un, escoltes l'altre, i va sent.
1: Clar. Escolta'm, Benet, no sé si ets molt gran o no, o si tens pensat en jubilar-te, o tens ganes de jubilar-te, o això ho estirarem uns quants anys encara.
7: Mira, t'explicaré una cosa.
1: A veure.
7: Fa uns anys, a les 6 del matí, un diumenge tonto era l'hora que se te podia complicar i anaves a dormir.
1: Sí.
7: Ara, a les 6 del matí ja fa 3 hores que tu que voltes per treballar. Llavors, amb això ja t'ho he dit tot.
1: Però, penses en la jubilació o no?
7: Hi penso, però sóc autònom.
1: Ah, amic.
7: Ho tenim cardat, això que es diu per aquí dalt a Girona.
1: Exacte, però veig que ets una persona optimista, que això suposo que també et deu ajudar bastant.
7: Sí, esclar, sí, és que si no sóc optimista...
1: Què et queda, no? Benet, escolta'm, t'agraeixo moltíssim que hagis passat els matiners de Catalunya Ràdio. Nosaltres t'acompanyarem fins les 6 i, evidentment, a partir de les 6 amb Ricard Ostrell al matí de Catalunya Ràdio. T'envio una abraçada i, sobretot, precaució amb el cotxe.
7: Doncs moltíssimes gràcies. Igualment per vosaltres, que tingueu bona setmana.
1: Gràcies, Benet, que vagi bé.
7: Adéu.

0: detallets als matiners de Catalunya Ràdio, fregant ja, per ser les 6 del matí. Moment de saludar a aquestes hores a Ricard Ostrell. Ricard, bon dia.
1: Hola.
0: Som el millor tàndem, l'equip ideal.
1: Sí.
0: Som canten detallets.
1: I tant.
0: Avui, ho estàvem dient també a l'inici del programa, entrevista institucional al president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa. No sé si em pots avançar alguns dels temes que li plantejaràs al president, Ricard.
1: No, perquè es tracta també de que...
0: alguna coseta,
1: sorpresa,
0: alguna coseta, no?
1: Parlarem del país, parlarem del que ha passat a Alemanya i parlarem també de la seguretat, per exemple, de la immigració, en fi, de l'habitatge, problema de rodalies, de les escoles, del que toca, del que toca.
0: Hi ha teca, per preguntar-li al president.
1: Sí.
0: Estarem atents,
1: sí,
0: com
1: sí,
0: sempre.
1: Sí, si podem preguntar-ho tot, sí.
0: Clar que sí. Ricard,
1: si tenim temps, vull dir.
0: T'ho deixo tot a tu.
1: Vinga, fins ara.
0: Ànims amb el dilluns, que només acaba de començar. Que vagi bé. Gràcies per ser-hi, Matí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.
2: Let's go.

0: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.
1: Amor, tranquil, que no acceleri el pit. Vull sentir aquesta calma, no enyorar-te ni enyorar-me, no patir.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. La calorada encara no dona treva i es manté el risc extrem d'incendi per avui a 14 comarques catalanes. Són una vuitantena els municipis que estan en aquesta situació, sobretot a les Terres de l'Ebre i a Ponent, on aquest cap de setmana hi ha hagut restriccions d'accés a espais naturals. Els termòmetres es mantindran enfilats després que les màximes hagin superat els 40 graus durant 3 dies consecutius, tocant sostre a bona part de Catalunya. Temperatures sufocants, per tant, que encara s'allargaran ben bé fins dimecres, quan podria arribar la primera refrescada. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 7 de setembre i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Els sindicats majoritaris de l'educació escalfen l'inici de curs que arrenca demà amb la primera convocatòria de vaga. El conflicte obert amb el departament es manté estancat malgrat els darrers intents de negociació. Alguns centres ja han comunicat a les famílies que arrencaran les classes amb normalitat. Sobre aquesta vaga en parlarem tot seguit amb Mònica Rodrigo, portaveu de l'Assemblea Educativa de Catalunya. La Policia Nacional ha desallotjat en les darreres hores l'assentament de migrants de l'exterior de les naus del Tarajal, a Ceuta. L'operació s'ha fet per traslladar-los a les noves places que el govern espanyol està habilitant per gestionar els seus expedients. Una vintena de migrants han estat detinguts per llançament de pedres contra la Guàrdia Civil i desenes de persones s'han manifestat per la seguretat dels menors. El metro de Barcelona recupera avui la normalitat després de les obres de millora de la xarxa de l'estiu. Torna a estar obert l'intercanviador de l'estació de Catalunya entre les línies 1 i 3 i recuperen el servei habitual les línies 9 i 10 nord entre la Sagrera i Bon Pastor. A Rodalies, la línia R7 reprèn la connexió entre Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma. Dels esports, el Barça és líder en solitari de primera divisió després de sumar una golejada per 0-5 davant el València. Un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Fermín, Rafinha i Pedri mantenen l'equip invicte. Per altra banda, l'Espanyol ha salvat l'empat contra el Sevilla amb un gol de Marcos en el minut 98. I en cultura, Jordi Savall tanca la quarta residència artística de la Capella Reial de Catalunya, omplint la sala sinfònica de l'Auditori Enric Granados de Lleida. L'intèrpret i director igualadí ha recuperat el Rèquiem alemany de Johannes Brahms. Passen ara mateix 3 minuts de les 7 del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns amb dos accidents actius. El primer ha estat a la AP7, on fa una estona es tallava la calçada. A hores d'ara queda un carril de circulació tallat entre l'Aldea i Camarles, en sentit sud, en direcció Castelló. El segon accident ha estat a la C25, a l'altura de Folgueroles, que en direcció Lleida també deixa un carril de circulació tallat i provoca un quilòmetre de lentitud. La tercera incidència activa en aquest cas és un vehicle avariat a la ronda de dalt que en sentit sud, doncs que en direcció al Nus del Llobregat, obliga a tallar un carril i provoca ja 7 quilòmetres de retencions. Més enllà d'aquestes incidències tenim retencions habituals també arreu del Nus de la Trinitat que de retruc doncs afecta també a la ronda litoral en sentit sud. De moment això és tot des del RAC. Bon dia!
1: I la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Hola, molt bon dia. Comença la setmana amb perspectiva ja de baixada de temperatura a partir del dimecres. Això seria el més important de la previsió dels propers dies, però començant per avui, encara la calor ha de ser molt evident. De fet, aquest matí ja tornem a despertar amb un ambient molt i molt agradable. Moltes temperatures no han baixat dels 23-24 graus i només amb alguns núvols escampats per la costa. Al llarg d'aquesta tarda, una temperatura molt elevada una altra vegada al Pla de Lleida i la Vall de l'Ebre. Arribarem als 40 graus de màxima. Temperatura que la resta del país també serà elevada i aquesta tarda només amb 4 núvols decoratius. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Les elevades temperatures d'aquests darrers dies situen en alerta 14 comarques catalanes pel risc extrem d'incendi. En total són 79 els municipis que estan en el nivell màxim de risc. Es concentren sobretot a la província de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. A més, s'activa el nivell 3 per perill molt alt en 212 poblacions. Davant d'aquesta situació, els agents rurals han indicat que mantenen avui les restriccions d'accés als espais naturals de la Baronia de Rialt i la Serra de Montroig, a la Noguera, pel risc d'incendi. Aquest diumenge han controlat els dos espais, que sumen més de 31.000 hectàrees, amb un operatiu especial de vigilància a peu i en helicòpter. Ho explica la cap de guàrdia dels agents rurals, Alicia Bayan.
4: Les condicions meteorològiques han estat adverses durant aquests mesos de juliol, agost i el que portem de setembre. Hi ha un estrès hídric, el que seria el combustible, i la humitat doncs, tampoc ha ajudat perquè és baixa, encara es manté amb una humitat relativament baixa i les altes temperatures que comentava. Llavors són aquests tres factors, el vent també, que fan que hi hagi aquest estrès, no?, de vegetació i que hi hagi un risc veritable de que es pugui produir un incendi forestal.
1: Malgrat que el risc d'incendi es manté extrem en diversos municipis, com explicàvem, el termòmetre comença a recular d'una manera molt lleugera. De fet, Protecció Civil ha finalitzat aquest diumenge al vespre l'alerta del Procicat per calor intensa després de l'episodi dels darrers 3 dies amb temperatures per sobre la mitjana. Els termòmetres han tocat sostre a bona part de Catalunya i s'han superat els 40 graus de màxima a Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre. De fet, Vinebre, a la Ribera d'Ebre, amb una temperatura de 40

0: es desenvoluparà amb total normalitat. És una informació de la Caral Àries.
1: A partir de dimarts torna la rutina del curs escolar amb l'arrencada de les classes. No obstant això, si res no canvia, serà un primer dia marcat per la vaga del personal docent i laboral ja anunciada des de l'inici de l'estiu.
2: En funció de l'alumnat i del professorat que hi hagi al centre, farem una miqueta com de festa de benvinguda, per entendre'ns. El que no faríem seria un primer dia de curs amb tota normalitat per respecte al professorat que s'adhereix a la vaga i a les famílies que també recolzen.
1: Tot i la reunió d'aquest dijous entre els sindicats i la consellera Esther Niubó, la situació continua encallada i sense arribar a cap acord. Els sindicats asseguren que hi ha hagut avenços en alguns àmbits, però que encara no s'han solucionat les mancances estructurals.
3: La manca de finançament, les ràtios excessives, una desconsideració dels treballadors i després tota una sèrie de problemes, com per exemple els problemes en l'ús del català, al que no tenim una educació immersiva efectiva.
1: Algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia de curs no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que, tot i que els mestres mantenen fermament el seu sentiment i que seguiran reivindicant millores en l'educació pública, consideren que fer-ho el primer dia de curs no és l'adequat pel gran moment de rellevància emocional i adaptativa per als infants i les famílies. Per això, alguns centres han expressat que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat.
0: Doncs sobre aquesta vaga en volem parlar ara mateix amb Mònica Rodrigo. Ella és portaveu de l'Assemblea Educativa de Catalunya, l'actual motor de les reivindicacions dels docents. Bon dia, senyora Rodrigo, i gràcies per atendre'ns.
4: Bon dia.
0: Som a 24 hores que arrenqui el nou curs escolar i hores d'ara tot apunta cap a la vaga. Mantenen alguna via de comunicació oberta amb el govern per continuar negociant o l'aturada de demà és inevitable?
4: Bé, a 24 hores és inevitable, demà hi haurà vaga. També hem de dir que el mateix govern, la consellera Niubó, en les seves últimes declaracions, va dir que tancava totes negociacions, que també ens sorprèn perquè poques negociacions hem fet des de que es va convocar aquesta vaga, que recordem que fa més i mig que la vam convocar i ho vam fer amb tant de temps d'antelació expressament perquè tinguéssim temps de poder convocar al comitè de vaga, per poder negociar, per poder parlar-ho i que fos evitable. Però tot i els nostres intents, tant de l'Assemblea de Catalunya com de sindicats, d'intentar reunir-nos i poder parlar, el govern s'hi ha negat i no hem tingut cap negociació, més que el contacte que hi va haver el dijous passat, que tampoc va haver una negociació real des del nostre punt de vista.
0: Entenc, doncs, que el tarannà, segons vostès, és allò una mica la porta tancada. La convocatòria de demà es manté, per tant. Què caldria i quins són els objectius? Què és el que demaneu a la consellera, en tot cas, per reobrir aquestes negociacions? Què us agradaria, en tot cas, que us expliqués, que us dongués, que us exposés per poder seure tots plegats a la mateixa taula de negociació?
4: Bueno, ara mateix el que veiem és una situació bastant enrocada, que se situen molt en els acords que han signat amb algun dels sindicats. Recordem que primer hi va haver un acord que es va signar amb dos sindicats que no tenen representació en el marc educatiu. Són dos sindicats que estan a mesa perquè són sindicats grans espanyols, però no tenen representació dins del col·lectiu educatiu, però tot i aquesta firma, ells van signar i es va tirar endavant. Després vam aconseguir desencallar-ho i va haver un segon preacord que únicament va signar el sindicat de secundària. La resta no, perquè es va fer una consulta al col·lectiu i recordem que dos de cada tres professors vam votar no en aquest acord, bàsicament perquè és un acord que no canvia el nostre dia a dia a l'aula, que no canvia la situació d'emergència que tenim actualment a les aules. Estem igual. Per tant, si fem un acord que fa que les circumstàncies estiguin exactament igual a l'aula, no ens serveix.
0: Senyora Mònica Rodrigo, aviam si sóc capaç de fer-li la pregunta en plan breu i amb dos objectius. Quin seguiment preveieu per a la vaga de demà? I ho dic amb doble perspectiva. Considerant que és el primer dia de curs acadèmic, potser hi ha docents que s'ho pensen dues vegades a l'hora de secundar l'aturada. És veritat que n'hi ha molts que ja han dit que demà no pensen secundar aquesta vaga. I per altra banda, parlem també de les famílies, que moltes estan molestes per trobar-se amb una vaga just al

0: dia que arrenca el curs i que podria considerar-se que l'aturada fins i tot pot perjudicar l'alumnat en un dia tan important com el d'això, com el de l'inici d'un curs escolar, i que en moltes ocasions suposa també un canvi per a aquests mateixos alumnes en moltes casuístiques, eh?
1: Sí, som plenament conscients. És un dia de fer vaga molt, molt complex. De fet, ja només arribar a la decisió de fer vaga aquest dia ja va ser molt complicat, perquè dins del col·lectiu hi havia moltes veus, les vam anar escoltant totes. El bo d'Assemblea de Catalunya és que, com que som assemblearis i és el moviment de base, vam estar fent un treball molt llarg per acabar decidint com començar amb el curs. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites. I llavors, com bé dius, no és que, o sigui, jo no posaria com a possible que molts docents s'han plantejat el seu seguiment a la vaga, sinó que és segur. Per exemple, jo mateixa, que estic molt posada al moviment, que porto tot l'estiu treballant per això, tal, en algun moment tu penses, jo també soc tutora, també em sap greu no rebre els meus alumnes el primer dia, o sigui, al final tenim una feina que és molt vocacional i em sap greu no atendre els alumnes el primer dia, a tots, segur. Però també tot el col·lectiu està molt, o sigui, té molt clar que és necessari seguir les lluites, que hem de ser contundents perquè fins ara, tot i que creiem que ho hem sigut bastant, no hem aconseguit ni acostar-nos als resultats que ens agradarien. Llavors, el seguiment de demà és difícil de preveure, perquè mai s'ha fet una vaga el primer dia del curs escolar. Hi ha molts docents que fins avui estan, segur que avui en els centres doncs, se'n parlarà i estan indecisos per tot el tema aquest, perquè clar, posem en una balança i ens sap greu els alumnes, però també sabem que hem de lluitar. El que tenim clar, o sigui, nosaltres creiem que serà un èxit, que anirà bé i que hi hagi el percentatge de seguiment que hi hagi, tenim clar que el sentiment és de seguir amb les mobilitzacions i de seguir lluitant per aconseguir una millora del sistema educatiu públic.
0: Li pregaria una resposta molt breu, Mònica Rodrigo, tot i que entenc que la pregunta és complexa, però si convé m'ho fa en forma de titular. En una entrevista dissabte a La Vanguardia, la mateixa consellera Niubó es manifestava oberta a revisar el model d'escola inclusiva. Com ho valoren vostès?
1: Evidentment s'ha de revisar. És un model que bueno, es va intentar, bueno, es va aprovar ja fa molts anys, però en cap moment s'hi han posat els recursos que requereix. Llavors, és un model que sobre el paper és molt bonic, que a gran part del col·lectiu li agradaria que fos real, però perquè sigui real s'han de posar els recursos. I són molts recursos els que es necessiten. I ara mateix no hi són. Llavors s'ha de revisar com podem fer-ho per fer-lo possible.
0: Doncs Mònica Rodrigo, li agraeixo també la brevetat d'aquesta última pregunta. Portaveu de l'Assemblea Educativa de Catalunya, moltes gràcies per atendre'ns i estarem pendents, evidentment, demà de com es desenvolupa aquesta vaga. Gràcies per atendre'ns, insisteixo. Que vagi
1: moltes
0: bé.
1: Moltes gràcies. Gràcies per donar-nos veu.
2: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
0: Passa un minut ara mateix d'un quart de vuit del matí. Crisi enquistada a Ceuta. La Policia Nacional ha desallotjat en les darreres hores l'assentament de migrants de l'exterior de les naus del Tarajal. L'operatiu ha tirat endavant per traslladar-los a les noves places que el govern espanyol està habilitant per gestionar els seus expedients. Una vintena de migrants han estat detinguts per llançament de pedres contra la Guàrdia Civil. Tot plegat ha coincidit amb una nova manifestació de desenes de ceutins en favor de la seguretat dels menors i la convivència. En el terreny polític, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha tornat a carregar en una entrevista a La Vanguardia contra el posicionament del PP en aquest conflicte.
3: El PP votó en contra de la redistribució y reubicación de los menores. Por tanto, es falso que ayudaran a Ceuta. Ceuta pedía esa reubicación. Juan Jesús Vivas pedía a su partido que votara a favor de y que apoyara esta modificación de la ley. Y el PP le dio la espalda. Es muy importante que el orden internacional se respete. No puede haber un ataque a la soberanía nacional, tampoco a nuestra realidad territorial, y todo esto, lógicamente, se está analizando y se está investigando.
0: Una altra de les qüestions candents a l'inici d'aquest curs polític és el nou model de finançament. Un cop aprovat el model pel Consell de Política Fiscal i Financera, la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha reclamat a Junts pragmatisme per donar-hi suport en el tràmit parlamentari, ja que l'alternativa que ells plantegen quedarà, diu, en via morta. S'hi ha referit en una entrevista al diari Ara.
4: Jo el que els dic sempre a Junts és que la política és l'art de lo possible i en aquests moments no hi ha suports a Espanya per tenir, ni al Congrés dels Diputats per un concert econòmic. No hi és. És a dir, amb quins vots comptaria per aprovar això? Diu, no, la meva alternativa és el concert econòmic. Molt bé. Però exactament amb qui comptaries per aprovar això? No hi ha suports. Per tant, hem d'intentar ser una mica realistes, no? I ser una mica pragmàtics. I en aquests moments no hi ha suports per això, no crec que n'hi hagi, doncs anem a avançar amb un model de finançament que sí que els podria tenir, no?
0: I un apunt en plana internacional perquè el partit d'ultradreta Alternativa per Alemanya ha guanyat les eleccions a Saxònia-Anhalt amb més del 44% dels vots i frega la majoria absoluta. Són més del doble dels suports que va obtenir en els comicis del 2021 i li atorgaria 39 escons a l'hemicicle. La gran patacada a les urnes se l'endú la CDU, el partit, el govern fins ara, que s'ensorra amb un 17% dels vots. Ulrich Siegmund tindria garantit el primer govern d'extrema dreta d'un estat alemany si acaba obtenint el suport del Partit de l'Esquerra Nacionalista.
2: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: De nou a casa nostra, el metro de Barcelona recupera avui la plena normalitat després de les obres de millora de la xarxa que es fan a l'estiu per aprofitar la menor afluència de passatgers. D'aquesta manera, des d'aquest dilluns, torna a estar obert, per exemple, l'intercanviador de l'estació de Catalunya entre les línies 1 i 3, un dels principals nusos de mobilitat subterrània de Barcelona, que connecta dues de les línies més transitades de la xarxa i per on hi passen cada dia milers de persones. D'altra banda, avui ja tornen a funcionar plenament les línies 9 i 10 Nord entre la Sagrera i el Bon Pastor, un tram que ha estat tallat les darreres setmanes per obres al Macropou. Pel que fa a Rodalies, la línia R7 reprèn avui també la connexió amb tren entre Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma després que el servei ferroviari en aquest tram hagi estat suspès des de l'octubre de l'any passat. La línia ofereix a partir d'aquest dilluns un servei ferroviari fins al campus universitari amb dos trens per hora i sentit els dies laborables i un tren per hora i sentit els dissabtes, diumenges i festius amb un trajecte limitat fins a Montcada Bifurcació on les obres obliguen a fer servir la línia R4 per connectar amb Barcelona. I avui es posa en marxa el reforç d'algunes línies de bus interurbà amb més expedicions i nous serveis. És el cas de l'autobús express que connecta Barcelona, Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma amb més freqüències i amb més parades al centre de Cerdanyola. També s'ha reforçat la línia B6 que uneix aquesta universitat amb Sabadell passant per Badia i Barberà. Encara en relació amb l'autònoma, també es reforça la línia de Manresa. A més, hi haurà més busos a les línies que cobreixen el trajecte entre Terrassa, Rellinars i Castellbell i el Vilar, així com també la que va de Caldes de Montbui fins l'Hospital de Mollet del Vallès. Per últim, a les comarques centrals hi haurà més expedicions entre Rupit i Vic. Tot plegat forma part del pla de xoc iniciat a l'abril per contrarrestar el desgavell a la xarxa de Rodalies. I canviem radicalment de tema per explicar-vos les manifestacions d'aquest diumenge arreu de l'Estat per exigir que els ajuntaments compleixin la llei que els obliga a gestionar les colònies felines. A Girona, la mobilització ha arrencat a la plaça de la Independència i ha recorregut diversos carrers fins a la plaça del Vi per reclamar que el consistori es faci càrrec de les seves obligacions. Denuncien que el voluntariat no pot assumir tot sol la gestió dels gats de carrer que comporta esterilització, atenció veterinària, alimentació i seguiment dels animals. Marta López és membre de la Federació Animalista Comarques de Girona.
5: tot ho tenim que pagar les alimentadores, associacions, i això no és càrrec nostre, són els ajuntaments que estan obligats a fer-ho. Nosaltres ho fem per amor al gat, per dir-ho d'alguna manera, no? Però ells ho han de fer-ho perquè la llei els obliga a fer-ho, i no ho fan. Bueno, hi ha alguns ajuntaments, molt pocs, que ja esterilitzen, però arriba un punt que diuen no tenim diners. Qui ha de fer la feina? La responsabilitat és d'ells, dels animals que estan en el carrer.
0: El Barça és líder en solitari de primera divisió després de sumar una nova golejada davant el València a Mestalla. Un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Fermín, Rafinha i Pedri mantenen els blaugranes com a únic equip invicte després de 4 jornades. A més, el conjunt acumula una mitjana superior als 4 gols per partit i és el menys golejat, amb només 2 gols encaixats. Pedri destaca la capacitat golejadora de l'equip i Gabriel Jesús parla de bones sensacions després de debutar.
6: Si entras en todas, que yo creo que es imposible, pero bueno, lo bueno es que creamos muchas, tenemos muchas ocasiones y al final acaban entrando. Creo que tenemos jugadores que pueden hacer muchos goles esta temporada, sobre todo por eso, porque creamos muchos goles y bueno, es bueno tener eso. Creo que hay mucha gente que puede aportar en ese aspecto.
7: Físicamente estoy bien, pero claro que me cuesta un poco de partido, de jugar más minutos. Hoy pude jugar un poco, estoy muy contento de hacer mi debut.
0: Un gol de Marcos Fernández en el minut 98 ha salvat un punt per a l'Espanyol davant el Sevilla. L'expulsió de Sangante va deixar els andalusos amb 10 en el segon temps i el VAR va anul·lar una diana d'Omar per un discutit fora de joc. Sí que va pujar al marcador el gol d'Estacin, que avançava el conjunt sevillà en el tram final. L'empat de Marcos, però, en el darrer sospir, va acabar trencant la ratxa de dues derrotes seguides dels de Manolo González. Edu Expósito lamentaba no haber sumado una victoria.
8: Tal y como se nos ha puesto la segunda parte después de la expulsión, pues lógicamente te vas mal, ¿no? Porque encima nos hemos puesto por delante, nos anulan un gol, la sensación de que siempre pasa lo mismo contra el Español, cada temporada tenemos que salir en un conflicto y eso a mí realmente no me gusta. Me gusta jugar al fútbol y que no haya esto, ¿no? Encima también la norma que hemos cambiado para no perder tiempo. Han hecho un partidazo ellos, han defendido, han hecho lo que tocaba hacer, han metido encima un gol, han defendido y han perdido tiempo, mucho tiempo. Si estamos haciendo que no se pierda tiempo, pues no debería haber hecho eso el Sevilla o dejarle, ¿no?
0: A segona divisió, avui el Sabadell rep el Còrdoba a partir de 8:45. Els arlequinats, que acumulen una victòria i 2 empats en 3 jornades, són també l'únic equip de la categoria que encara no ha encaixat cap gol. I l'Europa ha condemnat una agressió contra un aficionat per portar una estelada en el duel dels graciencs al camp de l'Alcorcón, corresponent a la segona jornada de la Primera Federació. En un comunicat, el club escapulat ha explicat els fets, en què afirma que agents de la Policia Nacional van agafar el seguidor pel coll, el van llançar a terra i el van colpejar. Com a protesta, l'afició de l'Europa va abandonar la graderia visitant. El president de l'Europa, Héctor Ibar, denuncia que no és el primer cop que passa un incident similar.
9: Ell no l'ha pogut retirar, doncs, emparant-se en que la pot mostrar, llavors ha acabat venint la policia, se l'han endut i a partir d'aquí doncs jo no sé més què ha passat. Sí, sé que se l'han endut i que no ha pogut doncs, seguir veient el partit, i aquest és un fet que ja ha ocorregut en alguna altra ocasió. Recordo Múrcia, que va haver-hi molts problemes, recordo algun altre desplaçament amb el femení on jo estant hi present també la gent de seguretat del camp de l'Atlético de Madrid de l'Atlético de Madrid femení, doncs, també va embogir quan va veure una estelada.
0: Jordi Savall ha omplert la sala simfònica de l'Auditori Enric Granados de Lleida. Ho ha fet amb l'assaig general que ha tancat la quarta residència artística de la Capella Reial de Catalunya i Le Concert des Nations, sota la batuta del director igualadí. Prop de 800 persones han pogut gaudir de l'espectacle. Ens ho explica en Marc Piqué, de Lleida Televisió.
10: Assaig obert de la Capella Nacional de Catalunya i el Concert des Nacions, dirigit per Jordi Savall a l'Auditori Municipal Enric Granados. En ell, Savall ha acompanyat el rèquiem alemany de Johannes Brahms amb la sovint denominada Petit Rèquiem. La mort, el patiment de la condició humana, la pau i serenitat de l'Olimp i l'inquietud d'allò mundà i efímer són alguns dels elements que s'hi han exposat. Savall ha abordat el rèquiem alemany sota aquest prisma d'aprenentatge compartit i interpretació amb criteris històrics. Savall i la seva acadèmia han buscat recuperar els colors i les textures originals de l'època de Brahms, retornant a l'obra una transparència i una humanitat que connecten directament amb l'espiritualitat laica que el compositor va imaginar.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Fisioteràpia i dependència.
3: La fisioteràpia juga un paper clau en la millora de la qualitat de vida de les persones amb dependència. A través d'exercicis adaptats i tècniques terapèutiques es pot augmentar la mobilitat, la força i l'autonomia d'aquests pacients. Això permet una major independència en les activitats diàries i una millor participació en la vida de la comunitat.
1: Salut Activa.
4: Doncs te'n sents com una persona gran, com si ets un cuidador d'una persona gran. És molt important que aquesta persona, per ser més independent i per poder fer les activitats de la vida diària, es pugui moure's, no?, o fer exercici. Nosaltres, com a fisioterapeutes, el que recomanem més és fer un petit treball de força que això ens ajudarà molt al nostre dia a dia. Uns exemples d'exercicis, per exemple, podria ser assentats en una cadira, fer un estirament de la cama, com si féssim una extensió de la cama, i tornar. Llavors, també, per exemple, amb braços, assentats a la cadira, fem unes peses de cadascú amb el seu pes, el que necessiti, i aixequem els braços amunt i baixem. Això ho podem combinar aguantant el moviment, o sigui, estant quiets estirant la cama, per exemple, o aguantant amb els braços amunt. I a partir d'aquí, també és molt important fer un bon treball respiratori mentre fem l'exercici, i això ens ajudarà molt a les nostres activitats de la vida diària.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
6: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que la calorada encara no dona treva i es manté el risc extrem d'incendi per avui a 14 comarques catalanes. Són una 80 de municipis que estan en aquesta situació, sobretot a les Terres de l'Ebre i a Ponent, on aquest cap de setmana hi ha hagut restriccions d'accés a espais naturals. Els termòmetres es mantindran enfilats després que les màximes hagin superat els 40 graus durant 3 dies consecutius, tocant sostre a bona part de Catalunya. Temperatures sufocants, per tant, que encara s'allargaran ben bé fins dimecres, quan podria arribar la primera refrescada. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 7 de setembre. Els sindicats majoritaris de l'educació escalfen l'inici de curs que arrenca demà amb la primera convocatòria de vaga. El conflicte obert amb el departament es manté estancat malgrat els darrers intents de negociació. Alguns centres ja han comunicat a les famílies que arrencaran les classes amb normalitat. La portaveu de l'Assemblea Educativa de Catalunya, Mònica Rodrigo, ha dit al Notícies en xarxa que entén el cansament de la comunitat educativa per unes convocatòries que, d'altra banda, considera essencials.
7: Som plenament conscients, és un dia de fer vaga molt, molt complex. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites.
6: La Policia Nacional ha desallotjat en les darreres hores l'assentament de migrants de l'exterior de les naus del Tarajal, a Ceuta. L'operació s'ha fet per traslladar-los a les noves places que el govern espanyol està habilitant per gestionar els seus expedients. Una 20 de migrants han estat detinguts per llançament de pedres contra la Guàrdia Civil i desenes de persones s'han manifestat per la seguretat dels menors. De seguida hi entrem a fons, en conversa amb Tica Font, presidenta del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau. El metro de Barcelona recupera avui la normalitat després de les obres de millora de la xarxa de l'estiu. Torna a estar obert l'intercanviador de l'estació de Catalunya entre les línies 1 i 3 i recuperen el servei habitual les línies 9 i 10 nord entre la Sagrera i Bon Pastor. A Rodalies, la línia R7 reprèn la connexió entre Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma. Dels esports, destaquem que el Barça és líder en solitari de primera divisió després de sumar una golejada per 0-5 davant el València. Un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Fermín, Rafinha i Pedri mantenen l'equip invicte. Per altra banda, l'Espanyol ha salvat l'empat contra el Sevilla amb un gol de Marcos en el minut 98. I de la cultura, Jordi Savall tanca la quarta residència artística de la Capella Reial de Catalunya, omplint la sala simfònica de l'Auditori Enric Granados de Lleida. L'intèrpret i director igualadí ha recuperat el Rèquiem alemany de Johannes Brahms. Passen ara mateix 3 minuts i mig de 7:45. Obrim, per tant, plana de serveis i ho fem amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara hi ha dos accidents. El primer a l'AP7, amb un carril de circulació tallat entre l'Aldea i Camarles en sentit sud. El segon accident ha estat a la C25 a l'altura de Folgueroles en direcció Lleida, que també obliga a tallar un carril amb un quilòmetre de lentitud. D'altra banda, hi ha un vehicle avariat a la B20 a la Ronda de Dalt, que obliga a tallar un carril en sentit sud a l'altura de Montbau i provoca fins a 7 quilòmetres de congestió. I pel que fa al temps, comencem la setmana encara amb molta calor, però amb la previsió de baixada de temperatures a partir de dimecres. Aquest matí, ambient molt suau, amb moltes temperatures que no han baixat dels 23 o 24 graus i amb força estones de sol al conjunt del país. A la tarda, la calor tornarà a ser intensa, sobretot al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre, on es podran assolir els 40 graus. A la resta, temperatures també molt elevades i només alguns núvols dispersos a la costa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
6: Us ho dèiem suar en els titulars, les elevades temperatures d'aquests darrers dies situen en alerta a 14 comarques catalanes pel risc extrem d'incendi. En total són 79 els municipis que estan en el nivell màxim de risc. Es concentren sobretot a la província de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. A més, s'activa el nivell 3 per perill molt alt en 212 poblacions. Davant d'aquesta situació, els agents rurals han indicat que mantenen avui les restriccions d'accés als espais naturals de la Baronia de Rialb i la Serra de Montroig, a la Noguera, pel risc d'incendi. Aquest diumenge han controlat els dos espais, que sumen més de 31.000 hectàrees, amb un operatiu especial de vigilància a peu i en helicòpter. Ho explica la cap de guàrdia dels agents rurals, Alicia Bayán.
8: Les condicions meteorològiques han estat adverses durant aquests mesos de juliol, agost i el que portem de setembre. Hi ha un estrès hídric, el que seria el combustible, i la humitat doncs tampoc ha ajudat perquè és baixa, encara es manté amb una humitat relativament baixa i les altes temperatures que comentava. Llavors són aquests tres factors, el vent també, que fan que hi hagi aquest estrès, no?, de vegetació i que hi hagi un risc veritable de que es pugui produir un incendi forestal.
6: Malgrat que el risc d'incendi es manté extrem en diversos municipis, com explicàvem, el termòmetre comença a recular d'una manera molt lleugera. De fet, Protecció Civil ha finalitzat aquest diumenge al vespre l'alerta del Procicat per calor intensa després de l'episodi dels darrers 3 dies amb temperatures per sobre la mitjana. Els termòmetres han tocat sostre a bona part de Catalunya i s'han superat els 40 graus de màxima a Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre. De fet, Vinebre, a la Ribera d'Ebre, amb una temperatura de 42 graus i mig, ha tornat a igualar la temperatura més alta anotada en un mes de setembre en els registres dels últims 20 anys del Servei Meteorològic de Catalunya. El primer rècord es va assolir aquest divendres i aquest diumenge s'ha repetit. Durant aquest episodi s'han atès 10 persones afectades per la calor, 7 menys greus i 3 lleus. El curs arrencarà demà dimarts, tot coincidint amb la convocatòria de vaga dels sindicats USTEC i la CGT. Els serveis mínims estan garantits, però la situació al centre serà molt diversa. Algunes escoles rebutgen fer vaga el primer dia i han enviat cartes a les famílies dient que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat. És una informació que ens aporta ara la Caral Àries.
9: A partir de dimarts torna la rutina del curs escolar amb l'arrencada de les classes. No obstant això, si res no canvia, serà un primer dia marcat per la vaga del personal docent i laboral ja anunciada des de l'inici de l'estiu.
10: En funció de l'alumnat i del professorat que hi hagi al centre, farem una miqueta com de festa de benvinguda, per entendre'ns. Vull dir, el que no faríem seria un primer dia de curs amb tota normalitat, per respecte doncs, al professorat que s'adhereix a la vaga i a les famílies que també recolzen.
9: Tot i la reunió d'aquest dijous entre els sindicats i la consellera Esther Niubó, la situació continua encallada i sense arribar a cap acord. Els sindicats asseguren que hi ha hagut avenços en alguns àmbits, però que encara no s'han solucionat les mancances estructurals.
11: La manca de finançament, les ràtios excessives, una desconsideració dels treballadors i després tota una sèrie de problemes, com per exemple els problemes en l'ús del català, al que no tenim una educació immersiva efectiva.
9: Algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia de curs no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que, tot i que els mestres mantenen fermament el seu sentiment i que seguiran reivindicant millores en l'educació pública, consideren que fer-ho el primer dia de curs no és l'adequat pel gran moment de rellevància emocional i adaptativa per als infants i a les famílies. Per això, alguns centres han expressat que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat.
6: Des de l'Assemblea Educativa de Catalunya reconeixen que fer vaga el primer dia de curs és una decisió controvertida i entenen que molts mestres no la vulguin secundar. La seva portaveu, Mònica Rodrigo, defensa però que aquesta aturada s'emmarca en la necessitat de seguir amb les reivindicacions per millorar l'educació pública catalana. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
7: Som plenament conscients, és un dia de fer vaga molt, molt complex. De fet, ja només arribar a la decisió de fer vaga aquest dia ja va ser molt complicat, perquè dins del col·lectiu hi havia moltes veus. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites. Jo no posaria com a possible que molts docents s'han plantejat el seu seguiment a la vaga, sinó que és segur. Per exemple, jo mateixa, que estic molt posada al moviment, que porto tot l'estiu treballant per això, tal, en algun moment t'ho penses.
6: Una tornada a l'escola que suposa més una important despesa econòmica per les famílies, tant en material escolar com en llibres. L'Organització de Consumidors alerta que la tornada a l'escola és un 3,9% més cara que l'any passat. Ens ho expliquen els companys de BTV.
12: Segons una enquesta de l'OCU, la despesa és d'uns 500 euros de mitjana per infant. Però no s'acaba aquí. L'organització calcula que per cada fill escolaritzat, les famílies hauran de pagar de mitjana a prop de 3.000 euros. Aquí s'inclouen conceptes com les activitats extraescolars, les quotes dels centres i el menjador, un cost que s'ha incrementat gairebé un 4% respecte al curs anterior. El preu varia segons el tipus d'escolarització. La més econòmica, evidentment, és la pública. Si l'escola és concertada, es dobla i si és privada, es quadruplica. La FAC alerta del gran esforç que han de fer les famílies que duen els infants a l'escola pública per sufragar-ho tot.
13: L'educació és gratuïta i en aquells conceptes molt concrets, no, com poden ser el material escolar fungibles o el llibre de text que no entren dintre del concepte de gratuïtat, sí que és veritat que la normativa el que diu és que progressivament, no, s'han de anar garantint també la gratuïtat d'aquests conceptes.
12: En aquest sentit, la Federació creu que l'ajut del val escolar s'hauria de destinar directament als centres educatius públics.
6: I arribarem a 7:45 parlant de la crisi enquistada a Ceuta. La Policia Nacional ha desallotjat en les darreres hores l'assentament de migrants de l'exterior de les naus del Tarajal. L'operatiu ha tirat endavant per traslladar-los a les noves places que el govern espanyol està habilitant per gestionar els seus expedients. Una vintena de migrants han estat detinguts per llançament de pedres contra la Guàrdia Civil. Tot plegat ha coincidit amb una nova manifestació de desenes de ceutins en favor de la seguretat dels menors i la convivència. En el terreny polític, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha tornat a carregar en una entrevista a La Vanguardia contra el posicionament del PP en aquest conflicte.
14: El PP votó en contra de la redistribució i reubicació de los menores. Por tanto, es falso que ayudaran a Ceuta. Ceuta pedía esa reubicación. Juan Jesús Vivas pedía a su partido que votara a favor de y que apoyara esta modificación de la ley. Y el PP le dio la espalda. Es muy importante que el orden internacional se respete. No puede haber un ataque a la soberanía nacional tampoco a nuestra realidad territorial, y todo esto lógicamente se está analizando y se está investigando.
6: Doncs analitzem aquesta crisi migratòria amb les conseqüències socials i també polítiques que se'n deriven. Ho fem en conversa amb Tica Font. Ell és presidenta del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau. Senyora Font, bon dia i gràcies per atendre'ns.
15: Hola, bon dia.
6: Primer de tot, per la magnitud dels fets, podríem parlar d'un dels problemes de política migratòria més complexes i greus que ha hagut d'afrontar el govern espanyol fins ara?
15: Sí, per la quantitat de gent que ha creuat la frontera, Però també, no surt cada dia a la premsa, però també és similar, i com a problema de seguretat, tenim el pas de droga des del Marroc cap a Espanya. Són problemes de caràcter fronterer. Jo voldria que tinguéssim tots present que la Unió Europea paga a certs països per la seguretat fronterera. En aquest cas, Marroc cobra diners per vigilar el pas fronterer. També ho fem amb Senegal, ho fem en Mauritània. És a dir, que no vinguin migracions cap a Canàries, que no ens arribi la migració cap a Espanya. Va estar ho fent en Líbia, està en Turquia, que es paga per evitar que aquest país se responsabilitzi de que els migrants arribin fins a les nostres fronteres. Estats Units també ho fa, en Mèxic i en Guatemala. Aquestes dues fronteres paguen aquell país per la seva protecció. També hem de tindre present que hi ha estructures de coordinació, d'intel·ligència, tant policial com militar, en la qual formen part aquests països i les policies i els serveis secrets, diríem, europeus, espanyols, etc. En tres àrees en les quals es treballa el que en diríem seguretat compartida. Drogues, migracions i el yihadisme, diríem, de tot el que és la zona del Sahel, forma part d'aquestes estructures de seguretat. Que no arribin els grups, diríem, radicals, terroristes, que no arribin fins aquí. Tant jo crec que aquí en parlem molt de qüestions ja, com si diguéssim, sobrevingudes, o de lo que va passar el mateix dia, de les implicacions del Marroc, però jo crec que el que fa falta obrir és una investigació molt seriosa de què va passar des de molts dies abans, què ha fallat, quins errors s'han comesos, si hem tingut dificultats o problemes en els serveis d'intel·ligència, en els mitjans de protecció, en les tecnologies de vigilància, en les línies de comandament, en els protocols, si s'han complert, no s'han complert, quins errors, en la velocitat de resposta, en els mitjans de cara a les respostes. Aquí s'ha de fer una investigació molt exhaustiva, però en canvi veig que els mitjans, els grups polítics només busquen pescar rèdit electoral en aquesta crisi, però molt poc en aprofundir-ho. I demanar només que el ministre dimiteixi, això seria com deixar-ho tot igual.
6: No sé si el govern espanyol estaria per aquesta labor, i li dic perquè el president Sánchez, per activa i per passiva, ha insistit en excloure el Marroc de tota possible implicació en aquest pas massiu cap a Ceuta. Això, tot i l'informe de la policia, vostè també s'hi referia ara fa uns instants, sobre com els gendarmes marroquins haurien organitzat aquesta allau. Quina lectura n'hem de fer? I per què aquesta insistència a desvincular el país veí? Entenc que això pot ser una qüestió estratègica i molt amb tota aquesta política de fronteres que vostè ens estava explicant ara,
15: Mira, ell pot tindre raons de caràcter diplomàtic, que vol dir no el faig enfadar. Però això no vol dir que no facis una investigació en aquestes implicacions. Si les investigacions donen una base real a que realment es pot demostrar que sí que hi ha hagut implicació, i llavors s'ha de demostrar en quin nivell. Ha estat iniciativa d'uns quants policies, cosa dubtosa, han tingut alguns comandaments, ha arribat fins al govern, ha arribat fins al rei. Aquesta cadena s'ha de... jo crec que s'ha d'investigar. I així i tot, jo crec que Espanya el que no pot basar-se és... I aquí hem de diferenciar, jo diria, entre dues coses. Si hem tingut fallos en la intel·ligència o excés de confiança en que Marroc solucionaria aquest problema i ell faria la contenció i nosaltres no hem de fer aquesta tasca. Jo crec que ni en jihadisme, ni en migracions, ni en temes de drogues pots confiar en que l'altre país, malgrat li paguis, la teva seguretat te la resoldrà ell. Aquí jo crec que tenen que haver fallos segur dels serveis d'intel·ligència i fallos d'excés de confiança en el comportament de l'altre país.
16: Tica Font, acabo. La Comissió Europea ha afirmat ja que està preparada per reforçar la presència de Frontex a Ceuta i en altres punts de les fronteres exteriors de la Unió quan sigui necessari. No sé si estem ja en aquest escenari i encara més, si la militarització de les fronteres acabarà funcionant, com de moment s'ha demostrat que no.
15: Mira, militaritzar significaria exèrcit, val? I en l'exèrcit tindrem un problema. Les competències de l'exèrcit no són adequades per la frontera. L'exèrcit no pot disparar a la població, no pot detenir a la població, no pot fer aquestes tasques. Ara, que l'exèrcit o la intel·ligència militar tingui més pes, diríem, però fixa que estic parlant d'intel·ligència i de retaguardia, de mesures tecnològiques. Per exemple, diríem, és impossible que si tenien un bon sistema de control en antenes de telefonia, veure com hi ha columnes de persones que s'estan movent en una direcció, això es detecta. Que hi ha hagut un fallo d'intel·ligència, un fallo de comunicació, un fallo de que ningú s'ho ha mirat, un fallo de que ningú ho ha comunicat. Això s'han d'establir aquí les cadenes de què ha fallat. Jo crec que és lo essencial i és de lo que no se parla. Es farà o no es farà? Es farà i no ens n'assabentarem. Pot ser una altra, però és que si no es fa, sí que la irresponsabilitat política és molt gran, perquè hem d'estar preparats en tema fronterer davant dels problemes de seguretat més rellevants.
16: Tica Font, presidenta del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau. Gràcies una vegada més per atendre'ns. Bon dia, que vagi molt bé.
15: Gràcies i bon dia.
16: Més coses, un apunt en plana internacional, perquè el partit d'ultradreta Alternativa per Alemanya ha guanyat les eleccions a Saxònia-Anhalt amb més del 44% dels vots i frega la majoria absoluta. Són més del doble dels suports que va obtenir en els comicis del 2021 i li atorgaria 39 escons a l'hemicicle. La gran patacada a les urnes se l'endú la CDU, el partit, el govern fins ara, que s'ensorra amb un 17% dels vots. Ulrich Siegmund tindria garantit el primer govern d'extrema dreta d'un estat alemany si acaba obtenint el suport del Partit de l'Esquerra Nacionalista.
17: Notícies en xarxa. Comença el dia ben informat.
16: Minuts per arribar a les 8 en punt del matí. Tornem a casa nostra per explicar-vos ara que el metro de Barcelona recupera avui la plena normalitat després de les obres de millora de la xarxa que es fan a l'estiu per aprofitar la menor afluència de passatgers. D'aquesta manera, des d'aquest dilluns torna a estar obert, per exemple, l'intercanviador de l'estació de Catalunya entre les línies 1 i 3, un dels principals nusos de mobilitat subterrània de Barcelona, que connecta dues de les línies més transitades de la xarxa i per on hi passen cada dia milers de persones. D'altra banda, avui ja tornen a funcionar plenament les línies 9 i 10 Nord entre la Sagrera i el Bon Pastor, un tram que ha estat tallat les darreres setmanes per obres al Macropou. Pel que fa a Rodalies, la línia R7 reprèn avui la connexió amb tren entre Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma després que el servei ferroviari en aquest tram hagi estat suspès des de l'octubre de l'any passat. La línia ofereix a partir d'aquest dilluns un servei ferroviari fins al campus universitari amb dos trens per hora i sentit els dies laborables i un tren per hora i sentit els dissabtes, diumenges i festius, amb un trajecte limitat fins a Montcada Bifurcació, on les obres obliguen a fer servir la línia R4 per connectar amb Barcelona.

0: El Barça és líder en solitari de primera divisió després de sumar una nova golejada davant el València a Mestalla. Un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Fermín, Rafinha i Pedri mantenen els blaugranes com a únic equip invicte després de 4 jornades. A més, el conjunt acumula una mitjana superior als 4 gols per partit i és el menys golejat amb només 2 gols encaixats. Pedri destaca la capacitat golejadora de l'equip i Gabriel Jesús parla de bones sensacions després de debutar.
1: Siempre hacen todas, que yo creo que es imposible, pero bueno, lo bueno es que creamos muchas, tenemos muchas ocasiones y al final acaban entrando. Creo que tenemos jugadores que pueden hacer muchos goles esta temporada, sobre todo por eso, porque creamos muchos goles y bueno, es bueno tener eso. Creo que hay mucha gente que puede aportar en ese aspecto.
2: Físicamente estoy bien, pero claro que me cuesta un poco de partido, de jugar más minutos. Hoy pude jugar un poco, estoy muy contento de hacer mi debut.
0: Un gol de Marcos Fernández en el minut 98 ha salvat un punt per a l'Espanyol davant el Sevilla. L'expulsió de Sangante va deixar els andalusos amb 10 en el segon temps i el VAR va anul·lar una diana d'Omar per un discutit fora de joc. Sí que va pujar al marcador el gol d'Stassin, que avançava el conjunt sevillà en el tram final. L'empat de Marcos, però, en el darrer sospir, va acabar trencant la ratxa de 2 derrotes seguides dels de Manolo González. Edu Expósito lamentaba no haber sumado una victoria.
3: Tal y como se nos ha puesto la segunda parte después de la expulsión, pues lógicamente te vas mal, ¿no? Porque encima nos hemos puesto por delante, nos anulan un gol, la sensación de que siempre pasa lo mismo contra el Español, cada temporada tenemos que salir en un conflicto y eso a mí realmente no me gusta. Me gusta jugar al fútbol y que no haya esto, ¿no? Encima también la norma que hemos cambiado para no perder tiempo. Han hecho un partidazo ellos, han defendido, han hecho lo que tocaba hacer, han metido encima un gol, han defendido y han perdido tiempo, mucho tiempo. Si estamos haciendo que no se pierda tiempo, pues no debería haber hecho eso el Sevilla o dejarle, ¿no?
0: I canviem ara de disciplina esportiva per parlar de Toni Bou, que ha sumat el 40è Mundial. El pierenc ha revalidat el títol de trial GP i ja en té 20, que se sumen als 20 que ja tenia de l'X-Trial. Va aconseguir el triomf a la prova de la localitat neerlandesa de Zelhem, imposant-se amb només 5 punts de penalització per davant de Jaime Busto. Des de 2007, Bou ho ha guanyat tot. Aquest curs, a més, ho ha fet amb una lesió a l'espatlla que arrossega des de fa un any i que el podria obligar a acabar passant pel quiròfan. Jordi Savall ha omplert la sala simfònica de l'Auditori Enric Granados de Lleida. Ho ha fet amb l'assaig general que ha tancat la quarta residència artística de la Capella Reial de Catalunya i Le Concert des Nacions, sota la batuta del director igualadí. Ens ho explica Marc Piqué, de Lleida Televisió.
4: Assaig obert de la Capella Nacional de Catalunya i Le Concert des Nacions, dirigit per Jordi Savall a l'Auditori Municipal Enric Granados. En ell, Savall ha acompanyat el rèquiem alemany de Johannes Brahms amb la sovint denominada Petit Rèquiem. La mort, el patiment de la condició humana, la pau i serenitat de l'Olimp i l'inquietud d'allò mundà i efímer són alguns dels elements que s'hi han exposat. Savall ha abordat el rèquiem alemany sota aquest prisma d'aprenentatge compartit i interpretació amb criteris històrics. Savall i la seva acadèmia han buscat recuperar els colors i les textures originals de l'època de Brahms, retornant a l'obra una transparència i una humanitat que connecten directament amb l'espiritualitat laica que el compositor va imaginar.
0: A Torredembarra, la Diada de Santa Rosalia ha deixat aquest diumenge una jornada en què els nois de la Torre han revalidat la seva millor actuació de la història en descarregar per segona vegada el castell de buit d'aquesta colla del Tarragonès. Una actuació amb determinació que els ha deixat un 7 de 7 i un 4 de 8. Per la seva banda, els xiquets de Tarragona han acabat la jornada amb un 7 de 8, un 4 de 9 amb folre i un 3 de 8. Els castellers de Lleida han descarregat el 2 de 7, el 4 de 8 després d'un intent desmuntat i el 4 de 7 amb agulla.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: El diccionari Termcat.
3: 40 anys, 40 paraules.
4: 1987. Espegant.
5: Element que consisteix a mantenir les cames completament obertes damunt d'un aparell gimnàstic de manera que formin una única línia recta.
2: Jordi Bové, director del Termcat.
6: El 17 d'octubre de 1986, Barcelona va ser escollida com a ciutat organitzadora dels Jocs Olímpics de 1992. Poc després de la nominació, el Termcat començava un ambiciós projecte per disposar de tota la terminologia olímpica en català abans de la celebració dels Jocs. El març de 1987, el Consell Supervisor va començar a normalitzar termes esportius. L'espagat, adaptació al català de l'italianisme espacata, terme emblemàtic de la gimnàstica, és un dels neologismes aprovats aquell any. Fruit de tota la feina feta, l'any 1992 es disposava en català de 28 diccionaris olímpics, un per esport que han estat referència per als organitzadors de tots els Jocs Olímpics posteriors.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.

Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat. Avui és festa i això és la República Santboiana. I la millor manera de gaudir de la festa és fent ràdio tal i com ens agrada a nosaltres. És per això que per avui us hem preparat un especial amb alguns dels moments més interessants del que portem de temporada. Entrevistes, seccions i moltes més coses. Esperem que el que ve a continuació us agradi.

0: Això és La República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres?
1: Hola, sóc la Sílvia Quero de Simatravel, la bona viatgera. Em passo per aquí per donar-vos una gran notícia. Per ser fidels a la República Santboiana i al programa La Bona Viatgera... Teniu un 5% de descompte als viatges a Sardenya, Balears i Senegal. I com diria l'Amadeu... A veure, anem a pams. Com aconsegueixo això? Doncs quan vingueu a fer la reserva, doneu el còdic La Bona Viatgera. Submergeix-te en les cristal·lines aigües del Mediterrani i viu aventures úniques al cor de l'Àfrica amb Simatravel. Ens trobaràs al carrer Príncep de Vergara 36 de l'Hospitalet de Llobregat i al nostre Instagram @viajeros.simatravel. Viajar és vivir.

0: L'espai de la bona viatgera.
1: La secció que viatja cada setmana de la mà de la Sílvia Quero de Cima Travel.
2: Nou i 36 minuts. Ho dèiem, els dilluns anem de viatge, ja ho sabeu, i avui no serà menys, i evidentment serà de la mà de la Sílvia Quero, la responsable i la gerent de l'agència de viatges Cima Travel de l'Hospitalet, al carrer Príncep de Vergara 36, sempre expliquem que és a tocar del mercat, vaja, allà mateix, de la plaça de l'Ajuntament, un lloc entranyable. Cima Travel ja el coneixeu prou. Sílvia, molt bon dia.
3: Què tal bon estàs? Dia, super. Super, molt bé.
2: Sí, els dilluns a vegades deu fer ràbia, no? Perquè és de les poques persones que encara està contenta amb un somriure d'orella. Bueno, tothom que passa per aquí queda contenta.
3: Sí, tant. Molt bé. I tant.
2: Bueno, escolta'm una cosa, com sempre, i ho recordo per la gent que, sí, que estiguin despistats i que no sàpiguen de què va això, doncs la bona viatgera, aquest espai dels dilluns, un servidor no sap on anem de viatge, és un viatge sorpresa.
3: Sempre.
2: I ho he d'endevinar per la música que tu has triat, no?
3: Sí.
2: Sí? M'hi poso o no?
3: Posa't.
2: Va, punxem. Vinga, ja n'hi ha prou. No, i ara és quan ella, que s'ha preparat alguna cosa estranya, em diu, no, home, no.
3: Sí?
2: Ens fotem el barret aquell i cap a Mèxic? Sí?
3: Sí.
2: Vinga, fot-li! Molt bé, doncs mira... Bueno, aprofitant una mica el tema del Mundial, no? Perquè Mèxic també és un dels llocs que s'està jugant al Mundial. No?
3: Molt bé.
2: Que, hosti, que fàcil, no? Avui quasi...
3: He vingut generosa i tot.
2: Sí, mira, un fent i tot. Sí, jo crec que ella diu, mira, fa dies que aquest no encerta ni una. Picadillo, fota-li picat.
3: Sí, si no
2: encerta, val més que
3: que plegui.
2: Que es dediqui a una altra cosa, no encertar cançons.
3: Sí.
2: Està claríssim.
3: Està claríssim.
2: Molt bé. Explica't coses.
3: Doncs mira... Ja que estem, no?
2: Sí, ja que has vingut.
3: Ja que has vingut, t'explica alguna coseta.
2: Molt bé.
3: Doncs mira, hi ha vols directes a Cancún,
2: vale.
3: I hi ha vols a Mèxic, Mèxico DF.
2: Districte Federal.
3: Exacte, Ciutat de Mèxic.
2: Uh-huh.
3: I aleshores hi ha diverses maneres de fer el viatge. Es pot anar doncs, directament a Cancún o a Riviera Maya o on sigui.
2: Sí.
3: I fer doncs, una estada amb un tot inclòs i des d'allà fer excursions per visitar una miqueta tota la zona de la Riviera Maya, uh-huh, tota aquella zona. O si no, fer doncs, un itinerari per tot el país, no? En ciutats...
2: És força bèstia, perquè Mèxic...
3: És molt gran,
2: Déu-n'hi-do,
3: sí,
2: no?
3: Sí, a més, hi ha moltes distàncies i s'han d'agafar avions interns i tot això. Però, bueno, són dues propostes que una és més econòmica que l'altra.
2: Clar, evidentment. Quina és l'econòmica, pregunta?
3: La de la Riviera Maya.
2: La de la Riviera, perquè vas directe a Cancún.
3: Vas directe a Cancún.
2: No toques ni la Ciutat de Mèxic, digues.
3: No.
2: Vale.
3: Aleshores, allà doncs, estàs amb un tot inclòs, un 5 estrelles luxe o que tu escollegis, o a Holbox, la banda de Holbox, que és com més... Que tens esmorzar només i que pots fer doncs, excursions i passar dies por ahí. I aquesta és l'opció més baratilla.
2: Bueno,
3: més econòmica per veure la península del Yucatán. O sigui, una petita zona de Mèxic. O sigui, que és
2: petit. És que és el que diem, hi ha tantes possibilitats.
3: Moltes.
2: És que ens perdríem aquí, no? Amb les possibilitats.

0: de Carib, tant a Mèxic com a la República Dominicana. Imagina. Perquè en la temporada que nosaltres tenim vacances, doncs allò està ple de sargazo.
1: Clar, és el que anem a dir-te, tot s'ha de dir, hi ha una època en què aquest problema no el tindràs i la temperatura és la mateixa.
0: Però cada vegada això es redueix més. Abans era tot el nostre hivern el que doncs, hi havia molt poc sargazo, perquè tots els huracans i tots els tifons del novembre s'ho enduien tot, però ara doncs això dura menys, perquè clar, els huracans ja no són quan toquen, sinó que es van fent, aleshores bueno, mai saps quina és la bona època per anar a cap lloc, la veritat. I aleshores ha baixat molt la demanda, i doncs jo aquí proposava doncs una altra manera de fer Mèxic sense donar-li tanta importància als hotels de platja.
1: La dimensió maia, per dir-ho d'alguna manera.
0: Exacte. Doncs jo què sé, volar doncs a... Sí que és veritat que és una proposta una mica més cara, perquè ja no volem amb els charters, és veritat, però és una manera de veure el país i no patir, doncs, que està allò ple de sargazo i que no pots gaudir de la platja.
1: Escolta, fem la proposta que tu dius, planteja-la, va.
0: Doncs mira, podíem volar a México DF, per exemple, i fer, doncs mira, la mesa més econòmica, podríem fer México DF, Mérida, Chichen Itza i Riviera Maya, per exemple.
1: Molt
0: doncs
1: bé.
0: És un triangle doncs, que és molt bàsic, no? I si el volem ampliar, doncs ja podem anar a Oaxaca, Palenque, doncs a moltes zones, doncs, per veure una mica el México más profundo.
1: Sí.
0: I aleshores és un país meravellós i és una pena que es catalogui en platja només, en tota la zona de Riviera Maya i Cancún, i que la gent deixi d'anar, perquè no és... hòstia, no s'ho mereixen tampoc. És algo natural, és un fenomen natural, i és veritat que estan amb molts recursos, estan destinant moltíssims recursos per treure'ls, per treure el sargazo 24/7, però és que quan més hi ha, em sembla que inclús ha arribat fins a Miami el sargazo.
1: Què dius ara? Buf, pues mira que...
0: O sigui, que a Miami ja s'estan trobant també amb aquest problema.
1: Clar, és que no és només una herba, és el que tu dius, és que fa pudor.
0: Sí, és que fa pudor.
1: És que fa pudor,
0: sí.
1: Imagina't.
0: Sí, i la zona, per exemple, si voleu anar... o si només voleu destí de platja... i no us mola doncs, aquesta proposta de veure doncs, més zones del país i tal, doncs el que es pot fer és anar a Cancún, però en comptes de dormir a Riviera Maya, anar cap a la zona de Holbox.
1: Ah, carai.
0: Que la zona de Holbox, per com està situada, doncs no hi arriba tant de sargazo.
1: Va.
0: Tota la zona de Playa Mujeres, Costa Mujeres i de Holbox és com que està una miqueta més...
1: Clar.
0: Consejito del dia.
1: Clar, sí, no, està molt bé, però cal dir i cal remarcar això, que el turisme maia, per dir-ho d'alguna manera, és ben diferent. Si tu vols veure doncs els temples i una mica la història i tot una mica misteriós i llegendari, és
0: sí,
1: un altre tema.
0: És un altre tema, però per exemple, doncs és un destí molt familiar. Jo, per exemple, li van moltíssimes vegades per tema família, doncs estan amb un tot inclòs i des d'allà fan quatre excursionetes i tenen els nens en piscina, platja, playa, piscina, controladets i estan en un lloc paradisíac.
1: Clar.
0: Correcte. Vale? Aleshores, des d'allà doncs, poden fer coses molt xules com nadar amb atolons, no? Que és un espectacular. Fer tirolina...
1: Fins i tot hi havia temes de, jo què sé, nadar amb dofins, fer submarinisme...
0: Nadar dofins, exacte.
1: Etcètera.
0: Tenen els dos parcs nacionals, el de Txella i el d'Escaret. Aleshores, aquests dos parcs són molt bèsties, perquè allà, doncs, els crius, bueno, inclús els grans, tenen una gran font, no?
1: Sí.
0: Que ja no és el...
1: Que
0: hi ha molta gent que té inquietuds, doncs, arqueològiques, no? De dir, doncs jo vull veure maies, i hi ha molta gent que tenen la inquietud natural de nadar, doncs, amb els atolons,
1: Molt bé, són possibilitats. El tema és que Mèxic don per això i segurament per molt més.
0: Per molt
1: això,
0: més.
1: Això està claríssim.
0: Sí.
1: Clar, jo sí, et començaria a preguntar doncs el que sempre fem, no? En primer lloc, avió directe o un lloc o l'altre, és el que tu deies.
0: Sí.
1: Estem parlant de 10 hores, 11, potser...
0: Sí, 11 a 12.

0: sí,
1: 11
0: o
1: 12 hores.
0: Sí.
1: Molt bé, arribem. Els serveis sempre correctíssims a Mèxic.
0: Són molt guais, sí.
1: Vagis on vagis.
0: Sí. A les rutes que jo dic per l'interior del país, sí, són hotelets que són cases colonials, uh-huh, que són una monada. I la veritat és que el servei és molt, molt, molt acuradet i molt, molt especial.
1: Molt bé.
0: Sí.
1: Gastronomia, no cal dir-ho.
0: Impressionant.
1: No?
0: Sí. Sí, sí.
1: Jo sempre pregunto per les postres, perquè amb menjar mexicà quasi, quasi, és que no cal ni que ens hi aturem, perquè ja
0: no,
1: sabem de què
0: no,
1: parlem.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Però hi ha molta cosa.
0: Hi ha moltíssima també cosa. M'agrada, sí, sí, molt el menjar mexicà.
1: En quant a les postres, que ja és tradició de la casa, que jo et pregunti per les postres,
0: sí,
1: perquè ets la reina de les postres.
0: Hi ha un que és una mena de flan, però que està cremat per sobre, que no me'n recordo com es diu, però és espectacular, aquells.
1: El flam aquell que
0: tenen, sí, tenen el arroz con leche, sí, tenen, o sigui, tenen molt similar a nosaltres, els xurros tenen també, tenen molt similars a nosaltres, però sí, aquest postre amb allò cremat,
1: carai, carai.
0: És boníssim.
1: Ens hem aturat aquí, sempre hi ha també aquella pregunta de què sí i què no, però ha sortit molta cosa ja, però va, fem-ho.
0: Què sí i què no?
1: Que, a veure, comencem pel no.
0: No, jo no aconsellaria, que no sí, és perquè, o sigui, és simplement perquè s'ha de conèixer molt bé el país i tal, de jugar en cotxe i anar per propi...
1: Anar a la teva,
0: no. Jo no aconsello, no és un país perillós, no ho és.
1: No és un país perillós, però no te'n vagis, però no per res, sinó perquè si ho pots evitar, no te'n vagis a Ciudad Juárez i llocs així...
0: És millor que et
1: portin... sempre hi ha alguna notícia dramàtica.
0: Sí, és millor que te lleven, te traigan, clar, i ximpum, i ja està. Jo això no ho aconsellaria. I si es va, doncs, anar uns quants, o sigui, anar una colla,
1: sí, sí,
0: no, més que res, doncs, per ser més gent i tenir algun contacte allà. Clar. Jo conec molta gent que ho ha fet i tenim contactes allà i els ha anat molt bé.
1: Va, molt bé,
0: vale, però els que no tenen contacte allà, doncs ho poden passar malament.
1: Jo crec que és evitar riscos.
0: Evitar riscos.
1: Evitar
0: més que res.
1: No saps mai què pot passar ni
0: sí,
1: ni
0: al sí,
1: final.
0: Sí.
1: Molt
0: sí,
1: bé.
0: Sí.
1: I què no? Ai, perdona, i que sí, doncs gaudir tant com puguis,
0: sí,
1: i hi ha coses que no les pots obviar.
0: No, i portar-ho tot molt ben apamat des d'aquí, no donar peu a la improvisació. En alguns països sí que es pot donar peu, però aquí, doncs, bueno, poden tenir més problemes de disponibilitat en algunes ciutats.
1: Clar.
0: Per exemple, si teniu pensat d'anar pel Dia dels Morts, això s'omple moltíssim.
1: Uf, els cementiris aquells que la gent s'hi passa el dia com, bueno, fan festes i tot.
0: Exacte. A més, doncs, tenen on estan les papallones monarca.
1: Sí, sí.
0: Allò, doncs, és un event molt especial i tot el tema del Dia dels Morts, des del 29, que ja comença en festa, 29, 30, 31 i 1, ja és
1: d'octubre.
0: El dia dels morts.
1: Clar, no, però ho dic perquè també és una possibilitat a l'octubre, bueno, també temperatures,
0: sí,
1: força agradables.
0: Sí, i... el que passa és que l'octubre és una època que pot ser que la zona de la platja, tota la zona de la Riviera Maya, sí, Cancún i tal, pateixi del tema dels huracans. Això sí que és veritat, que l'octubre és com una època així, com una mica de...
1: Sí, sí.
0: Loteria. Et toca o no et toca, saps?
1: Bueno,
0: que tens més possibilitats de que... Sí, tens una miqueta més de risc.
1: Molt bé.
0: Però bueno, ara bueno, com ben hem dit, no es pot preveure. Vull dir,
1: no,
0: és com...
1: no es pot preveure. Molt bé, molt bé. Mèxic, però insisteixo, avui la Sílvia ho està explicant, que Mèxic té moltes possibilitats,
0: sí,
1: i moltes maneres... De fer turisme o d'anar, fins i tot hi ha la possibilitat aquella de, no, en plan tranquil·litat total, que també, en algunes platges que dius...
0: Clar.
1: Depèn del que vulguis, no?
0: Sí,
1: al final
0: sí,
1: tracta,
0: sí,
1: d'això, no?
0: Sí, sí, molt bé, molt bé. Sí, sí. I portar-ho, sí, tot molt ben, molt ben organitzat des d'aquí.
1: Clar, tu, perquè tu mix també deies, es pot fer un mix-mix?
0: Un mix,
1: aquí,
0: i tant.
1: Però,
0: sí,
1: per exemple,
0: sí,
1: un mix-mix de dir... aterrem a Ciutat de Mèxic, val, coneixem una mica la Ciutat de Mèxic, que no te l'acabes mai,
0: no,
1: impressionant.
0: No, no.
1: I després me'n vaig cap al turisme maia, d'acord? Això es pot fer,
0: sí,
1: si vols, un dia o dos o tres dies de platja, val,
0: sí,
1: molt bé.
0: Sí, sí.
1: Aquí sí que, però aquí necessites 12, 14, 15 dies mínim. No, per la
0: sí, amb 10 dies ja tens.
1: Per 10 fer dies 3... seria una cosa
0: sí,
1: correcta.
0: Sí, una cosa correcta. Per exemple, els paquets que hi han de només sí. platja són de 8 dies, bueno, 9 dies, 7 nits.
1: Ah,
0: perquè es compten els dies ja. De...
1: Pues ahir afegeixes dos per la Ciutat de Mèxic, no?
0: Total.
1: Seria això.
0: Exacte.
1: I el primer, el millor és anar primer a Mèxic i treure-t'ho de sobre, amb el bon sentit, i després dedicar-te a una altra cosa i tornar? O,
0: sí,
1: o...
0: bueno, perquè a mi sempre m'agrada acabar en platja, però clar, hi ha clar, gent que, doncs, que comença al revés, no? De dir, sí, bueno, sí. estic patat d'aquí, de treballar, de... Sí. i necessito descansar, i després ja fa turisme por ahí.
1: Molt bé, molt bé. O sigui, també. Això seria una opció. Sí. Amb què se sol volar? I, bueno, hi ha moltes possibilitats.
0: Amb Aeromèxic, amb bueno, les companyies charter.
1: Sí.
0: Hi ha moltes. Air France, que va enviar a París.
1: Les espanyoles també hi van.
0: Iberia.
1: També hi van molt, no?
0: Sí, Air Europa.
1: Sí, sí, clar, clar. Molt bé. Com s'anomena això, els calerons?
0: Doncs a veure, si fas una estada només...
1: 10 dies, sí.
0: Bueno, si fas una estada només amb el tema del charter i el tema del vol, l'estada a Riviera Maya, amb tot inclòs...
1: Ja està.
0: Que és el paquet de...
1: Sí, dati i beneït, dati fet.
0: Són uns 1.800 euros.
1: 1.800 euros, 10 dies,
0: aproximadament.
1: Amb el seu avionet i la pulsera, o digue'm com vulguis.
0: Ah, exacte, aprox. L'altra opció, ja pujar 2.500 cap amunt.
1: Clar.
0: Perquè, clar, ja agafes un vol regular i ja entres per un lloc, surts per un altre, ja necessites trasllats interns, és un altre rotllo.
1: Bueno, i a més, sí, clar, són avions.
0: Bueno, i que després, a la part del paquet de Riviera Maya no tens cap excursió inclosa. En canvi, l'altra opció sí que s'inclouen coses, com la visita, doncs, per exemple, a Ciutat de Mèxic, si vas a Palenque, doncs la ciutat... el poble a Palenque, bla, bla, bla. No? O sigui que sí que és veritat que tens un guia i que ho fa per tu, saps?
1: Molt bé, molt bé. Déu-n'hi-do, i evidentment és com tota la vida, ampliar, podries ampliar tant com volguessis, podries dir, ja que estic a Mèxic, vull fer més dies, m'acosto a llocs també emblemàtics o a d'altres països que fan frontera amb Mèxic i passes... És com tota la vida. Si amplies, no? És dissenyar...
0: Per gustos els colors.
1: No, però ho dic perquè estem acostumades i acostumats que si Matravel es pot fer el viatge com si fos un traje a mida,
0: sí,
1: doncs aquí
0: sí, sí,
1: també,
0: sí.
1: Si li
0: exacte.
1: Dieu Sílvia, però és que resulta que jo només vull això, parlem-ne, podem fer-ho, no? Són possibilitats.
0: Correcte, així està.
1: Molt bé, senyora.
0: Molt bé.
1: No ho sé, alguna cosa més? Algun...
0: Bueno,
1: algun consell o alguna...
0: Algun consell, doncs, sempre, doncs, allà és una zona molt, molt natural, sobretot a la zona d'Escaret i tal, doncs, antimosquits, que són...
1: Antimosquits, important, la farmació, la que hem de portar sempre, entre altres coses, en aquest cas...
0: I a més, últimament estic sentint molt que tothom portava una marca d'antimosquit que sempre funcionava, que era la nostra antiga, l'OTAN, no?
1: Sí.
0: I va arribar un moment que allà això ja no servia. O sigui, els mosquits han anat...
1: S'han habituat allò i quasi que per ells allò era...
0: Han evolucionat.
1: Ponme un poco de OTAN, que hoy tengo hambre, no?
0: Sí. El desodorant.
1: Mare,
0: sí, i després el relec tampoc funciona i ara doncs està en busca. Sí, sí, sí, és super curiós perquè
1: o sigui,
0: ja m'ho diuen,
1: aquests
0: en
1: bitxos
0: no.
1: Han vençut una mica
0: m'han picat igual
1: el tema
0: sí.
1: No, això passa amb molts animalons, no?
0: Sí,
1: que s'acaben
0: acostumant.
1: Clar, les seves defenses doncs, fan que puguin vèncer doncs, i s'han de trobar noves coses.
0: Sí.
1: És com tota la vida.
0: Bon zapa.
1: Bueno, doncs, curiós, interessant això, i a veure si algú troba el remei contra els mosquits, per l'amor de Déu, no sé, seria interessant. Escolta'm una cosa, avui, Sílvia, que encara tenim res, 3 minutets i acabem... La setmana vinent pensa que dilluns ja serà estiu.
0: Mare de Déu.
1: Ja haurem entrat en l'estiu. Per tant, modus estiu, aquí...
0: Com passa el temps.
1: Canviaran les coses. Anirem parlant també d'altres destins, d'altres històries que es poden fer. També cosetes més properes.
0: Vale.
1: I tipus de viatges d'aquells que no són massa anomenats o que no coneixem tant, però que,
0: vale,
1: que estan guanyant terreny, no?
0: Vinga.
1: I si vols també parlarem una mica, ja en vares parlar en el seu moment, però les possibilitats que hi ha, i després tot el que hi ha en quant a la crisi de l'Orient Mitjà, mm-hmm, i tot el, evidentment ja no et dic Rússia, no? Hi han destins que no es caiguin desaparegut, però que queden apartats en aquests moments, i per tant estan augmentant altres destins. A mi m'agradaria que, a títol de curiositat, en el seu moment també ens expliquis què has vist que ha pujat de manera potencial.
0: Mira, jo ara acabo d'arribar,
1: si t'ho vols preparar, vull
0: sí,
1: dir, però
0: acabo d'arribar d'Egipte.
1: Sí,
0: i
1: sí,
0: la veritat és que mai l'he vist tan buida, eh?
1: Què dius? Mm. Estava la cosa bastant frenada,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, és la primera vegada, mare de totes les vegades que he anat, que jo he estat sola en una tomba. O sigui, estava amb la meva amiga i estàvem les dues soles, soletes, en una tomba, i vam flipar, inclús ho vam filmar.
1: Sí, sí.
0: Hi ha una publi a Instagram. Uh-huh. És que és al·lucinant.
1: I el museu...
0: És guapíssim, eh?
1: No, clar. Aquí n'hem parlat moltes vegades amb l'arqueòleg de la casa, el Pedro Navarro, però el vas veure encara, no? Hi havia gent, no?
0: Sí, sí, aquí sí que hi havia gent, sí, bueno, sí, sí. És que al Cairo sempre hi ha gent, vull dir,
1: clar.
0: Però, ostres, que sí que es va notar que, sí, sí, que hi havia molt poca gent,
1: una caiguda important.
0: Sí.
1: Déu-n'hi-do, sí, sí. Sílvia. Bé, parlarem de destins, bueno, per aquest any.
0: Molt bé.
1: Vale? I coses molt, molt interessants.
0: Genial.
1: Vols que marxem amb la musiqueta dels barrets?
0: Jo
1: dic dels barrets.
0: Sí, sí.
1: Qué lindo que es México, no sé com dirien aquells, no? Vinga, va, fot-li!

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: Recordeu que avui és festa i que esteu escoltant alguns dels millors moments del que portem de temporada.
2: No t'ho creuràs. L'espai de l'autoconeixement signat per la Marina i la Diana, on al final t'ho acabaràs creient tot.
1: 10:37 minuts, i tant que ens ho acabarem creient. Sempre és així, és l'espai de l'autoconeixement signat per aquestes companyes que cada cop que seuen davant d'aquests micròfons doncs ens regalen autèntiques lliçons. Diguem-ho d'aquesta manera, la Marina Maillard, avui coach de benestar per empreses i famílies i mestra de ioga i d'altres disciplines com la meditació. Molt bon dia, Marina, ben trobada altre cop a la República Santboiana, a casa teva.
3: Molt bon dia. Sí, sí, ja ho pots dir,
1: casa teva. Clar, faltaria més.
3: I tant, i tant. Molt bon dia, com estàs?
1: Bé, bé, bé, amb ganes d'escoltar-te, a veure què ens portes avui.
3: Sí, bueno, com diu el programa, no t'ho creuràs, no?
1: No, sí que m'ho creuré, sí, m'ho acabo creient sempre. Explica'ns.
3: Ai, bueno, aquesta setmana, no sé si saps el que és la Yellow Week.
1: Yellow Week, sí, bueno, la setmana, diguéssim, groga o...
3: Sí, podríem dir que és com la setmana groga.
1: Una mica, sí.
3: Sí, sí, vas molt ben orientat,
1: molt,
3: eh?
1: Molt bé.
3: És aquesta setmana, més concretament és un dia, però ho fem durant tota la setmana.
1: Al final...
3: És, es veu que el dia 20 de juny és el dia que es considera el dia més feliç de l'any.
1: Sobretot, per què? Perquè ens anem cap a l'estiu, per exemple?
3: Sí, bueno, aquí ja parlem una miqueta, sí, parlem del ioga, no? El solstici, el canvi,
1: sí,
3: no?
1: Sí, que però... de fet serà el diumenge, però vaja.
3: Sí, sí, sí, sí, però es veu que és com una formulació matemàtica i han dit, pues mira, el dia més feliç de l'any és el 20 de juny.
1: Pel que sigui, les matemàtiques ho diuen.
3: Sí,
1: molt
3: sí,
1: bé,
3: bueno, mira, jo com ho crec tot, no? Perquè al final sempre vull tenir aquesta tendència d'anar cap a lo positiu,
1: sí,
3: no?
1: Sí, sí.
3: Doncs dic, ostres, pues mira, aprofitem aquest Yellow Week i que sigui tota la setmana i si és possible, doncs durant tot l'any, tot i que tenim pujades i baixades, com és normal. I bueno, volia comentar-te això de la Yellow Week i aprofitant tot el que aquesta setmana, que també és de bon rotllo i tal, portaré un parell d'anècdotes, com la setmana passada, que va ser molt guai, no? Te'n recordes? No sé si us en recordeu.
1: Sí.
3: Vosaltres us recordeu d'aquelles anècdotes de situacions que es vivien a la feina i després farem votació. Els que estem aquí i també els que estan a fora, et toca votar també.
1: Però,
3: i tu també.
1: Però una mica, per definir-ho, avui parlarem dels dies més feliços.
3: No, avui parlarem, no és que sigui dels dies més feliços, sinó que portarem una miqueta més de felicitat al programa.
1: Val.
3: I
1: però,
3: amb anècdotes...
1: Però sí, amb l'accent aquell de... Que carai, que pot ser un dia esplèndid per tu, no?
3: I tant, i tant, i tant.
1: Molt bé, explica'ns.
3: Així que abans de comentar aquestes anècdotes, estava pensant, no?, dintre d'aquesta relació de la Yellow Week, dic, ostres, podem definir com dos perfils molt extrems, no?, d'actituds, no?, dintre de la nostra vida diària, tant personal com professional, com els col·legues i tal. I va, he definit com dos tipus de personatges segons l'actitud, ja que avui no és com actitud positiva i tal. Llavors he ficat, a veure si tu saps, no sé, perquè això és un invento Marina i aquí te pongo a prueba, eh?
1: Sí.
3: He definit com una actitud d'atenció, una persona llimona.
1: Ah.
3: A veure si els nostres oients també poden veure una miqueta què és això de... Què és una persona llimon? Què vol dir això?
1: Sí, què vol dir això?
3: Una persona que està tot el dia així... no em veieu, però és una miqueta per donar-li...
1: Sí, ha estarrufat el nas i ha fet veure com aquell que s'està menjant una llimona...
3: Exacte. Llavors, quin tipus d'actitud pot tenir una persona que és una miqueta llimona?
1: Una persona llimona, àcida.
3: Ah, per exemple?
1: Per exemple.
3: Totalment, 100%.
1: No?
3: 100%.
1: Àcida, que no sap veure amb ulls simpàtics la realitat que té davant.
3: Correcte, correcte. Esto no está ensayado, ¿eh? Així que ho fico tot a prova aquí. Sí, jo, bueno, penso que hi ha actituds, no?, que hi ha persones per la vida que sempre estan com des del punt de vista pues, negatiu, no? Com,
1: clar,
3: mira, justament aquí tenim els nostres gots, no?
1: Sí.
3: I ho veuen sempre amb el got doncs mig buit, no?
1: Sí.
3: I que sempre estan, atenció, amb el buf a la boca, però no és un buf de, bueno, perquè tinc tinc a treure a l'aire perquè ho necessito, sinó que qualsevol pues, comentari, solució que tu pots oferir, no? Des de la bona intenció sempre et diuen un puf o un no, o no val, no?
1: Aquella negativitat...
3: Constant. Constant.
1: Practiquen la negativitat com a esport de... diguéssim, de dia a dia, no?
3: Ai, mira, fa això m'agrada molt.
1: Gimnàstica negativa
3: totalment, per l'ànima. Totalment, totalment, exacte. Llavors, això jo també dic, hem de normalitzar que potser tenim alguns dies que nosaltres estem una miqueta buf, no? Però això és diferent a una persona que constantment està sempre mirant tot des de la part negativa, que no té cap tipus d'intenció de fer canvi, està més amb el tema de la queixa que no des de l'oportunitat. Llavors, això al final t'acaba desgastant. Això al final... Anomeno... No sé si t'has trobat alguna persona així a la teva vida.
1: Sí, esclar. Pregunto. Jo ho anomeno gent que miren cap a la direcció errònia.
3: Ah. A mi m'ha agradat quan has dit això de... és un tipus de deporte. No sé com ho has dit, però m'ha encantat.
1: Sí, que practiquen l'amargura com a esport, diguéssim, no?
3: Totalment, totalment.
1: La negativitat, l'amargura com a esport diari.
3: Totalment.
1: No? Llavors, és així.
3: És una realitat i la realitat és que ens les podem trobar en la nostra vida diària dintre de la família, dintre de la feina i també com podem identificar-les i sobretot, pues, com dic jo en castellà, no? Sacarle hierro al asunto, no? En el sentit de dir, bueno, pues si podem, a vegades no podem evitar estar amb aquestes persones, però ja sabem que tenen aquesta actitud, doncs intentar que no ho agafem, perquè a vegades contagien aquesta actitud.
1: Ara, no et contaminis,
3: Exacte. Llavors tenim aquest tipus d'actitud i ara anem com el Yellow Week, no? Ara anem cap a aquestes persones que són les persones vitamina que alguna vegada ho hem comentat aquí, no?
1: Sí, deixem el barrufet empipat.
3: Antipàtic aquí l'hem deixat aquí i després...
1: Te recordes tu del barrufet empipat? Sí, el deixem
3: I... Potser els nens dels 20 anys, això no sabrà què és.
1: Sí, el barrufet aquell que sempre estava empipat,
3: Exacte, doncs ara anem cap a aquest costat, no? Aquesta actitud, no? Que... moltes vegades quan dic, ostres, i tu ets una persona vitamina, i moltes vegades la gent es fica com una motxilla, com si fos una tasca més a la seva vida diària.
1: Jo dic,
3: és que és molt fàcil poder fer que siguis una persona vitamina. I aquí puc deixar com diferents exemples o referents, no? Jo, per exemple, l'altre dia anava amb el cotxe, que jo crec que no sé si la gent o va amb el cotxe per anar a la feina o es pensa que anem a la Fórmula 1, perquè déu-n'hi-do, o sigui, no deixen creuar, no deixen passar, tot el rato estan amb el pipipi i és com, si us plau, no? Doncs per ser una miqueta més vitamina dintre de la situació que
1: delicat,
3: tens,
1: doncs,
3: ostres, deixa passar, tu no saps la... a vegades lo agraïda que estic, no? Quan deixes passar algú i et dona les gràcies. És com, ai, mira que bien, ja he hecho mi caridad del dia. És molt guai.
1: Em permets una cosa, Marina?
3: Sí,
1: saps què em va dir un cop un psicòleg que parlàvem amb ell de les persones, que les persones a vegades enganyen i que no saps realment... ell deia, no, en segons quins moments i episodis és quan tu veus com és una persona, moments extrems, moments delicats, moments... Sí. I així una mica, amb toc de broma, em deia, saps quan reconeixeràs exactament com és una persona? No, quan, com? Per la manera que condueix. I sobretot per la manera en què es comporta conduint.
3: Hi ha una frase que m'encanta això.
1: Compte.
3: Perquè hi ha una frase que dic, que digo, dime cómo conduces y te diré quién eres.
1: Sí,
3: és veritat.
1: És així,
3: com,
1: eh?
3: Van accelerats i és com, però xiquillo, què passa, no?
1: Sí. O aquell que és agressiu, o aquell que és egoista i no deixa passar, o aquell que passa de tot, o aquell que està escoltant la ràdio i veus que està cantant.
3: Aquestes actituds, sí.
1: Bueno, escolta'm.
3: Sí, i passa el mateix que hem dit. Hem de normalitzar que hi ha dies, doncs anem una miqueta més aplatats de cul, no? I hem d'anar, pues, estem una miqueta més despistats, no? Però no normalitzar això. Llavors, un agraïment, un escolta, perdona, o un com estàs, pot canviar la vida d'una persona, llavors, i també la teva, és a dir...
1: Correcte.
3: No és, insisteixo, no és que sigui una tasca, sinó és una manera que tu puguis estar més sostenible dintre de la vida, que és com una muntanya russa, o sigui, això és una muntanya, però, ostres, i si algú, per exemple, jo que sé, acabem de sortir ara de la ràdio i et diu una persona, bon dia, ostres, que bé que et queda, no?, aquesta samarreta, tal, i tu ja surts allà, mira que guapot que he vingut,
1: sí,
3: no?
1: Sí, aquesta persona quina deferència ha tingut i, bueno,
3: sí, positiu. I després et trobes per allà i jo què sé, i trobes el veí, escolta, mira, doncs pues, ara estem amb el tema de les prunes, mira, et dono un prunes que m'he trobat, o sigui, que tinc allà a l'arbre i és fantàstic, no? Aquestes actituds a mi m'encanten, per això també fer poble, com nosaltres estem aquí a Sant Boià, i m'encanta.
1: És així mateix.
3: És de molt bon rotllo, molt bon rotllo.
1: Ja tinc la cançó, d'avui.
3: Ah, sí? Me ficaràs ara mateix allà una miqueta...
1: Vols un bocinet?
3: Un tastet, va.
1: Un tastet. I qui la vulgui sentir sencera s'haurà d'esperar al final.
3: Vinga.
1: A veure si saps de què es tracta.

0: Tea-te-lo así.
1: Ja n'hi ha prou. No vull que s'escolti més. No, qui la vulgui sentir del tot haurà d'esperar-se al final. Ah, avui vale. Pot ser un gran dia. Avui cada dia pot ser un gran dia.
2: Sí.
1: Depèn de nosaltres.
2: I de l'actitud, no?
1: T'agrada aquesta cançó?
2: Llimona? Sí.
1: Serrat?
2: Sí. Sí, i vull acabar d'escoltar-la quan acabem el programa.
1: Doncs haurem d'acabar el programa.
2: Sí, i tant, va. I tant. Va, doncs vaig amb les tres anècdotes pels nostres oients, per vosaltres
1: anar.
2: I per també vosaltres, que esteu aquí, heu de votar. Vale, hi ha tres opcions.
1: Sí. Sí? A l'altre cantó de la peixera hi tenim gent, evidentment els tècnics, sí. Doncs que hauran
2: de
1: dir la seva.
2: Todo vale. Va,
1: explica.
2: I són tres anècdotes, tres curiositats, sí. o tres... Bueno, ja ho veureu, de situacions que s'han viscut a la realitat dintre de la feina i com a mi m'agrada també dintre de les situacions de la vida diària. Ficar una miqueta d'humor i també de reflexió, doncs
1: clar
2: aquí van
1: sí.
2: les tres.
1: Vale, clar que sí.
2: Vaig amb la primera,
1: sí.
2: Vale?
1: Va.
2: Bueno... ens trobem a una situació d'una noia, vale? Que ja estava molt feliç, ja portava un parell d'anys treballant a una empresa. A més, era una petita empresa molt familiar i ella, la veritat, que es trobava bastant bé allà. Contexta, no?
1: Sí.
2: Qui treballava a la família, o sigui, treballaven allà, era pues, el que era el CEO, bueno, o el responsable, no? També treballava la parella del CEO, és a dir, pues, la seva dona de tota la vida, la secretària que portava més de 20 anys, i aquesta noia.
1: Molt bé.
2: Quatre, o sigui,
1: quasi,
2: veiem quasi, aquest
1: família.
2: Partit 4.
1: Això, família.
2: Sí, ella portava, pues, això, dos, tres anyets allà i estava molt, la veritat que molt feliç.
1: Molt
2: i un
1: bé.
2: Dia el seu, pues, el seu mànager, el CEO, és que tampoc hi ha molts més càrrecs, molts més rols.
1: No.
2: L'agafa i li diu, podem parlar un moment, i ella molt emocionada perquè ella se sentia, pues, oye, tú, que lo estás haciendo muy bien.
1: Claro.
2: I li diu al mànager, li diu, escolta, i ella molt atenta, diu, sí, diu, què ens estàs robant?
1: Carai.
2: I clar, i ella va dir, mare meva, que més bèstia. Una persona, saps que és super, sí. pues, treballadora, que mai a la vida ha fet res, a més que la conec,
1: sí.
2: o sigui, és una situació real, i es va quedar, de, jo? O sigui, clar, ja, al cap ja se'n va, dius, bueno, a lo millor alguna vegada he apuntat una cosa a algun pòsit i
1: sí,
2: m'he agafat un paper d'un pòsit, o sigui,
1: sí.
2: res més, o sigui,
1: carai.
2: no, i segur?
1: Què dius?
2: Diu, sí, i al final bueno, diu, bueno, és que, clar, nosaltres som la meva dona, no, i la secretària, pues, tampoc, i ella,
1: I no
2: jo,
1: sé,
2: bueno, plorera d'ello, sí. te lo juro, que no, bueno, ja es va quedar tot
1: carai,
2: allà, clar,
1: carai.
2: Tu, com Això arribes mal, el dia següent a la feina,
1: sí,
2: amb quina
1: sí.
2: cara, i tu flipant, tal, bueno, de sobte, amb el temps, pues, es veu que pues, aquest responsable pues, va ficar càmeres. I, perquè, no us ho he dit lo curioso, perquè la noia aquesta va preguntar ¿y qué estoy robando? ¿Sabes? Perquè,
1: sí, clar,
2: a veure...
1: Exactament, que robo.
2: No,
1: Déu-n'hi-do.
2: I atenció, el que deien que estava robant era paper de vàter. Paper de vàter.
1: Ah, sí?
2: I va dir... Tu creus, de veritat, que jo estaré aquí i robaré paper de vàter? O sigui, sisplau, o sigui, guanyo poc, però no tant per fer això,
1: sí,
2: no?
1: Sí,
2: la cara
1: sí.
2: que tenia era, bueno, ella ja a la feina ja estava, pues, la veritat, decepcionada,
1: home,
2: perquè
1: esclar,
2: diu, si a mi em diuen...
1: Faltaria més.
2: Clar,
1: bueno, és a dir, que trobaven a faltar el paper de vàter.
2: Sí, trobaven molt a faltar, però molt, es veu que s'esfumava ja el paper
1: sí,
2: de vàter.
1: Sí, és el que anava a dir-te, vés
2: sí,
1: a saber.
2: Sí, sí, la qüestió és que amb el temps, pues, bueno, el temps, que això va ser res, una setmana, clar, i ella dubtava d'estar allà a la feina, perquè diu, si a mi em diuen això, clar, les mirades de
1: home,
2: quin ha sido,
1: ja
2: no?
1: Home, ja no estàs tan còmode, no?
2: No. Total, que un altre dia, pues, el responsable sí. la va portar al despatx, va començar a parlar i va dir, ja sé qui ha robat, i no eres tu, ja, gràcies, ja ho sabia això.
1: Sí.
2: Qui estava robant el paper de vàter era la senyora de fer feines.
1: Mare.
2: I clar, no havien, dintre de la quadratura
1: clar,
2: no ho havien
1: clar,
2: comptat, no? Clar. Llavors, bueno, pues, aquesta és una cagadota dintre, mai
1: millor dit que mai.
2: Dintre de la feina,
1: ostres,
2: de coses que mai
1: fort.
2: Has de ficar al dit.
1: T'acusen de que t'endús el paper de vàter.
2: Por favor, vaya ruïna, vaya, sí. Bueno, aquesta és una anècdota i ha passat, així que aquí tenim la primera.
1: Primera anècdota.
2: La segona anècdota també és molt divertida.
1: Vinga.
2: Bueno, va ser una noia, no?, que després de, pues de la criança, de, perquè havia tingut una bebé i tal, i va tornar normalment al món laboral, perquè ja sabem que moltes noies, per desgràcia, han de deixar la feina, perquè a nivell de normatives pues no està hecha per a la conciliació. Total, que ella molt emocionada va anar a la feina, aquesta pues, una entrevista de feina, bueno, nerviosa, però dándolo todo, no? I llavors, bueno, pues l'entrevista sembla que va anar molt bé, van tindre molt bon rotllo amb la noia i tal, i quan surt d'allà, no?, tota emocionada, pues clar, agafa la nena, va a comprar, bueno, tot pues una vida de cool, no?, com van moltes mares que tenen fills i tenen moltes tasques a fer del dia a dia. I va escriure un WhatsApp a la seva parella i li va dir, escolta, vaig un moment a comprar al súper, et sembla, pues, no sé si agafo, pues, no sé, pues, 12 llaunes d'Estrella Galícia, sí, Estrella d'Am, tal. I diu, no, mira, agafa Estrella d'Am. Bueno, ella diu, bueno, agafaré Estrella d'Am, tal. Ah, vale, vale, vale, perfecte. Llavors, pues, arriba a casa, deixa totes les coses i tal, i quan se senta allà a casa, pues, recollint i totes les coses, pues, rep un missatge, un WhatsApp, de la responsable de recursos humans.
1: Sí, sí, sí.
2: I li diu, a mi Estrella Galicia no, ponme mejor una chiveca o algo así, vale, pero gracias por invitarme. Total, que el WhatsApp no l'havia enviat a la seva parella, sinó que li havia enviat a la responsable de la feina. Bueno, aquestes coses que poden passar perquè com anem...
1: Que són tonteries, però que poden portar al final en renous, eh?
2: Total. Bueno, són situacions que poden passar i és, bueno, pues escrius un missatge, no?, a una persona equivocada.
1: Segona, ja tenim la segona anècdota.
2: I la tercera i última, bueno, aquesta és bastant curiosa i es tracta, bueno, doncs... una persona que, bueno, que estava a la feina, espera un moment, que ho vaig a mirar-ho bé perquè vull mirar-ho. Sí. Doncs és una persona que estava a la feina, a un ajuntament, i atenció, es veu que li van donar un premi perquè ja portava 20 anys a la feina, i van descobrir quan van donar-li aquest premi a la feina, i és que portava 6 anys sense anar a la feina.
1: Li donarem un premi de la seva fidelitat tants anys i dius, i on està? No, és que fa 6 anys que no ve.
2: 6 anys, és molt fort perquè es pensaven que es deia Joaquim, diu Joaquim, es veu que aquest home, pues, a l'Ajuntament es pensava que estava dintre de la institució i els de la institució pensaven que estava dintre de l'Ajuntament. Així que ell un dia va decidir que com no tenia feina i no li feien cas, va decidir ausentar-se durant 6 anys.
1: Bueno, va dir, saps què? No hi vaig perquè total no pinto res.
2: I el pobre és que es van donar compte de tot això perquè li van donar un premi perquè ja portava uns quants anys dintre de la feina.
1: Bueno, el reconeixement que no sigui dit,
2: sí, reconeixement d'algú que mai ha trobat a faltar a la feina, perquè jo quan estic a la feina em dono compte de qui ha vingut o no.
1: Reconeixement al poc problemàtic, és a dir, passava desapercebut i mai a la vida van patir per res.
2: Silenciós ha sigut.
1: Déu-n'hi-do, tercera anècdota ja.
2: Aquí tenim les tres anècdotes. Ara sí, hem de votar, així que diem als tècnics. A veure, tenim la primera. A veure, aquí la primera que era...
1: La del paper de vàter.
2: La del paper de vàter. Tenim la de la noia de Heineken.
1: Però per aclarar-ho, què votem? Estem votant la
2: que més us agradi.
1: La que més ens agrada, eh? Va,
2: i l'última, la de 6 anys, i aquí n'havíem vist. A veure, els tècnics. Votació.
1: Sí, els tècnics diuen que voten...
2: A veure,
1: l'Albera ha votat per el vàter.
0: Paper de vàter.
2: Paper de vàter. Sí. L'altre tècnic, a veure.
1: El tècnic auxiliar diu que... També.
0: La primera també.
1: La primera
2: dos,
1: també.
2: Dos, eh?
1: Molt bé, dos. A veure, és xula... jo votaria la tercera, però és que no m'agrada la tercera, és a dir, no m'agrada l'actitud.
2: Bueno, és l'actitud llimona.
1: Sí, la primera també.
2: La primera? Pues mira, jo voto la segona.
1: Tu la segona, molt bé.
2: Rollo de la voy a enviar un mensaje a quien no toca. Així que la guanyadora d'avui
1: és... La guanyadora és... Estàs robant paper de vàter?
2: Totalment.
1: No, jo no, que sí, que no, que sí, que no. I al final resulta que no robava paper de vàter. Déu-n'hi-do,
2: no.
1: Déu-n'hi-do.
2: Pobre.
1: Escolta, molt xulo aquest experiment, Marina. Ens agraden aquestes coses, ajuden molt doncs, a entendre el context del que hem parlat avui, del tema, doncs, home, del que s'empipa, del que no s'empipa, del que veu les coses d'una manera o d'una altra.
2: Totalment.
1: I que al final dius, home, per l'amor de Déu, ja que hem d'estar aquest món, siguem feliços.
2: Ai, sí,
1: no?
2: Totalment.
1: Una mica
2: totalment,
1: això, no?
2: Una miqueta d'actitud positiva, actitud vitamina, i si no estem en bon dia, doncs no passa res.
1: Clar,
2: ja
1: sí.
2: Ho farem demà, però perquè seguim amb aquesta tendència.
1: Al final, pot ser un bon dia si tu prens a la teva manera.
2: Tant.
1: I si saps com gestionar-ho. Cada dia pot ser un bon dia, sí o no?
2: Totalment, totalment.
1: Et sembla si marxem doncs amb el Serrat?
2: Vinga.
1: Sí? Que donava una mica aquest missatge. Depèn de vosaltres. Si vosaltres voleu, avui pot ser un bon dia. I demà, segurament que també. I és un bon dia cada cop que fem també el No t'ho creuràs, Marina.
2: Doncs un plaer estar aquí.
1: Moltes gràcies, que
2: igualment,
1: vagi molt bé.
2: Bon dia.
1: I a vosaltres, estimades i estimats, doncs això, gràcies per la vostra confiança. Demà és dimecres. Som els de la República Santboiana i aquí estarem. Fins aleshores, que vagi molt bé i sigui un bon dia.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: Recordeu que avui és festa i que esteu escoltant alguns dels millors moments del que portem de temporada.
2: L'espai de la ciència.

0: 9 i 34 minuts. Avui a l'Espai de la Ciència parlarem, us ho dèiem fa un moment, amb la Roser Bastida, i ho farem per parlar, per conèixer la missió Hypatia 3. Us explico com s'escriu. És una H, una I, Y, Hypatia 3. Què vol dir això? Va, és una missió del projecte Hypatia Mars, que és una organització dirigida per dones dedicada a promoure la investigació espacial i la divulgació científica amb un clar objectiu: destacar el talent femení i inspirar les futures generacions. I la Roser, doncs, forma part de l'equip d'Hypatia 3, i per altra banda també us he de dir que és farmacèutica, està especialitzada en comunicació científica. Actualment treballa com a tècnica de comunicació a l'Institut de Neurociències de la Universitat Autònoma de Barcelona. També està fent un doctorat en aquests moments en comunicació i disseny a la Universitat Central de Catalunya. Molt bon dia, Roser.
1: Bon dia, què tal?
0: Què tal estàs?
1: Molt bé.
0: No sé si alguna cosa corregida del que he explicat, més o menys, seria això.
1: Que ja m'he doctorat.
0: No, és el que anava a dir, que jo pensava... Compte, aquí estem dient que està fent un doctorat, però és que ja és doctora.
1: Sí, des de fa un mes.
0: Molt bé, ha anat bé, no?
1: Sí, fantàstic, molt bé, molt bé. M'he tret un pes de sobre.
0: Bueno, un pes de sobre, però també has guanyat un bon pes, no?
1: Tant i tant.
0: Amb el bon sentit de la paraula. Doncs va, que avui parlarem de mar, i fins i tot, sabeu que us dic, que fins i tot parlarem de poesia. Poesia a Mart. I algú pensarà, però què estan dient aquesta gent? Doncs, escolta'm, si vols, anem a pams, Roser. Explica una mica millor, jo ho he fet el més resumit possible, què és això de Hypatia Mars, aquesta organització fantàstica liderada per dones, que al final sí, impulsa la recerca espacial, però també altres coses.
1: Sí, doncs com dius, Hypatia sí. És una associació de dones que fem recerca espacial a partir de fer missions espacials anàlogues, que vol dir que és com si fossin missions espacials,
0: correcte,
1: però són aquí a la Terra, en llocs remots que d'alguna manera s'assemblen a com seria ser a un altre planeta, per com és geogràficament el lloc, etc., no? Perquè estan molt aïllats. Llavors aquesta associació ja ha fet dues missions anteriorment i ara estem preparant la tercera, que té la diferència respecte a les altres dues, que les altres dues van ser al desert de Utah.
0: Ah, carai.
1: I ara aquesta tercera serà en una illa a l'Àrtic canadenc.
0: A l'Àrtic, encara més difícil. Poses
1: exacte,
0: més difícil,
1: es complica
0: no?
1: una miqueta
0: però
1: més.
0: Això per què? Perquè la geografia és més extrema, perquè s'aproxima, no sé si per temes de temperatures, per temes de dificultats, etc., s'aproxima al que podríem pensar que es deu viure a mar.
1: Exacte, sí, és apropar-nos-hi un pas més, perquè ara les temperatures seran més fredes, per tant més semblant, perquè mar hi fa més fred, i també perquè hi ha unes condicions d'aïllament encara més extremes del que ho era el desert de Utah. El desert de Utah estava a 4 hores en cotxe de la població més propera.
0: Exacte.
1: I ara estem a 4 hores en avió,
0: de
1: la població més propera.
0: Sí.
1: Que, clar, si, per exemple, fa mal temps, l'avió no pot volar, llavors estem allà, doncs... això, amb unes condicions més complexes i l'objectiu és assemblar-nos al màxim possible a les condicions de mar.
0: Molt bé. Tot i que al final és com dir, no, ens n'anem a un laboratori que intenta emular doncs, aquelles circumstàncies, aquell ambient, aquell... Val. Tot i així, la il·lusió, els nervis i pel fet de dir és una aventura al final, no? I són, no, també?
1: Totalment, clar. Nosaltres estarem pensant-nos que estem a Mart,
0: clar.
1: Perquè si no això no funcionarà.
0: T'ho has de creure.
1: Nosaltres ens ho hem de creure. Llavors, estarem tancades en un espai molt petit, cada cop que vulguem sortir fora no podrem, o sigui, hi haurà uns moments concrets que són els moments de sortides extravehiculars, que vol dir sortir de la base, i llavors ens hem de vestir com si realment fóssim a Mart, hem de portar
0: correcte.
1: Una motxilla que pesa el que pesaria si fos una motxilla d'oxigen,
0: sí,
1: els filtres, etc. Hem de replicar els protocols que faríem si realment fóssim en un altre planeta. Per això, per provar tecnologies, protocols i també com ens sentim i quins reptes hi ha a nivell personal, no?, pel fet també d'estar tan aïllades i estar en aquestes condicions.
0: Escolta'm, i patir a Mars, al final, mira cap a l'espai com a escenari per imaginar futures missions i també doncs, com a plataforma per transformar la societat. Això m'agrada, no? I vosaltres dieu que al final l'associació és científica, sobretot, no? Però que té una reivindicació simbòlica importantíssima, com és obrir l'espai a les dones, donant-los lloc, donant-los doncs, el protagonisme que es mereix tot plegat. La veu, el coneixement, la recerca, l'exploració de l'univers. I en aquesta darrera missió doncs, dels Estats Units vèiem que hi havia una dona. Això no, això hauria de ser el més normal, no? Vull dir, però que fins ara tot plegat ha costat molt. Uh-huh. I mira que, això ho saps tu millor que jo, mira que la primera missió de l'Apolo... evidentment sense la feina de les matemàtiques no hagués estat possible.
1: Mm-hmm. Sí, per això també el nom de l'associació Hipàtia, que Hipàtia va ser una matemàtica molt important en la història, no? I llavors mm-hmm. doncs, per voler-li fer homenatge de que les dones hi han sigut, però potser no se les ha vist tant.
0: Que no han deixat de ser-hi mai.
1: Exacte.
0: No? Una mica seria mm-hmm. això. I, per cert, abans jo explicava... Sí, perquè també parlarem de poesia mar. Mm-hmm. I a veure, hem de dir que a banda de farmacèutica, de periodista, d'investigadora, ets artista també.
1: Bueno, sí, m'agrada molt escriure poesia.
0: Clar.
1: Sí, i aquí ens havíem de presentar amb un projecte per aplicar. Mm. Llavors el meu projecte era poètic i la meva idea és, quan estigui allà... Clar, o sigui, cadascú té un rol. Llavors tu aplicaves en un d'aquests rols i un d'aquests rols era el d'artista en residència. Jo vaig aplicar per aquí. I llavors sí, m'agradaria fer, a veure què surt, però un poemari on els protagonistes fossin uns animals que se'n van a Mart.
0: Ah, molt bé.
1: Sí, a veure què...
0: I a partir d'aquí, home, també contribueixes una mica a donar-li ambient a la cosa, perquè les teves companyes, d'alguna manera, jo crec que acabaran participant una mica, no? O sent les primeres lectores seran elles, o què?
1: Sí, a veure, segur, perquè segur que voldré compartir les coses que van sortint i segur uh-huh. que en les converses també sortiran idees. Uh-huh. Sí, ja estic pensant a veure una mica com ho faré i a veure també què tal escriure en un ambient així tan diferent, no? Perquè...

0: perquè si ens quedem a mitges ja no, no, ja això ja no funciona. Explica'ns una mica això de despertar vocacions, Tim. Que,
1: sí,
0: el concepte.
1: Clar, això que dèiem, no? Les més companyes, moltes són enginyeres,
0: sí.
1: Carreres aeronàutiques, etc. No? I quan a vegades en entrevistes els hi pregunten ai, qui eren les vostres referents, doncs hi ha així una mica de silenci, no? Perquè és veritat que no hi ha gaires dones que hagin fet aquest camí. Llavors, doncs un dels objectius d'Hipàtia és que nosaltres existim i que, per tant, doncs ja pugui ser una imatge on emmirallar-se per les nenes, sobretot, i pensar que això també pot anar per elles, no? que si els interessa aquest camp, que és un canvi possible. I això, i sobretot en els camps més matemàtics, d'enginyeria, doncs encara hi ha molt camí a recórrer. En els camps més biomèdics sí que hi ha més dones. Jo que vaig fer farmàcia,
0: sí.
1: La veritat és que érem la majoria dones. Però és veritat que els camins que vas triant no són els mateixos els homes que les dones, no? Perquè després, quan mires en les farmacèutiques, etc., no? Com els llocs de més poder sempre són dels homes.
0: És així, que precisament jo m'estava mirant una mica l'equip i sí que és veritat que tens enginyeres com a oficial executiva, tens especialistes doncs, en missions, biòlogues, científiques d'altres tipus, en el teu cas periodista, però també farmacèutica, clar, això que dèiem.
1: Sí,
0: no?
1: Jo de fet vaig fer un màster en comunicació, però no sóc periodista, però el meu rol també, com això que dèiem, no? quan vaig aplicar, el rol era d'artista en residència i també el de periodista.
0: Per tant, hauràs d'escriure, deixa'm-ho dir d'aquesta manera, la crònica diària de la missió.
1: Sí, aquesta és una de les més tasques.
0: I això es traduirà en explicar-ho cada dia a través d'un mitjà de comunicació, o després es traduirà, doncs, no em facis dir, amb un article, un macroarticle seria això, amb un llibre o el que sigui, ho tens pensat?
1: Hi ha un blog al web que allà a les altres missions també s'anava fent així. Clar, no tenim internet tot el dia, només hi ha una hora de finestra amb internet, i durant aquesta hora doncs una de les feines que faré serà precisament penjar aquesta crònica del dia
0: a
1: aquest blog perquè tothom pugui anar seguint el que ens va passant.
0: Dona, ja et dic ara que estarem a la guait, hi ha unes àrees de recerca que són els punts de paller, és el més important, perquè al final durant aquesta missió la Hipàtia 3 el que es mira és de començar a obrir camí, digue-li d'aquesta manera també, en quant a recerca multidisciplinària per donar suport a la futura exploració humana a Mart. Al final, totes les dades, totes les vostres conclusions sumen pels que algun dia creuen que podrem, com a humanitat, trepitjar Mart, no? Hi ha, per una banda, la biologia, que és la recerca de ciències microbianes, vegetals, animals. Suposo que no és només comprendre la vida, sinó que, a més, és dir com a través de la biologia, dic jo, Roser, com podem ser autosuficients en un lloc tan inhòspit i tan difícil com Mart, en aquest cas, on estareu vosaltres, a l'Antàrtida.
1: Sí, sobretot la biòloga que ve en aquesta missió es centrarà en temes de dieta. Mira, a veure, com la dieta, una dieta més o menys restrictiva, ens afecta a nivell fisiològic, no? A nivell del funcionament del nostre cos.
0: Déu-n'hi-do.
1: Llavors, si compararem, durant uns dies tindrem una dieta, durant uns altres dies en tindrem una altra, llavors mirarem. A veure, per tal d'optimitzar, com que en un ambient així, doncs els recursos que tenim són molt limitats, doncs mira, a veure, amb què ja és suficient, no? Amb quina dieta de mínims ja estem suficientment bé.
0: Home, ja posats en aquest punt que dèiem de la biologia, també et pregunto, tu creus que algun dia arribarem a cultivar cols i naps i cebes a Mart?
1: Sí, jo crec que això no és el més complicat.
0: No, el problema no seria aquest, no? Perquè això al final amb una bombolla, no?
1: Sí,
0: el podem crear.
1: Sí.
0: Molt bé. Després ja el tema dels factors humans, estudis centrats en els reptes físics, psicològics, socials de la vida humana en entorns precisament aïllats. Hem vist l'espècie humana haver de superar reptes molt, molt bèsties en moments no només d'aïllament, sinó molt extrems, no

0: facis dir guerres, segrés, en presons, etc, etc, no? Al final és una mica això, dir com ens comportem psicològicament els humans en un lloc que, en aquest cas, val, d'acord, és un experiment, però a Mart, en un futur, qualsevol no agafa i diu m'he cansat de vosaltres, agafo l'autobús i me'n vaig. No.
1: Total, sí, un dels objectius també d'Hypatia és transmetre que no... És que just ho deia un dia que vaig venir precisament a aquesta ràdio, també ho comentàvem,
0: sí?
1: que la idea també és explicar que la Terra és el nostre lloc i que no podem anar pensant, bueno, doncs espatllem la Terra, ens n'anem a un altre planeta, comencem i vull dir, allà estaríem molt incòmodes i precisament també és una de les coses que volem veure, que estarem pues, estressades i que passarem moments complicats segur perquè estarem tancades, perquè cada cop que vulguem sortir haurem d'anar vestides amb el tratge d'astronautes, perquè tot és complicat, no és obrir la porta, sortir i anar a prendre el sol, no? Vull dir que sí, que això és un dels objectius també d'Hypatia i per tant mirar com reacciona el nostre cos a totes aquestes condicions tan limitants. També és una de les línies de recerca.
0: Molt bé, després ja el tema de la enginyeria, que n'hem parlat una mica, però que al final estem parlant de tecnologia, no? I temes també molt informàtics, però també altres tipus de mecanismes.
1: Sí, sobretot estic pensant en dos projectes. Clar, cadascú té els seus projectes i aniran sortint de nous i s'aniran remodelant perquè encara falta un any per marxar. S'aniran polint, però de moment hi ha dues línies en ment. Una seria mirar d'optimitzar que l'habitatge on estarem que no tingui pèrdues de calor, etc. Llavors hi haurà un sistema de drons que analitzaran aquesta manera de quina manera l'habitatge es pot optimitzar també perquè no perdi energia. I de l'altra també amb un sistema de satèl·lits mirar com la Terra, com el Terra es mou microscòpicament, perquè això sobretot en entorns molt extrems pot ser, per exemple, aquí que hi ha molt tema de gel, etc, no? que hi haurà, això provocarà una inestabilitat en la Terra que pot afectar.
0: Clar.
1: I això també passaria a Mart, no? De cara a les construccions on moviments mil·limètrics ja poden causar grans conseqüències.
0: Sí, sí, doncs molt interessant també, no? El mirar d'investigar en aquesta direcció.
1: Sí.
0: I després hi ha un tema que és jo crec que és molt, molt important, evidentment, i potser cada cop més, les relacions internacionals. Al final és a fomentar la cooperació entre diferents cultures, diferents països, amb les guerres que tenim i amb tots els aldarulls que estem veient, al final hi ha una cosa que ens pot unir a totes i a tots, a tot el planeta, que és, respecte al planeta, el nostre planeta és la nostra llar, i després el que si hem de conquerir l'espai ho hem de fer-ho tots a una, o això serà impossible, no?
1: Sí, totalment. Com la voluntat de l'associació és de fomentar les col·laboracions al màxim que es pugui per anar treballant tot. I en realitat la recerca, no, global en tots els àmbits ha de ser una mica així, anar construint conjuntament perquè així s'avançarà molt més i més ràpid.
0: I el darrer pal de paller, que n'hi ha d'altres, però els principals és el que hem anomenat, és això que dèiem de la comunicació, de la divulgació, perquè no és només anar-ho explicant als que us estarem una mica seguint, no?, sinó que jo crec que el més important és el que donareu a les generacions que s'estan formant, no? Una mica, i sobretot a les nenes, a les nenes i a les joves que creuen que la carrera espacial, en aquest cas, també és cosa de dones.
1: Sí, l'associació està molt compromesa també en a fer xerrades a escoles, etc, no? Perquè també pensem que és molt important, i també explicar la recerca espacial perquè sembla que sigui una cosa molt llunyana, no? Jo que no vinc d'aquest món també estic aprenent moltes coses perquè jo ho veia una cosa com molt aliena, no? I això, doncs, tenir persones normals que poden parlar d'això, doncs, crec que és molt important.
0: Molt bé, molt bé. Hi ha alguna coseta per anar acabant que també, home, a títol de xafarderia que voldríem saber? A veure, en primer lloc, bueno, ja no és xafarderia, és informació. En primer lloc, quants dies hi estareu, allò que dius, a dins?
1: 15 dies.
0: 15 dies.
1: Sí.
0: I heu d'anar-hi com a mínim, dos dies abans ja esteu per aquella regió, no?
1: Clar, per arribar-hi són 4 o 5 vols. L'últim no és un vol comercial, que clar, i dependrà molt de la, del temps que faci. Uh-huh. Llavors sí que ens han dit que ens bloquegem un mes, que encara no sabem quin serà, però serà l'estiu del 27, i llavors en funció de les condicions meteorològiques òptimes, doncs, doncs suposo que s'avançarà una mica, es retrasarà una mica, uh-huh. i el mateix amb la tornada, són 15 dies, però si el dia 15 no podem volar perquè fa mal temps, doncs ens hi haurem de quedar una mica més.
0: Entenem que estareu sota l'aixopluc, no només científic, sinó que, deixa'm dir-ho d'aquesta manera, semimilitar, no, no sé, o què, o què us han dit. Qui organitza darrere de tot plegat?
1: Sí, no...
0: Clar, la, qui hi ha darrere, no?
1: Hi ha la Mars Foundation, que és una fundació que fa recerca sobretot en temes de Mart i que té diverses bases anàlogues pel món. Llavors, ells són els que faciliten tot, tot el viatge i que allà, un cop allà hi hagi menjar, etc. No?
0: Però clar, ja deia el tema defensa, volia dir, no sé si militar o policial, però que algú haurà també donant seguretat, no? Suposo,
1: esperem,
0: no sé. Fas una cara com dient, no ho sé, jo això, aquí sí que ja no arribo.
1: Espero que no ens vinguin a atacar, no sé.
0: Molt bé, molt bé. I va, tipus de xafarderia, coneixes el pressupost d'aquest projecte?
1: Sí, són bastants diners, són uns 20.000 euros per persona. I llavors ara estem en la fase d'intentar buscar col·laboracions perquè ens ajudin a finançar-ho.
0: Molt bé, molt bé. Doncs escolta'm, serà molt xulo, i insisteixo, amb el tema de la poesia, no és que em sorprengués, no?, quan ho vaig saber, però sí que vaig dir, hosti, que maco que aportar això, no?, al final la ciència, què és sense l'art, i l'art què seria si no té una mica també de fonament científic? No sé si mirar-ho des d'aquesta perspectiva, no? Al final, què ens fa més humans? Et pregunto, ara directament, Roser, la ciència o l'art?
1: Algú deia com que l'art, pel fet de ser una cosa accessòria, no, que no ens ajuda en realitat, no ens ajuda, però a nivell com espiritual, diguéssim, no? El ser una cosa que podríem viure sense ella, d'alguna manera, i entre cometes, fa que sigui molt humà, perquè, perquè els animals no fan coses que no tinguin una finalitat directa. I potser la ciència està més enfocada a la productivitat que no pas l'art, no? Llavors, potser l'art ens fa més humans, no ho sé.
0: Potser l'art. Mira, ara has tirat més cap a la banda art, Roser art, que no pas Roser científica, eh? Home, jo recordo a l'Einstein, bueno, ja ho deu saber-ho, no?, un periodista que en un moment determinat li pregunta si estigués vostè, hagués d'anar a una illa deserta, només pogués triar un professional, qui s'enduria, no? S'enduria potser un científic de quin àmbit? I va dir, no m'enduria cap científic de cap àmbit, m'enduria una persona creativa, un artista. Per què? I diu, home, perquè de solucions científiques n'hi ha moltes, però el que segurament en donarà solucions a qualsevol problema que va més enllà de la ciència serà el creatiu, no? La creativa, no? En aquest cas. Mm-hmm. Una mica allò de l'art, com d'important és i com...
1: Sí,
0: i com
1: també ara ho veiem tot molt separat, però algun dia tot estava més junt, no?, el coneixement i les formes d'expressió eren
0: segur.
1: Tot una
0: home,
1: cosa més
0: única. Jo crec que la ciència pot explicar moltes coses de l'art, i que l'art pot envellir la ciència perquè encara sigui més fàcil, no?, d'arribar als
1: anys. Sí, al final tot és voler-nos apropar a conèixer el món i a intentar explicar-lo, i són diferents enfocs, però tot és una mateixa voluntat de conèixer on vivim i per què, i intentar entendre l'existència.
0: Escolta'm, per anar acabant ja, Roser, mira quina pregunta que et faig, però sàpigues llegir-la, sisplau. Jo ja ho sé que aquí no correu perill o que estareu, home, més o menys, doncs, amb seguretat, no? Però què et fa por de tot plegat? I sàpigues llegir la pregunta. No estic parlant de seguretat, si jo ho sé que no us passarà res, ja ho sabem, això.
1: Clar, em fa por que és un entorn, és una situació que no he estat mai, per tant, no sé com reaccionaré, no sé com estaré tan aïllada i tan tancada, no sé com reaccionarà el meu cos, però sé que estaré molt ben acompanyada i que... I bueno, pateixo, però molt, molt, molt entre cometes, vull dir que també sé que ens prepararem molt i, per tant, que anirà tot amb molts coixinets, diguéssim.
0: Molt bé. I en un futur què preveus? Perquè al final sou pioneres en aquest cas d'aquest experiment, ja sabem que s'han fet altres coses similars, però sou pioneres. El futur de la Roser Bastida, ja ho sabem, que és doctora, el tema farmàcia, tema artístic, moltes coses, però què preveus? On et voldries veure? Més endavant, eh?
1: La veritat és que no ho sé. Però bueno, a cada pas s'obren nous fronts i noves coses que em van interessant i, i bueno, no ho sé i també em va bé no saber-ho perquè m'agrada que la vida em sorprengui.
0: T'agrada que la vida et sorprengui? És a dir, que no escrius en aquest llibre de la vida, no hi ha una plana d'un capítol de futur, està en blanc.
1: Està una mica en blanc, sí.
0: Està una mica
1: en blanc.
0: A veure,
1: hi ha coses que sé que no passaran,
0: però... Molt bé. Bueno. Molt bé, doncs, de Gavà a Mart, ho podríem dir d'aquesta manera, bueno, no, perquè ens entenguem, no?
1: De Gavà a Mart, vinga, de Gavà a l'Àrtic.
0: De Gavà a l'Àrtic, i ja de pas, doncs, també a Mart. Escolta'm una cosa, estem molt agraïts que hagis invertit el teu temps amb nosaltres i que t'hagis explicat també i que generis aquest esperit d'aventura i aquestes ganes de saber més. Jo, home, no podria dir que jo tinc més ganes que tu de que te'n vagis cap allà, però és que ja tinc ganes de que te'n vagis i que puguem explicar coses i jo què sé, si a lo millor ens enviaràs un dia una fotografia o alguna cosa o en tornarem a parlar quan...
1: Clar, la tornada.
0: Eh que sí?
1: A la tornada torno.
0: I per tant ens has generat il·lusió, t'ho he de dir, i crec que és molt important, no només per un tema científic, és un tema que va més enllà del coneixement humà, però també de l'ètica i de la salut mental d'entendre com d'importants són les científiques i les dones i com ho seran en un futur per la cursa, digue-li així, espacial, que cada cop veiem que serà més important. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.
0: Molta sort.
1: Per convidar-me.
0: Faltaria més. Bona poesia i bon viatge.
1: Gràcies.
0: I recorda allò de que bon viatge per les guerreres, que el seu poble són fidels.
1: Ah, mira, no sabia.
0: D'acord?
1: Això.
0: D'acord? Bueno, viatge i taca,
1: Molt bé,
0: ja. Que vagi molt bé, Roser Bastida. Gràcies.
1: Adéu.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: Tu rutlles?
2: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
1: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
2: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
1: A la nostra web larutllasantboi.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
2: Tu rutlles?
3: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

0: Thank you.
1: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
2: Recordeu que avui és festa i que esteu escoltant alguns dels millors moments del que portem de temporada.
3: Això és la República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres?

0: Les 10 i 38 minuts, no t'ho creuràs, o sí que ens ho creurem. Vaja, al final ens ho acabem creient sempre, perquè en aquest cas, avui, aquest episodi d'autoconeixement, perquè al final és una mica també això, avui està signat per la Marina Mallar, coach de benestar per a empreses i famílies i mestra de ioga, d'altres disciplines com la meditació, experta en fer-nos cavilar, en fer-nos pensar i reflexionar. És la Marina. Molt bon dia, Marina, què tal estàs?
1: Molt bon dia, molt contenta.
0: Fantàstic, nosaltres sí. També de veure't. Estem contents de que estiguis aquí i que ens expliquis coses.
1: Un plaer.
0: Molt bé, escolta, per cert, digues. Estrenes juny, calendari de juny també d'aquesta secció.
1: Quin privilegi.
0: Això sempre és xulo, no?
1: Sí.
0: I tant. El juny que ens ha de portar fins a l'estiu, encara queden uns dies, però ens ha de portar fins a l'estiu. El juny sempre
1: però
0: és especial.
1: Però que em fa molta calor, sisplau.
0: Sí? Tu no pateixis. No pateixis que ja ho arreglarem.
1: A veure.
0: Sí, farem una trucada d'aquelles que nosaltres tenim contactes.
1: Sí.
0: I escolta, que no faci tanta calor, eh?
1: Bueno, almenys aquí està fantàstic.
0: Sí, home.
1: Per la companyia, per la temperatura.
0: Gràcies.
1: Sí.
0: L'aire condicionat es posa fins i tot vermell de sentir-te, que dius que... Sí, mira, s'ha posat vermell. Home, clar, perquè l'estàs afalagant. Molt bé.
1: Vinga.
0: Què ens explicaràs avui, Marina?
1: Ai, mira, avui porto pues, una temàtica de molt bon rotllo, perquè, mira, amb tot el que hi ha al voltant, dic que avui porto alguna cosa per també fer-nos riure, reflexionar, sempre hi ha un punt de reflexió, no?
0: Sí.
1: Però, mira, justament aquest cap de setmana, no sé si puc dir això, no?, però vaig anar al teatre a veure...
0: I tant que ho pots dir, faltaria més.
1: Vaig anar a veure el podcast de La Ruïna i dic, m'he inspirat amb ells, perquè són fantàstics, que per ser la meva cunyada va sortir, va ser fantàstic i dic, pues mira, portaré aquí algunes pifiadetes, anem a dir pifiadetes,
0: sí?
1: No? De situacions reals que la gent ha viscut a la feina. Llavors, a veure, els nostres oients...
0: Pifiades, relliscades, coses que passen.
1: Sí, coses que, bueno, cagada monumental, no? Que dius, mare meva, què m'ha passat a la feina? Aquí els nostres oients també poden escoltar i també pensar, ostres, jo he tingut alguna pifiadeta a la feina que m'hagi passat. Així que jo ara, explicaré diverses i podem fer votació. No sé com veieu. Amadeu, podem fer votació. El tècnic també, si vol votar... A veure quina li agrada, a veure de les que
0: farem
1: explicaré.
0: Com una mena de top 10 de les pifiades.
1: A veure, amb el temps que tenim, a veure quantes pifiades podem dir, però bueno, també els nostres oients també poden votar emocionalment i si no després amb el nostre post, no?, que sempre sortirà a l'Instagram, que expliquin allà o que escriguin quina és la situació que
0: molt
1: més els hi agrada.
0: I voldràs que cerquem alguna cançó relacionada amb això?
1: I tant. Si és possible.
0: Això
1: és el directe, és el guai del directe,
0: sí.
1: No? Que aquí
0: que sí.
1: Todo vale i és molt guai. Bueno, va, vols que comenci amb la primera?
0: Sí, sisplau.
1: Va, no sé si l'heu escoltat aquesta, però és molt bona, a mi em va encantar i per això l'he seleccionat per avui. Mira, imagineu-vos que aneu a una entrevista de feina, i, bueno... Lo típic, no? Vas a una entrevista de feina, et fiques la millor camisa que tens, no?
0: Sí.
1: Repasses mentalment totes les típiques preguntes que et poden fer a una entrevista. I això va ser als estudis de la BBC de Londres. Fins aquí tot normal, no? El que no és normal, que és el que li va passar al protagonista d'aquesta temàtica d'avui,
0: el
1: protagonista,
0: sí,
1: era un noi, doncs mentre ell estava esperant a la recepció, no?, per fer-li una entrevista, no?, apareix una persona d'allà i la mira i diu, vine cap aquí, i va anar, no?, perquè no recordo molt bé de quina feina era, però era com si fos un tècnic, no? Doncs sense entendre gaire, doncs passa... l'acompanyen al maquillatge, a la zona de maquillatge allà, i ell no en tenia res, però diu, bueno, no ho sé, no, a lo millor és una entrevista molt important i volen que em fiqui més guapo encara, no? Atenció, no?, quan l'acaben de fer el maquillatge i el fiquen tot mono, passa i li fiquen el micròfon... I després li diuen que passi, passi, i ell passa, no? Lo típic, sí, no? Que passi, obres allà passi, una porta, sí, sí, i sí, es troba, atenció, es troba en directe davant de les càmeres.
0: Molt bé.
1: Allà, en molt una tant, entrevista de la BBC.
0: Sí, de la BBC, allà.
1: Sí, sí, molt, sí, sí. I llavors, clar, ell es va sentar, més que hi ha les imatges del directe, hi ha, sí, hi ha les brutal, imatges, no? No? Sí, sí. I li comencen a fer preguntes que clar, no tenia res a veure amb l'entrevista, no?
0: Evidentment.
1: Sí, sí, perquè bueno, es pensaven que era un expert, un candidat, un expert, no sé si era científic.
0: Sí, sí, és igual.
1: Sí, però és que a més el noi va continuar responent les preguntes.
0: Sí, li va seguir el rotllo que es
1: sí,
0: diu,
1: va seguir,
0: i es va quedar igual.
1: Tu imagina't allà que vas a una entrevista, et fiquen ben guapo, et fiquen un micro, obren una porta, entres i estàs en directe davant de milions de persones.
0: I que et fan
1: no?
0: parlar o t'interroguen sobre coses que tu potser no en tens ni idea.
1: Sí, sí. No, no, però el noi se li veu a l'entrevista.
0: Era coherent, era coherent.
1: Sí, sí, mirava, mirava a tothom, saps?
0: Molt bé, molt bé.
1: Però hi contestava, no?
0: Sí, sí.
1: I bueno, i al final doncs es veu que va dir, escolta, que jo he vingut aquí a una entrevista de televisió.
0: Que sapigueu que jo em dedico a una altra cosa i que realment sí, us sí, heu contestat sí, per educació, però no, no, no sé ni què dir, no?
1: Clar, i la meva pregunta és, tu què fas, no? Tu clar, vas a una entrevista.
0: Uh-huh.
1: I tu arribes allà, clar, tampoc saps molt bé com serà l'escenari, no? Tu el que vols és que et contractin, no? I, sí, si sí, me tienen que maquillar, pues que me maquillen,
0: sí, sí,
1: no?
0: Sí, sí, el que faci falta.
1: Clar, clar, bueno, mira, va ser una anècdota molt bona.
0: Bueno, suposo que al final és ser natural, no? Perquè
1: sí, que, no, no, totalment.
0: És que no et quedi una altra, eh?
1: Sí, sí, sí, això, bueno, molt coses que poden passar.
0: Una pifiada, que diu
1: una bona pifiada, però, una bona pifiada, perquè no li van consti, dir ni el seu nom ni res.
0: Clar, que consti que és una pifiada simpàtica.
1: I tant.
0: Però després n'hi ha de potents, no, de fortes.
1: Sí, sí, sí, aquí vaig a fer una barreja. Va, però
0: per això et dic, per això et dic. Molt bé, molt bé.
1: Amb humor també, tot va, amb humor.
0: Bueno, sí, sí, que també va bé.
1: La segona, vale? Ja tenim la primera,
0: veure,
1: no?
0: La segona del rànquing.
1: La segona és que, bueno, tu imagina't, no?, que també vas a la feina, no?, ja t'han contractat, no?, amb els nervis, no?, que tu estàs allà amb els nervis del primer dia, que tot estigui bé, que sí, tu estiguis bé, entendre tot el que et diuen, no? I arriba un moment que et presenten el que serà, no?, finalment el teu jefe, tal, tal, tal, Carlos, i tu, vale,
0: molt bé,
1: tot molt bé,
0: sí, sí,
1: no,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: I tu allà estàs, i durant un any, durant tot un any,
0: sí,
1: entre reunions, entrevistes, bueno, situacions del dia a dia,
0: sí,
1: pues estarà allà tu tan tranquil·lament allà parlant, no?, que sigui Carlos, ta, ta, ta, Carlos per allà, i de sobte...
0: I de sobte...
1: Et dones compte que t'has equivocat.
0: T'has equivocat amb què?
1: El teu jefe no es diu Carlos, es diu Marcos.
0: Ah, carai.
1: Llavors,
0: val, val. I portes... això després d'un any.
1: Després d'un any. Però és que el fort és que cap dels seus companys li havien dit...
0: Li havien dit, deixa d'anomenar-lo d'aquesta manera perquè no es diu així, es diu d'una altra manera.
1: Clar. Tu t'imagines...
0: Maco, que maco.
1: Tu estàs allà parlant i tal, i dius, Carlos Marcos, i portes tot un any dient-li el nom malament.
0: I a l'altre com... no et rectifica.
1: No, perquè jo crec que allà va ser una conya de tothom,
0: sí,
1: i va
0: sí,
1: dir, a veure hasta quanto aguanta, no? A veure hasta quanto aguanta.
0: A veure quan descobreix que...
1: Sí, sí, i es va donar compte en un moment durat que jo dic, jo moltes vegades a mi diuen, Marina, Marina, però potser li dirien amb algun, no sé, un nickname d'aquests, no?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I bueno, pues això va ser una altra pifiada. Jo penso moltes vegades, no?, les persones, no?, que tenim, pues, no?, pèrdua auditiva, que a vegades confonem les paraules.
0: També.
1: És una putada, no?, que no et diguin això. Llavors és... sisplau, si hi ha aquesta situació, pots fer aquest moment, no?, de diversió, doncs un dia o una setmana, però un any. És molt de temps, eh?
0: És torturar aquella persona.
1: És torturar aquella persona, sí, sí, sí.
0: No és de rebut, vaja.
1: Sí, sí, sí, doncs mira, això va ser una situació real que es va viure, no sé a quin any, la veritat,
0: sí, sí,
1: però, bueno, coses que poden passar i durant tot un any... Pues imagina't, no?
0: Déu-n'hi-do, sí, més sí, pifiades, va.
1: Bueno, aquesta també és molt bona, no? Tu imagina't, no?, que comences pues, una relació amb la parella, no?
0: Sí.
1: Ara, no?, vosaltres porteu molt poquet, no?
0: Ja, sí, molt, però poquíssim, sí. Doncs
1: pues t'ho imagina't, no?, en un moment allà, a la feina, momento de subidón, no?,
0: sí,
1: parlant amb la teva parella, i decideixes, pues... en un moment donat, aprofitar un moment per enviar-li una fotografia a la teva parella via mail.
0: Via mail.
1: Via mail.
0: Molt bé.
1: I què passa aquí?
0: I li envies una foto per què? Perquè li vols enviar.
1: Bueno, perquè igual. Mira, vaig un moment al lavabo, no? Vaig a fer-me una foto d'aquesta. Després d'estar a casa ben contents els dos,
0: Clar, és que no t'acabaves d'explicar.
1: Ara
0: es comença a entendre.
1: Envies
0: una foto molt personal i íntima.
1: Jo crec que és molt, molt, molt personal. Va ser molt personal aquesta foto.
0: Personalíssima.
1: Bueno, doncs
0: l'envies per mail.
1: Sí, l'envies per mail. I què pot passar aquí? Que en comptes d'enviar-li a la teva parella, li envies a la responsable de recursos humans.
0: Maco, també.
1: Llavors, maco.
0: Depèn de què sigui l'empresa, però vaja...
1: També, sí, ho hem pensat, però... Bueno,
0: i envies a la responsable.
1: Sí, a la responsable de recursos humans.
0: Maco.
1: Ara tens... Crec que són uns 6 segons per esborrar, per decidir el control Z, el que fas.
0: Vale, sí.
1: Però abans crec que això no existia,
0: no,
1: i a més, en 6 segons potser no et dones compte, no?, de l'emoció, de... Ai, mira, que li vaig enviar un regalito.
0: Difícil reaccionar, eh? 5-6 segons, 7,
1: sí,
0: com a molt.
1: Sí, clar, no, és que... des d'aquí demano a les responsables que porten tot el tema dels correus que, si us plau, hi hagi alguna opció, no?, per esborrar, eliminar editar aquell mail que has enviat, perquè moltes vegades, pues, en comptes de dir buenos días, dices bonus dus, no? Coses d'aquestes, no? Cagadetes que, si dius, ostres, si parles amb algú que per tu ets important...
0: Déu-n'hi-do la pifiada aquesta.
1: Què et sembla? Creus que...
0: Mira, la gran incògnita és com va reaccionar la responsable, perquè al final és l'interrogant més que penja de més força és aquest. Com va reaccionar? No ho sabem.
1: No ho sabem, la veritat és que no ho sabem, però des d'aquí jo m'imagino la reacció d'aquesta noia, que l'envies aquest missatge amb molt bona intenció.
0: No, clar.
1: Llavors és com, ara com mires tu a la cara de la responsable de recursos humans? Perquè clar, no ho pots esborrar.
0: Aquí has de dir la veritat i has de dir, mira, això era per la meva parella, ja sé que sembla rebuscat i passat de rosca, demaneu disculpes, això anava, però jo tinc dubtes de que aquest home continuï en aquella empresa.
1: Sí, bueno, és una noia, és una noia, eh?
0: Val.
1: És una noia, ja...
0: No ho sé.
1: Pot ser, pot passar això.
0: No ho sé, la relliscada és d'aquelles que per emmarcar.
1: Sí, són aquestes que dius, mare meva. Llavors, bueno, portem aquesta, no? Uh-huh. També portem la del noi.
0: Sí.
1: I quina altra és que, com he barrejat ara, he anat a l'entrevista de la BBC, no?
0: Exacte.
1: I, bueno, el del nom que dius malament, la de la foto,
0: sí.
1: I volia acabar amb aquesta,
0: a veure.
1: També. I és que el títol el podíem ficar com a titular, no? La meva mare em va aconseguir la feina.
0: Què dius?
1: Em va aconseguir la feina. I es veu que era un noi que portava, un noi jo crec que bastant jove, no?, que portava bastant de temps entregant currículums, i el típic, no?, que tu vas, pues, al final et truquen amb els nervis i tal, i bueno, amb l'esperança, sempre tens l'esperança perquè la cosa està fotuda, i la veritat és que, bueno, vas a una entrevista, a vegades no et responen, a vegades sí, i amb una d'aquelles que estava posant el noi molt, molt, molt il·lusionat amb aquesta empresa, no?
0: Vaja, que hi tenia totes les il·lusions
1: tenia
0: posades.
1: Tenia l'esperança ja ficada, doncs el van trucar i li van dir que malauradament, pues, no havia estat seleccionat.
0: Allò que passa.
1: I dius, ostres, quina ràbia. El noi va dir, bueno, pues, quin rotllo, no? No m'han seleccionat.
0: Bueno.
1: Però la seva mare, superprotectora aquí, madre superprotectora, ahí, como que mi hijo no puede estar en esta empresa.
0: Ja, no es conforma.
1: No es va confondre. I què va fer la mare?
0: Què va fer la mare?
1: Va trucar.
0: Què dius?
1: Va trucar a l'empresa, es va presentar allà.
0: Soy la madre del que no habéis querido.
1: Exacte, va presentar allà i va dir, ¿cómo que mi hijo? No sé, jo me l'imagino, no? Ja. Ostres, ¿cómo que mi hijo?
0: Escolti, vull que m'expliquin el per què.
1: Sí, i llavors, va defensar el seu fill, amb moltíssims, i suposo, imagino que amb molts bons arguments, no? Va explicar al treballador, al responsable, que era la bona persona i que cometien realment un error, i que li donessin aquesta oportunitat només per veure, no?, que s'havien equivocat. Uh-huh. I, el noi, quan es va enterar d'això, bueno, quasi bé, pues, agafa la seva mare i li diu, però què has dit, quina vergonya, no? Uh-huh. Doncs mira, al final el van trucar.
0: Sí?
1: I el van agafar.
0: Què dius ara?
1: Sí. El van agafar.
0: Jo pensava que el factor sorpresa seria que qui van agafar és la mare.
1: Ja, bueno, jo crec que, mira, no, el noi l'han d'agafar i a la mare l'han d'agafar de comercial.
0: Jo crec que
1: de
0: sí,
1: ventes.
0: Jo crec que sí.
1: L'han d'agafar de comercial,
0: o sigui,
1: i de ventes.
0: Al final l'agafen perquè la mare els convenç.
1: Sí, sí.
0: Però quan ell se n'assabenta que l'agafen per aquesta raó, suposo que la vergonya del noi, doncs,
1: home,
0: és impressionant.
1: Tu imagina't, perquè això no, jo crec que és un comentari, això, tot jo, això, tota l'empresa. Tu imagina't entrar cada dia allà, sabent que la teva mare és qui ha insistit perquè tu estiguessis allà, no?
0: Mira,
1: però bueno, té la feina, tu.
0: Tal com estan les coses avui en dia...
1: Té la feina.
0: Escolta, dono per bo. Dono
1: sí,
0: per bo.
1: Sí, sí, sí.
0: T'ho dic seriosament.
1: Sí, sí, totalment.
0: Però déu-n'hi-do, quina relliscada. He de dir, m'agrada perquè avui... De vegades la vostra secció, evidentment, té dos punts. Sempre... És molt, molt simpàtic tot el que expliqueu i fins i tot aquests punts de divertit.
1: Sí.
0: Però sovint també, no ens enganyem, Marina, té el seu punt, a vegades, si no dramàtic, home, doncs punyent i per reflexionar.
1: Dolorós.
0: I avui m'agrada perquè li has volgut donar tot aquest registre que al final és tot molt simpàtic.
1: Sí.
0: Però que suposo que d'aquí hem de treure alguna conclusió. Escolteu, els errors, s'ha d'anar a aprendre dels errors.
1: Totalment.
0: I de vegades fins i tot riure dels errors.
1: Totalment. Al final, mira, nosaltres sí, som persones i tenim emocions, tenim situacions i aquestes pifiades també ens diuen un altre cop que som humans, no? No som com intel·ligència artificial.
0: Sí,
1: i
0: senyora.
1: Aquí passen coses a vegades que dius, què et sembla si fem això? Doncs pues ho fem, no?
0: Ho fem i ja,
1: i ja està.
0: Ai.
1: I fas amb la molt bona intenció i ja està. I són situacions que ens poden passar i, bueno, pues volia fer aquesta part també
0: d'humor,
1: de treure també, no?, aquesta sensació, no?, d'aixafogó que tenim o aquesta sensació de pressió, no?, de dintre de la feina o personalment, sí, sí, dintre de la vida personal. Llavors, bueno, pues portava això, no?, per riure'n una
0: miqueta,
1: que és dimarts, no?, i són quasi les 11 del matí. Digo,
0: el primer dimarts de juny.
1: Sí, el primer dimarts de juny, que per això està fent molt bon
0: però
1: temps.
0: Però deixa'm dir-te que jo crec que és molt interessant perquè aquí li donem valor, fixa-t'hi, a l'error humà.
1: Totalment.
0: Davant de la intel·ligència artificial, davant
1: totalment
0: de tot el que veiem que cerca la perfecció, li donem valor a una cosa tan humana com és l'error.
1: Totalment, totalment.
0: I d'això es tracta una
1: totalment
0: mica.
1: Llavors, dels que hem dit, quin és per tu el que més t'ha agradat? A veure, t'anima per fer votació.
0: Sí,
1: no?
0: la fotografia, li demanarem a l'Albert que aixequi encara que sigui el braç.
1: Ah, vale, fas així.
0: A veure, jo t'ho vaig anomenant el de l'entrevista, d'aquell que no s'esperava que l'acabessin entrevistant, el de la fotografia, la fotografia, sí? Crec que està votant el de la fotografia, eh? Sí, ell vota el de la fotografia, que de manera errònia s'envia a la cap dels recursos.
1: Tu t'imagines,
0: vale? Molt bé.
1: Fa així, bueno, amb el cap.
0: Molt bé,
1: i tu quina...
0: T'he de dir que per fer-ho diferent, perquè l'Albert d'alguna manera, sí, hem coincidit. Jo,
1: estàs molt bona,
0: però també et dic la veritat. El de la mare és entranyable.
1: És entranyable.
0: I una mica per fer homenatge a les mares...
1: Molt bé.
0: Jo voto aquest, però perquè és entranyable.
1: Molt bé.
0: I tu quin votes?
1: Bueno, jo estava entre dos, entre el que ha votat l'Albert i també en el primer, el noi que va ja fer l'entrevista, pobret, i està en el directe, perquè això ho podeu veure, crec que surt de YouTube, així que jo em quedo amb el noi de l'entrevista.
0: El
1: de
0: noi de l'entrevista. Doncs mira...
1: Repartits. Així és, clar que sí. A veure què diuen els nostres oients.
0: Clar que sí, a veure... Sí, si ens envien un correu el que sigui o el que sigui, doncs que diguin la seva. Escolta'm, t'he promès una cançó.
1: Vinga.
0: Vale?
1: Vinga.
0: Mira, és de la Fiona Apple, d'acord? És una cançó que es diu A Mistake, i és que al final retrata els sentiments de cometre errors constants a la vida. N'hi ha de molts tipus, n'hi ha de més perillosos, n'hi ha de més intranscendents, però sigui com sigui... Una mica ens ve a dir la cançó que, sobretot, l'autoexigència està molt bé, però sobretot el perdó envers a tu mateix.
1: Vale.
0: A tu mateixa.
1: M'agrada.
0: I aprendre una mica dels errors.
1: Vinga.
0: I fota-t'ho a l'esquena, què carai.
1: Vale, m'agrada.
0: La compres?
1: Vinga, la compro.
0: Marxem amb aquesta cançó.
1: Vinga,
0: avui, Marina?
1: T'ha agradat, no, llavors?
0: M'agrada molt, m'agrada molt. M'agrada molt perquè li has donat aquest toc simpaticot que de vegades també ens fa falta a totes i a tots. Moltes gràcies, Marina Maillard.
1: A tu.
0: I a continuar, que no és poca cosa.
1: I tant, i tant.
0: En certa manera, visca els errors.
1: Visca els errors, tot sí.
0: En certa manera,
1: sí,
0: els errors bons, els digeribles.
1: Sí, tant, i tant.
0: Molt bé, gràcies.
1: Vinga,
0: Marina.
1: Adéu.
0: Fins la propera. I a vosaltres, estimades i estimats, moltes gràcies, com sempre, per la vostra confiança. Cometeu errors o no els cometeu, mireu de gestionar-ho de la millor manera i, mira, escolteu la República Santboiana, que no sé si és un error o no, però que demà hi serem, que és dimecres, i ens agrada de compartir-ho amb vosaltres. Fins ben aviat.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: L'Associació contra el Càncer arriba a Sant Boi amb una nova delegació per estar més a prop de les persones i les famílies que conviuen amb aquesta malaltia. A partir de setembre ens trobareu el primer dimarts de cada mes de 17:30 a 19 hores a l'Ateneu Familiar de Sant Boi, al carrer de la Pau 8-10. Si vols informar-te, participar en les nostres activitats o fer voluntariat, truca al 900-100-036 o escriu a samboi@contralcancer.es. Associació contra el Càncer. Treballem per millorar la vida de les persones amb càncer i les dels seus familiars. Promovem la prevenció, impulsem la recerca i apostem per una societat més compromesa amb la salut.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
2: Recordeu que avui és festa i que esteu escoltant alguns dels millors moments del que portem de temporada.
3: L'espai de l'home curiós.

0: 14 minuts pràcticament passen de les 10 del matí, és dimarts i per tant el que pertoca ara són les curiositats que tenen nom i cognom. Ja el coneixeu, és l'home curiós, l'Ireneu Castillo. Molt bon dia, Ireneu, què tal estàs?
1: Molt bon dia, Mateu. Què tal, com prova?
0: Molt bé, molt bé. Ho dèiem, ha refrescat una miqueta, oi, tampoc
1: sí,
0: massa.
1: S'agraeix tu.
0: Tampoc massa.
1: No, a veure,
0: i ara no tirarem
1: posar,
0: coets, eh?
1: No tirem... haurem de posar aquí una jaqueta.
0: No n'hi ha per tirar coets, però vaja...
1: Ha baixat una miqueta, escolta, ja s'agraeix.
0: Sí, s'agraeix, a la seva manera, doncs, escolta'm. Sigui com sigui, Ireneu, jo deia, té nom i cognom, faltaria
1: sí,
0: més,
1: no.
0: I en té més d'un de cognom.
1: Buah, l'Ireneu. Fins a 8, mira, si busco, 8 en tinc i tot.
0: No, per això et dic que...
1: bueno, tothom en té, també.
0: Quasi...
1: Un dia ja he d'explicar com es troba això dels 8 cognoms de cadascú,
0: sí,
1: i tot això,
0: sí.
1: Perquè té la seva sistemàtica.
0: Jo crec que ens provaria a totes i a tots que un dia ho expliquessis, no sé si en forma de curiositat o el que sigui,
1: sí,
0: però
1: no,
0: jo crec que seria molt maco.
1: Posant-me jo d'exemple?
0: Sí, sí, sí.
1: Això ho puc fer.
0: Doncs
1: un dia ho fem.
0: Doncs planteja-t'ho, que crec que a la nostra audiència li agradarà molt.
1: Sí, sí, perquè és una forma relativament senzilla, però que és allò de dir, no? Els 8 cognoms catalans, els 8 cognoms de bascos, no? Allò que deia.
0: Correcte.
1: Doncs tothom en té.
0: Sí, sí.
1: Tranquil, que tothom en té.
0: Com d'important és allò que dèiem, ho explicàvem a l'entrevista que hem tingut fa un moment, conèixer els nostres orígens, què és el que va passar per entendre no tan sols d'on venim, sinó cap on anem.
1: Sí, no, clar.
0: I què som ara mateix. Molt bé, escolta, que deia, sí, home, i l'Ireneu Castillo, conegut arreu del Principat, l'home curiós, però que a més és l'amo i senyor, perquè és el creador del blog Memento Mori, aquest espai virtual on trobareu tots els seus articles i curiositats, amb unes xifres espaterrants de 5.700.000 visites de xafarderes i xafarders que no se'n saben estar de llegir, de rellegir les seves històries després de 20 anys de recorregut. Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí, sí. Déu-n'hi-do. 21. Tu em poses 20, sí, però no, ja més de 20 anys.
0: Home, clar, ja estem consumint el 21.
1: Ja
0: clar.
1: Sí, ara anem ja cap al 22.
0: Sí, sí, sí. Imagina't.
1: No,
0: molt bé, molt bé. Escolta'm, Ireneu, sigui com sigui, la curiositat d'avui, deixo anar el títol,
1: sí, i comencem,
0: i tu això ens ajudes a digerir-lo. Fixeu-se, això diu així: l'embassament de Mediano, o el salvatge desallotjament d'un poble que no volia morir. Història, per tant, dramàtica, que té a veure amb l'aigua i sí, la neu.
1: Sí, sí, sí. Ara que dèiem de les pluges i tot això.
0: El desallotjament d'un poble, clar, que es va resistir, però davant d'un embassament, al final, bueno, sempre guanya,
1: sí,
0: el mateix.
1: Hi ha formes i formes.
0: Sí,
1: i aquí
0: segur.
1: Ja veureu que aquest és d'aquelles històries que dius, Déu-n'hi-do.
0: El Mediano.
1: El Mediano, sí, senyor.
0: T'escoltem.
1: Doncs bueno, a veure. Mira, avui que estàvem parlant això de pluja i tot això, tot i agradar-me a mi... Els...
0: Aquesta cortineta,
1: sí,
0: aquesta dutxa que ha caigut.
1: Sí, no, bueno, escolta, però ja va bé, tu, per fer una ruixadeta. Que està molt bé que caiguin sis mesos continus, però tampoc no és qüestió que després estigui 6 mesos també sense caure res.
0: Està claríssim.
1: Una mica això. Doncs el que diem, a mi, tot i agradar-me els paisatges verds i boscosos i tot això, i potser just per això, o sigui, els paisatges àrids i semidesèrtics m'han cridat sempre l'atenció. El fet de tenir personalment família a Bujaraloz, que potser heu passat, sí, per allà per l'autopista, anant cap a la Saragossa i a Los Monegres.
0: No, això és un clàssic, sí, sí, d'aquelles, bueno, contrades.
1: Doncs tinc allà família, doncs el fet de tenir allà la part de la família i saber que aquell erm pla com el palmell de la mà, doncs havia estat fa segles un tancat bosc de sabines arrasat per la mà de l'home, doncs no feia més que despertar la meva curiositat per la possibilitat de revertir aquell desert en bosc una altra vegada. I quasi estan en camí, perquè amb tots els panissars que tenen per allà i tot el rec que han posat i tal i això, doncs està revertint per totes bandes, el que passa que no per on deuria, però bueno. Tanmateix, en aquella terra, si alguna cosa faltava, era aigua. I de fet encara me'n recordo de les grans tines de fang que ocupaven l'entrada de casa dels meus oncles, on emmagatzemaven l'aigua que se'ls portaven amb cisternes. Jo devia ser un marrec i me'n recordo. Doncs aquell paisatge no es va normalitzar fins al 1975, ojo, quan els van posar l'aigua corrent. Al 75 els van posar l'aigua corrent.
0: Al 75?
1: Al 75, que no estem dient que no, no, va no. ser... No, que, no, no. Però l'aigua no va sortir del no-res, i tan sols la construcció dels grans pantans del Pirineu van permetre portar l'aigua a aquella assedegada terra, no? Pantans que construïts a cop de mai durant el franquisme, doncs van arrasar amb gran quantitat de pobles, passant el galop sobre qualsevol dret o voluntat popular. I un d'aquests episodis, per ignominiós i indignant, doncs va ser el desallotjament del poble de Mediano, ubicat a escassa distància de la presa homònima, a la comarca del Sobrarbe, a Osca.
0: Molt bé.
1: O sigui, és, clar, van fer... A veure, tots lloc, els pantans van patir.
0: Lloc molt especial, eh?
1: Sí, sí, aquella
0: banda... Molt especial per moltes coses.
1: Aquella banda és molt curiosa. Sí, potser des d'aquí pots tenir una idea, però quan arribes allà, no sé... És el Pirineu, no? L'Alt Pirineu que diuen, però bueno, està bé. La conveniència o no de convertir en regadiu zones on els recursos hídrics són escassos, doncs és una polèmica que ha arribat a la societat fa tan sols pocs anys.
0: Una polèmica per alguns una necessitat i per d'altres només un repte.
1: Sí, però el fet de plantejar-t'ho, no, doncs és una cosa relativament nova. O sigui, anteriorment, sobretot a finals del segle XIX i principis del XX, el debat es centrava en com fer-ho. I en cap cas per què fer-ho o les conseqüències de dur-lo a terme.
0: Clar.
1: O sigui, deies, necessites aigua, s'ha de fer un pantano. Doncs sí, aquí no tenien cap problema. Dius, ni que s'emporti per davant el romà, ni que s'emporti prendre. O dit d'una altra manera, que els únics limitants eren els tècnics i els econòmics, desestimant-se per defecte qualsevol limitació moral i mediambiental que posés en perill els interessos dels possibles regants.
0: Clar.
1: I si això implicava l'aixecament de mastodòntiques preses, doncs es feia i punt, encara que això provoqués a la llarga greus problemes col·laterals, com hem vist molt això amb els sediments que s'omplen i tal, això el problema que
0: hi ha últim. És el que passava.
1: Bueno, no, de fet passa ara. O sigui, que ja han acumulat tant de sediment que no, que resulta que estan reduïts. O sigui, tu veus un pantà i encara que estigui ple fins a dalt, doncs a lo millor possiblement només estigui d'aigua fins al 20%, al 30%, sí, sí. Però la resta són tots sediments.
0: Sediments.
1: I no es treuen i això, i és un problema.
0: Perquè, sediments,
1: perquè,
0: cada cop,
1: perquè ha... resulta que tenim les mateixes preses tenen menys aigua.
0: Sí.
1: I clar, i si a sobre augmentes el consum, doncs tens això.
0: Bé, molt bé.
1: Un d'aquests embassaments que havia de donar subministrament als canals d'Aragó i Catalunya, obtenint la seva aigua del riu Cinca, doncs era l'embassament de Mediano. És un d'aquests, és molt gran.
0: Sí, sí.
1: Un embassament que, si bé no afectava el poble de Mediano, del qual obté el nom, justament, doncs negaria una de les valls més maques i fèrtils del Prepirineu aragonès. O sigui,
0: sí, sí.
1: El que diem. Doncs clar, si ho converteixen en una...

0: Un gotet d'aigua per l'Ireneu, sisplau. Un gotet d'aigua per
1: l'Ireneu. No passa res, que no panica el condo. Bueno, total, doncs l'embassament no va començar a construir-se fins a l'octubre del 29, però l'adveniment de la Segona República, el replantejament del projecte al 1932, que va passar a submergir el poble, o sigui, el van repujar, doncs la guerra civil i l'impagament dels jornals per part del contractista encarregat d'aixecar l'obra, doncs van fer que l'embassament patís continus retards i paralitzacions. No va ser fins al 1941 quan Franco pretenem convertir els Monegres en una zona agrícola amb més de 300.000 hectàrees de regadiu, doncs va no procedir a reprendre les obres de construcció de pantans, entre ells el pantà de Mediano. No obstant això, doncs, el projecte inicial no submergia el poble, per la qual cosa una tensa negociació per les compensacions de l'expropiació, doncs, es va posar en marxa en aquell moment. Bé, doncs, Mediano, doncs, era un petit poble amb 14 cases de pagès, tampoc no era una gran població, no? Però bueno, tenia la seva vida, corresponents a altres tantes famílies, i si bé hi va haver gent que aviat va abandonar el poble davant la manca de futur clar, estem parlant de mitjans dels 40, cosa així, doncs, pots imaginar. Doncs les ridícules quantitats que s'oferien per les propietats i terres expropiades, es va aplicar una llei de 1879,
0: van tirar força enrere,
1: per la qual rebrien el valor d'una propietat similar, no pels danys ocasionats, de tal forma que els donaven 4 rals.
0: Ja.
1: Perquè és el que els tocava, l'un per l'altre.
0: Sí,
1: ja,
0: el
1: ja
0: que fa la llei fa la trampa.
1: Exactament, ja que et van fer perquè no havia de donar calés.
0: Ja està.
1: Sí, va bé.
0: Sí.
1: Doncs bueno, va fer que bona part de la gent es negués a anar-se'n, provocant l'alentiment de les obres. Obres que, dutes a terme per dragados i construcciones, per 250 milions de pessetes...
0: Un històric.
1: Moment, i utilitzant gran quantitat de presos polítics republicans com a mà d'obra esclava, doncs, contràriament al que es podria pensar, van omplir de vida el poble amb els seus treballadors. O sigui, d'aquesta manera, Mediano va arribar a tenir uns 800 habitants i tota mena de serveis, des de bar, cinema, bike, carnisseries, perruqueries... Mira, ironies de la vida que han acabat, el que anava a matar el poble justament li estava donant la vida. O sigui, va ser en el moment de construir el que anava a carregar-se el poble, que resulta que tenia el poble més vida que havia tenint, o sigui, coses d'aquella res.
0: Déu-n'hi-do. Clar, quan parlem de curiositats, diguéssim, geogràfiques, a mi m'agrada molt que la gent pugui, en el seu imaginari, retratar exactament què era allò, perquè no és el mateix parlar d'un lloc que d'un altre. Les circumstàncies geogràfiques marquen fins i tot la història, fins i tot la curiositat, l'argumentari que deixes anar a Ireneu. I ho dic perquè és molt important això, entendre exactament l'entorn i la geografia de la que estem parlant.
1: Sí, no, per això, que estem parlant allà d'un poblet allà perdut, un poblet, a veure.
0: Sí, sí, no sé com, en castellà diuen aldea quan un poble és tan petitó.
1: Sí, no, però això no era una aldea, o sigui, era un poble petit, bàsicament.
0: Molt petit.
1: Podia tenir sobre uns 100 habitants. Uns 100 habitants o coses així podia tenir en aquell moment. Clar, després va multiplicar per 8 per tota la gent que va venir, però bueno.
0: Clar.
1: Cap al 1960, el projecte va observar la incorporació a la presa d'una central hidroelèctrica gestionada per Enel, però els continus retards als tribunals pels recursos de la família resistents al desallotjament van arribar a exasperar els interessos de la hidroelèctrica i dels regants de la zona baixa d'Osca, que, hàbits del negoci fàcil en plena època desarrollista, que ja vam parlar d'això dels cotxes, dels Gràcies Manolo i els cotxes d'aquell que anava sota mà i tot això, que ja això era història, no, estem parlant del 60. Estem parlant del 60,
0: Sí, sí, totalment.
1: Que recordem que això ve del 1915. Estem al 60,
0: sí, ja. Sí, imagina.
1: Doncs, bueno, tota aquesta gent doncs, va pressionar les autoritats franquistes perquè entrés d'una punyetera vegada en funcionament l'embassament. Sí, clar, ja, jo tants anys ja que estigués allò... No podia ser.
0: Aquí
1: no
0: es van rebel·lar.
1: Sí, es van rebel·lar els de dalt, perquè els que volien fer el negoci i en aquell moment, i no, la gent d'allà del poble, doncs, a base de traves legals i tot això, doncs no els hi deixaven.
0: Bueno, tanmateix aquest llogaret que dèiem abans, no em sortia la paraula, en castellà és el de llogaret, sí. Poble molt petitó, al final es converteix en una pedra a la sabata pels
1: dalt. Sí, sí, total.
0: Tan petit, però tan punyent.
1: No, clar, perquè clar. Estava en el lloc... Estava impedint que aquell gran embassament doncs, funcionés. I clar, sí, amb tant. El negoci que havia darrere. Clar,
0: imagina't.
1: i això estava això. Bueno, el corró estatal es va posar en marxa i es van començar a derruir les cases.

0: dels que havien venut. La diferència era que es feia a cop de dinamita. O sigui, no era allò que ficava la màquina i tirava a terra. No, a cop de dinamita.
1: Dinamita, que si pam, que si pam...
0: Exactament, dinamita, l'explosió de la qual s'utilitzava per destruir tal l'extraordinària resistència d'unes pedres centenàries, com d'aquelles masies, com la moral dels que no volien anar-se'n. O sigui, clar, o sigui, arribaven això, doncs saltaven tots els vidres i tot això, i oi, mira, què tal? Doncs, no obstant, mentre es mantinguessin a casa seva, doncs el pantà no podria entrar en funcionament, perquè ja estava fet.
1: Oh, clar.
0: Bueno, o almenys això els havien promet des de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre.
1: O almenys això
0: els havien promès.
1: Ai, ai, ai, que ja m'espantes.
0: Ja, sí, doncs espantant.
1: Ja.
0: El 27 d'abril del 69, de 1969, va aixecar amb un fort aiguat que no va parar en tot el dia, provocant la crescuda del riu Cinca. Tanmateix, a les 6 de la tarda, després de la missa de la mort, per la mort d'un veí, els veïns van veure aterrats que allò no era com tantes altres vegades. El nivell de l'aigua estava creixent a una velocitat endimoniada, amenaçant d'inundar el poble. Les comportes de fons del pantà no estaven obertes. Carai. I, oh, casualitat, això, l'únic telèfon de la zona no funcionava per la pluja.
1: Yeah.
0: Sí, ningú atenia les seves trucades.
1: Déu-n'hi-do.
0: O sigui, estava això.
1: Tu posa... Era com haver convertit aquell poble en un poble fantasma.
0: Sí, a veure, la gent que hi vivia...
1: I aïllat
0: vivia.
1: I oblidat.
0: Sí, sí, però és que a sobre tu veies...
1: Aquí us quedeu.
0: Tu imagina que estàs aquí a casa teva i tu veus que l'aigua puja.
1: Sí,
0: puja,
1: allò va,
0: puja,
1: el nivell puja, va pujant.
0: Hòstia, hòstia. De pressa i corrents...
1: Però que ningú t'escolta...
0: No, que ningú t'escolta, el telèfon no funciona, allò continua pujant...
1: És com si haguessis desaparegut.
0: Sí, exactament.
1: Vull dir, no et veu ningú, no t'escolta ningú, no et vol ningú. Déu-n'hi-do.
0: De pressa i corrents, els medianencs que resistien el mòbing franquista com l'aldea d'Astèrix, doncs van veure que o evacuaven o posaven en risc la seva vida. O sigui, ja no era qüestió ja de posar-me farruco, sinó que l'aigua ja no perdonava.
1: Ostres.
0: Així que davant l'augment...
1: Déu-n'hi-do.
0: Allà davant de l'augment inexorable del nivell de l'embassament, doncs van recollir corrents els pocs estris que van poder traslladar amb els precaris mitjans de què disposaven. I bueno, la indignació i la impotència de veure submergit el seu poble... Clar, de fet, és que no s'havia ni traslladat al cementiri. O sigui, tenies allà tots els morts... Allà
1: sí,
0: tot,
1: que ja sabem que en aquests casos és una de les coses principals.
0: Que s'hauria de portar. Sí, sí, doncs allà no va això. Ja. Doncs, bueno, doncs tot això doncs, va omplir de llàgrimes l'ànima d'aquella gent.
1: Clar.
0: Fins i tot, una àvia que vivia sola va decidir que abans moriria ofegada que abandonar casa seva.
1: Què dius?
0: Sí, sí. Tancant-se per dins i negant-se a sortir d'allà del seu mas. Tan sols la força de la Guàrdia Civil, enderrocant la porta, doncs va ser capaç de doblegar la tossuderia desesperada d'aquella dona que no només perdia una casa, sinó que perdia tot. O sigui, la seva vida,
1: el
0: seu record,
1: la
0: seva història, els seus morts...
1: Els seus morts, la seva gent...
0: O sigui, tot ho perdia amb aquella dona. Doncs bueno, va entrar a cop de porra i se'l van treure.
1: Al final, la seva identitat és aquest el problema més gran, no?
0: Durant 3 dies, el cel es va obrir en canal, plorant com mai abans no ho havia fet. Uh-huh. Evacuats durant quan l'aigua ja arribava fins als genolls, el que no van poder emportar-se va pujar a les golfes en la vana esperança que l'obertura a temps de les fins aleshores, bloquejades com portes de fons, impedissin el desastre. L'embassament va arrasar amb tot. En aquells 3 dies d'abril, el nivell va pujar 18,5 metres, enfonsant sota l'aigua tot el que quedava de mediano, obligant les 6 famílies que van aguantant fins a la fi a buscar-se una nova vida. O sigui, així per les bones. Uns es van instal·lar a les cases de la Confederació Hidrogràfica va construir més amunt. Uh-huh. D'altres se'n van anar a pobles propers i d'altres van haver d'anar-se'n amb la família cap aquí a Barcelona. Uh-huh. Però tots... amb les seves existències trencades, sense remissió, convertits, en el pitjor dels casos, en autèntics morts vivents.
1: Un desastre.
0: O sigui, va ser
1: un desastre.
0: Bestial. De fet, mai es va saber què va ser el que va passar. No es va saber, però bueno. La Confederació final... Hidrogràfica diu que ningú va donar cap ordre, que van fallar les comunicacions per les pluges i va ser tot un desgraciat succés. Els evacuats no dubten que va ser absolutament premeditat per impulsar la seva llei i fer-los fora del poble, perquè estaven donant pel sac allà enmig de... Sigui un o sigui un altre, de mediano tan sols queda la torre de l'església, testimoni mut del patiment i la tristesa d'una gent, les vides de la qual van ser sacrificades sense misericòrdia per satisfer les necessitats d'aigua de zones més seques, però sobretot per satisfer les ànsies de negoci de gent que ni vivia, ni coneixia, ni li importava el més mínim al territori ofegat.
1: Que sol passar, que sol passar.
0: Un any després encara es recuperaven coses de les cases. La pròxima vegada que aneu al lavabo, recordeu que d'aquella aixeta oberta amb tanta alegria, doncs potser que no només surti aigua, sinó també dolor indignació i injustícia. Tinguem-ho en compte.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Frapant.
0: Home, són d'aquelles històries que dius, si et poses una mica, tens una mica d'empatia, o si et tremola, o si et fareix dins de l'ànima. O sigui, jo quan vaig assabentar-me d'aquesta història, jo sé que no em va deixar...
1: Hi ha una cançó del Serrat que es diu Mi Pueblo Blanco, que acaba parlant, sí, acaba parlant fins i tot, no sé si ho recordes, és en castellà, acaba parlant fins i tot de la memòria dels morts i de tot plegat. Ves per on, potser no, clar, no té res a veure, però no, m'ho has recordat molt, Ireneu.
0: Sí. No, és
1: que l'estem escoltant per aquí darrere, fixa-t'hi. L'Albert l'ha trobat amb rapidesa. Escolta una miqueta.

0: M'ha vingut a la memòria, ves per on, aquesta cançó d'en Serrat.
1: Déu-n'hi-do.
0: En fi.
1: No, és això.
0: Ireneu.
1: Quan t'enteres d'aquestes històries, dius...
0: Potenta la història.
1: Sí, que a veure, que aquesta perquè va ser molt frapant, però pots imaginar que a qualsevol dels pantans que tenim per aquí també ha passat coses semblades.
0: De ben segur, el que passa...
1: Igual no tan extrem...
0: Que la història, saps què ens diu?
1: Que es repeteix.
0: Que sempre guanya el pantà. Los visillos a ese hombre joven. Molt bé, hombre joven, tu també ets un hombre joven. Sí, home, sí, sí, també vols ser-ne.
1: Serà, perquè una altra cosa.
0: Ireneu, la setmana vinent més...
1: La setmana que ve anem cap al meu poble.
0: Sí?
1: Sí.
0: Brutal, fantàstic.
1: I explicarem per allà, doncs, que tenim per allà un patrimoni romànic...
0: Sí, senyor.
1: ...que ningú no el fa cas.
0: És el que passa, és el que passa. Escolta'm, moltes gràcies, com sempre.
1: Bé, a vosaltres. Ja porto 11 temporades donant-vos les gràcies, també.
0: Sí, sí.
1: Per l'oportunitat, no?
0: I nosaltres encantats.
1: Oh,
0: et sembla si marxem amb aquesta cançoneta?
1: Som-hi.
0: Sí, ens anem cap al No t'ho creuràs. Sempre ens ho acabem creient, perquè
1: sí, sí, sí.
0: Ho explica molt bé, en aquest cas avui la Marina. Per tant, aquí ens quedem, que volem saber més coses. Gràcies, Ireneu.
1: A vosaltres.

0: Això és La República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres?
1: La Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
2: Hola, soy Juan Carlos Unzué, exjugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: Recordeu que avui és festa i que esteu escoltant alguns dels millors moments del que portem de temporada.
2: L'espai de la ciència.

0: Les 9 i 37 minuts ja. Avui a l'Espai de la Ciència ens retrobem amb l'Humbert Ruiz. Jo l'he anomenat com el nostre filòsof de capçalera o de cartera, no sé què he dit, però vaja, amb tota la confiança del món, ja és el nostre filòsof, i quan ve, avui serà la segona vegada. Però això ja ho volem anomenar-ho bocinets de filosofia, aquí a la República Santboiana. I la primera vegada que va vindre va encetar una temàtica brutal, com és la mort, perquè al final és una de les temàtiques que, si alguna cosa li preocupa a la humanitat des de que és humanitat, és precisament la mort. I avui volem fer una segona part, a saber si més endavant ho anirem, no ho sé, encarant cap a altres dimensions també molt relacionades amb aquesta. Però vaja, que avui tornem a parlar de la mort. Molt bon dia, Humbert, què tal estàs?
1: Bon dia, Amadeu, doncs molt bé, i encantat d'estar aquí amb vosaltres.
0: Fantàstic. Clar, parlar de la mort, algú pot dir, hosti, aquesta gent són una mica així, mira, acabem de parlar del cinema fantàstic, també el cinema de terror. No, escolta, la mort al final... Tu vas exposar el primer cop que vas vindre, la mort existeix perquè existeix la vida, no?
1: Evidentment.
0: Forma part de la vida.
1: Evidentment.
0: Quan naixem, comencem a morir, no?, que deia aquell.
1: N'hi ha alguns que ja ho diuen, sí. Que és el primer pas cap a la mort. Però, bueno, sí, tenim molt de temps pel davant.
0: Sí, home, a veure, clar, tot s'ha de... Tot s'ha de, no sé, d'exposar també en una forma... Ja sé que són temàtiques dures, és clar, és com tota la vida.
1: Bueno, és complicat, i l'home ha buscat moltes maneres de sortejar-la, de donar-li sentit... Bueno, aquí estem, per parlar d'aquestes coses.
0: Doncs va, no sé per on vols començar avui, perquè vas parlar fins i tot de personatges, de filòsofs, de pensaments... Fins i tot varen parlar de les religions, com s'ho prenen, com han utilitzat fins i tot la mort... Per què l'han utilitzat d'aquesta manera? Vas aportar algunes notes de clàssics, també.
1: Clàssics, de contemporanis...
0: Exacte.
1: Jo avui, un dels temes, no?, que era, ara que comentàvem, no?, perquè això de l'amor, a veure, a vegades inquieta, incomoda, no?, i estem en una societat que intenta no pensar
0: Home,
1: gaire.
0: Esclar.
1: No? Ho aparten, però a vegades l'interessant és reflexionar, no? Donar-li un cert sentit, naturalitzar, que és el que dèiem, la vida s'entén perquè hi ha l'amor. I hi ha un tema que a mi ja t'ho vaig deixar caure l'altre dia, que és aquestes ganes de sortejar l'amor. Ja no tant amb interpretacions de mons o de paradisos...
0: Ja t'entenc.
1: Però...
0: Quan intervé la ciència, no?
1: Quan intervé la ciència, però no ben bé... com a ciència com a tal, sinó ciència-negoci, que
0: val,
1: és...
0: Val.
1: Jo et volia plantejar el negoci de la immortalitat.
0: Déu-n'hi-do. Vols dir que ens ho hem inventat nosaltres al segle XXI?
1: Ni molt menys.
0: És el que anava a dir-te, perquè els teus amics, i si dic els teus amics és per alguna cosa, els egipcis, d'alguna manera també paraven la mà.
1: Ja tenien una gran indústria de la immortalitat i sembla que no hem avançat gaire, però bueno.
0: Explica'ns.
1: Bueno, mira, ara com tu assenyalaves, no?, a l'antic Egipte hi havia tota una tradició, no?, sobretot en principi pels emperadors, però això mica en mica es va popularitzar. Em sembla que ahir escoltava una notícia, que és, han trobat a una tomba romana...
0: Correcte.
1: Que s'han momificat i han trobat uns fragments de la Ilíada d'Homer.
0: Sí, senyor. Sí.
1: Era un ritus funerari que es va allargar.
0: Que es va allargar, i molt.
1: I molt, molt. Estem parlant romans, tècniques egípcies, amb tradició grega.
0: Bueno, aquesta barreja de civilitzacions que acaben compartint, vas canviant... Pensaments,
1: etcètera. Hipòtesis de què pot passar... I ja et dic, aquesta indústria, que aquí hi havia gent que es guanyava molt bé la vida, no?, amb tot això que era la momificació...
0: Esclar.
1: Era tot un ritus, a part hi havia una indústria.
0: Bueno, artilugis que deien, no, vostè ha d'enterrar amb aquest, amb això, perquè això és un talismà o és un què.
1: I tècniques de conservació que en aquell moment eren tecnologia punta.
0: Segur.
1: Que actualment, ara ja tenim un altre estri, però en aquell moment era tot una ciència, no?, el poder conservar cossos, perquè algun dia teníem que tornar.
0: Segur.
1: I, evidentment, necessitaven un cos. Inclús, no sé si saps que els hi posaven fotos en els sarcòfags.
0: Bueno,
1: perquè l'ànima pogués reconèixer qui era el seu cos.
0: Clar, com dibuixos, que eren dibuixos, però eren com fotografies, com dient, escolta, que aquest pertany...
1: Aquest és el meu.
0: Aquest és aquest. Sí. No ens equivoquem ara, eh? Vull dir,
1: aquí. I, curiosament, això, aquesta... Que a vegades és... per sortejar aquesta por, donar-li un sentit, però veiem que això s'ha mantingut, no? Uh-huh. I actualment és molt curiós com les grans tecnològiques, en un món que la ciència sembla que té que ser omnipresent, no?, i donar resposta a tot, es continua parlant de tècniques d'immortalitat. Uh-huh. No? La idea aquesta de et congelem... o
0: sí,
1: et deixem allà...
0: La criorització i tot plegat.
1: Un dels temes, perquè aquí
0: hi ha moltes maneres de, bueno, no?, d'intentar-ho, com a mínim d'intentar-ho.
1: D'intentar-ho. Jo crec que més una vista més economicista que no d'utilitat, però bueno, és una indústria que està present i això és... Et criu, bueno, congela, no?, et baixen temperatures... et guarden cèl·lules... Bueno,
0: seria molt
1: interessant el poder
0: mirar... Si no et vols gastar tants calés només al cap...
1: Aquí està. Sí.
0: Imagina't, no? Perquè al cap hi ha el cervell. Vull dir, una mica de dir...
1: Confiant que l'electricitat es mantingués.
0: Sí.
1: Que ja veuríem Déu-n'hi-do, això cap a...
0: Déu-n'hi-do. Però, a més, és el que tu dius, cada cop surten més propostes, més, no sé si passades de rosca, però a la ciència-ficció havíem vist allò de... com aquell que té un pen de memòria et treca just abans de morir la consciència, si és que ho puc fer-ho, i me la guardo en aquest xip i ja la posarem un altre dia en un ordinador on sigui, no?
1: Això tenim alguns d'aquests tecnòlegs de Silicon Valley que aposten, no?, per totes aquestes idees inclús parlen de la superació biològica de l'home, no?
0: Buscar
1: uns éssers transhumans que ens portarien que també, jo dic, molt transhuman, o el que dius, no un pen, però el dia que ens quedem sense electricitat
0: diràs, ens quedem sense res. On ho endollo, això?
1: On m'endollo?
0: Però que al final és allò que diem, Humbert, que sembla tot molt de ciència-ficció, d'acord, sí, quan filem prim i quan veiem en quines tècniques es faria, però que al final s'ha intentat frenar o esborrar la immortalitat, la bellesa, sobretot,
1: la bellesa, aquí està.
0: Des de fa molts i molts segles, anava a dir, des de fa milions d'anys, no ho sé, però mils anys sí. I això ja ho feien els grans gurús intentant trobar alguna manera de parlar amb el més enllà o mitjançant elements de la natura que no ho sé.
1: Que ens permetessin aquest contacte, no? Uh-huh. O a més, home, ara que dius això, un dels temes que ara comença a sortir i està generant molt de debat són, i introdueixo el tema de la intel·ligència artificial.
0: Correcte.
1: Els grief bots, que es diuen, o són els chatbots de dol.
0: De dol.
1: És aquelles persones... Uh-huh. T'ho venen una mica com una evolució dels llibres de records...
0: Val,
1: Però és descarregar tot el documents, cartes, d'això, amb un sistema d'intel·ligència artificial i et reprodueix suposadament aquella persona.
0: I amb la veu,
1: idees, records... Clar, si tu agafes com una experiència tancada, com un record, això està molt bé, lícit...
0: Però si perds la consciència de que allò és un programa informàtic, compte que aquí poden haver-hi problemes.
1: El problema està que algunes persones ho poden prendre com una continuïtat d'aquella persona, que dius, home, aquí vigilem, no?, perquè no és el mateix parlar, com ara estem fent tu i jo,
0: amb
1: una persona de carn i ossos,
0: totalment,
1: que ens haurem aixecat, tindrem dolor, pensarem què hem de fer després... que amb un sistema tancat, que només fa que repetir improvisar a partir d'estadístiques o del coneixement.
0: Sí, sí, hi ha una sèrie, ara que dius això, on una noia ha perdut la seva parella, però la té, diguéssim, la seva veu i el seu comportament en una pantalla d'ordinador, i cada dia, quan ella vol, endolla l'ordinador i parla amb ella, i l'ordinador, evidentment, interactua, però de manera brutal, eh?
1: Sí, sí.
0: això no és tant ciència-ficció, això, no, això es ja podria fer.
1: No, això ja és ciència present.
0: Però, clar, des del punt de vista de la filosofia, pregunto jo, estem jugant amb foc, no té res a veure, però ara pensava, Humbert, també, sense anar més lluny, l'època del romanticisme, Frankenstein, per exemple, que la mateixa autora ens planteja això de ressuscitar un mort, fins i tot amb peces d'altres morts.
1: Que això és el curiós,
0: sí,
1: ja, eh?
0: Sí, sí.
1: Perquè Mary Shelley el que podia haver fet és agafar un mort...
0: I ja està, i ressuscitar. No, doncs resulta que agafa el milloret de cada casa de morts.
1: El millor de cada casa.
0: Sí. I clar, aquí, com tu bé deies, la Mary Shelley, doncs d'alguna manera ens fa aquesta proposta, ja ho diu en clau gens espiritual, molt científic,
1: sí,
0: tot i que li dona sentiments a aquell monstre.
1: Oh, és que és una...
0: Però és una revelació davant de Déu.
1: Sobretot. Realment és... de fet, Frankenstein...
0: És jugar a ser Déu.
1: És jugar a ser Déu. O sigui, en aquell moment... va provocar moltes garrifances. Pensa, sí, que en aquell moment el que era l'electricitat començava, clar, a ser un fenomen més o menys controlat. I una de les coses que van descobrir, mm-hmm, era aplicant electricitat a cadàvers d'animals o...
0: Movien extremitats, per exemple, per un tema
1: I aquí es va pensar que s'havia descobert la força vital, mm-hmm, no?, que és cert que nosaltres tenim...
0: Sí.
1: El nostre cervell funciona amb impulsos elèctrics, però que hi ha algú més, no és només electricitat.
0: De ben segur. Molt bé, i ens deies això, la ciència intentant guanyar-li la partida a la mort, com de difícil resulta ser, però es comença també, alguna cosa vas dir l'altre cop, es comença també amb detalls, és a dir, frenem la bellesa a través de la cosmètica, a través de la cirurgia, vull dir, intento
1: lluitar,
0: esborrar les arrugues.
1: No? Això que a vegades, sí, és anem a lluitar contra la mort, anem, clar, a vèncer.
0: Això ja és una manera, no?, de voler rebel·lar-se davant
1: del
0: pas del temps, no?
1: Però és curiós, mira, que em vas comentar de poder, sí, fer alguna recomanació d'algun llibre.
0: Sí, perquè demà és Sant Jordi, estem
1: demà
0: en vigília
1: i
0: quasi bé tothom que passa per aquí li demanem, va, feu alguna aportació d'alguna proposta.
1: Jo en tinc una que de fet és per un doble motiu.
0: Val,
1: no?
0: Val.
1: Un seria d'ús quotidià,
0: sí,
1: no? És un llibre que jo crec que en els moments que estem, uh-huh, a nivell mundial convé una mica d'estoïcisme, no? De saber encarar les adversitats de la vida una miqueta amb força, no?, i energia, que això serien les Meditacions de Marc Aureli.
0: Carai!
1: És un llibre fonamental.
0: Clar.
1: I el segon motiu seria...
0: Uh-huh.
1: Si en aquest món hi ha algú que vol ser emperador, que es llegeixi que escrivia un gran emperador, no? I quin era el seu sentiment front a la vida, no? Uh-huh. Un emperador que pensem que en aquells moments es podien considerar com a éssers divins... O semidivins,
0: sí,
1: però
0: sí,
1: aquest senyor tenia molt clar que era mortal, que era home, uh-huh, que tenia que patir. O sigui,
0: clar,
1: ens ensenya tot unes reflexions, no?, del memento mori, que es diu,
0: sí,
1: que és,
0: sí,
1: pensa,
0: sí,
1: que moriràs,
0: sí,
1: no?, i pensa que som vulnerables. Això que ens ho digui un emperador, realment,
0: és
1: realment impactant.
0: L'humanitza i d'alguna manera el fa savi. Jo crec que el fa savi.
1: Tu ho has dit, savi. I... Si algú té que ser emperador, sisplau, que primer sigui savi.
0: Sí. Bueno, has escombrat cap a casa, cap a la filosofia, però que està molt bé, que al final d'això es tracta, no? Jo ja ho sé, ho dèiem abans, és que saps què passa? Que quan una cosa agrada tant com és el debatre amb algú com tu, el temps passa més ràpid.
1: Volant.
0: No, passa volant. I jo ja ho sé que parlar de la mort, ni en dos capítols en tindrem prou.
1: Quasi et diria, ni en tota una vida.
0: En tota una vida, ben vist. No n'hi ha prou en una vida per parlar de l'amor. Fixa't quina frase ens ha sortit.
1: Sí,
0: No n'hi ha prou en tota una vida per acabar parlant de l'amor.
1: Aquesta la guardarem.
0: Guarda-la, aquesta ha de ser d'aquelles que han de quedar.
1: Sí.
0: Però, Humbert, jo ja ho deia abans, tu aniràs venint i aniràs parlant de coses... que al final, fixa-t'hi que hem començat amb el nucli de l'espai aquest que dèiem dels bocinets de filosofia, al final el nucli ha estat una cosa molt potent com és la mort, però d'aquí surten arrels. Deixa'm avançar que, per exemple, per posar un exemple de com anirà la cosa, un dia ens parlaràs, doncs, de, no ho sé, del suïcidi. Un dia ens parlaràs de la gent dels drets a l'eutanàsia.
1: Que està molt... Clar, ha tornat aquest tema, clar, i amb força...
0: Però jo ho dic perquè tot això, fixeu-se, que acaba sortint de la mateixa arrel, bueno. I potser a final de temporada estarem parlant de coses molt boniques com és coses de la vida o el que sigui, però tot ha sortit del mateix, de la mort,
1: Tot ha sortit del no-res.
0: Del no-res, clar.
1: A partir del no-res...
0: Què hi havia? Res. Doncs del no-res va sortint tot plegat.
1: Em permets fer una recomanació?
0: Home, esclar.
1: Estava dubtant si fer-la o no fer-la. Bueno. Perquè és un llibre que, per una banda penses, home, millor no parlar-ne, no?, i que passi sense res, però jo crec que són llibres que s'han de tenir en compte, no? És un llibre que ha sortit ara, va sortir l'any passat, que es diu República... Sí? Tecnològica.
0: República Tecnològica.
1: Que, a més, amb el títol que ja feia, no? Sí. Que és del CEO de Palantir, que no sé si et sona aquesta empresa. És una empresa lligada al Pentàgon, temes de gestió de dades...
0: Val.
1: Guerra, Antròpic, una altra tecnològica que es va retirar...
0: Protagonista de moltes teories de la conspiració, també.
1: Exactament. Pues fa un llibre on fa tot un alegato, no?, de com ha de ser el nou estat tecnològic. Només el títol, per no dir res més, és Poder dur... pensament feble.
0: Carai, poder dur pensament feble.
1: Falta una mica d'angúnia, però jo crec que són llibres que s'han de tenir en compte.
0: Molt bé. No, però són aportacions que ens proven molt. Escolta'm, que ens queden encara 100 minuts.
1: Vinga.
0: Per anar una mica a dir, tancarem aquest capítol que només s'anomenava mort, encara que després surtin altres coses. No ho sé, si haguessis d'anomenar, perquè tu tenies uns fragments, alguns d'ells els vas explicar, te'n vas anar d'Aristòtel a Sant Agustí, de Sant Agustí a, a Plató, de Plató a Camus, molta gent. Però si tu haguessis de triar com a filòsof algú que tu creus que ho va saber tocar, perquè al final és matèria delicada, que diem, no?, que ho va saber tocar de manera majestuosa i sense fer mal a ningú, i amb saviesa, ja sé que és difícil perquè hi ha molts diferents
1: pensaments. El que t'he citat abans, Marc Aureli, aquest seria, però segurament abans, o el que ell havia agafat com a una referència, és Epicur, no? el mestre de l'hedonisme. I hedonisme ben entès, no la búsqueda del plaer pel plaer.
0: No.
1: És saber disfrutar dels plaers, no estar encadenat als plaers, no? Mm-hmm. És saber-los disfrutar.
0: Clar.
1: Jo crec que és de les millors reflexions. Ell ve a dir una cosa així, entre vàries, no, una que ha tingut més fortuna, que és: no hem de temer a la mort perquè no hi és. I el dia que estigui, jo ja no hi seré.
0: Clar, sí, que sembla conya, però que al final, darrere d'això, hi ha un racionalisme brutal, no? De dir, són faves comptades, 2 + 2 = 4.
1: Aquí està.
0: No t'ha de preocupar el que no existeix,
1: I quan existeixi, igual jo ja no hi soc.
0: Qui no existirà seré jo, potser. Per tant, no em preocuparà massa.
1: I diuen que aquest senyor va morir, va tenir una mort molt, molt contundent, no? Va tenir alguna cosa de ronyons, amb molts dolors, però diu que mai va perdre aquesta...
0: saber estar
1: i saber afrontar la mort, no? Perquè a vegades ens passa, que podem tenir unes idees i en uns moments crítics les canviem i donem la volta,
0: Molt
1: bé. Que aquest seria un dels senyors de tenir a Epicur.
0: Sí. Escolta, en quant a contribucions al pensament català, tu cites en algunes de les teves feines i treballs, tu cites, diu Francesc...
1: Torralba.
0: No hi ha paraules, és una mirada empàtica...
1: Una altra recomanació fonamental del llibre. És una reflexió...
0: És el que anava a dir-te.
1: ...sobre la pèrdua d'éssers estimats o molt propers.
0: Clar, d'aquí que sigui una mirada empàtica, és el que tu dius, d'entendre als altres, els que ho pateixen, accessible, profundament humana.
1: I un dels grans pensadors catalans actuals, sí, i que aporten aquesta reflexió de l'amor, no?, i a més en llengua catalana, que és d'agrair.
0: Clar, perquè l'amor és tan retorçadament fumuda que no només afecta el que la pateix, sinó que afecta el seu entorn normalment. I de vegades, corregeixem si m'equivoco, Humbert, de vegades afecta més l'entorn que el mateix.
1: Bueno, és que a vegades...
0: Que el mateix,
1: que això ho dèiem a l'altre programa, a vegades nosaltres vivim l'amor dels altres. La nostra... Mira, ara m'ha sortit. Hi ha un gran pensador, no? Jo soc un gran fan de Ludwig Wittgenstein, no? del segle XX, sí, que ell deia que no podem temer a l'amor perquè no la podem viure. O sigui, nosaltres vivim l'amor dels altres, però la nostra podem patir la decadència del cos.
0: Sí, és igual, dolors, no sé què.
1: Però el que és l'amor...
0: L'amor en si.
1: Biològica.
0: El cop, la fuetejada de l'amor... Doncs, escolta, i d'aquí ens ha sortit una altra frase. La mort que fa patir més és la dels altres.
1: Dels altres.
0: Perquè, i evidentment, més, la teva ni te n'adones, no?
1: Jo me'n recordo això, cosa de família, que abans els pares, la mort d'un fill a vegades era molt present.
0: Evidentment, hi ha morts que això no ho solucionaràs mai més a la vida, el dolor que tindràs.
1: T'ho emportes.
0: Sí que és veritat que en temps antics potser ens ho preníem tot plegat d'una altra manera, i la humanitat i la societat i la cultura s'autoabufetejava, sí, davant de la mort, no?
1: Sí. Era un tema d'aquest que, per no més habitual o més comú, la pèrdua d'un fill, evidentment, és de les coses més terribles.
0: Però una mica ens quedem amb això, no? Perquè és ben bé així, no? La mort que patim més és la mort dels altres. I necessitarem tota una vida per entendre l'amor.
1: I part de l'altre,
0: que potser en una altra ocasió poden sortir temes relacionats, doncs, amb... Hi ha vida després de la mort? Això també...
1: Sentència...
0: També en podem parlar, que n'hem parlat d'aquí amb científics que prou bé que tu coneixes i han vingut aquí i ho han explicat, eh? Humbert, desitjar-te un Sant Jordi fantàstic.
1: Igualment, a tots els oients, lo mateix, una gran diada de Sant Jordi, mal que le pese a alguns que ens el volen treure.
0: Sí, ja ho pots dir-ho. Doncs a qui agradi bé i a qui no també, això és una festa nacional de Catalunya.
1: Aquí està.
0: Que de ben segur, que ens prova a totes i a tots
1: i tant.
0: En els moments que vivim, com la cultura, no hi ha res. La cultura i els llibres haurien de ser recomanats per la Seguretat Social.
1: La cultura i els llibres ens salven.
0: Sí, senyor, i ens salven fins i tot de la mort.
1: Aquí està.
0: Ves per on.
1: Amadeu.
0: Humbert Ruiz, moltes gràcies, com sempre, per aquests bocinets de filosofia, i ben aviat, doncs, amb una nova temàtica aquí a la República Santboiana.
1: A disposar.
0: Fins aleshores, que vagi molt bé, molta sort.
1: Amadeu, moltes gràcies i bona diada a Sant Jordi.
0: Bona diada.
2: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
3: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
4: Ràdio Sant Boi.
5: Més de 45 anys amb tu.

干

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: La República Santboiana.
2: Amb l'Amadeu Alemany.
3: I fins aquí aquest programa festiu especial de la República Santboiana. Esperem que continueu gaudint de la festa i ens escoltem properament.

0: Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Avui escoltareu un programa Dies de Ràdio especial. A continuació us oferim un recull d'entrevistes i espais ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1. Moltes gràcies per escoltar-nos.
0: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Esteu escoltant un recull d'espais i entrevistes ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1 al programa Dies de Ràdio.

0: 3 minuts i arribem a un quart de 12 del matí. Moment de continuar la sintonia de Ràdio Sant Boi. El Dies de Ràdio obrim l'Espai Salut. És aquest espai que fem amb la col·laboració de la Unitat de Salut Comunitari i Benestar de l'Ajuntament de Sant Boi. Avui, a propòsit d'una notícia, l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi ha estat acreditat com a hospital compromès amb la disfàgia. I per això, per contestar les nostres preguntes, tenim al cap del Servei d'Otorrinolaringologia de l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi, el doctor Rafael Vera. Doctor, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: I a la coordinadora de la Unitat de la Disfàgia del Servei d'Otorrinolaringologia de l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi, la doctora Isabel Granada. Què tal, doctora? Bon dia.
2: Bon dia.
0: Doncs aquesta acreditació a la que fem referència la reben únicament els centres hospitalaris que compten amb un sistema de cribratge de la disfàgia, una unitat de disfàgia multidisciplinària i un sistema d'adaptació de dietes. La disfàgia és la dificultat o incapacitat per empassar aliments, líquids o fins i tot saliva de manera segura i eficaç. La unitat de la disfàgia de l'hospital està formada per professionals d'otorrinolaringologia, endocrinologia, nutrició i rehabilitació. I aquesta unitat de la disfàgia, de la qual parlarem avui, de l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi, ha estat acreditada com a hospital compromès amb aquest tipus de disfàgia orofaríngia. És una distinció que atorga la Societat Espanyola d'Otorrinolaringologia i Cirurgia de Cap i Coll i que suposa un reconeixement oficial de qualitat assistencial en l'atenció al pacient amb disfàgia. I com dèiem abans, la disfàgia és aquesta dificultat o incapacitat per empassar aliments, líquids o fins i tot saliva de manera segura i eficaç. Apareix quan el procés d'empassar, que implica la coordinació de la boca, la faringe i l'esòfag, falla. I la disfàgia orofaringe és una patologia que afecta més del 30% de pacients ingressats en un centre hospitalari, afectant un 60% de pacients a la unitat de cures intensives o un 80% de pacients en unitats d'ictus. Doncs som-hi, comencem aquesta entrevista. Bé, estem d'enhorabona, no? És la primera reflexió que podríem fer, doctor.
1: Sí, correcte. Estem molt contents perquè representa una mica doncs, la feina, sobretot, de la doctora Isabel Granada, que és la coordinadora de la unitat, que hi va creure des de l'inici, que ens va proposar doncs, que es volia fer càrrec d'això. Era una cosa que dins l'hospital es feia, però una mica d'una forma no coordinada o d'una forma més aviat improvisada, no? Que es feia bé, però que requeria potser de posar-hi ordre, no? I llavors, doncs, ella es va formar en aquesta patologia i ens va proposar, doncs, muntar una unitat amb altres serveis, que llavors en parlarem, i per nosaltres és un orgull, doncs, que la societat espanyola ens hagi reconegut com un hospital compromès amb la disfàgia i tot això, i tot el que representa això, que després també en parlarem.
0: Doctora, estem d'enhorabona, no?
2: Sí, la veritat és que bueno, pues, aquest reconeixement reflecteix pues, que treballem bé en equip, que els protocols que tenim, que són els que compten amb els criteris que, no, que garanteixen una qualitat també pel pacient en la seva atenció, i que seguim les recomanacions doncs, de les societats científiques i que estem actualitzats. Llavors, bueno, doncs estem contents, tot just doncs, acabem de començar a treballar com a unitat, però estem ben organitzats i contents i molt doncs, motivats per seguir treballant i millorant doncs, el que es pugui millorar i fer-ho sempre doncs, millor.
0: Dèiem que estem d'enhorabona i que és una acreditació important, que no tots els hospitals o qualsevol centre hospitalari que ho faci molt bé, evidentment, té aquesta distinció, aquesta acreditació.
2: Sí, bueno, actualment a Espanya hi ha doncs, 21 centres que la tenen de diferent complexitat, perquè hem d'entendre que aquests pacients doncs, estan a tots els nivells assistencials, però clar, s'ha de comptar doncs, que tots els protocols es facin com toca i que l'atenció doncs, en aquests pacients doncs, sigui l'adequada i que estigui tot molt, molt reglat i amb un equip, sobretot això, multidisciplinar, perquè cada especialitat té el seu paper en l'atenció d'aquest tipus de pacient, de persones.
0: Aquesta acreditació, per cert, llegíem aquest matí a la pàgina de la Societat Espanyola de Otorrinolaringologia i Cirurgia de Cabeza i Cuello, que té una durada de 5 anys amb possibilitat d'una reacreditació. Vol dir que això és com una ISO, no?, que s'ha d'anar passant, evidentment, que tot es compleixi a la perfecció, doctora.
2: Sí, sí. Clar, això doncs, ens anima doncs, a seguir millorant el que es pugui millorar, a seguir actualitzant-nos si canvien els criteris de les societats, adaptant-nos i bueno, si en un futur doncs, podem afegir més professionals, més especialitats per treballar millor amb uns equips més amplis i oferir més coses als pacients, més proves, doncs, fer-ho.
0: Doctor, sempre insistim en aquest espai salut i quan parlem amb el Parc Sanitari Sant Joan de Déu, amb l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi, que el treball en xarxa és clau, el treball en diferents disciplines mèdiques és clau per l'èxit de qualsevol recuperació. En aquesta ocasió, novament també, oi?
1: Així és, no s'entén ara la medicina feta de forma individual. De fet, la complexitat de moltes patologies, i aquesta n'és una, requereix de gent que la toqui bé, diguem-ho d'aquesta manera, amb cada un dels aspectes, no? En aquest cas, per exemple, doncs hi ha unes logopedes, unes nutricionistes al darrere, un equip de diagnòstic, que poden ser nosaltres i altres especialitats, a vegades amb ajuda també de radiologia, que a vegades els deixa una mica a banda i que cal dir que també tenen un paper moltes vegades, i evidentment si no hi ha un equip, si no ens preocupem, si no comentem els casos individualment, perquè moltes vegades els casos no són gens fàcils i val la pena tenir el punt de vista de cada un dels professionals, doncs és molt complicat doncs, fer bé la feina, no? I nosaltres som un hospital relativament modest, però que volem intentar que la nostra població estigui molt ben atesa i per tant doncs, treballem d'aquesta manera.
0: Sembla diem que no hi ha malalties, que hi ha malalts o pacients, no? Que és una medicina molt personalitzada també en aquest cas, doctora?
2: Sí, en efecte hi ha moltes causes de la disfàgia, llavors hi ha molts perfils de pacients, moltes necessitats diferents, també hem de dir que és una patologia que o un símptoma que impacta molt a la qualitat de vida de les persones, llavors cada persona doncs, té un impacte diferent i ens hem d'adaptar molt al pacient, a la persona, a les seves necessitats, a la família, als recursos que disposen i el diagnòstic és molt, molt personalitzat i el tractament que han de fer

0: pues també evoluciona i pues la situació d'un pacient no serà la mateixa en un moment determinat que després pues al cap d'un any, al cap d'uns mesos i bueno, requereix molta revaloració i molt acompanyament.
1: Doncs avui estem parlant a l'Espai Salut del Dies de Ràdio d'aquesta notícia. L'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi ha estat acreditat com a hospital compromès amb la disfàgia i ens acompanya el cap de servei d'otorrinolaringologia de l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi, el doctor Rafael Vera, i la coordinadora de la unitat de la disfàgia del servei d'otorrinolaringologia de l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi, la doctora Isabel Granada. Doctor, deia la complexitat d'aquesta patologia. Expliquem, està bé que us complementeu entre els dos, què és la disfàgia? Ho hem explicat segurament molt resumit, però què és la disfàgia?
2: La disfàgia en si mateix és un símptoma, és la dificultat per empassar, i podem parlar des de que és la dificultat per empassar aliments, però també la pròpia saliva del malalt, els líquids. Per tant, no és en si mateix una malaltia, sinó que és el símptoma de moltes patologies que poden desembocar doncs, amb aquesta alteració. Abans deies molt bé que el procés de la deglució és molt complex. Intervenen doncs, una musculatura que té com una espècie de, d'autonomia pròpia, és a dir, nosaltres quan fem el gest d'empassar no ho fem voluntàriament, evidentment, però no coordinem els músculs, sinó que són ells mateixos que de forma autònoma doncs empassen o empuixen o empenyen l'aliment, i té que haver un sistema que eviti que aquest aliment vagi cap a la via respiratòria, és a dir, que sigui una deglució segura, que vagi cap a la via digestiva. I en aquest treball conjunt d'aquests músculs, que és molt complex, moltes vegades es trenca aquesta, aquesta harmonia, no? Que tenen aquesta musculatura per diversos motius. Per exemple, un de molt clar són els malalts que tenen doncs, malalties neurològiques o ictus, per exemple, doncs, que poden tenir una pèrdua d'aquesta autonomia i, per tant, això els compromet la deglució i aquest aliment no anirà a parar moltes vegades, o una part d'aquest aliment no anirà a parar a la via digestiva, sinó que pot anar a parar a la via aèria, amb el que això representa de perill pels malalts. Per tant, la disfàgia és un símptoma de moltíssimes malalties neurològiques, de patologies pròpies de la nostra esfera, o RL, vol dir de tumors de faringe, de laringe, de seqüeles de tractaments que poden patir els malalts, per exemple, de tractaments quirúrgics o de radioteràpia, que també poden condicionar molts d'aquests malalts, però també el propi envelliment de la persona comporta canvis a la deglució. Tots coneixem doncs, que avis nostres que han tingut dificultats al final de la seva vida i que això els ha portat moltes vegades a tenir que fer reingressos hospitalaris doncs per pneumonies aspiratives, és a dir, per menjar que passa a la via aèria, i que això pot comprometre el pulmó amb infeccions que poden portar inclús fins a la mort del malalt.
1: Déu-n'hi-do. Doctora, algun complement més a l'explicació de la disfàgia que ha dit el doctor?
0: No, està tot molt ben explicat. També, bueno, en aquests moments no, que tenim pues, envelliment de la població, moltes malalties cròniques, hi ha molta gent també que pren molta medicació per tractaments, i algunes d'aquestes medicacions doncs, també poden causar disfàgia per diferents motius, d'efectes secundaris o... bueno, llavors cal revisar també molt bé aquesta medicació que prenen els pacients, vale? I també bueno, revisar-ne també la medicació que potser per la pròpia disfàgia doncs, no poden prendre, no? També això és una cosa que de vegades doncs, ens oblidem i hem d'interrogar si tenen alguna dificultat per prendre aquesta medicació, perquè potser si no la prenen, doncs aquesta malaltia de base que està provocant aquesta disfàgia no s'està controlant bé, no? Uh-huh. Llavors això també seria una altra causa que potser ara comença a ser doncs, més rellevant en aquest context d'envelliment de població, cronificació de malalties, etc.
1: Uh-huh. Les persones que no patim disfàgia passem de manera natural i automàtica i no som conscients, realment jo mateixa preparant l'entrevista m'he donat de la complexitat que és empassar bé, és a dir, no tenir disfàgia, doctor.
2: Sí, perquè és una cosa automàtica. Clar. I nosaltres no ens amoïnem més que de mastegar, que això és un acte evidentment voluntari, i d'empènyer l'aliment quan considerem que l'hem, diguéssim, ja doncs el tenim que ingerir. Però a partir d'aleshores, tot el que succeeix és absolutament automàtic, no tenim consciència d'això, i és només quan es perd l'autonomia que tenim problemes.
1: Uh-huh. I problemes, quan una persona se n'adona, evidentment quan ho pot empènyer,

0: passar, però no sé si prèviament hi ha alguna altra simptomatologia quan apareix la disfàgia, a banda d'aquestes altres malalties que deia, no, associades.
1: Sí, doncs a vegades el que diuen els pacients o els familiars és que triguen més de temps en menjar, en fer un àpat, que necessiten fer com un sobreesforç per mastegar, que han de fer com més força per empassar, o que noten doncs, sensacions més estranyes, fins i tot dolor a l'empassar, o que tossen més, que sobretot això passa més potser amb els líquids o amb la pròpia saliva, que si es despisten una mica o no estan atents quan estan menjant, que se'ls en va per l'altre costat, com diuen, sí. T'expliquen, i que realment és així, passa a la via respiratòria, llavors es desencadena el reflex de la tos i tenen tos mentre mengen o després de menjar, perquè pues, els hi queda després d'haver menjat alguna resta de menjar a la gola, i quan estan distrets fent una altra cosa o es tomen el llit, els hi dona aquesta tos. Normalment és això el que t'expliquen, i després pues, no, les poden dir, no, pues és que estic ingressant més perquè tinc més infeccions respiratòries, més bronquitis, o estic perdent pes i jo crec que estic menjant el mateix. Són els símptomes més d'alarma, no? que poden indicar que hi ha un problema deglutori.
2: Sí, i una cosa que també volia afegir, que moltes vegades, no sé si teniu l'experiència d'algunes persones grans que comencen a tenir com una veu més humida, no? I és perquè moltes vegades aquests malalts retenen saliva, aquesta saliva no s'aclareix, no baixa cap a la via digestiva i se'ls hi queda al coll, i tenen una veu molt característica de tenir com saliva retinguda, i molts d'aquests malalts després pues, tenen aquests petits episodis de tos que no saben per què els hi passa, i és per aquest pas de la via, cap a la via aèria de la saliva pròpia del malalt.
0: Perquè clar, disfàgia per aliments ho entenem, no? En passar un aliment doncs pot ser més gran o més petit, però inclús disfàgia perquè no es pugui passar aigua o saliva, és greu això.
2: Sí, sí, com hem dit, si no hi ha un aclariment, nosaltres cada dia fabriquem litros de saliva, que no ens donem compte i que deglutim constantment, però aquests malalts res, petites quantitats de saliva que es queden una estona a la zona, diguéssim, de la laringe, doncs els hi produeix doncs, aquest pas, no? I aquest pas moltes vegades d'una saliva inclús contaminada, no? Si per exemple el malalt té una mala higiene oral, és una persona gran o és una persona doncs, desdentada o que té doncs, pròtesis, doncs moltes vegades aquesta saliva està infectada i pot produir problemes infecciosos respiratoris.
0: Déu-n'hi-do. Parlem de la unitat de la disfàgia, doctora, com neix, de quina manera, en quina principal motivació?
1: Doncs, com ha dit abans el doctor Vera, doncs la principal motivació era que ja s'estava fent un cribatge a l'hospital, que teníem un grup de nutricionistes formadíssimes en disfàgia orofaríngia que feien una feina molt bona, i també doncs, unes logopedes molt formades en disfàgia orofaríngia i en tot aquest tipus de patologia doncs, al voltant de la disfàgia neurològica, l'envelliment i tot això. Llavors va néixer doncs, amb l'ànim d'intentar doncs, coordinar tota aquesta activitat, d'oferir una millor atenció a aquests pacients i d'intentar també doncs, fer un circuit que garanteixi que aquests pacients que sortien dels cribatges, que tenien disfàgia, que es feia un tractament dietètic i logopèdic, oferir també una prova instrumental, una exploració d'otorrino ben feta dirigida a la disfàgia, que se'n diu videoendoscòpia de la deglució, en la qual nosaltres amb una òptica, amb una càmera, que introduïm al pacient a la gola, li donem les diferents textures i podem veure el que passa, no? Si el pacient ho degluteix correctament, si passa via digestiva l'aliment o l'està aspirant, quina textura i quin volum d'aquest aliment és el que li dona problemes, fins i tot el pacient pot portar també menjar de casa seva que ell considera que no el deglutix bé, i ho provem allà. I això, doncs, ens dona molta informació també de com funcionen els reflexes, quin és el mecanisme que potser està fallant, i donem informació a les logopedes i a les nutricionistes, no?, per encarar una mica el tractament i fer, doncs, més personalització en el tractament, i després, doncs, intentar explicar-li millor al pacient per què té aquest problema, i a la família també, o als cuidadors, no?, perquè estiguin més informats a l'hora de, doncs, donar-li el menjar a aquesta persona a casa i que pugui menjar de forma més segura i més eficaç.
0: Dèiem abans que no tots els hospitals tenen una unitat d'aquestes característiques, doctora.
1: No tots els hospitals, potser es fa doncs una forma més desorganitzada, no?
0: Sí.
1: Més mitjançant interconsultes o mitjançant visites més puntuals, però està bé que hi hagi un sistema també, doncs, més protocolitzat per fer el diagnòstic, perquè, o sigui, fer un bon diagnòstic sempre en qualsevol patologia és la clau per poder fer un bon tractament i per informar millor el pacient, donar les recomanacions més adients i fer un seguiment, sobretot en aquestes patologies que, doncs, malauradament moltes no es curen, però podem fer que el pacient, la família, estigui millor i que guanyin en qualitat de vida. Això és molt important.
0: La notícia diu que l'Hospital Sant Joan de Deu-Sant-Boi està acreditat com a hospital compromès amb la disfàgia, però aquesta acreditació, ho dèiem abans, el reben únicament els centres que tenen el sistema de cribratge de la disfàgia, la unitat de disfàgia multidisciplinària i aquest sistema d'adaptació de dietes. Parlem dels professionals que han de formar part, que dèiem abans que el treball en xarxa és imprescindible. Quins professionals formen part de la unitat quan parlem de cribratge, quan parlem de la unitat i també quan parlem de l'adaptació de les dietes?
1: Vale, aquesta unitat, en el nostre cas, en aquest hospital, perquè això pot variar,
0: sí,
1: segons els diferents hospitals, la formem al servei d'otorrino, doncs, que ens encarreguem de fer la part del diagnòstic, no?, fer les exploracions, fer un bon interrogatori, derivar aquest pacient a la consulta específica que hi ha de disfàgia. I després, la part d'endocrino-nutrició, que són claus en el cribatge, ells reben tota la informació dels pacients que s'han cribat a l'hospital i segons això, doncs, també ens consulten a nosaltres, comencen a adaptar una dieta i també valoren, doncs, si el pacient està en un estat de desnutrició o malnutrició per fer-li un tractament dietètic que es recuperi aquesta desnutrició, pautar una suplementació. I d'altra banda, doncs, també comptem amb el servei de rehabilitació i les logopedes, que valoren tots aquests pacients que tenen un perfil, no?, un risc de disfàgia per la patologia que tenen, i fan una valoració, doncs, de tota la musculatura orofacial, dels reflexos que tenen i el potencial rehabilitador, no?, perquè és un tractament que requereix una col·laboració del pacient i requereix, doncs, que aquest pacient pugui fer una sèrie d'exercicis també a casa, que la família també, doncs, ho entengui i s'impliqui una mica. I de moment aquestes són les persones que formem, que cadascú tenim un paper diferent, no? I a banda, doncs, tenim tot el personal que està a la planta d'hospitalització, totes les infermeres, supervisores d'infermeria, altres professionals que també porten els pacients, internistes, neuròlegs, que doncs, també una mica, doncs, participen en algun moment, no?, els geriatres, en la valoració d'aquests pacients. I, doncs, a la consulta també tenim les auxiliars formades en disfàgia que, doncs, a mi m'ajuden a fer la prova aquesta i fer les recomanacions.
0: Des del servei d'otorrinolaringologia, com es fa aquest diagnòstic final? Perquè arriba el pacient, té aquestes molèsties o aquesta impossibilitat per empassar, i com arriba el diagnòstic final?
2: Sí, ens fan la consulta de que existeix el problema de disfàgia i llavors la prova consisteix en un fibroscop d'alta resolució, per tant una càmera que introduirem a través del nas, és com una òptica flexible, la introduirem a través del nas i li donem al malalt diversos aliments, diverses textures d'aliments amb un colorant. aquest colorant ens permetrà veure exactament després, analitzant les imatges tranquil·lament, les gravem i llavors podem analitzar pas a pas què passa amb aquell aliment i amb aquell colorant. Si el colorant, per exemple, es queda retingut en una zona que es diu valècula, que perquè ho entengueu és on acaba la llengua i comença la laringe, doncs moltes vegades veiem que allà queda restes alimentaris, que el colorant ens permet distingir-los molt bé i que potser el pas d'aquest aliment es produeix d'una forma molt lenta, molt lenta. El malalt pensa que han passat tota la saliva i encara ha quedat restes alimentaris, que després, quan el malalt, entre cometes, es relaxa, és quan passa cap a la via aèria. O moltes vegades veiem, per exemple, malalts intervinguts, que hi ha una de les cordes vocals que potser no es belluga bé i no fa desfínter, no tenca la via aèria, no la segella, i dona pas en aquest aliment d'una forma més fàcil. Això ho provem amb sòlids, però també ho podem provar amb líquids. I quan provem amb líquids, provem diferents tipus de textura de líquid. Pot ser un líquid tipus nèctar, per exemple, doncs un suc de préssec, però també pot ser aigua, aigua amb espessant, i veure si amb l'aigua normal el malalt s'ennuega moltíssim i, en canvi, el col·locar una mica d'espessant, aquest ennuegament disminueix. I, per tant, ens permet ja no només fer el diagnòstic del que li està passant al malalt, sinó intentar després pensar en quina dieta li podem adaptar en funció de les troballes que hem vist. I el fet de poder gravar la imatge, de poder-la revisar tranquil·lament, ens permet donar un diagnòstic molt més de fidelitat del que està passant quan un malalt menja.
0: Això és fantàstic, no? Fa uns anys això era impensable, no? Tenir aquest enregistrament, aquestes imatges, no?
2: Correcte. Ah. Sí, sí, això és la tecnologia d'aquestes coses.
0: Sí, sí. Parlem de perfils de persones amb disfàgia. Evidentment, la gent gran ho ha explicat, doncs aquestes casuístiques que poden ser, però no només, pot haver gent jove amb algun tipus de malaltia que després esdevingui una disfàgia, no?
1: Sí, evidentment, l'exemple que hem comentat de persona gran és com un estat més fisiològic, no? Però també podem tenir gent jove que arrel d'un ingrés en UCI doncs tingui una disfàgia que pot ser que sigui transitòria, no? Deguda a l'enllitament i haver estat doncs intubat, i que després de fer rehabilitació o fer un tractament dietètic doncs aquesta disfàgia sigui una cosa transitòria i ja està. Però també doncs tenim malalties neurològiques que afecten gent jove. Potser no, també hi ha gent jove que pot tenir un ictus, i també depèn aquests ictus, hi ha alguns que es recuperen molt bé i alguns pocs, doncs sí que és veritat que cronifiquen i queda una disfàgia crònica. Que pot ser doncs això, que variï d'intensitat doncs en determinats moments. I després doncs hi ha altres malalties neurològiques, doncs demències, que doncs poden tenir alteracions de nivell de consciència, que tinguin apràxies, vol dir que no, com que s'oblida els mecanismes o què han de fer amb l'aliment que tenen a la boca, que això doncs és una cosa més progressiva i haurem d'anar doncs progressivament adaptant la dieta o retirant exercicis en funció de si el pacient els pot fer o no. I després també doncs, hi ha malalties tipus Parkinson que tenen molts efectes a tota aquesta coordinació tan fina de la deglució. I després, doncs, com hem comentat abans, també hi ha pacients que arrel d'un càncer al cap i coll doncs han de fer un tractament, sigui quirúrgic o sigui amb quimioradioteràpia, i tots aquests tractaments doncs també tenen uns efectes secundaris que doncs avui en dia cada vegada doncs potser són menys, o són menys importants que fa uns anys, perquè també cada vegada la cirurgia és més precisa, i també doncs saben o coneixen els efectes que ha donat la quimioteràpia o la radioteràpia en els anys. Doncs ara és una radioteràpia menys intensa potser, o més localitzada, per intentar disminuir-ne aquests efectes, no? Llavors hi haurà pacients que potser en el cas d'una cirurgia tenen una disfàgia transitòria en el postoperatori més o menys allargada en el temps, i després hi haurà pacients que potser doncs fan radioteràpia i tenen una disfàgia que apareix als anys. Llavors, bueno, això ens hem d'adaptar I clar, això, el perfil de cada pacient és molt, molt diferent segons el tractament, els tractaments que hagin fet i les malalties de base. Nosaltres com a metges hem de conèixer aquestes malalties, saber-ne bé com és la seva evolució, també per intentar en la mesura que puguem anticipar-nos i informar els pacients perquè també amb els mínims signes d'empitjorament o d'alarma puguin consultar-nos i nosaltres doncs puguem avançar-nos a que facin pneumonies, que ingressin o que empitjori la seva qualitat de vida.
0: Coneixent en els detalls de la disfàgia, entenem també les complicacions si no es tracta la disfàgia, oi?
2: Sí, sí. Si un malalt té dificultats per deglutir, moltes vegades no s'alimentarà bé i per tant són malalts que comencen a perdre pes, que no es poden hidratar bé perquè no poden, al millor l'aigua no la poden empassar i evidentment l'eviten i llavors aquests malalts es deshidraten i evidentment les complicacions més temudes per la nostra part són les infeccions respiratòries. Qualsevol aliment que passi a la via respiratòria que no hi ha de passar produiran aquests malalts doncs, problemes d'infecció, reingressos hospitalaris, que això és una cosa que tenim que tenir en compte, a part de la despesa sanitària, que això representa a la família i al malalt li representa un risc, evidentment vital moltes vegades, i per tant el que nosaltres hem de fer és anticipar-nos al problema, és a dir, no podem estar tractant un problema d'infecció respiratòria que sabem i tenim detectat que és perquè hi ha un problema de disfàgia, de dificultats d'empassar. El que hem de fer és adelantar-nos, ensenyar al malalt què ha de fer, quines textures té que prendre, quines no, quines ha d'evitar, i evidentment doncs, revisar aquest malalt d'una forma, perquè com deia l'autora Granada, aquest procés pot ser evolutiu i per tant ara el tenim d'una manera i ara potser pot empassar sòlid sense cap problema i el problema els tests líquids i després potser tindrà problemes també amb els sòlids i per tant cada cert temps aquest malalt hem de tornar a readaptar les seves dietes doncs, per evitar que torni a tenir problemes, sobretot el problema principal és la infecció respiratòria.
0: Sí, m'ha resultat curiós també la intervenció dels logopedes, però de seguida ho he entès, no? El tema muscular de la boca, clar, això és imprescindible, no?
1: Clar, ah? Clar, això, pues, jo com a otorrino no tinc formació per valorar això, no? Per valorar la força que ha de tenir aquesta musculatura, per veure o fixar-me bé com de coordinada està, i tampoc no sé quins exercicis, quin tractament o quines altres teràpies que ells coneixen, no? Les radiofreqüències i aquests tractaments es poden utilitzar en aquests pacients doncs, per millorar-ne, no? I també en quin perfil de pacients s'ha d'utilitzar una tècnica o una altra, amb quina freqüència, etc. Això, clar, d'això és la gràcia de fer-ne una unitat multidisciplinar en què cadascun, doncs, aporta la seva formació per garantir aquesta atenció al pacient i també és bonic aprendre el que fan les altres especialitats i bueno, doncs sempre t'endús una lliçó a casa.
0: Una unitat que queda totalment avalada amb aquesta acreditació, una acreditació doncs, de molta responsabilitat també, de molt orgull, com dèiem a l'inici, aquesta acreditació com a hospital compromès amb la disfàgia. Clar, dèiem abans que pocs centres hospitalaris d'Espanya, una miqueta més de 20, deies, sí, tenen aquesta acreditació.
1: Sí, sí, clar, perquè o sigui, s'ha de complir tots aquests criteris, no? Aquesta unitat multidisciplinar, com més multidisciplinar, més enriquidora i més ho valora la societat científica. I després, clar, implica un sistema de cribat, una formació a tot el personal de planta, que tot estigui ben protocolitzat, un sistema per rebre aquests resultats d'aquest cribatge i després doncs, fer-ne una valoració més clínica, no? Una valoració nutricional de l'estat nutricional d'aquests pacients, una valoració doncs, més mèdica, no? Veure doncs, si aquest pacient hi ha una malaltia de base que justifica això, si de moment no la tenim, doncs, potser investigar-ne si n'hi ha alguna i arrel d'aquesta disfàgia doncs, la diagnostiquem i després doncs, quin tractament podem fer. I llavors, bueno, això, el que hem comentat, és molt important aquests sistemes, tenir-lo ben protocolitzat per garantir que ho estem fent bé.
0: Teniu contacte amb els altres centres hospitalaris o coneixeu com funcionen les altres unitats de la resta d'Espanya?
2: Sí, en tenim, i a més de proximitat n'hi ha alguns hospitals, per exemple l'Hospital Altaia de Manresa, doncs fa molts anys que ho fa i ho fa molt bé, i de fet nosaltres ens vam desplaçar per una mica veure què feien, com ho feien, per intentar adaptar a la nostra realitat, no? Hem d'aprendre i hem d'aprendre dels millors, i nosaltres això ho tenim molt clar des del principi, i per això doncs hem lluitat fins a aconseguir-ho.
0: Sí, doctora, aquestes altres iniciatives d'altres centres hospitalaris.
1: Sí, sí, també jo vaig anar a formar-me al Corcón, que també tenen una unitat des de fa molt de temps que funciona bé, que tenen un, també està acreditada i tenen un protocol, doncs, i una forma de treballar molt semblant a la que tenim ara nosaltres, i bueno, jo crec que ens hem d'ajudar entre tots, i sempre està bé veure com ho fan els companys, perquè sempre hi ha alguna cosa que pots aportar a casa, o tu quan hi vas, no? Si ens anem a visitar els companys a veure com funciona la unitat, explicar com ho fem nosaltres. I bueno, és molt enriquidor també, i és molt motivant veure doncs que tots els centres hospitalaris o tots els especialistes, el que volem és treballar de la manera més excel·lent i fer-ho el millor possible, formar-nos molt bé per atendre doncs, aquests pacients, aquestes persones tan complexes, perquè realment són un grup de persones doncs, molt nombrosos, i bueno, això, doncs, si no ho fem bé, doncs, es tradueixen més ingressos hospitalaris, més llits d'UCI ocupats, persones doncs, que a lo millor doncs, amb una petita modificació a la dieta li canvies totalment la qualitat de vida, perquè hi ha molts que deixen de prendre de forma, per iniciativa pròpia, aliments, deixen d'anar a restaurants, eviten fer menjars amb la família perquè els hi dona vergonya, triguen molt, i clar, això doncs amb petites coses pots ajudar molt.
0: Clar, deu ser, per tant, encoratjador veure un pacient que entra a la unitat doncs, amb unes característiques i amb unes doncs, una disfàgia molt important, i com surt finalment, no?, aquell pacient doncs, amb una rehabilitació, amb una intervenció.
2: Sí, sí. I de vegades són petites actuacions, per exemple, un malalt que només li facis canviar la postura en la qual menja.
0: La postura, només.
2: La postura, sí, sí. O bé algun exercici que és purament, a lo millor baixar una mica la barbeta fins a tocar, diguéssim, el tòrax, perquè d'alguna manera impulsem millor el bolus alimentari. Això es pot ensenyar, i el malalt, al moment en què ho aprèn, doncs es dona compte de que abans s'ennuegava i ara no s'ennuega, no? Evidentment no els curem, a molts no els podem curar, però sí que els podem ajudar a que la seva vida tingui una millor qualitat, no? I una mica el que, sobretot ho ha dit la doctora Granada molt bé, la família té que ser conscient del problema. Si el malalt és conscient i la família no és conscient, la família no podrà ajudar, i nosaltres necessitem les famílies. De fet, quan venen a la consulta a fer la prova de la videndoscòpia de la deglució, ve sempre algun familiar i li expliquem l'exercici que té que fer, o la textura de l'aliment que haurà de fer, o aquell aliment que haurà d'evitar. Per tant, implicar el malalt, implicar la família, implicar nosaltres també amb ells, és la clau de l'èxit.
0: Doncs avui la notícia és que l'Hospital Sant Joan de Déu-Sant Boi ha estat acreditat com a hospital compromès amb la disfàgia. A partir d'aquí, doctora Granada, bé, doncs a passar aquesta espècie d'ISO que dèiem, cada 5 anys serà, és a dir, a partir d'aquí 5 anys.
1: Clar, el nostre objectiu com a unitat és que d'aquí 5 anys, com a mínim, ho estiguem fent igual de bé que ara. D'aquí 5 anys, doncs, la meva esperança i la de tots els que formem la unitat és que siguem més gent en l'equip, que tinguem doncs, potser més referents en les altres especialitats, gent que vulgui treballar amb nosaltres en la disfàgia, gent que participi en l'atenció d'aquests pacients i d'aquestes atenció també a aquestes famílies, fer-ne doncs, potser més formació, i que doncs, si puguem créixer com a unitat incloent doncs, altres especialitats, radiòlegs, algun neuròleg o algun altre professional, doncs fer-ho i treballar doncs millor. Jo ara estem molt contents perquè treballem molt bé, ens entenem molt bé, som gent que doncs, això, ens hem format molt i volem fer les coses el millor que puguem. Llavors, si això dintre de 5 anys segueix funcionant així, doncs estarem molt contents, però sempre s'ha de ser una mica més ambiciós, intentar doncs fer-ho millor i bueno, l'acreditació doncs serà la mateixa, però la unitat doncs haurà crescut i potser doncs treballem molt millor i valorem millor aquests pacients i en fem millor el seguiment, millor el cribatge i sobretot doncs, si podem conscienciar millor les famílies, conscienciar millor tot el personal que treballem a l'hospital per al voltant d'aquesta problemàtica que és la disfàgia, doncs estarem molt contents.
0: Doctor, d'aquí 5 anys.
2: D'aquí 5 anys no sabem què passarà. Jo estic convençut de que la unitat tirarà endavant perquè és un projecte on l'hospital hi creu i si tens a darrere doncs, el recolzament de les direccions que creuen en tu i que creuen en el treball en equip, que això és alguna cosa que segur que tenim, doncs això no pot anar malament de cap de les maneres. Jo desitjo que dintre de 5 anys hi hagi noves eines que encara ens afinin molt més el diagnòstic, que hi hagi professionals encara millor formats que ens ajudin encara més amb el que estem fent i que tinguem les ganes, que això segur que les tindrem.
0: Doncs la notícia, l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi ha acreditat com a hospital compromès amb la disfàgia i hem presentat els nostres convidats com a cap de servei d'otorrinolaringologia de l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi, el doctor Rafael Vera. Quin és el seu dia a dia a l'hospital com a cap d'otorrinolaringologia?
2: Bé, el fet de ser cap de servei no deixa de ser només un organitzador, no? Jo tinc la meva tasca assistencial, tant de consultes com de quiròfan, i a més, doncs, intento, sobretot, intentar motivar la gent, no? És a dir, que la gent tingui ganes de fer coses i facilitar. Al cap i a la fi, jo penso que un cap de servei el que ha de ser és una persona no que llueixi ell en absolut, sinó que faci lluir els seus, no? I en la mesura que la gent de l'equip doncs pren iniciatives, te les proposa i les posa en marxa, com en aquest cas, doncs això és el màxim plaer per un cap de servei.
0: I la coordinadora de la unitat de disfàgia del servei d'otorrinolaringologia de l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi, la doctora Isabel Granada, quin és el dia a dia, doctora?
1: Bueno, jo també tinc la meva, no em dedico només a la disfàgia, també tinc pues, activitat assistencial i de quiròfan que toca altres àrees de la meva especialitat, però bueno, com a coordinadora el que he de fer sona redundant, però és coordinar la feina que fem tots els integrants de la unitat. Jo intento, vull posar en valor el que fa cada especialitat. Afortunadament la gent que forma la unitat amb mi està molt formada en disfàgia i és gent molt treballadora, que fan molta feina, també feina doncs, que no es veu, de recollir dades i de treballar molt en el dia a dia. I el que intento és doncs, coordinar tota aquesta feina que fem doncs, perquè no fem doble feina, intentar doncs, comentar o establir sessions clíniques per comentar-nos pacients, intentar també doncs, si podem fer formacions, com ho hem de fer, doncs, formacions a personal nostre de la consulta, formació a les plantes, si canvia, per exemple, el personal que hi ha a la planta d'infermeria, doncs s'ha de formar com es fa aquest test, el test de cribatge, que això doncs, normalment se n'encarreguen les nutricionistes de fer-ho, i d'intentar doncs, també, doncs, si detectem algun problema, que no, alguna cosa que pues, no està funcionant, veure com ho solucionem, no? Intentar també doncs, optimitzar el circuit que tenim, adaptar-nos també doncs, a les diferents unitats. Al parc hi ha molta complexitat de pacient, hi ha pacients molt diferents, també està l'àrea de salut mental que funciona diferent, llavors hem de readaptar tota la feina i clar, això és molta feina que s'ha de coordinar bé perquè acabi pues, sent un circuit que tot funciona, no? I llavors, clar, també hem de fer pues, una autocrítica o una revisió de les tasques que estem fent, si ho estem fent bé, i si funciona, si hem de posar el focus en un lloc més determinat. Llavors, bueno, pues com deia, afortunadament estic amb un equip de gent molt treballadora i funcionem molt bé. Llavors, m'ho posen molt fàcil.
0: Arribem al final de l'espai Salut d'avui dilluns, al Dies de Ràdio, aquest espai que fem amb la col·laboració de la Unitat de Salut Comunitària i Benestar de l'Ajuntament de Sant Boi. Avui, a propòsit d'aquesta notícia, l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi ha acreditat com a hospital compromès amb la disfàgia. I ens han acompanyat el cap de servei d'otorrinolaringologia de l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi, el doctor Rafael Vera, i la coordinadora de la Unitat de la Disfàgia del servei d'otorrinolaringologia de l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi, la doctora Isabel Granada. Acabem amb un parell de preguntes així ràpides. Si alguna persona ens escolta o algun familiar d'alguna persona ens escolta i sospita que pot patir el que avui hem visibilitzat aquí, perquè realment molts detalls no els coneixem, sospita que té o que pateix una disfàgia. Què fa?
1: Bueno, si aquesta persona és una persona que està a casa seva i creu que pot tenir, doncs jo li explicaria els símptomes que ha de vigilar per consultar bé doncs, el seu metge de capçalera i que doncs, faci una derivació si cal. Doncs serien aquests signes de doncs, una pèrdua de pes que no estigui justificada per cap dieta, per fer un exercici físic important i aquesta dificultat que pot ser, no? Doncs des d'una dificultat doncs, més evident en què doncs, notem que no passa l'aliment, que tenim més ennuegaments, que tenim dolor a l'empassar, o potser unes coses més subtils, com m'he adonat que aquest aliment ja doncs, em costa una mica més, o els familiars poden notar que aquesta persona doncs, ja no vol fer els dinars familiars, triga molt, molt, molt més del que seria normal en fer un àpat, o que hi ha sempre doncs, aquestes determinades determinats aliments o textures que li costen empassar. Després el que hem comentat de la tos, vale? També hem de dir que persones grans que perden els reflexos pot ser que estiguin aspirant i no tinguin tos, vale? I que llavors debutin en infeccions respiratòries de repetició i ingressos doncs que no es justifiquen per altra manera, no? I bueno, que tinguin alguna malaltia neurològica que potser doncs, ja li hagi explicat el seu metge o l'especialista que potser doncs, un efecte que pot tenir doncs, sigui la disfàgia, no? Llavors davant d'aquests petits símptomes doncs, de seguida intentar consultar per evitar-ne aquestes complicacions que hem comentat.
0: Doctor, per acabar, sòlid o líquid inclús?
2: Sí, el líquid també, i de fet quasi sempre els problemes principals venen amb la llista de líquids, perquè el líquid passa molt més ràpidament i és més difícil de controlar. Per tant, que consultin, que intentarem ajudar-los tant com puguem.
0: Doncs moltíssimes gràcies als dos per avui visibilitzat això que realment doncs, queda invisible i no coneixíem, que és la disfàgia. Gràcies i fins a la propera. Bon dia.
2: Gràcies.
1: Gràcies.

0: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Esteu escoltant un recull d'espais i entrevistes ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1 al programa Dies de Ràdio.

Continueu a la sintonia de Ràdio Sant Boi, el Dies de Ràdio. Iniciem l'espai quinzenal, Com vaig arribar al barri? És aquest espai de conversa amb les veïnes i veïns del barri de Camps Blancs. Un espai dins el projecte de transformació social Camps Blancs Transforma. I avui, tal com dèiem a l'inici del programa, ens visiten des del projecte comunitari de l'Associació de Veïnes i Veïns de Camps Blancs, Camina con tu vecina. És una iniciativa per combatre la soledat no desitjada.

0: Doncs comencem a presentar les nostres convidades i convidats. Avui, des de la coordinació de l'Oficina Tècnica de Camps Blancs, saludem a l'Anna Cruz. Anna, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia, Mònica.
0: A l'agent facilitador de comunitats al barri de Camps Blancs, Izan Pozo. Què tal? Bon dia.
2: Bon dia, Mònica.
0: I clar, tenim avui per parlar d'aquest projecte Camina con tu vecina, aquest estudi de Damià Grima de Ràdio Sant Boi, ple, bé, ple no, perquè encara que hauria gent, però déu-n'hi-do la gentada que tenim. Comencem per les presentacions i ho fem des d'aquí. Vinga, diem cadascú el seu nom. Hola, què tal? Comencem per aquí. Hola, Etilvia, bon dia.
3: Buenos días, aquí muy contenta aquí con todo el grupo y con todos los amigos. Caminamos con Diego y Moisés, muy, muy contentos.
0: Buen día,
4: aquí
0: es.
4: Mi nombre es María Brito, soy de Venezuela, agradecida con Dios y con este grupo tan fantástico como Camina con tu vecina, igual que con usted. Gracias.
0: Buen día, aquí es.
5: Yo soy Moisés y bueno, soy participante y un voluntario de Cruz Roja que llevamos el proyecto adelante.
0: Exacte, el Moisés Sánchez és coordinador d'aquest projecte, és soci col·laborador de l'Associació de Veïns i Veïnes de Camps Blancs i hem de recordar que el Camina con tu vecina està també amb la col·laboració de Creu Roja. Doncs som-hi, qui tenim aquí, qui ets?
6: María Álvarez, estoy aquí en el grupo y estoy muy contenta porque lo paso muy bien, son muy atentos y... Yo soy muy mayor, que ya tengo 94 años. Madre que voy a cumplir.
0: Estás estupenda, gracias, estás estupenda.
6: Y gracias a ellos, pues me atrevo a ir donde me lleve. Me faltan brazos para cogerme.
0: Y molt bon dia. ¿Qui ets?
7: Buenos días. Ay, perdone, que yo soy Isabel Ortiz y estoy muy contenta con esto. Yo me gusta ir a todos los sitios y lo que pueda participar.
0: En el seu moment ja vam parlar d'aquest projecte que es diu Camina con tu vecina. És una iniciativa de l'Associació de Veïns i Veïnes de Camps Blancs amb la col·laboració de Creu Roja. Moisés, estaria bé que en aquest punt que ens va acompanyar el mes d'abril, que he mirat el meu arxiu, va ser justament el dia de l'apagada, que vau marxar...
6: Sí, ya lo hemos dicho, cuando salimos de aquí...
0: Va marxar la llum, sí. Va marxar la llum, és veritat, va? Era el 28 d'abril de l'any passat. Bé, doncs en aquell moment ja ens vau explicar com va néixer aquesta iniciativa, però estaria bé, la gent que ara coneix el Camina con tu vecina, o que us comença a escoltar parlar, doncs que expliquéssim com neix.
5: Endavant. Bueno, pues, como te comenté, surgió, pues bueno, a raíz de tener familiares en los hospitales, ves a gente solita, que están muy solos, al final eres tú como su familia. Luego lo traspasas al barrio y conoces gente mayor, que la conoces de toda la vida del barrio, y les ves igual, ¿no? Entonces sale la idea de decir, oye, ¿por qué no salimos a pasear? Hacemos comunidad y bueno, socializan unas con otras y tal. Y bueno, empezamos con una señora y ahora tenemos el grupito de unas 18 o 20. Entonces, vamos, estamos encantados. Ahora en abril hicimos 2 años del Camina con tu vecina. Sí. Y bueno, de momento ahí las tenemos a todas y parece que están contentas porque ni que una se va. Así que, ya te digo, yo con ella estoy encantado. Ella creo que conmigo y con Diego también. Y luego lo que tú dices, también colabora un poquito con la Cruz Roja, colabora con nosotros. Y bueno, ahí estamos. Hoy ha faltado Juan, que ese sí que es no es voluntario. Él ya pertenece más a Cruz Roja. Y bueno, aquí estamos para que las conozca.
0: Molt bé, Anna, estaria bé doncs parlar de la vinculació que també existeix entre l'Oficina Tècnica de Camps Blancs, entre Creu Roja, el Camina con tu vecina i l'Associació de Veïnes i Veïns de Camps Blancs.
1: Exacte, bueno, nosaltres al final estem molt agraïts del servei que donen i de la proximitat que tenen amb els veïns i veïnes de Camps Blancs. Són una associació que estan en el dia a dia, que participen molt, que fan activitats tant com aquesta, però com de moltes altres durant la setmana, també al cap de setmana. Per tant, crec que és una mica l'essència necessària en el barri, unes persones que es fiquin al servei dels veïns i que els hi proporcionin aquests espais per de benestar, perquè estiguin millor.
0: Izan, expliquem una miqueta, doncs això, a la vostra aportació, col·laboració i al servei també d'aquesta activitat Camina con tu vecina.
2: Sí, nosaltres com a centre com neuràlgic del barri ens acarreguem una mica també de conèixer les persones grans, perquè al final és fer aquesta sinergia amb l'associació de veïns Creu Roja, amb el Moisés, que treballa molt amb les persones grans també, i conèixer-les, conèixer les seves necessitats i veure què és el que necessiten en el seu dia a dia també.
0: Doncs ara farem una ronda, i després si algú més vol parlar doncs també es podrà sumar a la taula. Expliquem exactament, Moisés, què feu, perquè això és literal, no? Camina con tu vecina, és exactament literal, no és una metàfora. Sortiu al carrer i camineu plegades amb les veïnes i veïns del barri, sí? Què feu exactament?
5: Sí, sí. Vinga, som-hi. Mira, ara que hace la calor, empezamos a las 9 de la mañana, nos juntamos todos, decidimos dónde vamos a andar, salimos andando, que no es un andar muy rápido, aquí puede venir cualquier persona mayor, y vamos muy tranquilitos. Sí que es verdad que nos damos un buen paseíto. Bueno, nos cogemos unos a otros, como sea, nos damos nuestra buena, nuestro buen paseíto, vamos hablando, conversamos, luego hay, bueno, salidas, vamos haciendo salidas. El lunes estuvimos en la playa.
0: ¿Aquest dilluns?
5: Sí.
0: Carai, heu estrenat la temporada ja a la platja.
5: Alguna valiente se me metió en el agua, y bueno, no hubo peligro, pero...
0: Molt bé.
5: Lo pasamos bien.
0: Molt bé.
5: Luego pues nos vamos haciendo salidas. Ahora teníamos previsto irnos un día a la piscina.
0: ¿A la piscina d'aquí de Sant Boi, a la muntanyeta?
5: Que cambió la otra forma, se ve que también ha sacado un poco la idea, pero ya estábamos en... Bueno, a ver si conseguíamos entradas y llevarla ya como final de...
0: De curs, final de curs, molt bé.
5: I bueno, però en l'altra forma me parece que ha pensado algo y lo vamos a hablar con ellos pues, para hacerlo todo conjunto y ya está.
0: Molt bé.
5: Y ya te digo, salimos y luego pues, pegamos el almuercito, el día que nos parece hacemos otra cosa, vamos a, pero siempre a andar. Salimos a andar y vamos recogiendo gente del barrio, fuera del barrio, y bien, ahora también estamos haciendo tai chi. Para que le interese, también hacemos tai chi muy suavecito. I s'estan poniendo, vamos, se me están poniendo en forma las niñas.
0: Estem parlant des del barri de Camps Blancs, però si hi ha alguna altra veïna o veí que ens escolta, que no és del barri de Camps Blancs, però es vol sumar a aquestes caminades lleugeres que feu, també es pot afegir, Moisés?
5: Sí, sí, por supuesto, puede venir y estamos abiertos a gente. Bueno, es más, tenemos gente que no son del barrio, Y bueno, vienen encantados. Viene gente de Marianao, viene gente hasta de la cooperativa, y bien, allí cogemos a todo el mundo, todo el mundo bien acogido y ya está.
0: Fem una nova ronda. Comencem per la Etilvia. Etilvia, què ha significat per tu aquesta activitat de Camina con tu vecina?
8: Muy bien, porque nos conocemos más, disfrutamos, caminamos, cantamos. Yo que soy cristiana, canto alabanzas cristianas. Allá el joven que también nos lleva actividades de las uñas, del pelo, todas esas cosas.
0: El joven es Alizan, que deu ser el més jove, que a més deu ser literalment segurament el més jove del grup,
8: no? Se me olvida el nombre.
0: Es diu Izan, el joven. És a dir, que acompanyeu també aquestes veïnes, altres activitats, sí?
2: Sí, com vam fer la col·laboració amb l'institut, quan fem sí, aquest tipus d'activitats, sí. També tenim en compte les persones de Camina amb tu vecina, les persones que treballen a estimulació cognitiva. Anem a agafar a persones que estiguin interessades i si els ve de gust, puedan participar.
0: Muy bien.
8: Perdón, que no había dicho que también me han hecho un libro de mi niñez hasta la edad que tengo.
0: Molt bé, això és l'altra activitat que deia Izan i Anna, i com vam comentar, doncs ara fa 15 dies, no? Vam estar parlant d'aquests llibres d'aquestes veïnes i veïns del barri.
1: Sí, sí, sí, això va ser també amb l'institut, i van ser els alumnes del cicle que van fer aquest detall a les persones que van participar, i també una altra activitat intergeneracional molt xula que molt fem des del barri.
0: Seguim la ronda. Què ha significat per tu participar al Camina con tu vecina? Què ha significado para ti?
9: Bueno, buenas tardes. Significa mucho porque primeramente salimos de la rutina y nos motivamos porque la persona que está encargada de eso tiene mucho potencial de energía, la cual nos los transmite a nosotros y nos motivan y nos incentivan a seguir caminando, caminar, conversar, bueno, pues aprender cosas desconocidas. Bueno, estoy hablando para mí, conocer muchas cosas, y me parece magnífico. Y todas las personas que se encuentren en esta edad y quieran compartir con nosotros, bienvenidas sean. gracias a nuestros patrocinadores.
0: El Moisés ara es posarà aquí davant del micròfon també, ara es posarà.
9: I a nostra pupila, Yolanda. La Yolanda, sí. Gràcies.
0: Sí, i què ha significat per aquesta veïna que ens acompanya aquí? Sí,
10: Maria.
0: Maria, Maria, què ha significat per tu?
10: Pues todo, porque a la edad que tengo en casa todo el día y acostumbrada a trabajar toda la vida, pues yo me sentía inútil. Aunque por desgracia no puedo hacer todo lo que quiero porque estoy mal de la vista, este ojo ya lo he perdido, el otro lo tengo a punto de irse también, pero bueno, me está haciendo mucho bien porque me animo y me saca el estrés que tengo. Y ahora, pues, mire, con unirme con ellos, no saben qué hacer conmigo. Hasta una silla de ruedas me ha puesto para subir las cuestas.
0: Molt bé, totes les comoditats i facilitats.
10: Que
0: Maria.
10: La más vieja, la más mayor soy yo, de todas las que estamos en todos los grupos. Voy a la gimnasia, voy a andar con ellos, voy a la memoria, que la he perdido y no la he ganado. No he adelantado nada, pero bueno... Ahí me voy animando a salir cuanto más mejor, aunque no saque mucho, pero me quito de estar allí escuchándome.
0: A trobes millor ara que abans de participar al Camina con tu vecina, oi que sí, Maria?
10: Ay, esto me ha sido lo mejor que me ha podido pasar, porque he conocido unas personas que jamás podía yo imaginar que me iban a llevar como me llevan. Ya digo, me sobran brazos para acogerme a ellos. Y encima David,
0: Moisés,
10: pues tengo un sobrino también, me lío.
0: Moisés
10: me saca una silla de ruedas, se la lleva, y cuando vamos llegando a una cuesta arriba, que sabe que me ahogo, me sienta en la silla y hasta que llego arriba a lo llano.
0: Muy bien. Camina
10: que,
0: no, con tu...
10: que me da, sí, mucho apuro, pero digo, bueno, si con toda la buena voluntad del mundo, pues yo la acepto.
0: Clar que sí, clar que sí, Maria. Camina con tu vecina, és aquest projecte sorgit des de l'Associació de Veïnes i Veïns de Camps Blancs, amb el suport també de la Creu Roja, i avui aquest espai, com vaig arribar al barri, doncs està parlant amb aquestes veïnes i aquests veïns. I ens queda conèixer el testimoni, doncs, de la... Recorda'm el teu nom.
11: Isabel.
0: De la Isabel. Isabel, què ha significat per tu Camina con tu vecina?
11: A mi m'ha... De esto muy bien, m'ha venido también muy bien. Porque al estar sola, pues no tienes nada. Y por lo menos salgo el lunes y el martes voy también a Tai Chi. Y parece que no, pero t'anima.
0: De què parleu? Perquè parleu, no? No només camineu, també parleu,
11: sí, sí,
0: no?
11: Sí, hablamos mucho, mucho.
0: Sí, de quins temes? De quins temes parleu?
11: De todo.
0: De tot, Moisés.
5: Hablan de todo.
0: De tot, eh?
5: Yo a veces me ponen la cara colorada. Porque yo soy muy prudente y estas mujeres...
10: sacamos de tu
5: hablan
10: casilla.
5: De todo.
0: És important, Anna, també comunitàriament, no? Doncs tenir aquests espais, espais de conversa, espais de trobada amb el veïnatge, que si no fos potser per aquestes trobades, doncs clar, les seves vides, tal i com han dit, serien molt diferents, no?
1: Sí, exacte. Sí, nosaltres ho veiem en el dia a dia també, que elles estan molt agraïdes, sempre que venen al casal ens ho transmeten, que moltes gràcies, perquè al final no és només el benestar físic, sinó també el benestar mental que els hi produeix. Per tant, poder oferir aquest servei per nosaltres és el més important, com a oficina també.
0: S'incorpora a la conversa el secretari de l'Associació de Veïns i Veïnes de Camps Blancs, el Diego Martínez. Diego, què tal? Bon dia.
12: Hola, molt bon dia.
0: Doncs som-hi, expliquem doncs aquesta iniciativa que va començar així petita, oi? Però que s'està fent molt gran.
12: Sí, sí, sí, va començar molt petita, de la forma que el primer dia només era una persona, la Carme Castillo, que ara està fent Tai Chi.
0: I per això no ha pogut venir. Doncs estem contentes que no hagi vingut, que sigui pel Tai Chi,
12: sí,
0: si està ocupada.
12: Les tenim repartides.
0: Molt bé.
12: I bé, mica a mica va anar vindre gent, i ara som 20 persones, i jo penso que seguirem creixent. I venen persones de tots els barris. Mira, la Maria és de Vinyets, uh-huh. La Carme de Casablanca, són, venen de Marina, un matrimoni que venen de molt a prop del, del castell de Marianao,
1: sí.
12: I deixen el cotxe ahí al, al costat i venen a caminar amb nosaltres, els dos. De tots els barris venen de Marianao, la Cata,

0: moltes vegades hi van anar al cap de setmana i van anar a sopar i, i també es funciona també com una teràpia, és una teràpia, és un, és que és un,
1: la memòria,
0: un format i la memòria i les seves, el dia a dia, es, totes les seves experiències. I mira,
1: és a dir, que com diu el Diego, aquesta activitat ha servit perquè després vosaltres quedeu, quedeu, feu activitats plegades, sí? Etilvia, que esto ha servido para que a partir de aquí quedéis vosotras fuera también de el Camina con tu vecina, ¿eh? Quedáis para hacer otras actividades.
2: Sí, también estaba, pues ahora no he ido, pero porque me caí, me golpeé la rodilla, también al gimnasio, al colegio, no sabía leer y ahora he aprendido a leer.
1: Has après a llegir ara?
2: Sí, sí.
1: Quina emoció, no? Que bé, enhorabona, enhorabona.
2: Sí, sí, he aprendido a leer y a comunicarme con, aquí con el barrio. Estoy muy agradecida, soy colombiana, soy muy agradecida con, aquí con España. He conocido amigos que me quieren mucho, Yola, Moisés, todos los compañeros allá, Isa, aquí la señorita, no le sé el nombre.
3: Ana.
2: Ana. Todos aquí estamos como en familia.
1: Isabel, què ha significat per tu doncs, també poder quedar amb aquestes noves amigues, no?, que tens gràcies al Camina?
4: Estoy muy contenta con ellas también, porque, bueno, aunque no sean de fuera, pues nos llevamos todas bien.
1: Des de l'oficina tècnica de Camps Blancs, Izan, hi ha alguna informació que volem donar a conèixer en el dia d'avui?
5: Bueno, la de sempre, tenim els cursos d'informàtica tots els dimarts de 10 a 11.30, l'estimulació cognitiva dimecres de 10 a 12 i el No Desconnectis, que sempre està obert i sempre estem tenint present a les persones que ho necessitin per posar a les llistes d'espera si surten més places.
1: Hauríem de dir que hi ha més persones que avui també ens acompanyen aquí, que és la Yolanda Vargas, la Isabel Ortiz, la Maria Brito, estàs aquí, la Isabel està aquí. A mi m'agradaria que, clar, aquesta companya que tenim aquí, si o no l'hem d'animar que parli també, jo crec que li podem deixar.
2: Bravo.
1: Oi que sí, clar, claro. Que sí, perquè ja fa molt de temps. És la Yolanda, oi, Yolanda?
6: Sí.
1: Que ja fa molt de temps que teníem converses, diguem-ne, virtuals, i estic contenta que avui hagis pogut venir, i crec que havies de parlar tu també, Yolanda.
6: Bueno, és que s'ha dit tot, no? Ja s'ha dit tot del que és aquest projecte, no? Realment és una cosa que vull dir més, és que a part de... evidentment fomentem el envelliment actiu, però no només ensenyem, sinó que també n'aprenem, no? Llavors, la labor és molt bonica, sobretot perquè hi ha molta gent sola, hi ha molta gent que no coneixia el que fer, i gràcies a la iniciativa del Moisés, que és el coordinador d'aquest projecte, doncs ha pogut ser possible, no? Mm. Sí que és veritat que hi ha, que a banda d'això, doncs hi ha activitats, lo del tai chi i tal, són de mateixes persones, però que bueno, que està obert per tothom, no? Mm-hmm. I bueno, no, és que no puc dir res més perquè crec que ja s'ha dit tot, no? Però sobretot que és una iniciativa molt maca i estem molt orgullosos d'aquesta iniciativa i d'aquest projecte.
1: Yolanda, si algú ens escolta ara, sigui del barri de Camps Blancs o de qualsevol barri de Sant Boi, estigui escoltant el que és Camina con tu vecina i potser té dubtes, no s'acaba d'atrevir, té vergonya, no sé, pensa que seran caminades molt llargues, de quina manera l'animaríem a participar?
6: Doncs mira, jo l'animaria sobretot perquè, bueno, ja han escoltat els testimonis de totes elles, no? Sobretot són busquem o recerquem persones que estiguin soles, que vulguin caminar, xerrar, i no és només caminar, perquè el caminar va molt bé, és passejar. Però sobretot el part del benestar físic, que també va molt bé, és el benestar emocional. Això és molt important, perquè el benestar emocional fa que no facis res, o sigui, que no facis res, que no et moguis, i llavors això, si s'està controlat, doncs dones més iniciatives o més ganes de fer coses, no? Gràcies al Moisés també, pues, fem més activitats que no només caminem, no? Si anem a la platja, ara el divendres anem a menjar xocolata con churros, o sea que vull dir que

0: És més que res és això, no? Abans sí que feien que ho portava jo mateixa al GAM, que era el grup d'ajuda mútua. Ara no, per temps no podem fer-ho, però sí que ho tornarem a fer, no? Perquè això del grup d'ajuda mútua era molt guapo, no? Molt xulo, perquè era pues unes converses, lo que deia el Moisés, es parla de tot, no? De tot. O sigui, tu vens i tens un mal dia i tu dius què t'ha passat. Llavors, pues, tothom parlem, o sigui, jo mateixa també parlo del meu mateix, i per mi són com les mames, que jo ja no tinc mama i són les meves mames, no? Perquè és que és recíproc, no? O sigui, el benestar físic i l'emocional és recíproc, no? En el meu cas és que a mi també m'ajuda, no?
1: Doncs avui estem parlant d'aquest projecte que es diu Camina con tu vecina, és un projecte comunitari de l'Associació de Veïnes i Veïns de Camps Blancs. Avui estem en aquest espai Com vaig arribar al barri, des de l'oficina tècnica de Camps Blancs, amb el secretari de l'Associació de Veïns de Camps Blancs, amb el Diego. Diego, insistim, si alguna persona es vol afegir, què és el que hauria de fer? Ara estem en final de curs ja, però tornareu al setembre, oi?
2: Sí, sí, a setembre tornem. Pues s'ha de posar en contacte amb l'Associació de Veïns, s'ha d'apropar al casal de Camps Blancs i parlar amb nosaltres, o... És que, bueno, la gent gran, les xarxes socials no les domina molt, però, bueno, estem a la web Camps Blancs, a l'Instagram, al WhatsApp, el 690-001-9040, i a unioncampsblancs@gmail.com.
1: I si no, a l'oficina tècnica de Camps Blancs també.
2: I a l'oficina tècnica, sí, sí, o a la consergeria, a l'oficina tècnica, que és...
1: Podem donar el número de telèfon, que és el 93 652 53 99, Izan. Si ve algú interessat o interessada, també des d'aquí els derivareu a l'associació.
3: Exacte, nosaltres derivem, donem horaris, el que necessitin per poder accedir a aquest servei.
1: Molt bé, doncs amb aquest recordatori darrer arribem pràcticament al final de l'espai d'avui.
2: Sí, una...
1: Sí, digues.
2: Només això, el Camina con tu vecina, el Tai Chi i el GAM i les càpsules que farem properament formen part d'un projecte que es diu Cosiment, que aquest any han comptat també amb suport de la Fundació La Caixa.
1: Molt bé. Cos i ment de la Fundació La Caixa també, sí. Doncs forma part d'aquest projecte.
2: Fem suport i ens ajuda molt. Esperem que aquest any també ens ajuden una mica, perquè val la pena. Val la pena, i convidem a tots els veïns de Sant Boi que s'apropin a Camps Blancs i gaudeixen de les seves places i dels seus espais, dels seus jardins i del retorn tan bonic que és el nostre barri, que és el Pedralbes de Sant Boi.

0: Arribem al final d'aquest espai. Com vaig arribar al barri? Un espai de conversa amb les veïnes i veïns del barri de Camps Blancs. Dins el projecte de transformació social Camps Blancs Transforma. I avui ens han visitat membres d'aquest projecte comunitari de l'Associació de Veïnes i Veïns de Camps Blancs, Camina con tu vecina. És una iniciativa per combatre la soledat no desitjada que té la col·laboració també de Creu Roja. I que ens han acompanyat des de l'oficina tècnica de Camps Blancs, la coordinadora d'aquesta oficina, Anna Crut. Gràcies, Anna. Gràcies també a la gent facilitadora de comunitats a Camps Blancs i Zampozo. Fins la propera.
1: Fins la propera, Mònica.
0: El coordinador d'aquest projecte, soci col·laborador de l'Associació de Veïns, Moisés Sánchez. Gràcies, Moisés. Gràcies també al secretari de l'Associació de Veïns de Camps Blancs, Diego Martínez. Fins la propera.
2: Fins la propera, gràcies.
0: Gràcies a la Yolanda Vargas, que finalment s'ha pogut incorporar a aquesta conversa i m'ha agradat molt. Gràcies, Yolanda.
3: Gràcies a tu.
0: I gràcies a totes les veïnes que han vingut, la Tílvia Rosa, Maria Álvarez, Carmen Delgado, Rosario Reina, Isabel Ortiz i Maria Brito. Gràcies a totes, un aplaudiment, perquè ha estat molt i molt bé aquesta conversa amb totes les veïnes. Fins la propera, bon dia.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
2: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
3: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
4: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
5: De la ciutat cooperativa.
6: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
7: Hola, bon dia.
3: Amb ritme, proximitat i bon humor.
2: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carret, el món des d'una mica.

0: Dies de Ràdio amb Mònica Santacreu.
1: Esteu escoltant un recull d'espais i entrevistes ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1 al programa Dies de Ràdio.

0: Continueu a la sintonia de Ràdio Sant Boi. El dia és de ràdio, iniciem l'espai solidari. Aquest espai que fem amb la col·laboració de la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament de Sant Boi. Amb les notícies, l'agenda solidària, la música d'arreu del món i l'entrevista d'actualitat, que avui serà amb la Fundació Josep Comaposada, Sindicalistes Solidaris. El primer que fem és saludar des de la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau a la Laura Alonso. Laura, què tal? Bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Tot a punt?
1: Tot a punt.
0: Som-hi. Doncs comencem, si et sembla, per l'entrevista i perquè ja ens escolta. De fet, és la responsable de projectes de cooperació i educació pel desenvolupament de la Fundació Comaposada, Sindicalistes Solidaris. És la Núria Pelai. Núria, què tal? Molt bon dia i benvinguda novament a aquest espai solidari del Dies de Ràdio.
2: Bon dia, m'havia adelantat.
0: bon dia, benvinguda.
2: Gràcies.
0: Som-hi, iniciem aquesta entrevista presentant qui sou. Sou Sindicalistes Solidaris, que és el nom amb el que us coneix pràcticament tothom, amb aquesta fundació com a posada, una fundació sense ànim de lucre, creada pel Sindicat UGT de Catalunya l'any 1988. Anem a aquell any, tirem enrere, Núria, any 88, de quina manera, perquè amb quina principal motivació es crea aquesta fundació, Josep Comaposada, Sindicalistes Solidaris?
2: Doncs mira, potser ens hem de remuntar una mica abans de l'any 88 i l'origen el trobem a la transició a l'estat espanyol, quan el sindicalisme era molt dèbil, on doncs tot estava a les beceroles i sindicats alemanys van ajudar el sindicalisme català a tirar endavant. Van fer formacions, van ajudar-los a tornar a vestir tot el que era el sindicalisme després de 40 anys o 45 que no n'hi hagués hagut. A partir d'aquí, l'any 88, quan ja el sindicalisme està consolidat a casa nostra, el que decideix la UGT de Catalunya és fer una fundació per fer exactament el mateix. Anar a cooperar i anar a ajudar el sindicalisme dels països on aquests estaven més dèbils. I aquesta és la nostra raó de ser. El treball digne, tots els drets laborals als països on doncs no està suficientment consolidat i desenvolupat.
0: Per tant, des d'aquell abans del 1988, o pràcticament 1988, fins ara, evidentment, han passat moltíssims anys, què és el primer o les primeres actuacions que vau fer en aquell any o en aquells anys, que òbviament són força diferents i han anat evolucionant també amb la història, amb el temps, amb les necessitats, el que pot ser ara mateix el vostre dia a dia en aquest 2026?
2: Sí, evidentment hem anat evolucionant i hem anat especialitzant-nos més en temes molt, molt concrets, no? Potser els primers anys doncs fèiem coses molt més eclèptiques, des de col·laborar, jo recordo quan hi va haver l'huracà Mitch, doncs a la rehabilitació d'habitatges, vam estar fent temes de salut a la primera o guerra de l'Iraq, vam estar fent temes molt més doncs dispersos, fins que amb el temps hem anat especialitzant-nos en el que sabem, que són els drets laborals i els drets del sindicalisme. I hem deixat doncs que temes de sanitat i temes d'habitatge i tots aquests temes doncs els facin qui entén, no? Nosaltres al final entenem de món laboral. Doncs ens dediquem bàsicament a això, tot i que amb un espectre molt ampli, eh? No només toquem drets laborals, sinó que podem fer economia social, fem molts temes de sensibilització, però sí que tenim molt clar aquest perfil nostre.
0: Dius espectre molt ampli, també aquesta amplitud ens fa marxar doncs d'on estem ara, nosaltres a Sant Boi, o Barcelona, Catalunya, Espanya, també. Vosaltres també marxeu d'aquestes fronteres? Col·laboreu sí. I feu projectes amb d'altres països?
2: Sí, sí, sí. Nosaltres tenim com a prioritat dues zones, que són la Ribera Mediterrània, pel tema veïnatge, i perquè tenim doncs molts ciutadans de Sant Boi o molts ciutadans de Catalunya que són d'origen d'aquests països, al igual que doncs per nexes històrics doncs treballem a Amèrica Llatina. I són les dues zones que en aquests moments estem treballant, concretament a la gran part del nostre, de la nostra feina doncs és el Marroc i el Salvador, tot i que podem fer coses puntuals doncs a Palestina o podem fer coses puntuals a Colòmbia. Però els dos llocs on més presència tenim i on desenvolupem gran part de la nostra activitat doncs són aquests dos.
0: Laura.
1: I en aquests països que comentes, quines són les accions concretes que esteu fent? O sigui, cap on esteu enfocant els projectes?
2: Doncs mira, en el cas del Marroc, bàsicament treballem dos aspectes. Un és l'erradicació del treball infantil i a través de fomentar doncs que els nanos no abandonin l'escolarització. Això ho fem molt concretat al nord del país, que és on hi ha més problemes d'aquesta tipologia. I després ens centrem moltíssim, que és, per exemple, on doncs treballa l'Ajuntament de Sant Boi, amb donar suport al sindicalisme de la CDT, que és un dels principals sindicats progressistes del país, en l'empoderament de dones i amb la participació de dones sindicalistes en el dia a dia. És un projecte que ja té una llarga trajectòria, però que cada vegada doncs anem veient que és més necessari, no? Fer que les dones participin en el sindicalisme, en la defensa dels seus drets laborals, i que al mateix temps doncs el sindicalisme incorpori una perspectiva de gènere en qualsevol de les seves accions.
1: I com es defineixen les prioritats? Com decidiu quina és l'acció que heu de realitzar principalment?
2: Doncs mira, en gran part ens la marquen les nostres contraparts. Les nostres contraparts, en el cas del Marroc, sempre són sindicats, la CDT que hem anomenat, i el d'erradicació del treball infantil l'estem fent amb un altre sindicat que majoritàriament té presència en ensenyament, per això treballem a les escoles amb tema d'abandonament escolar, i les prioritats ens venen donades, doncs, per als molts anys ja que portem de trajectòria col·laborant conjuntament, no? I anem veient quins són els elements de defensa dels drets humans que en aquells moments doncs són més vulnerables, on veiem que hi ha més problemàtica, i a partir d'aquí doncs anem traçant plans conjunts i projectes conjunts per anar doncs debilitant aquestes vulnerabilitats, no? I en el cas de la CDT doncs ells tenien claríssim que el que no podia ser era que el 51% de la població, el 51% també de la població treballadora, doncs no estigués representada a cap òrgan de representació, no tingués veu pròpia i que sempre fossin com actors secundaris, no? I a partir d'aquí doncs hem anat creant secretaries de la dona a totes les regions, a totes les províncies, a tots els sectors, hem anat formant les dones, hem anat també treballant molt amb homes, dient, ei, deixeu pas, no?, que vosaltres no ho heu de fer tot, i comenceu a aplicar una mirada diferent al vostre dia a dia dintre de la defensa dels drets laborals. I la veritat és que és un projecte que evidentment costa per temes culturals i per temes doncs de molta tradició del sindicalisme, però n'estem molt contents perquè cada vegada tenim més dones formades, dones empoderades, dones que agafen les regnes dels seus sectors i que estan treballant. Sí, sí.
0: Aquest missatge que ara ens envies, recordem que estem parlant des de la Fundació Josep Comaposada, sindicalistes solidaris amb la responsable de projectes de cooperació i educació pel desenvolupament, que és la Núria Pelai. Tot això que ens expliques ho coneixem des del nostre territori i ben de prop, perquè doncs això, perquè estem, per exemple, en aquest mitjà de comunicació i ens arriben aquest tipus d'informacions. Però més enllà, dèiem abans, de les nostres fronteres, com és enviar aquests missatges, com és treballar aquest dia a dia amb aquests altres sectors, que potser aquí no ens arriba aquesta informació i ja que teníem nosaltres, ens agradaria doncs saber-ho, no? Des d'aquests altres territoris, com s'envia aquesta informació, com s'explica, com es fa aquest tipus de sensibilització, Núria?
2: Doncs la clau és que ells estiguin convençuts de que és necessari. Si la CDT, posant aquest cas concret, no fossin molt conscients de que no poden deixar a les dones fora del seu projecte sindical i fora de la defensa dels drets humans laborals, en general, seria molt, molt complicat. El que hem anat veient ara amb els anys, que ja portem treballant concretament amb l'empoderament de dones sindicalistes, doncs és que no tenia cap sentit que sectors altament feminitzats no hi hagués cap dona a dins ni de les executives ni ningú s'hagués de preocupar directament pels seus problemes, no? I et poso un exemple molt concret. Fins fa 4 anys, si no recordo malament, l'estat marroquí no considerava, no tenia reconegut el sector de l'ensenyament preescolar i de l'ensenyament infantil. Per tant, un sector on majoritàriament el 95% són dones que estan treballant amb nens i nenes de 0 a 3 anys, no estaven reconegudes laboralment. Per tant, ni tenien cap mena de defensa, ni tenien cap mena de normativa, igual que elles, doncs, les que treballaven al menjador escolar o les que treballaven amb serveis de neteja a les llars d'infants. Per tant, no existien, per dir-ho així, ni cotitzaven a la Seguretat Social, ni tenien cap mena de dret. A partir de que es reconeix com a professió, el que hem fet és anar molt a treballar amb aquests sectors, a treballar, a anar buscant, a informar, a saber quins problemes tenen totes les dones aquestes, que són moltíssimes, que treballen en aquests sectors. Però això sí, sempre ha de ser de la mà de que la contrapart, de que el sindicat del sud vegi aquesta necessitat de treball.
1: A mi m'agrada molt preguntar, quan entrevistem a entitats de cooperació, com rep la població local les tasques que feu, i més en contextos que culturalment són diferents. Com està rebent que esteu treballant en aquest enfocament de gènere?
2: Doncs no t'amago de que a vegades hi ha tensions, De que... mira, i et poso, canvio radicalment i et poso un altre exemple. Si me'n vaig al Salvador, l'any 2017, amb una visita que vaig fer jo al Salvador, va sortir el tema de les nenes embarassades, que al Salvador són moltíssimes, i quan dic moltíssimes, les xifres ens posarien a nosaltres el pèl de punta. Estàvem amb el sindicat de mestres i era una mica la sensació de que, bueno, és una cosa que passa, nenes de 10-17 anys es queden embarassades i, bueno, és una cosa que passa i no s'hi pot fer res, no? Jo, des de la meva mentalitat catalaneta, no, vaig oclusionar, no? Ostres, però què esteu dient, no? A partir d'aquí, després de 2 anys d'anar treballant el tema amb ells, d'anar veient què es podia fer, s'ha convertit en un dels projectes més potents que estem fent al Salvador, juntament amb les cooperatives de treball digne que tenim, no? I ara treballem ja fa, doncs, des del 2019, amb temes de salut sexual reproductiva, amb els mestres, amb les famílies, amb les nenes... perquè al final estem parlant de temes de salut mental, temes de salut sexual reproductiva, que en aquells moments ningú veia la necessitat d'incidir-hi. I en canvi ara, doncs tenen claríssim de que és un tema que l'hem de treballar, i la violència de gènere que hi ha associada a tot aquest munt d'embarassos que hi ha de nenes. Per tant, sempre hem d'anar a buscar que la contrapart, la població dels països del sud, vegi la necessitat de treballar en un tema o en un altre.
1: Molt bé. També volia preguntar-te com... històricament aquí a Catalunya o a Espanya el recorregut sindical ha tingut una estructura. En altres països, en altres contextos, aquest ha sigut molt diferent. Com ha sigut poder adaptar les dinàmiques o les tasques que feu aquí en aquest context, en aquest cas al Marroc? Després entrarem amb El Salvador, però amb el Marroc m'interessa.
2: No, t'has d'adaptar. Mira, en el cas del Marroc, té un sistema sindical bastant similar al que tenim nosaltres. Uh-huh. El sindicalisme al Marroc és d'herència francesa, d'herència espanyola, per tant, segueixen una estructura bastant similar a la nostra. Ara, l'Estat... marroquí reconeix el sindicalisme, però no li dona, perquè ens entenguem, ni aigua, ni cap mena de reconeixement. O sigui, diu, sí, val, existeix el sindicalisme, però ni obligació de negociar convenis, ni cap mena de ara no em surt, ni hores sindicals per entendre'ns, per dedicar-te a les tasques... ni cap mena d'interlocució, no? Tot i que el sindicalisme està representat a la segona cambra parlamentària, el que seria el nostre Senat, funciona una mica diferent al país, però sí que tenen una representació, però no existeix la negociació col·lectiva com nosaltres l'entenem. Per tant, el que hem de fer és adaptar totes les nostres accions al model sindical que hi ha a cada país. Ja et dic, el Marroc és bastant similar, però no està reconegut com a interlocutor. Doncs a partir d'aquí hem d'anar veient com podem defensar els drets laborals. Mira, per posar-te un altre exemple, tenim un projecte que fa 3 anys el vam fer a Tànger i que ara l'estem començant a implementar a Casablanca amb l'Agència Catalana de Cooperació, que treballem precisament a les zones franques, el que són les maquiles. Allà són zones on gran part dels productes que nosaltres consumim manufacturen, no? Quan ens van deslocalitzar d'aquí, se'ns en van anar en gran part cap al Marroc, i on el sindicalisme té vetada l'entrada. No pot entrar, però és que no és el sindicalisme. Té vetada l'entrada a les zones franques, inspecció de treball. Per tant, allà tots els drets dels treballadors són vulnerats i no tenen cap mena de defensa. I és un país on no existeix el tribunal, els jutjats del social com nosaltres posaríem una demanda. Amb 10 tants dies de vacances o no em pagues el que em correspon, podem anar a un jutjat del social. Allà no existeix. Conseqüentment, no existeix un advocat laboralista. No? Llavors, hem d'anar adaptant qualsevol... vulneració de drets, que són infinites en el món laboral, doncs a les necessitats i a les eines que tenim a cada país.
0: Doncs avui estem parlant des de la Fundació Josep Comaposada, Sindicalistes Solidaris, amb qui és responsable de projectes de cooperació i educació al desenvolupament, la Núria Pelai. Parlàvem del Marroc i dèiem que també faltava, doncs, afegir més informació del Salvador, que deies tu també abans en una altra resposta, que és qüestió d'adaptar-se, no?, al territori en el que vas, no?
2: Sí. El Salvador, nosaltres, a més, ara estem en un país on el context polític és molt complicat. Uh-huh. Estem parlant d'un president del país que ja posava moltes traves, però ara ja fa un any, que les traves a les ONGs que treballen al país són... majúscules. No et deixen pràcticament treballar amb res. O sigui, la paraula, perquè ens entenguem, la paraula drets humans o empoderament estan prohibides. No? A partir d'aquí, què hem de fer? Doncs treballar amb els vulnerables, amb la gent que més ho necessita, i anar adaptant els nostres projectes i anar doncs, esquivant tots els esculls que ens posa el govern i no posar-nos en temes massa complicats. Podríem posar-nos a denunciar, però llavors immediatament ens expulsarien del país. Llavors què fem? Repleguem una miqueta corda, com aquell qui diu, i treballem amb els sindicats de mestres fora de les escoles, no com fèiem abans, i treballem molts temes a través de les nostres cooperatives, que ja són 45 creades al llarg dels anys, amb temes de justícia alimentària. Per què? Perquè aquí generem llocs de treball digne, sempre en prioritat a les dones i mares solteres, que és el que dèiem abans de les nenes que es queden embarassades molt jovenetes, i què garantim? Doncs donar resposta a l'emergència sanitària i l'emergència alimentària que la FAO ha detectat en fase d'alerta, i anem vestint llocs de treball digne a dones del país. Doncs és això, anem-nos adaptant i anem mirant cada vegada a cada país quines són les vulneracions i on podem ser més eficients.
1: El cas de El Salvador, bueno, nosaltres hem pogut entrevistar diverses entitats que ens han explicat que han sigut expulsades, i llavors ens alegra que pugueu estar treballant allà, i però tenint en compte les restriccions i les dificultats que hi ha en el territori, no? Comentaves que esteu treballant amb dones, amb justícia alimentària. Ens podries explicar algun cas en concret de què és el que s'està fent perquè la gent pugui entendre bé en què es tradueix?
2: Sí, mira, el que parlàvem abans de l'evolució, també. Nosaltres vam començar treballant amb grups de dones fent cooperatives del treball digne. Originàriament, aquestes cooperatives eren una cosa tan simple com un forn, no? Un forn...
1: De pa.
2: Un forn de pa, sí. Per entendre'ns, o com... Sí, un forn de pa, i feien formacions a grups de 15-20 dones, i els ensenyàvem a fer pa, pastes, pizzas, pastissos, qualsevol cosa d'aquesta. A partir d'aquí, sempre amb comunitats i amb zones molt vulnerabilitzades, oferíem llocs de feina a 15 dones, que llavors podien començar a produir, anaven venent, anaven també aportant una part dels seus beneficis a la comunitat. A vegades, doncs, becaven a un nen o una nena que havia de marxar a estudiar fora, a vegades, doncs, milloraven el centre de salut i compraven, doncs, algun material que era necessari, o adecentaven qualsevol espai, doncs, de lleure de nens, o feien coses així, no? Amb el temps i amb l'alerta alimentària vam veure que això ens quedava una mica curt. Què hem fet? Hem incorporat, ja pràcticament en tenim una trentena, horts. Hem fet uns horts amb un tècnic agrari que assessora i forma les mateixes dones, que sempre són horts ecològics, intentem recuperar llavors autòctones, on tots els adobs són naturals, i amb el que va produint aquest hort tenim dues vies. Una, la comercialitzem, i una altra, doncs, la fem servir per al forn. I dius, com fem servir pel forn? Doncs ens faltava una altra pota, i vam fer un obrador. Un obrador on el que fem és conserves de tomaca, de qualsevol cosa, o fent marmelades dels fruits que d'això, i amb la qual ens estalviem, doncs, comprar fora. Tenim la garantia de que els productes són sans i ecològics, i tenim una altra sortida. I llavors, amb el temps, hem anat afegint un quart factor que ens ha ajudat a tancar el cercle d'aquesta economia social i d'aquestes cooperatives, que hi hem incorporat unes basses on es cria tilàpia. La tilàpia és un peix molt nutritiu, que creix relativament ràpid, i que aporta molta proteïna a una població que n'és deficitària. Yeah. I aquesta tilàpia, aquesta bassa, de què s'alimenta? De les restes de l'hort, però també de l'aigua sobrant, el que la fem servir com adob natural. Amb la qual tanquem tot el cercle i ara ja les cooperatives doncs, tenen forn, tenen obrador, tenen hort i tenen la bassa de tilàpia. Amb això què fem? Creem encara més llocs de treball digne per dones i oferim a les comunitats una alimentació econòmica a uns preus justos tant per als que compren com per als que produeixen i garantim doncs una espècie d'economia molt petiteta que és respectuosa amb el medi ambient.
0: Doncs estem parlant amb la responsable de projectes de cooperació i educació al desenvolupament de la Fundació Josep Coma Posada, sindicalista solidaris, que és la Núria Pelai. Per anar finalitzant aquesta conversa, parlem d'un altre projecte, aquesta col·lecció que teniu de contes infantils, contes sobre els drets humans. Estem doncs, a les portes, bé, queda doncs, això menys d'un mes per Sant Jordi i és una molt bona possibilitat doncs, això d'adquirir tant centres educatius o de lleure o famílies doncs, algun d'aquests contes. Fem la difusió pertinent, Núria.
2: Doncs és una col·lecció de la qual estem molt orgullosos i ens ho passem molt bé fent-la, i particularment jo, que és com quasi el meu projecte estrella perquè penso que aporta moltíssim. I a més, quan tens el feedback amb regidories de cooperació, amb escoles, amb biblioteques, doncs és molt, molt agraït. Ara ja tenim 5 títols, estem treballant amb el 6è, o sigui, ja avanço que aquest any tindrem compte nou, i el que hem fet és anar treballant diferents drets humans adaptats a nens i nenes doncs de 5 a 10 anys, amb contes editats amb una qualitat molt bona, amb unes il·lustracions que són precioses, que ens fa la Laura Magrinyà, que és una il·lustradora, i cada any el que anem buscant és una persona, mira, sempre són dones, de moment, doncs fins ara tenim 5 títols, tots escrits per dones, cada una han sigut dones que ja tenen un reconeixement dins del món de la literatura infantil i juvenil, els hi hem proposat un tema, un dret humà sobre el qual treballar i a partir d'aquí doncs, ens han escrit un conte. Mm-hmm. Aquest últim, el que aquest any arribarà, és els contes de la paret, ens el va escriure la Cinta Arasa, que ha guanyat premis en literatura infantil i juvenil, i tracta sobre la llibertat d'expressió i sobre els drets lingüístics de les persones. No? Mm-hmm. Era un... Hi va haver un moment no? quan a vegades sembla que la llibertat d'expressió doncs, està en entredit i que és un dret com a molt sensible i els drets lingüístics, vam apostar doncs, per treure aquest títol.
1: Mm. I com va néixer aquesta iniciativa? O sigui, què és el que us va remoure per dir hem de tirar per aquesta línia i entrar en centres educatius, amb la infància sobretot?
2: Doncs mira, moltes vegades és tan simple com escoltar la gent. Nosaltres vam començar a detectar a través dels mestres de la UGT, a través de les regidories d'ensenyament i de cooperació de molts ajuntaments que hi havia un nínxol que no estava cobert, que era aquesta edat. Havíem fet, hi ha molts materials a petició de molts tècnics i molts mestres, per nanos més grans, havíem treballat temes ODS, tema drets humans, però ens quedava, pel que ens deien, ens quedava doncs, aquesta franja d'edat que era més difícil, no? Llavors vam decidir, doncs, vinga, posem-s'hi i anem explicant els drets humans als nens i nenes. I quina era la cosa que en aquell moment vam veure que era més adient per aquesta franja d'edat, doncs fer comptes. Mm. I al final tots ens hem educat amb comptes, no? I hem adquirit molts valors a través dels comptes.
0: I tant.
2: Si no, no estaríem ara aquí reescrivint la Caputxeta Vermella i estaríem fent aquestes coses, no?
1: I ja per acabar, perquè no sigui només per infants, també esteu treballant amb la revista Sud. Què és exactament això?
2: Mira, la revista Sud, aquesta sí que neix juntament amb la Fundació l'any 88, és una revista més especialitzada per públic general, però és una revista que surt una vegada a l'any on, la que dic jo, de digestió més lenta, no? On cada any fem un monogràfic, aquest any el monogràfic ha sigut sobre Palestina, i després, doncs, hi ha una altra secció on hi ha articles més diversos. Sempre demanem a gent de fora de l'àmbit del sindicat, gent especialitzada en diferents temes, doncs, que ens escriguin un article, i és una revista, això, de pensament, és crítica, on és un producte que posem al servei de la comunitat més de reflexió.
0: Molt bé, doncs realment força interessant tot el que avui hem posat sobre la taula des de la Fundació Josep Coma Posada, Sindicalistes Solidaris, amb la responsable de projectes de cooperació i educació pel desenvolupament, la Núria Pelai. Núria, si alguna persona que ens escolta i es vol posar en contacte amb vosaltres, com ho pot fer?
2: Doncs mira, a través de l'adreça de correu electrònic que trobarà a la web, per exemple, sindicalistasolidaris.org, o si no, segur que si es posen en contacte amb la regidoria de l'Ajuntament de Sant Boi, la Laura també els adreçarà a nosaltres, o si no, tan simple com apropar-se a qualsevol local de la UGT de Catalunya, i a partir d'aquí, doncs, també els posaran en contacte. Però el més senzill és això, a través de la nostra adreça de correu electrònic, qualsevol petició, intentem satisfer-la, ja sigui amb materials o ja sigui, doncs, anant a molts centres educatius a fer activitats, que en fem moltíssimes.
1: I la col·lecció de contes i la revista també la poden aconseguir a partir de la vostra web?
2: Sí, igualment.
0: Sí. Molt bé.
2: A la web les trobaran descarregables. A vegades ens ho demanen molt les escoles, no?, de part d'un exemplar en paper, doncs poder posar-ho en una pissarra o projectar el conte mentre es va explicant. Doncs això és possible descarregar-ho a partir de la web, però si no, si ens escriuen, també fem arribar exemplars a qui estigui interessat.
0: Fantàstic. Doncs ara
2: i a les fires també ens fem un far de repartir contes i revistes.
0: Fantàstic. Doncs moltíssimes gràcies, Núria Pelai, des de la Fundació Josep Coma Posada, Sindicalistes Solidaris. Gràcies per aquest temps avui a l'Espai Solidari del Dies de Ràdio, aquí a Ràdio Sant Boi, i fins la propera. Bon dia.
2: Moltes gràcies, bon dia.
0: Doncs arribem al final de l'Espai Solidari d'avui, com és habitual, amb el recordatori de quina manera, si volem estar al dia de totes aquestes informacions que generen a la nostra ciutat, com ho podem fer, Laura?
1: Ho podeu fer a través de la web municipal, a l'apartat de cooperació, i també en aquella mateixa pàgina us podeu subscriure al butlletí, que periòdicament anem llançant totes les informacions que van passant al municipi en relació a cooperació. I també, si voleu, a partir de l'Instagram tenim el compte que ens podeu trobar amb @cooperació_AJSantBoi.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Laura Alonso, que vagi molt bé. Avui, novament, en aquest Espai Solidari, l'agenda, les notícies solidàries, la música d'arreu del món i també l'entrevista d'actualitat avui des de Sindicalistes Solidaris. I arribem al final, com és habitual, amb la cançó solidària. Avui, amb el tema Yo vengo a ofrecer mi corazón, és Fito Páez y Mercedes Sosa.

0: Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Acabeu d'escoltar un recull d'espais i entrevistes ja emesos al programa Dies de Ràdio de Ràdio Sant Boi. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Vilari, que us ha parlat, la Mònica Santacreu. Moltes gràcies per sintonitzar-nos.

Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o santboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions. Més de 45 anys amb tu.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, local i en català.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, sona com tu.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Salvador Illa es dirigeix als mestres a poques hores perquè el curs comenci amb una vaga i els demana una treva en les mobilitzacions, apel·lant al dret a l'educació. En una entrevista a 3Cat, Illa ha ofert mà estesa als sindicats i assegura que el propòsit del seu govern és obrir un debat sobre l'educació que necessita Catalunya.
2: I demano en aquest sentit un parèntesi i demano a la consellera, s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius aquesta setmana passada, ha demanat un parèntesi que jo també demano. Escolti, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya, i anem enraonant i anem a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys.
0: Des de l'Assemblea Educativa de Catalunya reconeixen que fer vaga el primer dia de curs és una decisió controvertida i entenen que molts mestres no la vulguin secundar. És dilluns 7 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El Partit Popular insisteix en la teoria de la conspiració pel que fa a la participació del Marroc en l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Carina Bellvé.
3: Sí, creu que el País de la Guita pretenia aconseguir alguna cosa a canvi per part del govern espanyol. El president Pedro Sánchez, per contra, garanteix l'asil a qui en tingui dret.
4: Un plan que empezaba por una invasión, que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
5: Quienes tengan derecho a asilo lo tendrán en España, como exige la ética, como exige el derecho internacional y nuestra propia legislación, y quienes no, pues evidentemente serán devueltos.
0: Una vuitantena de municipis tenen avui risc extrem d'incendi a causa de les altes temperatures, en algun cas de més de 40 graus, que ja fa 3 dies consecutius que s'assoleixen i que també s'esperen per avui. Molt atents, doncs, a la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Ha començat la setmana amb aquesta penitència de la temperatura, aquest martiri estiuenc, que no hi ha forma de treure sal de sobre. I és que la temperatura una altra vegada es desboca per les dates en aquests moments. En qualsevol cas, a moltes comarques de la costa, del prelitoral, de Girona, avui ha frenat mínimament la temperatura, però encara amb aquesta xafogor destacable i valors que, de fet, a hores d'ara ja passant d'una forma àmplia dels 30-32 graus. I ens acabarem atensant els 37-39-40 graus de màxim una altra vegada al tram més baix del Segre, de la Noguera Pallaresa i també a la Ribera d'Ebre. Veure unes temperatures, ja diem, desfassades novament. Una mica de vent aquesta tarda, vent de sud, però bon estat de la mar i tot plegat amb sol, quatre núvols prims. Demà, primers canvis de situació que arribaran a la tarda i al vespre. Més núvols, algun primer ruixat, però demà, momentàniament, encara farà més calor que avui. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
0: Tres ferits en una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.
3: Sí, els fets han passat durant la manipulació de productes químics que ha causat una deflagració d'àcid nítric. La vicerrectora de la Universitat, Fàtima Sabenc, explica els propers passos a seguir.
7: No s'ha hagut d'evacuar a l'edifici. Ara el que estan fent els bombers és descontaminar la zona, netejar, i a partir d'aquí intentarem saber exactament què és el que ha pogut passar.
0: En Cultura, Catalunya engega la temporada teatral amb molt bones xifres.
3: Més de 4 milions d'espectadors han passat pels teatres catalans la darrera temporada, en què s'han assolit els 115 milions de recaptació. Aquesta nit es dona el tret de sortida de la nova temporada amb la 25a gala Catalunya aixeca el taló.
0: Els esports han a freixa, el Barça goleja a Mestalla.
8: Recita el blaugrana, el partit va quedar encarrilat aviat amb els gols de Lamine i Fermín. El Barça acabava guanyant per 0-5 contra el València i és líder en solitari, en ple de victòries en 4 jornades, a 3 punts de Real Madrid i Betis.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Quer i Artau Bellavista. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana als sindicats d'ensenyament en vaga fer un parèntesi en les mobilitzacions. Ho fa a menys de 24 hores d'una arrencada de curs atípica, amb una aturada convocada. En una entrevista a 3Cat, Illa ha apel·lat al dret a l'educació, ha ofert també mà estesa als sindicats i ha anunciat un pla per resoldre la calor a les aules. Montcarvajal, bon dia.
9: Bon dia. A la vigília de la vaga del primer dia de curs escolar, el president Salvador Illa ha demanat als sindicats convocants fer una treva.
2: I demano en aquest sentit un parèntesi. Demano a la consellera, s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius aquesta setmana passada, ha demanat un parèntesi que jo també demano. Escolti, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya, i anem a enraonar i anem a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys.
9: I ha anunciat que properament el govern explicarà com reduiran la calor intensa que pateixen algunes escoles i també residències de gent gran.
2: Estem treballant per resoldre, abordar el conjunt d'aquest problema en col·laboració amb els ajuntaments i també en col·laboració. Estem estudiant possibilitats de col·laboració amb el sector privat per fer això amb rapidesa i amb contundència. I no només en àmbit escolar, sinó també en un àmbit que ens preocupa molt, que és el de les residències.
9: Ho ha dit en una entrevista al 3CAT, en la que també ha proposat debatre fons sobre l'escola inclusiva.
0: Esquerra i els Comuns, els socis d'investidura, qualifiquen de fracàs començar demà el curs amb una vaga i reclamen al president Illa fets concrets, diàleg real i calendari clar per resoldre el conflicte laboral en educació o món.
9: Per als republicans i els comuns, començar el curs amb vaga és un fracàs del govern. La portaveu d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, ha criticat que el govern no hagi fet els deures d'estiu.
10: Tenim un govern que va a remolc, tenim un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva a aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
9: I el portaveu dels comuns, Gerardo Pissarello, ha parlat directament de fracàs.
11: Començar doncs, aquest cicle amb una vaga és producte d'un fracàs del govern, no? Un fracàs del govern que no ha fet en matèria educativa el que havia de fer, no ha actuat a temps. Hem vist que el president Illa ha demanat una treva, però més que treva, el que necessitem són fets concrets.
9: Pissarello ha reclamat al govern un calendari clar de les mesures pendents i un diàleg real amb els treballadors.
0: Doncs no deixem aquesta qüestió educativa. Des de l'Assemblea Educativa de Catalunya reconeixen que fer vaga el primer dia de curs és una decisió controvertida i entenen que molts mestres no la vulguin secundar.
3: La seva portaveu, Mònica Rodrigo, defensa, però, que aquesta aturada s'emmarca en la necessitat de seguir amb les reivindicacions per millorar l'educació pública catalana. Ho ha dit en declaracions a la xarxa.
12: Som plenament conscients. És un dia de fer vaga molt, molt complex. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites.
0: Mentrestant, els sindicats educatius avisen que segueixen en lluita i es mobilitzaran demà a la ciutat de Girona, en concret Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
13: La protesta arrencarà 9:15 amb un esmorzar popular a Fontejau i una hora més tard, a 9:15, hi haurà una manifestació fins a Plaça de la Independència on es farà una macroassemblea. Els sindicats auguren una manifestació que, un cop més, tornarà a ser multitudinària amb l'objectiu de posar al centre la situació a les escoles del país. Ho explica Robert Pastor, portaveu d'USTEC a la demarcació de Girona.
14: No podem tolerar cap tancament de línies a l'escola pública que s'està donant arreu. Necessitem un desplegament total i un desplegament real de recursos per atendre l'alumnat a la inclusiva. Necessitem un acord de país ja per blindar el català a l'escola. Està tocat de mort.
13: D'aquesta manera, el primer dia de curs arrencarà amb vaga de docents a tot Catalunya i amb gran incidència també a comarques gironines.
0: Això des de Girona, però és que aquesta vaga es preveu força desigual arreu del territori. A Torelló, per exemple, tot apunta que tindrà una incidència molt baixa. Anem fins allà, fins a Osona. Ràdio Ona, Ingrid Franquesa.
15: Els centres educatius de Torelló afronten així el primer dia de curs pendents de l'impacte que pugui tenir la convocatòria, tot i que la previsió és que la majoria d'escoles i instituts funcionin amb normalitat. Núria Montanyà és la regidora d'Educació a l'Ajuntament de Torelló.
16: Els centres d'infantil i primària, la informació que tenien les direccions és que no hi hauria gaire seguiment, l'institut no saben massa, però en principi es preveu tampoc no gaire seguiment. Per tant, pel que fa a la vaga, el curs començarà amb normalitat.
15: Més de 3.000 infants i joves de la Vall del Gès començaran dimarts el nou curs escolar, un curs que, segons Montanyà, torna a estar marcat per la falta de recursos per donar resposta a unes necessitats educatives cada vegada més grans. A Torelló, l'Institut Sirvianum serà el centre amb més alumnat, amb prop de 750 estudiants. Una de les principals novetats serà la posada en marxa d'un servei de menjador al migdia, que estarà obert a tot l'alumnat i serà gratuït pels estudiants de Sant Vicenç, Borgunyà, Vilaseca i Orís.
0: Amb vaga o sense vaga, el curs ha d'arrencar. Els estudiants han de tornar a les aules i escoles com els Salesians de Mataró ja preparen l'entrada del curs abans de l'arribada d'aquests alumnes, amb les aules a punt i amb nous reptes per la millora acadèmica de l'alumnat. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
17: L'escola Salesians de Mataró encara és tancada per l'alumnat, però els professors hi han treballat intensament durant tot el matí. L'objectiu és deixar a punt les aules i el material per l'arribada de l'alumnat aquest dimarts d'inici de curs. Els principals esforços es concentren en tenir a punt les aules i els primers dies d'acollida. Escoltem David Paniagua, director de l'escola Salesians de Mataró.
18: Bàsicament és el tema de tenir les aules ben preparades, amb tot el material, amb el número de taules i cadires adequat pel que toca, amb tot el tema de cartelleria i de més. Després tenim també ben organitzades totes les activitats dels primers dies. Nosaltres els primers dies no comencem amb l'horari habitual del curs de les classes que toquen, sinó que fem unes jornades d'acollida per atendre bé l'alumnat.
17: L'escola Salesians ja està a punt per un curs en què els principals reptes seran l'atenció a la diversitat a les aules i la millora de la comunicació oral en llengua catalana.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Obrim plana política fixant-nos un dia més en la crisi migratòria a Ceuta. El Partit Popular insisteix en culpar el Marroc del que considera una invasió frustrada a la ciutat autònoma. Un pla defensa Alberto Núñez Feijóo que pretenia acabar amb algun tipus de concessió al país a la Uita per part del govern espanyol. Per contra, el president Pedro Sánchez garanteix que rebran asil aquells migrants que en tinguin dret, Carina.
3: El Partit Popular insisteix en que la crisi de Ceuta no és migratòria. Defensa que existia un pla del Marroc rere l'entrada massiva de marroquins a la ciutat que es va aconseguir frustrar, però que implicava algun tipus de cessió per part del govern de Pedro Sánchez. Ara bé, no ha volgut especificar quina. Alberto Núñez Feijóo.
19: Estoy seguro de que la reacción del presidente Vivas y de todo su pueblo, seguida posteriormente por la mayoría de los españoles, ha frustrado un plan que empezaba por una invasión que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
3: Acompanyats per tota la plana major del PP en un esmorzar informatiu a Madrid, el president de Ceuta ha reclamat el retorn de tots els migrants perquè no es creï, diu, un precedent i una nova invasió encara més nombrosa. Per contra, Pedro Sánchez ha recordat que el govern espanyol donarà asil a aquells estrangers de Ceuta que en tinguin dret.
5: La contundencia del Estado social y de derecho, que es nuestra democracia, no es incompatible con la dignidad humana. Y, por tanto, quienes tengan derecho a asilo lo tendrán en

0: per part de l'Estat espanyol, o bé es tracta d'un excés de confiança en la tasca fronterera que ha de fer el Marroc.
1: Jo crec que tenen que haver fallos segur dels serveis d'intel·ligència i fallos d'excés de confiança en el comportament de l'altre país.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
4: Una vuitantena de municipis tenen avui risc extrem d'incendi a causa de les altes temperatures, en algun cas de més de 40 graus, que ja fa 3 dies seguits que s'assoleixen i que també s'esperen avui.
0: Sobretot a les Terres de l'Ebre i a Ponent. Temperatures sufocants, per tant, que encara s'allargaran ben bé fins a dimecres, quan podria arribar la primera refrescada.
4: Els companys de Ràdio Municipal de Terrassa han sortit al carrer per veure com s'ho fa la gent per conviure amb aquesta calorada totalment anormal per a un mes de setembre. Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
5: Tant és així que en ple mes de setembre Protecció Civil ha activat el Procicat per calor intensa i per calor nocturna intensa.
6: Massa calor. No havia passat mai això.
7: Esperem que ja baixi una miqueta la calor, que no sigui com el que hem tingut el juliol i l'agost i que refresqui una miqueta.
8: Les nits caloroses. De fet, avui m'he aixecat i el meu marit estava al sofà.
9: Bueno, no es pot aguantar gaire. No, és bastant insuportable.
5: Com sempre, ventiladors i aires acondicionats són els millors aliats per fer front a aquestes situacions.
7: Finestres obertes, aire acondicionat estones, però no tota la nit, perquè clar, el consum de la llum després també es dispara.
6: Encara anem passant les nits com podem.
9: El ventilador vaig aguantant bé, sí.
5: Sigui com sigui, sembla que l'estiu climatològic encara ens acompanyarà uns dies més per aquestes latituds.
2: Notícies en xarxa.
4: Aquest dilluns ha reobert el passadís subterrani que enllaça les línies 1 i 3 del metro de Barcelona. Ho ha fet després de 2 mesos d'obres.
0: I acaba així l'obligació de fer l'enllaç a peu entre les dues línies pel carrer travessant la plaça Catalunya. TMB calcula que unes 43.000 persones circulen per aquest passadís en un dia laborable per canviar entre les línies vermella i verda i viceversa. També a partir d'avui ha recuperat la normalitat al servei de la línia 9 i la línia 10 entre la Sagrera i el Bon Pastor.
4: Encara a Barcelona i en relació al transport públic, avui s'ha estrenat el primer minibús de barri totalment elèctric. Uneix els barris de Canyelles i el de la Vall d'Hebron.
0: Es tracta de la línia 185. L'Ajuntament preveu posar en funcionament 4 vehicles més d'aquestes característiques en les properes setmanes. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
10: És una mostra més del compromís de TMB amb la millora de la mobilitat de proximitat que representa el bus de barri, i és una mostra més, una demostració d'aquesta aposta de TMB per la millora de la mobilitat sostenible i, per tant, per la millora en termes de reducció de les emissions.
0: Amb tots aquests canvis i incorporacions, l'any vinent es preveu que el 30% de la flota d'autobusos de Barcelona sigui de 0 emissions.
4: Una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, la que està situada al barri de Sant Pere i Sant Pau, ha causat 3 ferits. Els fets han passat aquest matí cap a 9:15. Durant la manipulació de productes químics és quan s'ha produït aquesta deflagració d'àcid nítric. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
11: L'incident s'ha produït quan es traspassava àcid nítric d'un recipient a un altre. Arran dels fets, 2 persones, un home i una dona, es troben en estat greu a l'Hospital Joan 23, mentre que una altra dona ha ingressat a l'Hospital de Santa Tecla en estat menys greu. Tots 3 estan estables i fora de perill. La vicerrectora d'Infraestructures i Relacions amb Institucions Sanitàries de la URB, Fàtima Sabenc, ha explicat que tots 3 treballaven sota les normes de seguretat establertes. Diu que s'han pogut dutxar immediatament i sortir del laboratori pel seu propi peu.
12: No s'ha hagut d'evacuar a l'edifici. Tampoc hi havia alumnes en aquell moment al laboratori, que era un laboratori de docències, però ja ho dic, en principi, doncs, ara el que estan fent els bombers és descontaminar la zona, netejar, i a partir d'aquí intentarem saber exactament què és el que ha pogut passar.
11: 7 dotacions de bombers s'hi han desplaçat i han descontaminat l'edifici.
4: Ens situem ara no gaire lluny a Constantí, el Tarragonès, que ha acollit aquest matí la presentació de la nova planta experimental de biogàs de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, de l'IRTA. Està ubicada al centre de Mas Bover.

0: tracta de la primera instal·lació d'aquestes característiques gestionada per un institut públic de recerca a Catalunya i a l'Estat espanyol. Al mateix temps, dona servei a explotacions ramaderes. Constantí Ràdio, Noelia Silvero.
1: La planta permet transformar dejeccions ramaderes en energia renovable, fertilitzants orgànics i aigua recuperada amb l'objectiu d'afavorir la sostenibilitat i impulsar la bioeconomia al sector agroalimentari. No busca el benefici comercial, sinó el progrés del coneixement científic i del sector agroalimentari català. Per tant, s'hi podran dur a terme estudis de recerca i projectes pilot que serien complicats a desenvolupar en una planta convencional. Rosa Altisent és la directora general d'Agricultura i Ramaderia.
2: Una planta que ha de donar suport a la recerca i a la innovació de cara al sector. Des del govern, doncs, aquesta planta s'emmarca dintre de l'estratègia de bioeconomia 2030, que bàsicament es tracta en fomentar l'ús i el consum de bioproductes i reforçar el teixit productiu, doncs, per afavorir, doncs, aquestes empreses basades en la bioeconomia.
1: La planta oferirà informació oberta respecte al seu funcionament. És previst que s'hi facin visites guiades per la ciutadania i demostratives per al sector.
0: Al Vallès Oriental, al santuari de Puiggraciós, acomiada avui les monges benedictines després de 53 anys. Just avui, quan fa més de mig segle que van arribar al santuari, situat a cavall del Figaró, la Garriga i l'Ametlla del Vallès, és quan s'ha fet el comiat. Un acte que coincideix amb la vetlla de la Mare de Déu al voltant de la festivitat del 8 de setembre. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
3: El 7 de setembre del 1973 van arribar a Puiggraciós les monges de la comunitat benedictina de Sant Pere de les Puelles de Barcelona. I just avui es fan els actes de comiat oficial després que s'anunciés la seva marxa aquest estiu davant la manca d'un relleu generacional. Per aquesta raó, aquesta tarda, a partir de les 6, espera un gran nombre de persones dalt del santuari al peu dels cingles de Bertí. Un dels membres de l'Associació d'Amics de Puiggraciós, Víctor Rodríguez, apunta que és una jornada molt emotiva per tothom.
4: Avui, doncs, té lloc una vetlla amb els laics, amb molta gent que formen els diferents grups vinculats al santuari que s'han anat creant i que existeixen i seguiran existint, i de tota aquella gent, doncs, que estima Puiggraciós i les monges.
3: Després de vetlla, l'església del santuari es farà l'acte de comiat oficial, on hi serà present el bisbe de Terrassa, el vicari general, diversos preveres i els alcaldes del Figaró, la Garriga, Bigues i Reis del Fall i l'Ametlla del Vallès.
0: I abans de la informació cultural us volem parlar de Llei de Televisió, que com moltes televisions i ràdios locals de Catalunya estrena nova temporada. Però aquesta és ben especial, ja que enguany la Televisió de Lleida celebra el seu 25è aniversari. I ho fa amb diversos actes. Llei de Televisió, Jordi Sebastià.
5: Llei de Televisió arrenca la temporada dels 25 anys. Una temporada que, més enllà de ser clau amb uns comicis municipals que marquen l'agenda informativa, tindrà diverses novetats per celebrar aquest aniversari rodó. Un autobús urbà que anirà recorrent els carrers de la ciutat amb la cara dels seus presentadors, o el cartell dels 25 anys fet per la reputada dissenyadora Sonia Lins. Una temporada que s'ha presentat a les noves instal·lacions del Centre d'Estudis Ilerna, i on el director de la Llei de Televisió, Òscar Fernández, ha explicat que un dels punts més forts d'aquest mitjà és la seva gent.
6: Perquè els que són aquí són els que creuen en la comunicació de proximitat. Són els que estimen Lleida per sobre de tot, perquè són els que li posen passió en tot allò que fan. I això es nota. I ho noten els nostres telespectadors.
5: Aquesta celebració comptarà amb altres dates importants, com la celebració d'un vespreig al Castell del Remei el dia 21 d'aquest mes, on es descobrirà la cançó dels 25 anys. A més, el novembre es publicarà la revista de l'aniversari, entre d'altres qüestions.
0: I ara sí, moment per a la cultura. Més de 4 milions d'espectadors han passat pels teatres catalans la darrera temporada. En la presentació de la 25a gala Catalunya aixeca el taló, que es farà aquesta nit al Liceu, s'han fet públiques dades que mostren el bon moment que viu l'escena catalana, amb més de 115 milions d'euros de recaptació i una ocupació del 67%. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. En total, a tot Catalunya s'han fet gairebé 17.000 funcions de més de 2.800 espectacles i van assistir 4.081.780 espectadors, amb una recaptació global de 115 milions d'euros i una ocupació del 67%. Només a Barcelona, el nombre d'espectadors es va apropar als 3.200.000. A la capital catalana, els teatres de més de 200 localitats que van registrar més espectadors van ser el Tívoli i el Coliseu i el Victòria. I entre les sales de fins a 200 localitats destaquen el Teatre Muntaner, el Texas i la sala Arts Teatre Barcelona. Quant als espectacles, els més vistos als grans teatres van ser el Mago Pop al Victòria i el Fantasma de l'Òpera al Tívoli, i els petits serien Cort al Cable Rojo al Muntaner i Permagel al Texas. La presidenta de DETCA, Isabel Vidal, ha reivindicat el bon moment que viu l'escena del país.
8: És que el teatre continua ocupant un espai central en la vida cultural del nostre país. El missatge és clar. El públic continua escollint teatre, i quan el públic decideix anar al teatre, fa una elecció a favor del pensament crític i de l'emoció compartida.
7: Aquest vespre es farà al Liceu la 25a edició de la Gala Catalunya Aixeca el Taló. Enguany, el seu format serà el d'espectacle de teatre musical, una història familiar amb 20 intèrprets, cor i música en directe que repassarà els principals esdeveniments dels darrers 25 anys.
0: Gràcies, David. I arriben els esports. Que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. Golejada del Barça i a més talla.
9: Bon dia, Marta. Sí, recital blaugrana. El partit va quedar encarrilat aviat amb els gols de Lamine i Fermín. El Barça acabava guanyant per 0-5 contra el València i és líder en solitari, en ple de victòries en 4 jornades, a 3 punts de Real Madrid i Betis. Escoltem Hansi Flick, tècnic blaugrana.
10: We need normally a number 9, real number 9. So
11: això no ha canviat. Necessitem un nou, està clar. Però al final tenim prou qualitat en atac, també en el centre del camp.
10: Also in the midfield, that Petri squad.
11: Estic molt satisfet amb aquest ampli marcador. Per mi és important com hem jugat avui, com hem controlat el joc, fent servir els espais, esperant. Hem demostrat una gran qualitat en la finalització de les jugades i això és bo.
9: L'Espanyol va acabar empatant ahir al minut 98 el seu partit davant el Sevilla. Els sevillans s'havien avançat també al tram final amb un gol al 85. L'Espanyol suma 4 punts de 12 possibles. I a la Lliga F tots els equips catalans van jugar dissabte. En el duel entre equips catalans se'l va acabar emportant el Badalona Wiman per 0-1 davant l'Espanyol. Ho valorava així Maria Llompart, jugadora del Badalona.
12: Tenia ganes de sentir-me important, de poder doncs, encarar la setmana final treballem molt que durant tots els entrenaments, que són feina que ningú veu.
9: El Barça va golejar el Sevilla per 0-4 l'entrenador blaugrana, Pere Romeu, però no acabava d'estar satisfet.
13: Ja no ha sigut un partit d'un nivell superat per nostre, no ens hem acabat de trobar ni pel cap. Probablement la nostra font d'organització de l'equip, el nostre motor de l'equip, avui no ens hem acabat de trobar. És veritat que ens hem tapat molt els caixos interiors i ens ha permès molt el desequilibri per fora encara.
9: I en waterpolo, després de 32 anys al Sabadell, Maica García no continuarà al club. Ràdio Sabadell, Pau Ituri.
14: L'etapa de Maica García, l'estralpunt natació Sabadell, ha arribat abruptament al seu final després de més de 3 dècades de vinculació. El club ha decidit no renovar el contracte de la seva capitana insígnia de la generació daurada de l'entitat. A les portes de complir 36 anys i després de gairebé 2 temporades senceres d'inactivitat per la seva maternitat, la millor waterpolista sabadellenca de tots els temps haurà de buscar un nou destí per allargar la seva carrera, com és la seva intenció, fins als Jocs Olímpics de Los Angeles del 2028. Així ho ha anunciat la mateixa García amb el cor encongit, ha dit, a través d'un comunicat a Instagram en què ha manifestat que el club ha considerat que la seva carrera a Can Llong no podia tenir continuïtat. Malgrat aquest controvertit adeu, la reina de l'esport local deixa enrere un llegat difícilment igualable. Va començar al carrer Montcada amb només 4 anys i el 2004, amb només 14, va accedir al primer equip femení de waterpolo. Durant aquestes 22 temporades, García ha guanyat 70 títols, 7 Champions, 17 divisions d'honor, 15 Copes de la Reina, 5 Supercopes d'Europa, 13 Supercopes d'Espanya i també 13 Copes Catalunya.
9: En bàsquet, primera derrota de pretemporada del Quitzenàs a Manresa, va cedir contra l'Ilerna Lleida per 99-103 al torneig de Sant Julià de Vilatorta. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
15: L'equip lleidatà va aconseguir una màxima diferència d'11 punts a l'últim quart, però els manresans no van abaixar els braços i, liderats per l'anotació d'Allen i Pierre Oriola, tots dos amb 17 punts, van arribar als darrers segons amb opcions de victòria. Tanmateix, l'encert del conjunt del Segrià en les últimes possessions van acabar decantant el maig.
9: Doncs això és tot pel que fa als esports.
0: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Això vol dir que nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida i ho fem amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Continguts en xarxa.
3: Entre les estrenes de la setmana destaca Cronos, una pel·lícula sobre la caça a l'home després dels atemptats de la Rambla del 17 d'agost del 2017. També arriba Eixam, que explica com un jove entra a una comunitat autogestionada aïllada de tot. I Black Box, Vuelo 298, és un film de terror sobre una catàstrofe aèria provocada per forces sobrenaturals.
4: Acaba de pasar algo en la Rambla, 5 ambulancias.
5: Y puntal 4 para 0, ¿qué ha pasado en la Rambla?
6: ¿Qué cojones están pasando?
7: Puntal 4 para 0, que los TEDx vayan a la furgoneta y la revisen. Buscamos al conductor.
3: El 17 d'agost del 2017, un atemptat a la Rambla de Barcelona va consternar el país sencer. Cronos és una pel·lícula protagonitzada, entre d'altres, per Enric Auqué, que explica l'operació que es va posar en marxa per capturar els responsables dels atacs. El film, basat en fets reals, parteix dels moments immediatament posteriors a l'atemptat i segueix les actuacions policials fins que es va trobar el darrer terrorista fugit.
8: Així ho compartiu tot?
9: Compartim el treball i els seus fruits. Som una comunitat autogestionada. No volem que enreden els nostres fills.
3: El protagonista de Xam és en Lluc, un home que ho ha perdut tot i a qui l'Alba li ofereix una sortida, integrar-se en un poblet aïllat on un grup de desheretats conviu en harmonia aparent. El Lluc s'agafa aquesta segona oportunitat, aprèn a viure sota les normes de la comunitat i fins i tot troba l'amor. Però el miratge s'esquerda i revela la perversió del sistema creat per l'Alba i els secrets foscos del seu origen.
10: Me llamo Jeremy Durham. Era pasajero del vuelo Vero 298. Lo que voy a enseñaros está pasando ahora mismo. Es real.
3: Black Box, Vuelo 298, explica com el vol que fa la ruta entre Nova Orleans i Seattle s'estavella i es converteix en el centre d'un misteri sobrenatural esgarrifós. El motiu de l'accident es desconeix fins que no es troben les gravacions entre les restes. El que els va passar als passatgers del vol 298 escapa totalment a la raó humana.
0: La xarxa de comunicació local.
11: Bon dia, són 2:45.
0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
11: Salvador Illa es dirigeix als mestres a poques hores perquè el curs comenci amb una vaga i els demana una treva en les mobilitzacions, apel·lant al dret a l'educació. En una entrevista al 3CAT, Illa ofert mà estesa als sindicats i assegura que el propòsit del seu govern és obrir un debat sobre l'educació que necessita Catalunya.
12: I demano en aquest sentit un parèntesi, demano a la consellera, s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius aquesta setmana passada, ha demanat un parèntesi que jo també demano, discutim, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya, i anem a reunir i anem a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys.
11: Des de l'Assemblea Educativa de Catalunya reconeixen que fer vaga el primer dia de curs és una decisió controvertida i entenen que molts mestres no la vulguin secundar. És dilluns, 7 de setembre de 2026, i tenim més titulars. El Partit Popular insisteix en la teoria de la conspiració pel que fa a la participació del Marroc en l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Carina Bellbé.
13: Sí, el líder popular Alberto Núñez Feijóo creu que el país de la Uita pretenia aconseguir alguna cosa a canvi per part del govern espanyol. El president Pedro Sánchez, per contra, garanteix l'asil a qui en tingui dret.
14: Un plan que empezaba por una invasión, que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
15: Quienes tengan derecho a asilo lo tendrán en España, como exige la ética, como exige el derecho internacional y nuestra propia legislación, y quienes no, pues evidentemente serán devueltos.
11: Una vuitantena de municipis tenen avui risc extrem d'incendi a causa de les altes temperatures, en algun cas de més de 40 graus, i que ja fa 3 dies consecutius que s'assoleixen. Molt atents, doncs, a la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
2: Bon dia, ha començat la setmana amb aquesta penitència de la temperatura, aquest martiri estiuenc, que no hi ha forma de treure sal de sobre, i és que la temperatura una altra vegada es desboca per les dates en aquests moments. En qualsevol cas, a moltes comarques de la costa, del prelitoral, de Girona, avui ha frenat mínimament la temperatura, però encara amb aquesta xafogor destacable i valors que, de fet, a hores d'ara ja passant d'una forma àmplia dels 30-32 graus. I ens acabarem atensant els 37, 39, 40 graus de màxim una altra vegada al tram més baix del Segre, de la Noguera Pallaresa i també a la Ribera d'Ebre, unes temperatures, ja diem, desfassades novament. Una mica de vent aquesta tarda, vent de sud, però bon estat de la mar i tot plegat amb sol, quatre núvols prims. Demà, primers canvis de situació que arribaran a la tarda i al vespre. Més núvols, algun primer ruixat, però demà, momentàniament, encara farà més calor que avui. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
11: Tres ferits en una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.
13: Els fets han passat durant la manipulació de productes químics que ha causat una deflagració d'àcid nítric. La vicerectora d'aquesta universitat, Fàtima Sabenc, explica els propers passos a seguir.
6: No s'ha hagut d'evacuar a l'edifici. Ara el que estan fent els bombers és descontaminar la zona, netejar, i a partir d'aquí intentarem saber exactament què és el que ha pogut passar.
11: En cultura, Catalunya engega avui la temporada teatral amb molt bones xifres.
13: Més de 4 milions d'espectadors han passat pels teatres catalans la darrera temporada en què s'han assolit els 115 milions de recaptació. Aquesta nit es dona el tret de sortida d'aquesta nova temporada amb la 25a gala Catalunya aixeca el taló.
11: Els esports, Anna Freixa, el Barça goleja a Mestalla.
8: Recital blaugrana, el partit va quedar encarrilat aviat amb els gols de Lamine Fermín. El Barça acabava guanyant per 0-5 contra el València i és líder en solitari, en ple de victòries en 4 jornades, a 3 punts de Real Madrid i Betis.
11: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Quer i Artau Bellavista. Passen 4 minuts de 2:15.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
11: El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana als sindicats d'ensenyament en vaga fer un parèntesi en les mobilitzacions. Ho fa menys de 24 hores d'una arrencada de curs atípica, amb una aturada convocada. En una entrevista a 3CAT, Illa ha apel·lat al dret a l'educació, ha ofert també mà estesa als sindicats i ha anunciat un pla per resoldre la calor a les aules. Mont Carvajal, bon dia.
16: Bon dia. A la vigília de la vaga del primer dia de curs escolar, el president Salvador Illa ha demanat als sindicats convocants fer una treva.
12: I demano en aquest sentit un parèntesi i demano a consellera s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius aquesta setmana passada, ha demanat un parèntesi que jo també demano. Escolti, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya i anem a reunir i anem a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys.
16: I ha anunciat que properament el govern explicarà com reduiran la calor intensa que pateixen algunes escoles i també residències de gent gran.
12: Estem treballant per resoldre, abordar el conjunt d'aquest problema en col·laboració amb els ajuntaments i també en col·laboració. Estem estudiant possibilitats de col·laboració amb el sector privat per fer això amb rapidesa i amb competència. I no només en l'àmbit escolar, sinó també en un àmbit que ens preocupa molt, que és el de les residències.
16: Ho ha dit en una entrevista al 3CAT, en la que també ha proposat debatre fons sobre l'escola inclusiva.
11: Esquerra i els comuns, socis d'investidura, qualifiquen de fracàs començar demà el curs amb una vaga i reclamen al president fets concrets, diàleg real i també un calendari clar per resoldre conflicte laboral en el món educatiu. Món.
16: Per als republicans i els comuns, començar el curs amb vaga és un fracàs del govern. La portaveu d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, ha criticat que el govern no hagi fet els deures d'estiu.
17: Tenim un govern que va a remolc, tenim un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva a aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
16: I el portaveu dels comuns, Gerardo Pissarello, ha parlat directament de fracàs.
18: Començar doncs, aquest cicle amb una vaga és producte d'un fracàs del govern, no? Un fracàs del govern que no ha fet en matèria educativa el que havia de fer, no ha actuat a temps. Hem vist que el president Illa ha demanat una treva, però més que treva, el que necessitem són fets concrets.
16: Pissarello ha reclamat al govern un calendari clar de les mesures pendents i un diàleg real amb els treballadors.
11: Des de Junts critiquen que Illa demani un parèntesi als docents quan diuen no ha mogut ni un dit aquest estiu per solucionar la crisi. A més, demanen una remodelació de l'executiu. I des de l'Assemblea Educativa de Catalunya reconeixen que fer vaga el primer dia de curs és una decisió controvertida i entenen que molts mestres no la vulguin secundar.
8: La seva portaveu, Mònica Rodrigo, però defensa que aquesta aturada s'emmarca, diu, en la necessitat de seguir amb les reivindicacions per millorar l'educació pública catalana. Ho ha dit en declaracions a la xarxa.
19: Som plenament conscients, és un dia de fer vaga molt, molt complex. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites.
11: De fet, ja estan tots els preparatius en marxa de cara a aquesta aturada per demà, primer dia de curs. Avui, per exemple, han presentat la protesta a la ciutat de Girona. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
20: La protesta arrencarà a 9:15 del matí amb un esmorzar popular a Fontejau i una hora més tard, a 9:15, hi haurà una manifestació fins a Plaça de la Independència on es farà una macroassemblea. Els sindicats auguren una manifestació que, un cop més, tornarà a ser multitudinària amb l'objectiu de posar al centre la situació a les escoles del país. Ho explica Robert Pastor, portaveu d'USTEC a la demarcació de Girona.
21: No podem tolerar cap tancament de línies a l'escola pública que s'està donant arreu. Necessitem un desplegament total i un desplegament real de recursos per atendre l'alumnat a la inclusiva. Necessitem un acord de país ja per blindar el català a l'escola. Està tocat de mort.
20: D'aquesta manera, el primer dia de curs arrencarà amb vaga de docents a tot Catalunya i amb gran incidència també a comarques gironines.
11: L'aturada, però, es preveu desigual al territori. A Torelló, a Osona, per exemple, tot apunta que tindrà una incidència molt baixa. Ràdio Ona, Ingrid Franquesa.
22: Els centres educatius de Torelló afronten així el primer dia de curs pendents de l'impacte que pugui tenir la convocatòria, tot i que la previsió és que la majoria d'escoles i instituts funcionin amb normalitat. Núria Montanyà és la regidora d'Educació a l'Ajuntament de Torelló.
23: Els centres d'infantil i primària, la informació que tenien les direccions és que no hi hauria gaire seguiment. L'institut no saben massa, però en principi es preveu tampoc no gaire seguiment. Per tant, pel que fa a la vaga, el curs començarà amb normalitat.
22: Més de 3.000 infants i joves de la Vall del Gès començaran dimarts el nou curs escolar, un curs que, segons Montanyà, torna a estar marcat per la falta de recursos per donar resposta a unes necessitats educatives cada vegada més grans. A Torelló, l'Institut Sirvianum serà el centre amb més alumnat, amb prop de 750 estudiants. Una de les principals novetats serà la posada en marxa d'un servei de menjador al migdia, que estarà obert a tot l'alumnat i serà gratuït pels estudiants de Sant Vicenç, Borgonyà, Vilaseca i Orís.
11: Doncs aquesta protesta és especialment moguda i se suma a la que ja és habitualment complicada en el cas de les escoles rurals. Per exemple, la de Vilanova de Segrià, integrada a la zona educativa rural de l'Alt Segrià, on cada any toca adaptar els grups i les metodologies a les necessitats de cada alumne. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
24: Petita, de poble i pública. Són les tres P's que defineixen l'escola rural. A l'escola de Vilanova de Segrià, els mestres ja treballen en la preparació del nou curs. Una feina que cada any és diferent perquè també canvien els grups, els alumnes i les seves necessitats. El centre forma part de la ZER al Segrià, juntament amb les escoles de la Portella i Torre Serona, i comparteix amb elles un mateix projecte educatiu. Ho explica la seva directora, la Úrsula.
25: Cada any és diferent, està clar, el que prepares per un any. Llavors hem de tenir aquesta capacitat d'improvisació de tant de mestres com de metodologies, no? Però la peculiaritat de l'escola rural és posar al centre l'alumne.
24: A Vilanova, a més, el nombre d'alumnes s'ha anat augmentant amb l'arribada de noves famílies i aquest curs s'acosta ja al centenar. Això fa que l'organització de les aules i la manera de treballar s'hagin d'anar adaptant. Una preparació que manté l'essència del mode rural, proximitat, flexibilitat i una atenció personalitzada. Els mestres encaren així un nou curs amb el repte d'adaptar-se un any més a una escola que creix i que manté l'alumne al centre.
0: Notícies en xarxa.
11: Obrim plana política i ho fem un dia més amb la crisi migratòria de Ceuta. El Partit Popular insisteix en culpar el Marroc del que considera una invasió frustrada a la ciutat autònoma. Un pla defensa Alberto Núñez Feijóo que pretenia acabar amb algun tipus de cessió al país a la uita per part del govern espanyol. Per contra, el president Pedro Sánchez garanteix que rebran asil aquells migrants que en tinguin dret, Carina.
8: El Partit Popular insisteix en que la crisi de Ceuta no és migratòria. Defensa que existia un pla del Marroc rere l'entrada massiva de marroquins a la ciutat que es va aconseguir frustrar, però que implicava algun tipus de cessió per part del govern de Pedro Sánchez. Ara bé, no ha volgut especificar quina. Alberto Núñez Feijóo.
26: Estoy seguro de que la reacción del presidente Vivas y de todo su pueblo, seguida posteriormente por la mayoría de los españoles, ha frustrado un plan que empezaba por una invasión, que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
8: Acompanyats per tota la plana major del PP en un esmorzar informatiu a Madrid, el president de Ceuta ha reclamat el retorn de tots els migrants perquè no es creï, diu, un precedent i una nova invasió encara més nombrosa. Per contra, Pedro Sánchez ha recordat que el govern espanyol donarà asil a aquells estrangers de Ceuta que en tinguin dret.
15: La contundència del Estado social y de derecho que es nuestra democracia no es incompatible con la dignidad humana y por tanto quienes tengan derecho a asilo lo tendrán en España, como exige la ética, como exige el derecho internacional y nuestra propia legislación, y quienes no, pues evidentemente serán devueltos.
8: Demà el Consell de Ministres preveu aprovar la desclassificació de tots els informes policials i militars que aprovarien que ningú va avisar l'executiu espanyol de l'entrada massiva d'estrangers el 30 i el 31 de juliol com defensa el president espanyol.
11: Doncs justament Tica Font, que és presidenta del Centre de l'As d'Estudis per la Pau, ha explicat a la xarxa que no es pot militaritzar les fronteres perquè, diu, l'exèrcit no pot fer detencions a la població civil.
8: A més, considera que cal fer una investigació exhaustiva per escatir tots els errors que hi ha hagut en aquesta crisi migratòria i veure si hi ha hagut errades d'intel·ligència i coordinació per part de l'Estat espanyol o bé es tracta d'un excés de confiança en la tasca fronterera que ha de fer el Marroc.
1: Jo crec que tenen que haver fallos segur dels serveis d'intel·ligència i fallos d'excés de confiança en el comportament de l'altre país.
11: Una vuitantena de municipis estan avui sota risc extrem d'incendi a causa de les altes temperatures, en algun cas de més de 40 graus i que ja fa 3 dies consecutius que s'assoleixen. Avui també s'esperen.
8: Sobretot a les Terres de l'Ebre i a Ponent. Temperatures sufocants, per tant, que encara s'allargaran ben bé fins dimecres, quan podria arribar la primera refrescada.
11: A Olot, fins i tot, l'Ajuntament no descarta fer canvis en la programació durant les festes d'altura per tal d'esquivar les hores de més calor. De fet, es mostrarien oberts a fer canvis en la programació i enguany amb unes temperatures que superen de llarg els 35 graus. Olot FM, Gerard Puigdemont.
3: Les festes d'altura coincideixen en una època de l'any en què l'estiu comença a acomiadar-se i es va imposant els vespres i les nits més fresques. La realitat, però, fa plantejar a l'Ajuntament d'Olot començar a pensar possibles canvis de programació pensant en aquells anys que fa més calor. L'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, assegurava haver començat a pensar al voltant d'aquesta qüestió i l'actual equip de govern no veuria malament fer modificacions horàries per tal que la calor no fos tan present.
4: Aquí tenim un protocol que es pot canviar, evidentment, si hi ha acord polític al consistori, que marca, diguem, la tradició de les festes d'altura pel que fa a la faràndula, per exemple. Penso que són alguns dels actes més calorosos, perquè són al migdia, el Ball dels Gegants a plaça a les 12 del migdia. Això és un tema que ja s'ha començat a parlar amb la comissió de la faràndula i amb la faràndula. És delicat, perquè diguem que és d'aquestes tradicions que fa tantes dècades que es fa d'aquesta manera que sempre costa, però jo crec que potser hi ha d'haver l'alternativa d'en banys que potencialment no es pot fer molta calor, de poder proposar de fer-ho una mica abans.
3: Sigui com sigui, de moment aquestes festes d'altura fan patir més per la calor que no pas per la pluja.
0: Notícies en xarxa.
11: 3:45, aquest matí ha reobert el passadís subterrani que enllaça les línies 1 i 3 del metro de Barcelona. Ho ha fet després de 2 mesos d'obres.
8: I acaba així, doncs, l'obligació de fer l'enllaç a peu entre les línies pel carrer, travessant la plaça Catalunya. TMB calcula que unes 43.000 persones circulen per aquest passadís en un dia laborable per canviar entre les línies vermella i verda i viceversa. També a partir d'avui ha recuperat la normalitat al servei de la línia 9 del metro i també la línia 10 entre la Sagrera i el Bon Pastor.
11: Encara a Barcelona i en relació al transport públic, avui s'ha estrenat el primer minibús de barri totalment elèctric. Uneix els barris de Canyelles i la Vall d'Hebron.
8: Es tracta de la línia 185. L'Ajuntament preveu posar en funcionament 4 vehicles més d'aquestes característiques en les properes setmanes. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
5: És una mostra més del compromís de TMB amb la millora de la mobilitat de proximitat, que representa el bus de barri, i és una mostra més, una demostració d'aquesta aposta de TMB per la millora de la mobilitat sostenible i, per tant, per la millora en termes de reducció de les emissions.
8: Amb tots aquests canvis i incorporacions, l'any vinent es preveu que el 30% de la flota d'autobusos de Barcelona sigui de 0 emissions.
11: 3 ferits en una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, en concret al campus situat al barri de Sant Pere i Sant Pau. Els fets han passat cap a 9:15 del matí durant la manipulació de productes químics, quan s'ha produït una deflagració d'àcid nítric. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
2: L'incident s'ha produït quan es traspassava àcid nítric d'un recipient a un altre. Arran dels fets, dues persones, un home i una dona, es troben en estat greu a l'Hospital Joan 23, mentre que una altra dona ha ingressat a l'Hospital de Santa Tecla en estat menys greu. Tots tres estan estables i fora de perill. La vicerrectora d'Infraestructures i Relacions amb Institucions Sanitàries de la URB, Fàtima Sabenc, ha explicat que tots tres treballaven sota les normes de seguretat establertes. Diu que s'han pogut dutxar immediatament i sortir del laboratori pel seu propi peu.
6: No s'ha hagut d'evacuar a l'edifici. Tampoc hi havia alumnes en aquell moment al laboratori, que era un laboratori de docències, però ja ho dic, en principi, doncs, ara el que estan fent els bombers és descontaminar la zona, netejar, i a partir d'aquí intentarem saber exactament què és el que ha pogut passar.
2: 7 dotacions de bombers s'hi han desplaçat i han descontaminat l'edifici.
11: Encara el tarragonès Constantí ha acollit aquest matí la presentació de la nova planta experimental de biogàs de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, l'IRTA. Està ubicada al centre de Mas Bové i es tracta de la primera instal·lació d'aquestes característiques gestionada per un institut públic de recerca tant a Catalunya com a l'Estat espanyol. A més, al mateix temps dona servei a explotacions ramaderes. Constantí Ràdio, Noelia Silvero.
7: La planta permet transformar dejeccions ramaderes en energia renovable, fertilitzants orgànics i aigua recuperada amb l'objectiu d'afavorir la sostenibilitat i impulsar la bioeconomia al sector agroalimentari. No busca el benefici comercial, sinó el progrés del coneixement científic i del sector agroalimentari català. Per tant, s'hi podran dur a terme estudis de recerca i projectes pilot que serien complicats a desenvolupar en una planta convencional. Rosa Altisent és la directora general d'Agricultura i Ramaderia.
9: Una planta que ha de donar suport a la recerca i a la innovació de cara al sector. Des del govern, doncs, aquesta planta s'emmarca dintre de l'estratègia de bioeconomia 2030, que bàsicament es tracta en fomentar l'ús i el consum de bioproductes i reforçar el teixit productiu, doncs, per afavorir, doncs, aquestes empreses basades en la bioeconomia.
7: La planta oferirà informació oberta respecte al seu funcionament. És previst que s'hi facin visites guiades per la ciutadania i demostratives per al sector.
11: Avui, 7 de setembre, és dia d'arrencada de temporada per a molts mitjans de comunicació català. És el cas d'aquesta casa, de la xarxa, però també de Lleida Televisió, que celebra enguany una temporada molt i molt especial, i és que celebren el seu 25è aniversari amb diversos actes. Anem fins allà, Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
10: Lleida Televisió arrenca la temporada dels 25 anys, una temporada que, més enllà de ser clau amb uns comicis municipals que marquen l'agenda informativa, tindrà diverses novetats per celebrar aquest aniversari rodó. Un autobús urbà que anirà recorrent els carrers de la ciutat amb la cara dels seus presentadors, o el cartell dels 25 anys fet per la reputada dissenyadora Sonia Lins. Una temporada que s'ha presentat a les noves instal·lacions del Centre d'Estudis Ilerna, i on el director de Lleida Televisió, Òscar Fernández, ha explicat que un dels punts més forts d'aquest mitjà és la seva gent.
13: Perquè els que són aquí són els que creuen en la comunicació de proximitat. Són els que estimen Lleida per sobre de tot. Perquè són els que li posen passió en tot allò que fan. I això es nota. I ho noten els nostres telespectadors.
10: Aquesta celebració comptarà amb altres dates importants, com la celebració d'un vespreig al Castell del Remei el dia 21 d'aquest mes, on es descobrirà la cançó dels 25 anys. A més, a novembre es publicarà la revista de l'aniversari, entre d'altres qüestions.
11: I un apunt més en referència a aquesta casa, a la xarxa, perquè a les 4 de la tarda arrenca el nou programa Rambla 54, un espai de ràdio amb participació de les emissores locals i a càrrec d'Anna Morgades Valldosera i Ivan López.
14: Rambla 54, que deu el seu nom a les ràdios locals que hi aportaran els seus continguts, i té per objectiu explicar tot allò que passa en l'àmbit més proper amb entrevistes, reportatges i connexions.
11: I és moment per a la cultura. Més de 4 milions d'espectadors han passat pels teatres catalans la darrera temporada. En la presentació de la 25a gala Catalunya aixeca el taló, que es farà aquesta nit al Liceu, s'han fet públiques dades que mostren el bon moment de l'escena catalana, amb més de 115 milions de recaptació i una ocupació del 67%. David Navarro, bon dia.
27: Bon dia. En total, a tot Catalunya es van fer gairebé 17.000 funcions de més de 2.800 espectacles. Només a Barcelona, el nombre d'espectadors es va aprovar als 3.200.000. A la capital catalana, els teatres de més de 200 localitats que van registrar més espectadors van ser el Tívoli, el Coliseu i el Victòria. I entre les sales de fins a 200 localitats destaquen el Teatre Muntaner, el Texas i la Sala Arts Teatre Barcelona. Quant als espectacles, els més vistos als grans teatres van ser el Mago Pop, el Victòria i el Fantasma de l'Òpera, el Tívoli, i els petits, Corta el Cable Rojo, al Muntaner i Parmagel, al Texas. La presidenta de DETCA, Isabel Vidal, ha reivindicat el bon moment que viu l'escena del país.
28: És que el teatre continua ocupant un espai central en la vida cultural del nostre país. El missatge és clar. El públic continua escollint teatre, i quan el públic decideix anar al teatre, fa una elecció a favor del pensament crític i de l'emoció compartida.
27: Aquest vespre es farà al Liceu la 25a edició de la Gala Catalunya Aixeca el Taló. Enguany, el seu format serà el d'espectacle de teatre musical, una història familiar amb 20 intèrprets, cor i música en directe que repassarà els principals esdeveniments dels darrers 25 anys.
11: El Baix Empordà, el Begur Comedy Film Festival, permetrà conèixer enguany la vinculació de Salvador Dalí amb el cinema. En aquesta edició s'emetrà el documental La vida secreta de Port Lligat, que permetrà redescobrir la vida de l'artista. Televisió de la Costa Brava, Joan Parareda.
12: La Fundació Gala Salvador Dalí i el Begur Comedy Film Fest uneixen forces per primera vegada. El cicle de cinema begurenc inclou en la seva 12a edició el documental La vida secreta de Port Lligat. La peça parla de la història de Salvador Dalí i la seva vinculació amb el cinema. Des de l'organització consideren que és una oportunitat per conèixer una faceta poc coneguda de l'artista. Clara Dato és la directora del festival.
16: És una porta, no, que s'obre per arribar també a la gent jove i a molta gent que, no, que desconeix aquesta vessant cinematogràfica de Dalí.
12: La unió amb la Fundació Gala Dalí vol suposar un impuls per a l'atractiu cultural que hi ha a l'Empordà. Han deixat clar que aquesta és només la primera passa d'un cicle de propostes que han de permetre conèixer els diferents documentals de la Fundació. El Begur Comedy Film Festival començarà la seva 12a edició el divendres 2 d'octubre. Durant 10 dies s'emetran pel·lícules, documentals i curtmetratges complementats amb diferents tallers i sessions de debat.
11: I arriben els esports. Avui ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. Golejada del Barça ahir a Mestalla.
8: Bon dia, Marta. Sí, un bon recital blaugrana a Mestalla. El partit va a quedar encarrilat ja aviat amb gols de Lamine i Fermín. El Barça acabaria guanyant per 0-5 contra el València i és líder en solitari en ple de victòries en 4 jornades. Ara està a 3 punts de Real Madrid i Betis i a 2 de l'Alavés. Escoltem Hansi Flick, tècnic blaugrana.
17: We need normally a number 9, a real number 9. So
18: això no ha canviat. Necessitem un nou, està clar. Però al final tenim prou qualitat en atac, també en el centre del camp.
17: Also in the midfield, that Petri's squad.
18: Estic molt satisfet amb aquest ampli marcador. Per mi és important com hem jugat avui, com hem controlat el joc, fent servir els espais, esperant. Hem demostrat una gran qualitat en la finalització de les jugades i això és
17: bo.
8: L'Espanyol va acabar empatant al minut 98 el seu partit davant al Sevilla. Els sevillans s'havien avançat també al tram final amb un gol al 85. L'Espanyol suma 4 punts de 12 possibles. A la Lliga F, tots els equips catalans van jugar dissabte. En el duel català entre el Badalona Women i l'Espanyol, la victòria se la va acabar emportant el Badalona Women per 0-1. Escoltem a Maria Llomparra, jugadora del Badalona.
19: Tenia ganes de sentir-me important, de poder doncs, encarar la setmana final treballant molt que durant tots els entrenaments, que són feina que ningú veu.
8: El Barça va golejar el Sevilla per 0-4. L'entrenador blaugrana Pere Romeu no acabava d'estar satisfet.
20: Que no ha sigut un partit d'un nivell superat a part nostra, no ens hem acabat de trobar ni pel cap. Probablement la nostra font d'organització de l'equip, el nostre motor de l'equip, avui no ens hem acabat de trobar. És veritat que ens hem tapat molts els interiors i ens ha permès molt el desequilibri per fora encara.
8: I a waterpolo, després de 32 anys al Sabadell, Maica García no continuarà al club. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
21: L'etapa de Maica García, l'estralpunt natació Sabadell, ha arribat abruptament al seu final després de més de 3 dècades de vinculació. El club ha decidit no renovar el contracte de la seva capitana insígnia de la generació daurada de l'entitat. A les portes de complir 36 anys i després de gairebé 2 temporades senceres d'inactivitat per la seva maternitat, la millor waterpolista sabadellenca de tots els temps haurà de buscar un nou destí per allargar la seva carrera, com és la seva intenció, fins als Jocs Olímpics de Los Angeles del 2028. Així ho ha anunciat la mateixa García, amb el cor encongit, ha dit, a través d'un comunicat a Instagram en què ha manifestat que el club ha considerat que la seva carrera a Can Llong no podia tenir continuïtat. Malgrat aquest controvertit adeu, la reina de l'esport local deixa enrere un llegat difícilment igualable. Va començar al carrer Montcada amb només 4 anys i el 2004, amb només 14, va accedir al primer equip femení de waterpolo. Durant aquestes 22 temporades, García
1: ha guanyat 70 títols, 7 Champions, 17 divisions d'honor, 15 Copes de la Reina, 5 Supercopes d'Europa, 13 Supercopes d'Espanya i també 13 Copes Catalunya.
8: I en handbol, el Barça ha guanyat aquest dissabte la Supercopa Ibèrica en imposar-se la final a l'Sporting Portuguès per 39 a 34.
11: Gràcies, Anna Freixa. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribarem ja a les 3 de la tarda. Això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

0: La veu de la gent gran. Un programa de ràdio per un envelliment actiu.
1: Molt bona tarda i benvinguts, amics oients, al programa de La veu de la gent gran. La solitud en les persones grans és un fenomen cada cop més important en moltes societats envellides. No significa només estar sol. Moltes persones poden viure envoltades de gent i sentir-se soles. Aquesta sensació pot afectar tant la salut emocional com la física. Les causes poden ser la pèrdua de la parella, d'amistats o familiars, la jubilació, problemes de salut o mobilitat, dificultat per adaptar-se a les noves tecnologies o canvi de domicili, d'entre d'altres. Alguns estudis comparen l'impacte de la solitud crònica amb altres factors de riscs importants per la salut. És important actuar tant des de la família com des de la comunitat, mantenint contacte regular amb persones grans, fomentar activitats socials i promoure un envelliment actiu. La solitud no és només un problema individual, sinó també social. Crear comunitats més connectades i inclusives ajuda les persones grans a sentir-se valorades, escoltades i acompanyades. Bé, avui som dilluns 18 de maig del 2025. 26, ja em volia menjar un any. Iniciem el programa 561 de La veu de la gent gran. El control de so i tria musical, el Daniel. A l'estudi conduint el programa, Mari Carmen Casanova. Doncs bé, donem la benvinguda amb aquesta primera part al Diego Moreno. Bona tarda, Diego.
2: Molt bona tarda.
1: I a l'Enric Cavaller. Bona tarda, Enric.
3: Molt bona tarda.
1: Estàvem
3: i bona festa major.
1: Estàvem esperant a la Pepi, però se li haurà passat, haurà tingut algun problema que no ha pogut venir. Però bueno, ens en sortirem. Pues molt bé, Diego, primer de tot, estem en plena festa major. Com et va la festa major?
2: Pues mira, malament, perquè hi he estat treballant.
1: Vaja.
2: Ja t'ho he dit.
1: Home, això és bona senyal.
2: Vaig poder anar divendres vaig poder anar allà a la plaça de l'Agricultura, però dissabte i diumenge hi he estat arbitrant.
1: Bueno, però també treballes amb el que t'agrada, vull dir que això és molt important.
2: Sí, bueno, treballo en canalla, en nens de 12, 16 o 17
1: millor
2: anys.
1: Millor que amb grans.
2: I sí.
1: Millor, sí, menys perquè problemes. Et donen problemes potser els pares.
2: Els pares
1: però
2: i els entrenadors.
1: Ara en parlem una mica. Enric, bona tarda.
3: Molt bona tarda.
1: Com et va tu la festa major? Tu ets santboià, però no ets resident. Ets autòcton d'aquí, però ets immigrant.
3: Sí, però aquestes dades jo recordo quan vivia aquí a Sant Boi, cap a la festa major, els meus pares em compraven un tratge, jo estrenava el tratge de la festa major, unes sabates i una corbata. I aleshores anàvem tots a la plaça Catalunya, que era on hi havia els autos de xoc, les casetes de
1: els cavallitos
3: de tiros, i allà primer fèiem una estada allà, després anàvem a l'Ateneu a ballar. Era molt maco. Ara l'estar fora del poble, també estic convidat a fer el vermut de local, perquè jo continuo sent soci de local, de l'Ateneu Familiar, i el dia 20 estem convidats a fer un vermut a la una del migdia i vindrem perquè llavors...
1: O sigui que continues lligat.
3: Intento no perdre les arrels del tot, encara que les meves arrels, per condicions de política, ambientals i d'habitatge, una miqueta em van fer fora de Sant Boi. Una cosa que un dia ho tinc que explicar, bueno, perquè ho porto una miqueta a dintre i m'agradaria treure-ho.
1: Vinga, doncs algun dia ens ho explicaràs. Ara esperem que el Diego hagi fet els deures i crec que ens portes algo més, perquè el mes passat vam dir que avui parlaria sobre l'hipoteca inversa.
2: Bueno, més o menys ho tinc fresc, vull dir. Hipoteca inversa és una forma de que la persona que tingui una propietat, que la entitat financera o bancària...
1: Sobretot, perdona que et talli, amb persones grans, oi?
2: Sí.
1: S'acostuma a fer amb persones
2: de més... persones grans que tenen un recorregut de vida, pues,
1: o bé que no, la pensió no els hi arriba i llavors
2: sí, que
1: tenen d'hipotecar el pis.
2: Sí, que necessiten calés cash, o sigui, calés per viure o per portar un ritme de vida que ells creguin convenient i no tinguis o sigui, uns estalvis. Llavors, què passa? Que si necessites, tens propietats, no et vol desprendre d'elles, perquè per lo que sigui, perquè sigui cosa familiar, i llavors és una forma de poder-te financiar amb uns diners que te va adelantant l'entitat financera amb unes condicions sobre una propietat determinada.
1: O sigui, és com una hipoteca normal,
2: però que en però... vez de deixar-te calés, o sigui, tu deixes la propietat i ell te van abonant.
1: Et compren la propietat, per dir-ho
2: no
1: d'alguna manera?
2: No te la compren, perquè si tu aquesta propietat arriba un moment que quan, si tinguessis un cop de sort, et toqués alguna cosa, o la família, els fills o els familiars diguessin no, bueno, anem a tancar aquesta hipoteca inversa, tu pagaries els diners que t'hagin deixat?
1: Només els que t'han deixat?
2: Sí.
1: O amb interessos?
2: Amb els interessos corresponent, clar.
1: Que els interessos m'imagino que deuen ser
2: alts. D'això viuen aquestes entitats, sí. I la valoració que t'hagin fet, vull dir, això és cas de que arribi a executar-se la hipoteca inversa, diguem-ne, la propietat realment se la quedés a aquesta entitat, que a aquesta entitat no li interessen les propietats. Agafaria la propietat i la vendria amb una altra. Les entitats aquestes el que els interessa són els diners, o sigui, és fer el negoci amb els diners, no sé si m'explico.
1: No, sí, t'explico. Per això et volia preguntar si sempre són entitats bancàries?
2: Sí, o una entitat financera.
1: O financers, vull dir, són persones que viuen de l'especulació.
2: Bueno, viuen d'aquest negoci.
1: De l'especulació.
2: D'aquest negoci que en un moment donat pues, bueno, s'han plantejat de fer. Vull dir, totes les entitats financeres fan un negoci o un altre.
1: Clar, perquè no sé si has fet números o alguna cosa, però clar, per posar un exemple, si tens una propietat que està valorada al mercat, per exemple, per cas, jo tinc un pis i aquest pis està valorat segons el catastro, el que pagues i tot, 150.000 euros. Mm. Llavors, l'entitat bancària o l'entitat financera et dona
2: et va abonant mensualment o al període que tu negocis amb ell, trimestralment, acostuma a ser mensualment, però bueno, pot dir, bueno, pues jo necessito mensualment, necessito trimestralment els diners sobre la valoració que t'hagin fet del bé i durant els anys que hagis negociat amb ells. Perquè clar, bueno, això no és vitalici.
1: Però els anys que has negociat amb ells és segons el valor. Perquè
2: exactament.
1: Si tu dius...
2: El valor que et donguin ells.
1: Exacte. Llavors, si tu dius el pis està valorat en 150, però ells en donaran 100. Mm-hmm. 100 tirant llargs, perquè sempre normalment acostuma a ser quasi el 50%. Mm-hmm. Per el que jo he sentit, no
2: a partir d'aquest 100, ells et fan els números i, depenent l'edat que tingui la persona, et fan els números i diu les probabilitats de viure d'aquesta persona tants anys. Aquesta propietat... li abonem X cada mes i què pot passar? Que durant aquest temps mori la persona. I veure, qui són els hereus? Fills, els cosins, els que siguin, germans, el que siguin. A veure, aquests tenen la decisió si abonen els diners que t'han deixat amb els interessos corresponents, evidentment, i recuperen la propietat. O bé se queda la propietat elles i abonen als hereus la diferència del capital que hagin...
1: Sense interessos.
2: No? La diferència del capital que quedi pendent, per així dir-ho.
1: Si t'han adelantat 50.000, els hereus en cobraran 50.000 més.
2: Exactament.
1: I si tenen de pagar, tindran de pagar quasi 100.000 perquè són amb els interessos.
2: Bueno, el capital que t'hagin adelantat, perquè clar, la mort de la persona no sap si es pot produir el primer, el segon, el tercer o l'últim any dels números que t'hagin fet. No sé si...
1: De fet, és perdre molts calés, no?
2: No és perdre, és una forma de financiar-te.
1: Home, Diego, és perdre diners, no?
2: Bueno, però també n'hi ha l'opció, la persona que digui, és la forma de mantenir la propietat, no és de fer, perquè si tu ja t'ho vols vendre d'entrada, intentes vendre i no necessites una hipoteca inversa.
1: Clar, però, a veure, si tu t'ho vols vendre d'entrada, també hi ha el que, això que es ven i pots continuar vivint
2: Sí, sí, ja t'entenc. El tema de, del que tu pactes, també sí pactes...
1: propietat.
2: Sí, no, pactes amb una empresa d'aquestes, el tema de dir, nosaltres li anem pagant X i quan vostè, bueno, vostè mora, vull dir, nosaltres agafem la propietat. Hi ha gent que s'arrisca, ha dit, un vitalici, i hi ha gent que diu no, fins al dia que mori, pot ser un any o pot ser 20 anys, o, per tota la vida, vull dir que no... no.
1: Clar, és que és un
2: la,
1: tema...
2: La hipoteca
1: que...
2: inversa, tu negocies el temps que creuen, bueno, que ells creuen que tu pots viure i la quantitat de la valoració que ells que te donen.
1: És que sobre el tema aquest de la vivenda se'n parla molt però no s'explica bé i clar hi ha molts dubtes perquè quan... clar, et diuen viu tota la vida a la teva vivenda sense moure't i cobra a més un però clar, no et diuen totes les conseqüències que pot portar.
2: Bueno, les conseqüències acostumen a ser de que si tu mores durant aquest període de temps, ell es queda en la propietat. És com una negociació de dir, et donem tant vitalíciament, o sigui, d'una forma vitalícia, o durant uns anys, que ells creguin que una persona viurà 15, 10, 12 anys, no sé. Ja, és una forma de...
1: Però si es mor, per exemple, jo faig una hipoteca inversa, no? I em donen 500 euros cada mes. Mm-hmm. Me la valoren per 100.000, per lo que he dit, i em donen 500 euros. Si jo el mes següent em moro, els meus hereus, pagant aquests 500 euros,
2: sí,
1: la recuperen.
2: Més els interessos es recuperen.
1: Més els interessos, que potser els interessos poden ser 1.000 euros més.
2: Exactament, i si n'hi ha alguns gastos, que això, clar, depèn, les empreses posaran alguns gastos.

0: propietats.
1: Però clar, potser tampoc no pot, perquè si tu no tens altra vivenda que la que estàs vivint, i si tu vens, potser t'exigeixen que te'n vagis. I a on vas? Estàs en les mateixes situació.
0: Bueno, podria passar, clar. Si et fan una valoració i vius molts anys i arriba el moment de que diu ja l'hem pagat tota la valoració que li vam fer, podien fer-te fora, clar.
1: Ja.
0: Si tu t'avaloren 100.000 o 150.000, el que han dit, i tu tens ara 65 i vius fins al 100 i pico, doncs, aquesta quantitat, si s'han fet els càlculs per tots els anys aquests que creuen que veuràs, perquè això són càlculs una mica matemàtics que ens fan la probabilitat de vida que tenim les persones.
1: Ja.
0: Pot haver-hi una persona visqui 80 i l'altra visqui 90 i l'altra visqui 75.
1: Perquè quin altre sistema pot hi haver en aquest cas de persones grans?
0: Que necessitin els diners? Podria haver-hi el que t'he dit abans, vull dir, una persona que digui, bueno, pues jo en tinc X propietats i me venc una que trauré...
1: Però si només en tens una.
0: Si només en tens la que vius. La que vius, que jo sàpiga, o la beneficència, o que t'ajudin els fills.
1: Yeah.
0: No, que jo sàpiga, no n'hi ha una altra. O que et venguis la vivenda i te'n vagis de lloguer, que també n'hi ha gent que ho fa. Saps? Clar. Venguis la vivenda, tens tots els diners de cop, i a veure on t'administres tu i t'organitzes tu amb aquests diners.
1: Jo sé que hi ha diversos temes sobre el tema aquest de la vivenda amb les persones grans, i avui n'estava...
0: Que jo conegui, només conec
1: sí,
0: jo aquests.
1: Sí, n'hi ha un altre que és... no sé què, propietat...
0: Bueno, l'usufructo...
1: No, l'usufructo és... no. Clar, no...
0: No, perquè la multipropietat és que són de diversos propietaris, però que normalment, ja et dic, que són temes de fer negoci en la teva propietat i calculant uns anys de vida que saben que tu o tornaràs aquests diners o ells es queden la vivenda, i en la vivenda el que fan és vendre-la i recuperar tots els diners
1: dos,
0: que te l'han deixat, i els beneficis corresponents. Clar, és que això...
1: Bueno, una mica, Diego, això és com el pla de pensions. Sí.
0: No, és diferent. En pla de pensions t'has fet un estalvi i pot haver...
1: I després has de pagar un 30%.
0: Bueno, sí.
1: Vull dir, és...
0: Però si ho
1: aquí,
0: treus...
1: El que
0: si
1: no
0: treus,
1: perd mai és...
0: Si ho treus de cop, si ho treus... sigui d'una forma mensual o d'una forma trimestral.
1: Depèn, perquè si tu treus
0: lo que vagis
1: 500
0: traient,
1: euros cada mes, a l'any seran 6.000 euros.
0: I
1: llavors, sobre aquests 6.000 euros et trauran també el 30%.
0: Sí,
1: vull
0: sí.
1: dir, t'ho treuen més en mica, però t'ho treuen.
0: Sí, però vull dir que hi ha gent que a vegades pues, té quantitats importants, eh? Hi ha plan de pensions que persones que han començat de joves que aconsellen a molts països europeus, i aquí també estan aconsellant que facis un estalvi, i arriba un moment que tenen unes quantitats importants, eh? Inclús hi ha empreses que com valor de perquè la persona es quedi a l'empresa a treballar, li fan un plan de pensions i van a fer unes aportacions important. I arriba un moment que si tu portes molts anys amb aquella empresa, tens un pla de pensions. Jo coneixo d'algunes empreses aquestes importants, multinacional, i bancs que bueno, que els empleats els hi donen uns beneficis tremendos. Això et fa que et quedis a l'empresa, eh? Hi ha molta gent que et retenen a l'empresa amb els ingressos que et donen.
1: Clar,
0: mes a mes, de la teva,
1: del teu
0: sou.
1: Tu estàs parlant de persones que tenen un valor adquisitiu gran, però les persones de peu que potser posàvem 100 euros cada mes per un pla de pensions, i ara resulta que quan arriba el moment que ho necessites i has pogut estalviar, jo què sé, 8.000 euros, i que d'aquests 8.000 només en puguis treure 5.000 i pico, és un robo.
0: Bueno,
1: perquè que la persona que té molt, estic d'acord, que facin un baremo, però per mi és una estafa.
0: Bueno, una estafa no, és una forma d'obligar-te a estalviar i de que tu tinguis molta gent quan va vindre, quan han hagut aquestes

0: aquest períodes de poca feina, que han hagut crisis, gràcies als plans de pensió no han pogut subsistir, eh?
1: Sí, sí.
0: Viure, eh?
1: Sí, estic d'acord, però també haguessis subsistit si haguessis agafat una guardiola d'aquelles de fang i haguessis anat posant els calés allà dintre.
0: I la degravació fiscal també, eh?
1: Que, i no t'ho prenen.
0: Això no ho parla ningú, i també n'hi ha la degravació fiscal, de que hi ha persones que tenen uns ingressos importants i amb les aportacions als plans de pensió tenen una degravació molt
1: important. Exacte, però estem parlant, tornem a lo mateix, de persones amb un valor, amb un poder adquisitiu gran, però la persona que cobra 2.000, posem 1.500 euros al mes. Mm-hmm. Eh?
0: No, això han fet petits empresaris i autònoms que els hi ha anat la cosa molt bé, i en un moment donat han fet una aportació, vull dir, no s'han gastat tot en... És que hi ha molta gent que... Jo coneixo molts empresaris que el que fan és inverteixen, fan no sé què, fan no sé quan... No pensen amb els diners. Inclús quan tenen alguna cosa així, un substancioso, per així dir-ho, una quantitat, ja pensen en comprar-se el no sé què i el no sé quan. I no pensen en l'estalvi. I l'estalvi... El caix és important.
1: Sí, sí, és molt important, però et raca molt que t'hagis sacrificat per fer un pla de pensions, per tindre, perquè s'entén que un pla de pensions és perquè t'ajudi a la
0: teva dia
1: de
0: la jubilació. Però no perquè tu, hi ha molta gent que han passat el període que ho poden recuperar i s'han comprat un gran cotxe o s'han anat a fer unes vacances, o sigui, no han deixat aquests diners per lo que realment estava pensat.
1: Però bueno, els
0: diners són seus i poden fer-ho.
1: A l'ús que se li dongui, vull dir, cada persona és lliure de donar-li l'ús que vulgui, però que no deixa de ser un robo.
0: Bueno, la filosofia...
1: Perquè és que, a més, amb tot el que estem pagant, tu quan cobres un sou, a tu et retenen a l'IRPF, tens de pagar, no sé, la hisenda segons
0: social,
1: el que cobres,
0: tu
1: ja pagues. Si a sobre dius, bueno, jo em faig un apartat per tindre algú més, i a sobre tens de pagar, a més, si tu estàs pagant aquest IRPF a Hisenda, a l'Estat, és perquè tu el dia que et jubilis no tinguis necessitat de recórrer amb un pla de pensions.
0: Sí, bueno, et pagaran d'acord amb la teva, el que hagis cotitzat, la teva cotització, clar. Evidentment, això és una part, i l'altra és un afegit més, és el que diem. I també pots ficar-ho, el que tu has dit, sota el matalàs, clar, pot haver-hi totes aquestes circumstàncies.
1: Que la surt més a compte.
0: Bueno, no creguis.
1: Com
0: ara,
1: que no?
0: Ara inclús han limitat les quantitats que pots aportar, vull dir que han anat retallant, perquè
1: bueno,
0: abans
1: però,
0: hi havia unes quantitats importants.
1: A qui pot prohibir a un ciutadà que si li sobren uns diners els guardi en una guardiola? Ningú li pot prohibir.
0: No, ningú.
1: Aleshores...
0: Perquè la gent, sempre quan tenim alguns diners d'aquests, volem dir, bueno, volem treure rentabilitat del tipus que sigui.
1: Home, això tot depèn, perquè clar, si tu tens 1.000 euros que has estalviat, amb què ho tens d'invertir?
0: Bueno, hi ha molta gent que inverteix en borsa, eh?
1: Ah, inverteix en borsa, tornem a lo mateix, Diego, persones que tenen.
0: No, i els diners que sobren, vull dir, tu pots dir, bueno, jo en tinc 20.000, doncs 10.000 puc invertir i 10.000 el tinc allà preparats per si passés alguna emergència o per fer el que sigui. I tot el que... Hi ha gent que guanya molts diners amb això, eh? Jo coneixo, tinc més d'un client que d'unidó, eh?
1: Tindràs de presentar les teves amistats perquè les meves són més.
0: No, dona, vull dir, a veure, no parlem de grans quantitats, però quantitats petites que ben organitzades i ben... Els bancs és el que no donen res. Vull dir, el banc és el que, si vols tindre el diner disponible, et diuen que res.
2: Ni una bufada amb un ull, no dona.
0: Exactament.
2: Ni una bufada amb un ull.
0: Sí, doncs pues aquí està l'explicació. Llavors, per això la gent s'arrisca a comprar, pues, jo què sé, pues, pàrquings, locals, el que siguin, i que siguin en puestos bons, i hi ha molta gent que viu dels lloguers i de fer operacions d'aquest tipus.
1: Sí, possiblement, ja dic, ens movem en mons diferents. No, jo amb la gent que tracto és més gent que viu a lo millor d'una pensió molt senzilleta i que es queixa moltíssim perquè a lo millor té de treure part del, lo del pla de pensions, i quan veuen que li treuen tants diners s'estiren dels cabells, perquè són persones treballadores, persones que sí, humils.
0: Sí, no, jo també tinc molts clients d'aquest tipus.
1: Però clar, la persona que té 10 milions, li prenen un, perquè per mi és una presa, no li importa, però la persona que...
0: No creguis, són els que més importa, els que tenen més, el que més els
1: importa. Però em refereixo que no, només li fa pessigolles, li pot saber greu,
0: sí, ja,
1: però una
0: que
1: persona que viu d'una pensió de 1.000 euros al mes i a lo millor li ve algun pago extra i té de treure 1.000 euros del pla de pensions i li donen només 700, ja, és...
0: Ja Sí, no,
1: és molt diferent, vull dir, per això et dic que són mons diferents, són... Clar, és complicat. És l'hipoteca inversa, vull dir, ens ho has explicat molt bé, però bé, més o menys és el que ja em pensava, no? Que per això he volgut fer la comparació. No,
0: aquí ve
1: del pla de
0: la valoració, la valoració de l'empresa que et faci el... I també tingues en compte que van estar aturades un temps perquè no era... ni havien, estava tan carregat el mercat de vivendes i locals, que tu m'has preguntat abans si amb els locals, no sé si amb els locals es fan. Clar, es fa en les propietats que tinguin sortida, perquè m'entenguis, vull dir, si ara n'hi ha molta demanda de vivendes, doncs clar, amb el moment que tu, que et passi alguna cosa i ells tinguin que assumir quedar-se la propietat, el que volen és generar diners, no volen propietats. Els bancs mai han volgut propietats. El que volen són diners.
1: Sí, bueno, les propietats que les
0: que han deixat... Generi, que els hi generi diners i que no tinguin pèrdues. Perquè vull dir, en un moment donat, d'aquí 5 anys, no sé com estarà la situació de la vivenda. Però potser han pujat com estan pujant ara, que estan pujant una barbaritat, i pot haver-hi que n'hi hagin vivendes per donar i per vendre. Com el tema del tipus d'interès repunti i la gent que està ficada està aquí, doncs mira, la crisi del 2008 va ser així.
1: Sí, i tant.
0: O sigui, pot vindre de que tu tinguis...
1: La crisi del totxo.
0: Que vagis, ser, no? Que vagis al carrer i tinguis encara la deuta de la hipoteca. Clar, doncs això pot passar ara. Perfectament.
1: Bueno, o sigui
0: que... I que vingui una crisi de treball, també, perquè clar, si... Hi ha gent que són molt valenta i es fiquen en pisos de... Jo he escoltat pisos d'aquí de la Ronda, aquí amb un Sant Boi, 400.000, 500.000 euros, que dius, mare meva, pisos d'aquí de la Ronda.
1: Sí,
0: aquests,
1: sí.
0: Aquests nous.
1: Que, no, ja, dius, ja els he vist, ja.
0: Que dius, mare meva, i, bueno, i estan venut tots i...
1: Tenen 90 anys i encara estan pagant hipoteca.
0: Ja, per exemple, doncs, imagina't, aquí a 90 anys aquesta persona, el que li pot passar... Quedar-se sense feina, separar-se, tindre algun accident, Déu vulgui que no. Mil circumstàncies que la gent, quan fem un acte d'agafar una hipoteca o de ficar-se en això, ni ho pensem, però què passa?
1: Oh, i tant.
0: I quan passa...
1: Quan ets jove no hi penses, en això.
0: I quan passa és quan venen els mals de caps i venen els lius.
1: Pues, t'havies preparat alguna més, Diego, a part de la hipoteca inversa?
0: No, bueno, no he fet res més.
1: No, has fet els deures només de la hipoteca inversa.
0: Això m'ho vaig mirar una mica, però ja t'ho he dit que ho tenia una mica present de més o menys com,
1: bueno, tu,
0: i que no ho fan totes les empreses.
1: Com aniràs venint, si hi ha alguna novetat sobre això? Perquè és que això és, sí que hi ha molta gent gran que m'ho ha preguntat, eh?
0: Pues miraré a veure si...
1: Fica't una mica més,
0: Sí, o sigui, a fondo, ja miraré de ficar-me a fondo a veure si tinc més una informació
1: i
0: més.
1: Depèn si és una financiera, si és un banc, perquè hi ha bastants tipus d'hipoteques d'aquestes que no són ben bé
0: propietat indivisa.
1: Indivisa, no? Bueno, sé que n'hi ha, avui ho he estat mirant i n'hi ha diversos
0: el que n'hi ha maneres. És que et compren la propietat i
1: pots, viure,
0: i pots
1: ella.
0: Viure amb ella.
1: Aquesta és una de les que hi ha estat.
0: Que tu estàs dient.
1: Sí.
0: I clar, tu pots estar vivent i pots fer l'acord amb ells, depenent l'edat, fins a uns anys o fins a vitalícia, fins que et moris. saps? Mm-hmm. Tu després ja no pots deixar la vivenda amb herència a ningú.
1: Doncs fica't una mica més a fons i el més que bé, si saps sí. Algo més, ens ho expliques, perquè és un tema que no hi pensem i que és molt, molt, molt interessant, perquè ja dic, hi ha moltes persones grans que malauradament no volen anar a la residència i tenen el pis i volen viure al pis però no els hi arriba, clar, molt menys per anar a una residència, no? Però que crec que és important que puguem donar els informació.
0: Molt bé, doncs jo ho faig.
1: Perfecte. Enric, avui què ens parlaràs? Tornarem al Gato Negro?
3: Sí, avui, aprofitant de que és la festa major de Sant Boi...
1: Farem un homenatge al Gato Negro.
3: Farem un bocí d'història, història contemporània, història de fa 4 dies. I parlarem largo y tendido, que diuen els castellans, del barri del Gato Negro. I per explicar una miqueta el barri del Gato Negro, jo ho he centrat, perquè sigui més viu, amb la colla del barri del Gato Negro. I llavors direm que a la colla del barri del Gato Negro érem 5 nois. No teníem cap noia. Les noies més aviat estaven del carrer Conolón en amunt. Érem a la colla 3 germans d'Extremadura, un noi de Coín i jo, nascut al barri, per tant, de Sant Boi. Primer ens situem geogràficament i hem de dir que ni el barri ni el prostíbul ja no existeixen. Estaven a on ara hi ha la plaça d'Europa.
1: Ja.
3: Sí, ja sé que la plaça d'Europa no sona gaire.
1: Per dir-ho d'alguna manera, davant de la Citroën.
3: Sí.
0: Jo treballo allà.
1: Sí, davant del Mafre.
0: Sí, exactament.
3: Sí, però per fer-ho més situants a millor, direm que aquesta plaça està situada al sud del poble. És on hi ha el monument de ferro, que és la campana del rugbi.
0: Sí, el bressol.
3: El bressol de la campana del rugbi. Es va, concretament aquest barri, es va expropiar i enderrocar per fer una entrada i sortida maca a Sant Boi dels carrers Jaume Balmes i Mossèn Cinto Verdaguer. Eren només 4 cases i el prostíbul. Tenim que dir que llavors Mossèn Cinto Verdaguer no estava tallat al carrer Colón. Llavors Mossèn Cinto Verdaguer baixava fins a la carretera de Santa Creu de Calafell. O sigui, els dos carrers, Mossèn Cinto Verdaguer i Jaume Balmes, al final desembocaven en la carretera de Santa Creu de Calafell. Ara Mossèn Cinto Verdaguer està tallat. També, per gaudir del tema, ens hem de situar amb el temps. I eren aproximadament als voltants de l'any 1957. Jo tenia 7 anys i anava a l'escola Joan Verdina. Vaig començar molt tard, doncs llavors els pares no podien acompanyar els nens al col·legi, perquè treballaven tots dos. El pare treballava de torn a la doble i la mare feia confecció a casa. Si el pare anava de matí a la fàbrica, a la tarda treballava al camp, o al revés. Portàvem una mullada de terra al passatge a les Salines, per sota de la via del tren. La mare, a casa, amb una màquina de cosir que tenia, feia colls i punys dels uniformes pels col·legis que es venien a la Turcó. Això és història, això és molt maco. Els dies de cada dia era difícil reunir tota la colla. Doncs uns anaven a l'escola i els altres havien d'ajudar els seus pares. Però a la tarda ens trobàvem 2 o 3 per fer una partida de tillos. El joc consistia en fer amb una llima vella un requadre al terra on hi posàvem, nosaltres n'hi dèiem caçar, un bitllet de cartró del carrilet cada un. Després es marcava una ratlla al terra 5 passes amb la llima. Havies de treure el cartró amb el tillo. El que treies te'l quedaves. Els tillos eren unes peces quadrades de ferro que treiem dels vents, dels pals de telèfons. Tenien un forat al mig. Avui això seria un autèntic sabotatge, perquè nosaltres traiem el tillo i el vent quedava com quedava. La tarda dels dissabtes sortia a jugar. La mare em deia: "No vull que vagis al Gato Negro, eh?"
1: Això aquí vivies?
3: Jo vivia en una casa al costat.
1: Bueno, però era la zona del Gato Negro.
3: Sí, però la mama em deia: "No vull que vagis al Gato Negro, eh? Que t'ho he dit una pila de vegades, no vagis al Gato Negro." Jo ràpid cap allà.
1: Clar.
3: El motiu era de pes, perquè els caps de setmana venia un reforç de Barcelona. Era la Isabel, i portava una pila de TVOs pel fill de la filla de la madame.
1: Ja.
3: El meu amic...
1: Com, Enric, com eren les dones...
3: Espera, arribarem, arribarem.
1: Sí? Bueno,
3: el noi amic meu tenia tota la col·lecció que li portava la Isabel de Barcelona del Guerrero de l'Antifaz, el Capitán Trueno, Roberto Alcázar i Padrín i tots els tebeus de Sanyes Bèl·liques. Per tant, jo com podia, cap al Gato Negro. Ara explicarem una miqueta el Gato Negro com era. En entrar a la porta, per la porta de la carrera de la carretera de Santa Creu de Calafell, el Gato Negro, al costat dret hi havia la barra del bar, que portava l'Antònia. A l'esquerra, un espai gran amb unes 15 taules de marbre blanc amb potes de ferro negre i cadires negres. A l'hivern s'instal·lava una estufa de ferro rodona que tenia a sobre una llauna de sardines rodona gran amb aigua i fulles d'eucaliptus. Jo me'n recordo d'això, això és que són coses que et queden gravades. Era un ambient molt familiar. Nosaltres ens situàvem a llegir els tebeus que portava la Isabel en una taula del racó al fons. Dels costats del bar sortien dos passadissos amunt. Eren els passadissos que portaven a les habitacions. En el bar no es feia cap activitat de motiu sexual. Allà no hi havia cap exhibició. En el bar tu podies entrar com si fos un bar normal.
1: Home, si us deixaven entrar els nens era perquè no hi havia cap...
3: No hi havia cap mena d'activitat. No es feia res que no es pogués veure. Entraves allà, tu podies entrar allà i fer una cervesa i anar-te'n. O podies entrar allà i quedar-te i anar amb una de les dones a l'habitació. El que sí que recordo és que a vegades venia un client habitual i aleshores li deien: ara feia temps que no venies, Jaume? Vols berenar una mica per agafar forces? No me'n recordo. El noi del Gato Negro era, no era de la colla perquè no el deixaven sortir. Alguns diumenges es podia reunir tota la colla i fèiem una incursió a la església de Sant Baldiri. No anàvem pas a resar. Ens situàvem a les escales i un de la colla entrava a veure si hi havia algun bateig. Si teníem sort i estàvem batejant un nadó, tot seguit preguntàvem, el que entrava preguntava, si era un nen o una nena. Els de la comitiva li deien: és un nen! Llavors, ell sortia i ens deia: és un nen! Quan sortia tota la comitiva i esperaven per fer-se la foto de rigor, llavors nosaltres començàvem a cantar a coro: tireu confits, que són podrits. Si no en voleu tirar, aquest nen es morirà.
1: I si era una nena, deia aquesta nena. Sí.
3: Una vegada i una altra vegada, fins que el padrí tirava caramels o confits. Els confits, en dèiem nosaltres, era una espècie d'ametlla que estava envoltada com un sucre. Sí. Els castellans o castellanoparlantes n'hi deien peladilles. Nosaltres n'hi dèiem confits.
1: Eren ovalats.
3: Sí. I alguns eren de color
1: blanc.
3: Sí.
1: Hi havia alguns... color blau, color... Sí, sí, eren hi havia de colorins.
3: Bueno, si el padrí ho havia vingut preparat, si el padrí havia vingut preparat, la cosa... si el padrí no havia vingut preparat, la cosa es tornava molt sèria. Doncs nosaltres no paràvem de cantar. Llavors el padrí, al no portar res per tirar, demanava calderilla als del bateig i junt amb el que ell portava la tirava. Eren cèntims i alguna moneda d'aquelles de dos rals que tenien un forat al mig.
1: I tant.
3: Un cop aplegat el botí, sortíem corrent direcció al castell. No baixàvem pel carrer Sant Pere perquè ens duia al territori hostil que eren els dominis de la colla de Vinyets i Molí Vell. Hem de dir...
1: L'enemic.
3: Sí, hem de dir que en aquell temps al sud del poble hi havia tres colles. A l'esquerra estava la colla de Vinyets i Molí Vell, al centre estava el Gato Negro i a la dreta hi havia la colla de Casablanca. Cadascú tenia el seu territori i entrar a aquell territori era perillós perquè la majoria anàvem armats amb un mandró. i segons on te ficaves et fotien fuma una mandronada.
1: O sigui, es parla del terrorisme d'ara dels nanos,
4: i de les zones de Sud-amèrica, que n'hi havia als carrers,
1: sí,
4: que estan dominats per colles.
1: Sí, sí, igual, aquí hi ha les bandes de...
3: Jo quan me'n recordo, hasta se'm torna la pell de gallina, perquè... ara explicarem una altra història. Per Sant Joan, les mares, amb roba vella, farcida de palla, feien dos ninots. Un era el Joan i l'altre la Joana. Nosaltres érem els encarregats de recollir brossa, mobles i llenya per fer una pila sota els ninots, que es posava un pal i els ninots es posaven a dalt. I llavors nosaltres calçàvem el pal amb llenya, amb palla, amb fanal, el que trobàvem. Uns dies abans de la crema teníem que fer guàrdia. Doncs, al sortir del col·le, podien vindre altres colles a robar-nos la llenya. Armats amb mandrons i arcs de vímet, el vímet en castellà n'hi diuen...
1: Mimbre.
3: Mimbre, la mimbre, exacte. I fletxes de varilles de paraigues, atenció. Fletxes de varilles de paraigues.
1: Enric, Déu-n'hi-do,
4: verdaderos guerrers,
1: lo terroristes que éreu.
3: Feia por, allò feia por.
4: Verdaderos guerrers.
3: Sí. Les fletxes les esmolàvem fregant-les a l'arrebossat de les cases. Quan anàvem a col·legi, portàvem la fletxa i l'anàvem passant per l'arrebossat de la casa i li anàvem fent la punxa.
1: I la disparàveu?
3: Espera, sí.
1: I si tocava algú?
4: L'hospital.
3: El fer punteria, amb aquestes fletxes ben esmolades, travessàvem una porta d'interior de les cases. Molt, molt perillós.
1: Home.
3: Molt perillós. En una de les guàrdies...
1: Espero que no hi hagi cap nano que t'estigui escoltant, perquè això... no és horari infantil, perquè si no, això serà per la gent gran que ho recordi.
3: Això ara ja és impensable, perquè això ho ha substituït tot, les tablets i aquestes coses.
1: Sí, i les pistoles.
3: Llavors, tot això de les tablets no hi havia res. Ens teníem que buscar la vida, no teníem ni televisió, però ens teníem que buscar la vida.
1: Doncs no sé què dir-te, si no prefereixo que el meu net tingui una tablet a una fletxa d'aquestes.
3: Sí. En una de les guàrdies... vam enxampar a un de la colla de Casablanca. El vam despullar i li vam tirar la roba a la regadora.
1: Hòstia.
3: La regadora era una séquia que passava paral·lela al carrer Colón a cel obert. I una miqueta també era una fita, diguéssim, física del carrer Colón i la séquia en avall era el nostre territori. I del carrer Colón, o sigui, de la séquia i el carrer Colón en amunt ja era... més civilitzat tot. Sí, aquell el vam enxampar i ens vam fer un dit de riure. Home, perquè el vam veure que corria regadora avall a buscar la roba que li marxava amb l'aigua avall.
1: Home, devia quedar encantat de la vida. En recordar-se'n, segur que es van recordar de tota la vostra família.
3: Bueno, per què venia? Sant Boi ha estat sempre molt ben comunicat. A part del carrilet, allà a baix del Gato Negro, operaven llavors dues companyies d'autobusos. Una era l'Amont, que era un bus de color groc, i l'altra era l'Oliveres, Societat Anònima, que era un bus de color blau. L'Amont enllaçava Barcelona, Hospitalet, Cornellà, Sant Boi, Viladecans i Gavà i Castelldefels, per la carretera, precisament, de Santa Creu de Calafell, i per la Gran Via, des de Castelldefels al Prat, Barcelona. La companyia de l'Amont, els autobusos grogos, no entrava a Sant Boi. L'Oliveres feia Barcelona, Hospitalet, Cornellà, Sant Boi, Viladecans, Sant Climent, i entrava dins de Sant Boi. També feia Sant Boi, el Prat, Barcelona. Les dues companyies tenien en els dos sentits de la marxa parada davant del Gato Negro, tant a la banda dreta com a la banda esquerra. Hi havia dues parades davant mateix del Gato Negro. Recordo anar amb la meva mare a Barcelona pel pont dels cotxes de Sant Boi a Cornellà, i en arribar a l'entrada del pont parava el bus de l'Amont. El revisor ens feia baixar a tots i passava el bus només amb el conductor. Llavors nosaltres travessàvem amb el revisor i tota la gent a peu fins a l'altra banda. A l'altra banda tornàvem a pujar a l'altre costat del pont. Això era degut perquè... durant la Guerra Civil...
1: Això va durar poc, per això.
3: Sí, va ser un temps... Durant la Guerra Civil, els republicans, al retirar-se, el van dinamitar. I quan entraren els nacionals, van reconstruir la meitat dinamitada. Però l'altra meitat estava molt malament. Recordo que al passar, agafat de la mà de la mare, es veia el riu pels forats del pont. Això dona, perquè ara quan expliquem aquestes coses sembla que sigui una cosa que no pugui ser, però no estem parlant de 200 o 300 anys enrere, eh? Estem parlant de 70, 75 anys enrere, no més, eh?
1: No, ara, si ens escolta algun jovent, es deu pensar les historietes de l'abuelo Cebolleta.
3: Sí, però que les historietes aquestes no són antigues. Són de fa 4 dies. Això és el que jo em meravello en veure que ningú recorda una història tan propera.
0: Bueno, jo aquesta casa del Gato Negro me'n recordo quan vaig fer promès de la meva dona, que és d'aquí de Sant Boi, jo venia d'Hospitalet, encara la vaig veure en ruïnes. En ruïnes, perquè jo venia d'Hospitalet, em baixava el Gato Negro i pujava al carrer Balmes, la meva dona vivia al carrer Acorazado d'Espanya, que ara és Pau Clar.
3: Sí.
0: Que està davant del quartel.
3: Sí.
0: I m'has fet recordar, bueno, jo treballo per allà i aquella zona la domino molt amb el sentit de moure'm per allà.
1: El tema del Gato Negro, clar, jo després de més gran ho he sapigut, però quan es parlava del Gato Negro, a vegades que els pares parlaven, sí, perquè mira, aquell ara ve del Gato Negro. I clar, jo no li trobava cap sentit. Pensava, bueno, i què, que vingui del Gato Negro?
0: Si
1: vol vindre de Casa Blanca. Però clar, es veu que venia de treballar.
3: Era un prostíbul, que tenia un prostíbul. No s'ha de dir una altra cosa, perquè era un prostíbul. Allà hi treballaven, com hem dit abans, l'Antònia, que portava el bar, la Lola, que era una miqueta la cap de colla, era una dona, me'n recordo, una dona alta, molt morena, tipus cordobès. L'Antònia era més aviat baixeta. La Milagros, que també estava al bar, era una dona, que me'n recordo d'ella, molt rossa, amb la carn molt blanca i tota pigada com les noies irlandeses, me'n recordo d'ella. De la que no me'n recordo molt bé és de la Isabel, que era la que venia i portava els TVOs, que llegia jo allà amb aquell noi.
1: També era treballadora.
3: Sí, allà. Aquesta venia de reforç, com hem dit, els caps de setmana, perquè hi havia més gent.
1: Clar, hi havia, clar.
3: Llavors,
1: sábado, sabadete.
3: Sí. Llavors, dintre del bar, ja et dic, hi havia una situació molt familiar, no hi havia cap mena de cosa. El que passa és que la meva mare, com que sabia que era un prostíbul, no volia que anés allà. No volia.
0: Clar, bueno, un nen petit,
1: clar, no,
0: i anar amb un
1: no
0: puesto d'aquest... No,
3: però a mi el que entibava eren els TVOs. Jo l'altre no m'enterava de res. A mi el que entibava eren els TVOs. I els TVOs, escolta, a mi no m'havien comprat mai de TVOs.
1: Clar,
3: a
1: però mi... el que em sobta que és amb un prostíbul i que portessin TVOs pels nens, no?
3: Sí. Els TVOs eren pel fill...
0: Sí, una incongruència.
1: Clar,
0: sí.
1: Totalment.
3: Però perquè tenia un caire familiar, és el que jo vull arribar a explicar. Era un caire familiar, tu podies estar allà dintre, sentat, llegint un TVO, i no veies, si aixecaves la vista, no veies cap situació sexual ni cap... Elles, les dones d'allà, les prostitutes d'allà, anaven vestides normal, no portaven ni faldilles curtes, poder sí que una miqueta més d'escot, però... La vestimenta era normal, tot era a dins del bar, la cosa era normal. Després el que passava a les habitacions, pues bueno, això era un entente que tenien entre una d'elles i el client, però a dintre del bar no hi havia cap situació.
1: Sí, bueno, però el moviment es veia, i bueno, només que un nano fos una mica que ho hagués sentit dels pares, ja podia estar pensant i ja veia, mira, aquell ja se'n va. Vull dir,
0: suposo que els nanos, amb aquesta ingenuïtat de quan ets petit, és el que està dient ell.
3: Clar, a mi el que em tibava eren els TVOs.
0: Per aquest tema.
3: A mi l'altre no m'interessava.
0: Això ho pensem als adults.
1: Clar, sí. Tu ara tens un fill o tens un net de 6 o 7 anys i no el deixaries anar a un lloc així.
3: No, per això la mama no volia que hi anés.
1: Clar.
0: Però jo per la teva mare sabia el que hi havia allà.
3: Claro. Però jo allà veia els assanyes bèl·liques, aquells TVOs d'assanyes bèl·liques eren boníssims, i ja no parlem del Guerrero de l'Antifaz. El Guerrero de l'Antifaz, allò on tenia el cor robat.
1: I el Capitán Trueno, no?
3: El Capitán Trueno. Jo recordo en aquells temps que venien els reis i a mi em portaven, no sé, uns elàstics, uns calçotets i una samarreta empalfada, però a mi no em portaven les coses.
1: Estaves de sort, perquè hi havia qui no ens portaven ni
3: vale,
1: això.
3: Vale, sí, jo tenia la sort que era fill únic, eh? Jo era fill únic, no vaig tenir germans. Jo vaig ser de la tongada aquella del segle, que hi havia aquella espècie de fórmula no escrita, que aquí totes les famílies tenien un fill, i no en tenien més. Jo recordo que... Jo recordo. Jo tinc una família supercurta, comparat amb la família de la meva dona, que són una quantitat. Jo, tots els cosins que tinc, tots, menys un, tots són fills únics. O sigui, tinc una família, són tres i el cabo.
1: Ja.
3: No sé,
1: bueno, ara torna a passar. Perquè després de la teva generació...
3: Això va ser a la postguerra, amb la postguerra.
1: Però després de la teva generació va venir l'època del baby boom.
3: Sí.
1: I ara torna a ser... es torna a estar en rescissió, vull dir... Sí. Ara no neixen...
3: Això va ser la postguerra, clar, la postguerra. Faltaven moltes coses i jo recordo que en el cas del pare... El pare, com que teníem el camp i portàvem el camp i ell treballava a la Doubler, jo recordo que gana a casa no havíem passat mai gana. El que passa que a casa no ens havíem begut mai una Coca-Cola. Jo la primera Coca-Cola me la vaig veure allà al jardí amb un fi de curs, que allò va ser per mi un aconteïment.
1: Quan eres petit, venia l'empresa Coca-Cola a les escoles sí. I
3: un
1: et portava una vegada a l'any, et portava...
4: Feien aquest tipus de publicitat.
1: Sí, portaven una Coca-Cola.
3: El fi de curs, els que estudiàvem al Col·legi Joan Bardina, estava associat a l'Ateneu del Jardí. I llavors el fi de curs el fèiem a la pista d'estiu. I allà venia el Buffalo Bill,
1: sí, que també me'n recordo.
3: Amb unes tralles... feia petar un cigarret d'una noia que portava i allà ens donaven la primera Coca-Cola. Sí. I nosaltres estàvem embalassats, allò era una cosa no mai vista, fins que em vaig assabentar que el Buffalo Bill també treballava a la Doubler amb el meu pare.
1: Ja. Yeah.
3: Però bueno, era aquella innocència que deia abans ell, el company, la santa innocència aquella. Tornant al Gato Negro... jo, al ser tan menut i això, no reflexionava amb el que passava allà. Jo allà ja estava bé, estàvem allà amb Rocco tots dos. Ah, un dia també li van portar al Cine Cin Castillos. Vam fer una projecció amb el Cine Cin Castillos.
1: Allà mateix, el Gato Negro.
3: Allà mateix. Jo totes les coses...
1: Bueno, era per a totes les edats, o sigui...
3: Aquell noi...
1: Era multiplural.
3: Pel fet de ser el fill de la filla de la madame, pues tothom li feia regals, tothom li portava coses. I jo gaudia de tot el que li portaven a ell, perquè el nano, per no estar sol, ho compartia amb mi.
1: Clar.
3: I llavors jo, el meu objectiu era el Gato Negro.
4: Clar. I on trobaves la diversió.
3: Sí. I ara recordo també amb enyorança, ara que és la festa major de Sant Boi, però amb enyorança a fi de bé, no? Recordo quan a la festa major de Sant Boi la plaça Catalunya era de terra, jo me'n recordo que allà era on s'hi posaven els ous de xoque, els cavallitos, les parades de tir amb escopetes de balins...
1: Per això és posterior, eh?
3: Sí, perquè això ja és més cap aquí. Jo ja tenia, llavors, jo ja anava al Joan Bardina...
1: Ah, perquè al començament la plaça final. Catalunya hi havia dos forats.
3: Sí, era un barranc. Jo havia travessat aquell barranc davant de Cal Miquelito, que hi havia aquells tres pins.
1: Exacte.
3: Jo havia travessat aquell barranc amb la bicicleta perquè jo venia de baix al Gato Negro amb la bicicleta cap a l'escola, i quan al migdia anàvem a dinar, sortia de l'escola una altra vegada, avall, per Camp Marcelleres, avall de la Torre del Romaldo, per la plaça Catalunya, que arriba al mes i cap a casa. Sí.
1: Perquè llavors els cavallitos es posaven aquí a l'estació, entre l'estació i la Rambla, allà es posaven els cavallitos.
3: Sí, però...
1: Quan jo era petita, es posaven allà.
3: Jo recordo una anècdota, que estaven els cavallitos allà a la plaça Catalunya, llavors jo anava al Joan Bardina, i allà tres o quatre companys de la classe vam decidir anar a tirar els tiros allà a la caseta dels tiros. Jo, com que a casa estava sol i durant la setmana pràcticament no tenia companys, un any per Reis sí que és veritat que em van portar una escopeta de la Gamo. La Gamo era una fàbrica de les primeres
1: que es van
3: aposentar a la part de Casablanca, que hi havia primer la Daibre, l'Austinox i la Bra. I el que davant mateix es va instal·lar a la Gamo.
4: I llavors els meus pares... Crec que continua.
3: Sí, pels Reis em van comprar... Pels Reis em van comportar una escopeta de balins. Jo, clar, com que tot el dia anava remenant aquella escopeta de balins amunt i avall, vaig agafar una punteria bestial. Llavors un dia els companys em van dir: escolta, Enric, tu que dispares bé, anirem allà a la fira que les casetes aquestes de la fira de la Festa Major ja estaven instal·lades 4 o 5 dies abans de la festa, saps? I ja a les tardes obrien per fer una miqueta de caixa. Llavors aquell dia doncs, vam posar una passeta cadun que vam portar de casa i vam anar allà a la parada d'aquella dels tiros i vam demanar un duro de tiros. Ens van donar un munt de balins. Em van donar una escopeta que recordo que anava molt malament. Jo vaig posar el balí a l'escopeta, tiro i no vaig tocar. Però al tirar jo m'hi vaig fixar la deriva que tenia l'escopeta.
1: Desviades, sí. Posaven el canyo desviat.
3: Exactament. Llavors jo vaig corregir la deriva i a partir de llavors, cada vegada que jo tirava, tocava amb un botonet, i me'n recordo que aquella caseta, i s'heu de recordar molts, perquè era molt clàssic, hi havia com una espècie de castell, i tenia un autòmata que s'obria en dues portes i sortia per un riel un camarer amb una safata que portava un vermut.
1: Sí.
3: A llavors, clar, tants tiros i tants vermuts, va arribar un moment que a sobre de la barra de la caseta de tir hi havia una escampada de vermuts que, a més, hi posaven una oliva dintre, me'n recordo.
1: Ja veus tu.
3: Sí.
1: Amb els nanos.
3: Sí. Érem 4 o 5, ens vam atiborrar de vermuts, de manera que quan vaig arribar jo a casa...
1: Sense mirar l'edat, saps?
3: Sí. Quan vam arribar, vaig arribar jo a casa, la meva mare se'm queda mirant i diu, com és que tens aquests ulls tan vermells? I jo dic, oh, és que aquesta nit no he dormit gaire. Vols dir?
1: Sí. Doncs, bé...
3: Espera un segon. Jo me'n recordo que l'endemà, precisament, van vindre moltes mares a la classe a queixar-se de que els nens havien arribat a casa amb bastant males condicions.
1: Doncs, molt bé, ens has explicat la teva experiència. I encara t'has deixat una cosa, que ara no tenim temps d'explicar-ho més perquè ens anem d'anar a les notícies de les 5. El Teatro Hermanos Largo, que venia cada any també per la Festa Major. Que llavors...
3: I els circs?
1: La Primitiva... treballava aquí al Teatro Hermanos Largo, sí. Si te'n recordes, la famosa Primitiva de Sant Boi. Sí, però bueno, sí. Això es donaria ara si comencéssim a fer, a obrir el baúl dels records, jo crec que ens es passaríem 3 hores explicant la nostra infantesa. Però, malauradament, ara no tenim temps, tenim de donar pas a les notícies de les 5, i bueno, tornem de seguit. Anem a les notícies i tornem d'aquí un momentet. No marxeu.
4: Molt bé.

0: literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
1: Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: todo lo que aquello, lo que no te haga bien en tu mente, que lo expulses, quiero decir, que lo eches de tu lado.
1: I has comentat lo de les respiracions, que això és quan tens una mica d'angoixa, t'ajuda molt. El tema de la respiració
0: és molt important,
1: no li donem, exacte, no li donem importància i en té molta. Si tu aprens a respirar bé, jo ara una anècdota que no té res a veure amb tot això, però jo tenia un professor de ioga que ell sempre deia que les persones viuen, les persones sanes, segons les respiracions. Per això la puça, i ho recordo perquè em va quedar clavat, la puça es mor de seguit perquè respira molt fort, molt, molt, molt fort. I en un moment té agotades totes les respiracions de la vida. I és cert,
0: S'agota, claro.
2: Però sí. Jo, per exemple,
0: sí, respira tan fuerte.
2: Jo em refereixo que a vegades són coses que no et deixen dormir, coses una mica banals, No és que sigui que hi hagi hagut un accident ni res, no. Però penses, bueno, l'endemà faré això, faré allò, però allò com ho faré? I començo a rumiar i em costa molt de dormir-me.
0: Això és el que jo deia, mal de caps. Però a ti això te preocupa. Sí. Aunque sea una simple cosa, sí. Pero nosotros nos hacemos un mundo de las cosas. Sí. Y entonces, pues nos cuesta, es verdad.
1: Sí. Bueno, sí. Julia, la poesía.
0: Bueno, esta se la he hecho a Menorca, porque como hace poco he estado 10 días en Menorca.
1: Ostras, eso no es. No, oh. Tienes de explicar,
0: sí,
1: también.
0: Me ha encantado, la verdad. No había ido nunca y me ha gustado mucho. Menorca, todo el paisaje que mece tu voz llama a la puerta y pregunta: dime, ¿tú quieres volver? ¿Quedarte aquí y habitarme? No necesitas hablar. Te fuiste plena de azules y puestas de sol generosas. Nada es de viento. Todo es real. Brotan latidos. ¿Los oyes? Sigues en mí y en la eterna alegría del sol de mis calas, mis dulces y saladas vistas, mi perfume penetrante dentro y fuera del agua. Mi eco crece al recordarte. Cuando me nombras, sueño feliz es tu equipaje. Tu corazón se volvió gaviota de tanto rodar por mis playas.
1: Molt maco,
0: Bueno, la he hecho como si el paisaje me hablara a mí, que para volver, ¿sabes? Home. En vez de ser yo, el paisaje me llama para que vuelva.
1: És que Menorca té el mar, tu et poses aquella cantada
0: transparente
1: i veus el mar des del cap de cavalleria, no sé si has estat.
0: Sí, bueno, és que he aprovechado los 10 días que he venido.
1: I veies allà dalt el mar, aquell blau tan intens.
0: És precioso, és que és verdad,
2: I aquelles paredes de piedra,
0: aquellos
2: de piedra tan macos.
0: Sí.
2: Allò m'encantava, a mi m'agrada allò, lo de la pedra seca, allò és el paraís de la pedra seca.
0: Sí, lo tienen muy bien organizado, muy limpio, muy bien.
1: Sí, llàstima que el problema que tenen les illes, les pitiuses que li diuen, és a l'espai. Perquè allà necessiten a l'estiu molta gent i no hi ha allotjament per tanta gent. Però bueno, això és un altre problema.
0: És altre problema, exactament. Però bueno,
1: com anem de turistes...
0: Sí. Y luego si quieres ver las calas, ya sabes que te las tienes que patear y andar por caminos, que es verdad que tienes que estar bien
1: en
0: las rodillas y eso.
1: O bé en barco.
0: Sí, claro, si vas en barco no hay problema, pero si no, patearte, esto también cuesta, ¿eh?
1: Pero son bonitas.
0: Pero son preciosas todas, además me ha hecho muy buen tiempo, lo que pasa que, bueno, que el agua aún estaba fría y me he podido meter, la he probado el agua, me ha gustado mucho, la verdad que he venido encantada.
1: Bueno, pues, Enric, crec que t'havies deixat un parell de coses al tinter.
2: Sí, m'he deixat un parell de coses al tinter, són anècdotes que jo crec que us agradaran. És part de la història. Per exemple, el carrer Balmes, jo el recordo quan el van obrir, i el van obrir els soldats del quartel. El carrer Balmes el van obrir els soldats del quartel i es va fer de carbonissa. La carbonissa era una resultant de les calderes que hi havia a Can Dubler, que feien vapor per fer anar els telers i per fer anar els prins, els tins i les coses que feien allà a Can Dubler. Llavors, el resultant de la combustió del carbó dins de la caldera era com una espècie de carbó trinxadet, petitet, que n'hi deien carbonissa. I els soldats amb els camions anaven a la fàbrica Dubler, on treballava el papa. Precisament el papa treballava a les calderes, era calderer. I llavors allà carregaven amb pala els camions i escampaven la carbonissa en el carrer Balmes, que era de dalt baix, de color negre, de carbonissa. Ja hem dit abans que mossèn Cito Verdaguer no s'acabava on s'acaba ara, eh? Mossèn Cito Verdaguer arribava fins a baix mateix de la carretera de Santa Creu de Calafell.
1: Tenia sortida.
2: Sí.
1: Tenia sortida i entrada.
2: Tenia sortida i entrada.
0: Tu treballaves en esa fàbrica?
2: No, allà treballava.

0: Treballava el meu pare.
1: No, la Doubler vaig treballar jo.
2: No, perquè jo sé mucha gent que ha treballat d'aquí de Sant Boi.
0: La gent treballava a la Doubler, era una empresa molt gran.
1: És que tothom de, pràcticament de Viladecans, Sant Climent i Sant Boi, Sant Boi treballava no al Massalleres o a la Colònia o a la Doubler.
0: Sí. Posteriorment ja va ser quan van vindre les fàbriques, precisament, a sota del Gato Negro, que va vindre la primera de totes, atenció, la Isolectra.
1: Sí.
0: La Isolectra era una fàbrica que precisament estava davant mateix del Gato Negro i feien una cosa que en diuen baquelita, eren uns aïllants per l'electricitat. Després ja va vindre la d'Abrà, la d'Aibra, l'Austinox...
1: Sí, però això era més cap a Viladecans.
0: La Gamo, després ja va vindre la Unil, també com textil, que treballaven moltes noies, això ja ho recordo. I recordo també que la carretera llavors de Santa Creu de Calafell hi havien al costat de la carretera uns plàtans immensos que dos persones no els podien abraçar.
2: Mira.
0: Aquests plàtanos es van plantar durant la dictadura de Primo de Rivera, que es van plantar per tot Espanya, no solament aquí. I allà es van anar fent grans i els van tindre que tallar precisament perquè es provocaven molts accidents. Al fer-se grans estrenyien una mica la carretera i molts vehicles, llavors no n'hi havia tants, però sí, ja hi començava a haver camions que circulaven. Després dels carros ja va començar a haver camions que circulaven i van haver molts accidents a la carretera de Santa Creu de Calafell i llavors van treure els plàtans.
1: Sí, però eren enormes.
0: Eren uns plàtans enormes. Recordo el 1962, que és un dany que ens ha quedat gravat a la memòria de tots, que és quan hi va haver aquella famosa nevada tan gran a Sant Boi, i la colla del Gato Negro vam fer una de les nostres hazanyes. Amb pales vam fer un ninot de neu immens al mig de la carretera i que després, al anar-se fonent la neu, aquell ninot de neu era tan gran que es va glaçar la neu i van tindre que vindre operaris de l'Amunt perquè no podia passar l'autobús.
2: Madre mia!
0: I amb pics van trencar el ninot de neu.
1: Enric, mira, si això no m'agradaria... No m'agradaria que això que ho escoltés cap criu,
0: sí,
1: perquè...
0: Això és...
1: Era uns gamberros.
0: No, gamberros no.
1: Ara, si ho fessin ara els nanos, diríem...
0: No,
1: a veure si no, amb fletxes.
0: Jo crec que no.
2: Pues estoy segura que lo haría, lo volvería a hacer.
0: Sí.
2: A que si tuvieras que hacerlo, lo volverías a hacer.
0: Tot es feia a fi de bé, a fi de passar...
1: Home, a fi de bé no, a fi de fer mal.
0: No. El ninot aquell el vam fer amb molta il·lusió, perquè no havíem vist nosaltres mai tanta neu, i vam fer un fit de treballar tot el dematí treballant amb una pala cada un, vam fer un ninot immens.
2: És que hace ilusión la nieve, és verdad, claro. Cuando ves nevar, te hace una, no sé...
0: I pel carrer Malmes avall, baixàvem tots, els cinc de la colla, amb una taula que vam aconseguir de fusta, que la vam posar a l'inrevés, i amb una taula la fèiem servir de trineu, i baixàvem pel carrer Malmes avall. Me'n recordaré tota la vida.
2: Que bien lo pasasteis.
0: La nevada...
1: Coses de la infantesa.
2: Sí, que queden en el recuerdo para siempre.
1: Què més portes?
0: Ara tinc una altra anècdota.
1: Vinga.
0: Tinc una altra anècdota.
1: Que m'agradaria que expliquessis una mica el tema de les... Lligant una mica amb el que ha dit la Júlia de les herbes.
0: Sí, després ho tocarem. Ara queda una altra anècdota, que també jo crec que és interessant, perquè ens en recordem de coses que ja no hi són. Un cop vam sortir de les escoles Joan Verdina, vam anar a parar a una acadèmia que es deia antigament l'Acadèmia Almi. Us sona l'Acadèmia
2: sí,
0: Almi?
2: Sí, a mi me suena, lo que passa
1: ja,
2: que...
1: Hi havia, aquí a Sant Boi hi havia Barcelona.
0: Sí, l'Acadèmia Almi va ser una de les primeres acadèmies que aquí a Sant Boi es va començar a fer el batxillerat. Allà vam fer el batxillerat, vam fer els tres cursos i la revàlida. Recordo que una de les assignatures que hi havia en el batxillerat era la gimnàsia sueca. Això de la gimnàsia sueca jo no ho havia sentit a dir mai, però bueno, la teníem que fer perquè tocava i ens teníem que anar a examinar de la gimnàsia sueca. Llavors teníem un llibre per fer les postures de la gimnàsia sueca, i d'aquesta gimnàsia sueca a mi em van quedar dues paraulotes, que a mi em van semblar dues paraulotes, que una era el tendido prono i l'altre era el tendido supino. Això eren dues paraulotes que sempre em van quedar gravades.
1: Home, però no eren paraulotes.
2: Sí. Què hacías? ¿Qué posición?
0: Havien diverses posicions i tenies que, amb el llibre, seguir aquestes posicions. Això, fins a cert punt, anava bé. Però després de la gimnàsia sueca, venia una altra gimnàsia que es deia la gimnàsia de los aparatos. Ai, amic, los aparatos.
2: Ai, los aparatos.
0: Los aparatos. Llavors va resultar que el director de l'Acadèmia Almi era un senyor que, molt un esforç molt gran, havia fet l'Acadèmia Almi i es havia quedat sense un duro. Li en diu un duro. I no tenia diners per comprar els aparatos. Aquests aparatos es tenien que saber fer perquè si no sabies saltar els aparatos et suspenien, eh?
2: Ja.
0: Amb això del suspendido o no, recordo que estàvem en franca desavantatge. Doncs perquè aquí a Sant Boi no hi havia tribunal mestre per examinar. Llavors, els que fèiem el batxillerat aquí a Sant Boi, teníem que anar a examinar-se a Barcelona. Teníem que anar al col·legi Ausias Mar o al col·legi Balmes de Barcelona. I allà ens examinaven. Però allà passava una cosa. Els que eren del col·legi Balmes tenien un punt que li deien la limpieza i el decoro. De manera que si aquells treien un 4, amb la limpieza i el decoro, aprovaven. En canvi, nosaltres aquest punt no el teníem. Estàvem en franca desavantatge. Com que durant un any no havíem estat allà, el punt de limpieza i decoro no ens el donaven. Llavors, si tu traies un 4, te suspenien. Total.
2: Que tenien ventaja, los
0: sí,
2: otros.
0: Sí, que tenien avantatges d'allà. Bueno, tornem a los aparatos. Que los aparatos, allò va ser algo serio, eh? Los aparatos, com que no en teníem, el director, amb molt bon criteri, jo penso que el senyor, va decidir que tenia que fer algo, perquè si no, no ens podíem examinar. I va pensar l'home, oh, qui pot tenir aparatos? On poden haver els aparatos? A on estaven, llavors, totes les coses? Qui tenia totes les coses, llavors?
3: La Falange.
0: El local de la Falange.
2: Clar.
0: El local de la Falange. Llavors, aquell senyor, no sé si pagant o només per amistat, va aconseguir que poguéssim anar 3 dies, en 3 setmanes diferents, als locals de la Falange a fer los aparatos. Aquests famosos aparatos era una espècie de cavall que tenia 4 potes.
2: El potro, no? El potro este.
0: Que li deien el potro. Per això era una espècie de cavall que tenia 4 potes. No tenia, el cavall no tenia cap ni tenia cua. Només sí. tenia les 4 potes i una cosa de fusta sí. forrada com una espècie de...
3: Amb cuero.
0: De sí. cuero barato.
2: Sí, no? Sí, és que lo tenien en los colegios, este el potro lo tenia. Sí.
0: Això estava als locals de la Falange, nosaltres no teníem. Aleshores, tenies que fer el salto del potro, que es feia un salto exterior, que era amb les cames obertes, i un salto interior, que precisament amb les cares per dintre. I llavors, l'altre aparato, agafa't, l'altre aparato era un aparato que li deien el Plimpton. El Plimpton? Sí, el Plimpton era com una espècie de caixa de morts, una caixa piramidal, com una sí. caixa de morts, que a sobre tenia com una espècie de reposa mans, també de pell, i allà tenies que fer un salt davant i fer una tombarella a sobre d'aquest aparato. Bueno, vam anar allà als locals de la Falange, o nosaltres quan vam allà entrar allà als locals de la Falange, jo em vaig veure tot allò, unes tirolines que tenien allà, i uns quadros, i unes tendes de campanya. Jo vaig sortir d'allà...
2: Assustat, vamos.
0: Meravellat.
2: Maravillado, pensava que assustado.
0: No, meravellat. Jo vaig sortir d'allà meravellat. Ui, quan vaig arribar a casa, li vaig dir al meu pare, escolta, em sembla que me n'aniré a la Falange, perquè allò he vist... Pobre de tu, pobre de tu. És el que em van dir, eh? No em van explicar res més. Pobre de tu, quan vagis allà, apuntar-te et fotré un clatellot. Això és una cosa que sempre m'ha quedat a dintre. Per què no m'explicaven alguna cosa? Bueno, a casa perquè... no s'explicava mai res.
2: Bueno, no se hablaba de este tema.
0: Ni de política ni de sexe.
2: Tu,
0: a l'hora de sopar, podies parlar.
2: Eren
0: de
2: lo
0: que volguessis, menys política
1: Enric,
0: o sexe.
1: Tu li expliques, li has explicat al teu fill alguna cosa de la guerra?
0: Jo tot el que sé li he explicat. Però jo
1: normalment,
0: no
1: normalment... El problema que hi ha avui dia amb el jovent és perquè no els hi hem explicat, possiblement perquè volem oblidar, no?
2: El Queremos evitar que sufran por estas cosas. Que...
0: Bueno, total, que ja estem als locals de la Falange. Tenim el Potro i el Plimpton allà. Arribem el segon dia allà...
1: Vinga, fes la gimnàsia aviat, que no em donarà temps d'explicar lo de les herbes.
0: Bueno, ho fem un altre dia. Ara acabem això. Fem un
2: sí,
0: altre dia.
2: Sí, exactament.
1: Allà... No, tu manes. Jo no tinc res que dir. Hòstia, aquí.
0: Hòstia, passar l'estona. Estàvem allà i hi havia el professor, que era un senyor de la Falange, un jefe de la Falange, i recordo molt bé que aquell senyor, abans de començar l'exercici, ens va classificar la raça humana. Ell tenia una forma molt... seva de classificar la raça humana. I la raça humana ell la classificava amb el tipo atlético. Després venia l'atlético pínico, el gordo i el obeso.
2: Esto me recuerda a Hitler, que, sí, que quería personas perfectas.
1: Bueno, és que era la mateixa política.
2: Claro, por eso, total, pero que al decir eso...
0: Total, jo sempre he sigut més aviat rodonet o quadradet, no he sigut mai un tipus atlético. I quan aquella me va classificar la raça humana, jo vaig aixecar la mà i vaig preguntar, i jo, ¿dónde estoy? En castellà, perquè tenies que parlar en castellà, eh? ¿Y yo dónde estoy? Aquell senyor se'm mira i diu, tu eres atlético pícnico. Jo, quan em va dir atlético pícnico, vaig pensar, què vol dir això? I llavors torno a preguntar-li, oiga, ¿y esto de atlético pícnico qué quiere decir? En castellà, jo, saps? ¿Qué quiere decir? El tio em diu, atlético pícnico és una persona com tu que en vez de crecer hacia arriba, creces hacia los lados.
1: Déu-n'hi-do.
0: A callar, Carme, a callar.
2: Sí, sí.
0: I no contestar.
2: No se podia registrar.
0: Bueno, ja estem, encara gràcies que anàvem allà a fer les pràctiques, Llavors, ja estàvem allà, el local de la Falange estava llavors davant mateix del Col·legi Balmes, a baix del carrer Rauric.
1: Sí, recordo, i tant.
0: A la part de darrere hi havia un pati fantàstic, amb una pista de bàsquet. Bueno, allò era preciós, preciós.
2: Estava ben preparat, doncs.
0: Preciós. Però allà, quan saltàvem amb els aparatos, el professor aquell ens va ensenyar. Veieu, ara per saltar per sobre del potro aquest, heu de picar fort a terra, piqueu fort a terra i aquest impuls us farà saltar per sobre. I el del Plimpton era mateix, picar fort a terra, allò ens fer una espècie de tombarella a sobre de la caixa de morts aquella, que deia jo, i caies a l'altra banda. Bueno, sí, sí, nosaltres érem gent jove i llavors jo ja començava a jugar a rugby i cap problema.
2: Se te dava muy bien.
0: Sí, està, i tots més o menys ho vam fer bastant bé. Bueno, arriba el dia de l'examen, ens n'anem a l'Ocio Smart, va ser? Anem a l'Ocio Smart, ens porten al poliesportiu de l'Ocio Smart, allà hi havia el famós Potro i el mateix Plimpton que estava allà. Bueno, vinga, va, la llista. Jo sóc la de la C, sóc de la C. Aleshores, jo era dels primers de la llista. No el primer, però els primers de la llista. I veig que el primer dels nostres surt corrent, fa un salt fort davant mateix del Plimpton aquell, surt disparat amunt i cau a l'altra banda sense tocar ni el Plimpton.
2: Madre mia.
0: Jo vaig veure que caia a l'altra banda com un sac. Com un sac. I el profe es va espantar, eh? El profe de 6 mares es va espantar. Diu, aquesta gent es farà mal. I va parar de seguida, que de 11 ja quasi em tocava a mi. El siguiente era jo. Diu, què passa? Per què salteu tan fort? Jo li dic, escolti, això que hi ha aquí davant del Plimpton aquest, que hi ha una fusta aquí amb unes molles, això què és? Diu, això és un batidor. Ah, dic, nosaltres això allà al local de la Falange no en teníem. Clar, nosaltres estàvem acostumats a picar molt fort a terra, doncs quan picaves fort sobre d'aquelles molles sorties disparat.
2: Disparado, vamos.
0: Ah, llavors ell va dir, ah, no, a veure, el batidor el posarem a demanda. O sigui, si tu vols saltar amb el batidor, saltes amb el batidor. I si tu no vols el batidor, el retirem. I va dir, no, jo batidor no. I llavors batia a terra tal com havia ensenyat el professor de la Falange. I si hi vam aprovar. Bueno. El primer no va provar, perquè aquell pobre...
2: No, que jo pensava, digo, a lo mejor no tuviste que hacer los ejercicios al ver como...
0: Sí, no, allà no s'escapava ningú.
2: Lo hacía el primero.
0: No, allà no s'escapava
1: ningú. Ara sí que, vinguen, continuem amb les herbes. Això ho direm. Vinga, va.
0: Les herbes...
1: Que els nostres oients estan esperant...
0: Les herbes donen per molt,
1: Bueno, doncs pues comença no avui podem... i després el proper dia continues. No. Perquè jo les lligaria una mica amb el que la Júlia ha explicat del tema de l'insòmnit, perquè hi ha moltes herbes que serveixen per combatir l'insòmnit.
0: Sí, però el tema de les herbes no el podem comprimir. No el podem comprimir. Hem de parlar tranquil·lament de les herbes perquè hi ha moltes qualitats i herbes...
1: Bueno, però pots parlar, per exemple, si tu parles de la farigola, parlaràs d'una herba. Vale. No cal que parlis de totes en general. Parlaràs d'una herba, de la farigola, o parlaràs o de la tila, o parlaràs
2: Es que para dormir casi todas las hierbas son buenas, Casi todas,
0: Que
2: relaxin, lo que pasa es que siempre unas tienen más fama.
0: Que siguin relaxants. Parlarem de les herbes. Jo he fet bastants tallers d'herbes, sobretot precisament la llar Sant Josep, allà on estava la mama. Jo, quan era la setmana de l'Alzheimer, jo feia allà un taller d'herbes en el menjador.
1: Clar,
0: però... I sempre el taller que fèiem i que farem aquí era d'herbes properes.
1: No, aquí no volem un taller, aquí volem que ens expliquis les herbes i quines propietats tenen.
0: Sí, però...
2: Sí, però és com un taller, com si fos...
0: Sí, però, les
1: herbes, però un taller s'amplia molt i d'aquesta manera, vull dir...
2: Sí.
1: Jo no dic que parlis només... La camamila serveix per dormir, la lavanda serveix per relaxar...
2: No, que hables d'una...
1: Però que parlis, encara que sigui d'una herba, però que
2: expliquis
1: les seves propietats, a on les podem trobar...
0: Parlarem d'herbes i sobretot parlarem d'herbes properes, herbes nostres, del nostre país, i que les trobem als nostres jardins. No parlarem d'herbes exòtiques i coses
1: no,
0: rares.
1: A més, Enric, tenim de tindre en compte que els nostres oients ens escolten, no ens veuen.
0: Exactament.
1: I clar, si tu portes la foto d'una herba diferent, tenen de ser herbes conegudes pel nom, no per la imatge.
0: Això t'estic dient. Parlarem d'herbes properes, herbes que ens les podem trobar en els nostres jardins, als jardins urbans...
1: Però que les coneguem pel nom.
0: Sí, clar, que les coneguem pel nom. Llavors, bueno, no les tinc apuntades alfabèticament, però podríem començar per les més conegudes o per les que són, diguéssim, més properes. Parlarem, per exemple, de la farigola. La famosa farigola és una herba aromàtica que fa una flor molt maca i que fa una olor molt maca, i que si algú vol tindre èxit amb la farigola al seu jardí o a un parterre a casa seva, és indispensable que quan planti la farigola, al costat de la farigola la rodegi de pedres. Importantíssim.
2: Ah, sí? Ah, mira que bé.
0: Al costat de la farigola s'han de posar tot de pedres. Si tu poses aquestes pedres, triomfaràs segur amb la farigola. Això és innegable.
2: Así cogiendo un tronquito, digamos, el tronquito, la raíz.
0: Que tingui rel, que sí, estigui, sí, viva, eso, estigui la viva la rel, eh?
2: Sí, pero no la tienes que poner en remojo ni nada, ¿no?
0: No.
2: Directamente seca.
0: Un esqueix, una esqueix. Altra farigola, però a l'arrencar l'esqueix, tu has de veure que t'emportes rel, també. Fas un forat, plantes la farigola, la rodeges de pedres, ben rodejada de pedres, de les que siguin, no cal que siguin pedres precioses, eh?
1: Home,
0: de
1: cantos
2: si
1: de riu.
2: No crec que si fueran piedras precioses, seguro que quien viniera a casa...
0: Qualsevol pedra. I això té una explicació, i és que la pedra és molt frescal, i llavors quan tu la regues, la farigola, la pedra es queda la frescor i l'ajuda a viure. La farigola sabem que té moltes propietats, per infusions... Les famoses sopes de farigola, que no ha menjat una sopa de farigola. Jo, la meva àvia, la sopa de farigola era una cosa... A l'hora de sopar hi havia o sopa de farigola o bledes amb patates, i a l'altre dia, per canviar, patates amb bledes. Però no sortíem d'aquí. I la farigola es feia servir per fer les sopes, per fer infusions, per moltes coses.
1: Pel mal
0: per
1: de
0: posar
1: panxa,
0: també amb les olives.
1: Per fer...
2: Molt bon sabor.
1: Clopejar la boca.
0: També.
2: És que... Sí, per a limpieza de llagues.
0: Per arreglar les olives.
2: Sí.
0: Molt bé. Ara parlarem d'una altra herba que també la trobem als jardins, que és la menta.
2: Que bien huele la menta.
0: La menta. La menta és una planta que és molt agraïda perquè allà on la posis, quasi bé, segur que funciona, i a més s'escampa. La menta s'escampa allà on la posis, si la terra és una mica bona s'escamparà per tot arreu. Mentes, sabem que n'hi ha diverses varietats. Hi ha mentes de fulla petita o fulla prima, i hi ha mentes de fulla més gran. Les mentes ja sabem que es fan servir per molts còctels i per moltes infusions també. Inclús es fa servir pel menjar, també per alguns menjars, les famoses faves a la catalana.
2: A mi en los callos me gusta ponerla.
0: També, exactament, també.
2: Sí.
0: Les faves a catalana, que van als alls tendres i un parell de branquetes de menta, que li dona molt bon gust.
2: Sí, i en les patates estofades així com bacalao i aquestes coses també un poquito.
0: Exactament. Aquestes, estem parlant sempre, diríem, de plantes properes. Una altra planta que tenim molt a casa és el famós espígol. Tenim per totes les parterres la famosa lavanda. És una planta també molt agraïda, creix molt bé.
1: L'espígol no és lavanda, no?
0: Sí, l'espígol és lavanda. Lavanda? En castellà és lavanda.
1: Sí, no, ara jo confonia pel romaní.
0: No, el romaní és un altre.
1: Sí, ara confonia pel romaní, no. L'espígol, sí.
2: Que també huele muy bien lavanda, que sí. Te haces un saquito así con las hojas de...
0: Sí.
2: Que bien huele, lo metes en el armario y huele la mar de bien.
0: Sí, jo moltes vegades faig de la flor, que ara precisament n'hi ha moltes, els talles les tiges i les poses en un gerro, i també fa molt bonic, perquè tenen aquell color lila tan maco.
2: Sí.
0: És una planta molt agraïda, no necessita gaires cuidados, no necessita tampoc gaire aigua, igual que el romaní. El romaní, també a casa, és una planta molt agraïda, costa poc de cultivar, quasi bé funciona ell sol, també té moltes propietats, per exemple, un conill a la caçadora, poses uns trossets de romaní, li dona molt bon gust.
2: Molt bon gust.
0: També val per fer infusions.
1: Precisament el romaní és una de les plantes que les poses amb oli, a l'oli de romaní, és per massatges. L'alcohol de romaní, per quan tens un cop, et dones un cop, vull dir, és fantàstic,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, que és antiinflamatori per als massatges i tot això.
0: Té moltes propietats, el romaní té moltes propietats.
2: I luego le llaman la hierba de la culebrilla.
0: Sí.
2: Con el romero.
0: Exactament.
2: sí, curaven la culebrilla.
1: I la menta, que no ho has dit, també es fa licor de menta.
0: Sí.
2: Ui,
1: sí. I tant, no ho has explicat, i això també interessa, eh?
0: I tenen moltes herbes d'aquestes, tenen unes propietats medicinals i gastrointestinals, que jo no les sé, la veritat, amb això no hi entenc gaire. El cas és que aquestes herbes, per mi, a l'hora de curar, a l'hora de ser una medicina, també porten una dosis bastant gran de confiança, diguéssim, amb la herba. Jo recordo precisament el meu pare, en Pau Descansi, que aquell home ho curava tot amb cua de cavall.
2: Sí.
0: Li feia mal la panxa, es feia una infusió de cua de cavall.
2: La cua de cavall, la retenció de líquido va molt bé.
0: Exactament. Però jo alguna vegada li havia dit, pare, hi creieu molt amb la cua de cavall, perquè jo em faig infusions d'aquestes i a mi no em fan l'efecte que us fa efecte a vos.
2: Però bueno, perquè a lo mejor hacías una y no hacías más.
0: Sí. Bueno, però jo crec que hi ha una part, diguéssim, de creència.
1: Però el tema de les herbes és com la medicina preventiva.
0: Exacte.
1: És com a prevenció. Si tu te les prens des de petit, segurament tu et prendràs una infusió de cua de cavall i et farà efecte. Però si tu te la prens i vols que sigui com la purga de Benito, no et farà efecte.
2: D'aquesta manera, no.
1: Clar.
2: Vull dir, has de ser constant.
1: Les herbes, a part de la fe que tu hi dius, però té de ser una continuïtat.
2: O hacerlo 15 días o un mes.
1: O les novenes, claro. Perquè abans es feien novenes.
0: Exactamente. Altres herbes que ja anem al capítol de l'arbust, és per exemple el llorer. El llorer també és una planta molt bonica, molt bona, i ja sabem que té una sèrie de propietats fantàstiques, tant a nivell de menjar com a nivell de curatiu, a nivell de licors, a nivell de... El llorer li deien que era la herba, o sigui, l'arbust de la victòria, dels
2: Cèsars. De la victòria, sí, és veritat. La corona de laurel.
0: Les corones de llorer que es posaven els romans. Les corones que encara avui, no sé si ja s'ha perdut la condició, però es feien servir també amb les curses de motos i de cotxes.
1: Ara
0: ja em sembla que no ho fan, però abans era habitual la famosa corona de llaurer que es posaven.
1: Però per fer licors, com que es fa? Igual que la menta
0: Totes aquestes herbes, a l'hora de fer els licors, les ratafies i aquestes coses, el fondo de tot és l'esperit de vi,
1: Clar.
0: L'esperit de vi és el que fa el licor. Llavors, les herbes que hi posem seran
2: per donar sabor.
1: Però no hi ha algunes que poden ser més tòxiques d'herbes?
0: Concretament el llaurer, per posar-lo al menjar, té que estar sec. No és bo el llaurer acabat de collir.
2: Jo lo utilizo muchísimo, ¿eh?
0: Però sec.
2: Seco,
1: jo l'utilizo fresc, l'agafo de l'arbre i
0: pues diuen que no és bo.
1: No.
0: Diuen. Jo tampoc, a veure...
2: Bueno, això... Si no te ha hecho nada es porque
1: Però
2: jo l'utilizo muchísimo,
0: també, tu poses d'unes fulletes amb un estofat o alguna cosa, és difícil que aquelles fulles... Una altra cosa és que et fotis un altre con de llaurer, llavors no hauríem de parlar.
2: Sí, no se puede abusar.
0: Ara tinc una planta que a mi m'agrada molt, perquè jo potser sóc una mica raro, que la tinc a casa i la cuido molt bé, que és la ruda. La ruda té un olor especial. És una planta que a mi m'encanta.
1: Que olor és pudor.
0: Bueno, ja hi som. A mi m'agrada l'olor de la ruda, igual que m'agrada l'olor del gasoil.
1: Veus? Ja hi som.
2: Cada un.
1: No hace falta decir nada más.
2: No.
0: La ruda, ancestralment, i a l'edat mitjana, sobretot era una herba que deien que era abortiva.
2: Yo conozco una persona de mi pueblo que murió por consecuencia de esto.
0: Exactament.
2: No quería tener más hijos.
1: Però la ruda també es fa amb infusió?
0: Jo no n'he pres mai cap.
1: Ah, vull dir que no és una planta alimentària.
0: No, és una planta d'olor. A mi m'encanta.
1: De decoració.
0: Sí, més decoració d'olor.
1: De pudor.
0: Bueno, ni tú ni yo. Deixem-ho aquí.
2: Bueno, y a lo mejor porque te tomas... No, no, y esto que dices de infusión, pues sí, yo creo que sí que te puedes tomar alguna infusión de ella, ¿eh? Sí. Y no te hace nada. Lo malo es en este problema que decían, pues, que servía para abordar.
0: Planta, una otra planta arbustiva, que a mí me encanta molt, es la María Lluïsa.
2: Home. Sí, también está
0: María Lluïsa es preciosa. Ara precisament, l'estàs regant i l'estàs adobant i ja té una brotada de quasi mig metro, preciosa.
2: I lo bien que huele.
0: Sí, fa molt bona olor. Oh. I la flor també és molt maca, de la Maria Lluïsa. I jo tinc records de la Maria Lluïsa quan abans parlàvem de que a les cases això dels refrescos, les Coca-Coles i aquestes coses no existien. Jo me'n recordo que a l'estiu, quan feia molta calor, una de les begudes que preparava la meva àvia precisament era una gerra gran amb aigua, s'hi posaven dos o tres rodanxes de llimona i una branqueta de Maria Lluïsa a dintre. Algunes vegades també hi posaven un tros de gel, que jo anava amb la bicicleta a buscar la fàbrica del gel.
1: Sí, quan, Miquel.
2: Eso para estar fresquito, claro, era verano.
0: Per donar més fresc.
1: Això era la Coca-Cola de quan érem petits.
0: No és que era el que hi havia.
1: No hi havia res
0: però,
1: més.
0: Però bueno, ara gràcies, eh? Escolta, aquella aigua ben fresqueta, amb un glaçó a dintre, que la mama amb un punxó trencava la barra que jo portava, quan anava un parell de pessetes de gel, que les portava darrere el portabultos de la bicicleta, quan arribava a casa la mama amb un punxó trencava i posava els trossos de gel dins a la nevera, una nevera que teníem de fusta.
2: Sí,
0: a dintre posava. I llavors un d'aquells trossos de gel el posava dins de la gerra aquella on hi havia l'aigua de pou, una aigua bona, amb la Maria Lluïsa i dues rodanxetes o tres de llimona. Allò, quan estava una mica fresca, era una beguda collona.
2: Llegar sudando i beber-te un vasito d'esto, jo crec que
1: sí. I la Maria Lluïsa també es fan infusions.
0: Sí. Y bueno,
2: incluso cura úlceras, porque una señora que yo conozco tenía una úlcera aquí en la le salió en la cara, que bueno, que decían que era como un tumor benigno de estos, y se la curó, se lo curó con la hierba Luisa.
0: Es posible.
2: Se ponía cada día
1: una infusión.
2: Sí,
1: claro, es que claro, aquí un altre dia en parlarem, no, que no és lo mateix infusió, decocció. Clar, hi ha maneres de preparar les herbes.
0: I després saltaríem als arbres, la fulla d'olivera.
1: Per això que...
2: Ah, muy buena para la tensión, eh?
0: Exactament. L'olivera té moltes propietats, també.
1: Sí, la fulla
0: d'olivera. La fulla del cítric, la fulla del llimoner, la fulla del taronger... Tots aquests arbres són aromàtics i també serveixen per fer preparats, per fer begudes que poden...
1: Per exemple, l'olivera quines propietats té?
0: És pel tema de la circulació, la pressió.
2: La pressió.
1: Per la pressió, o sigui, fa baixar la pressió.
0: Fulles d'olivera amb aigua i prenent-les després freda.
1: Amb decocció o amb...
0: Cocció.
1: Cocció.
0: Fent-la bullir una mica i després aquella aigua escorreguda, o sigui, colada... Y prendela.
2: Y las puedes poner en las aceitunas también, ¿eh?
0: También.
2: Que aunque coges las aceitunas, puedes poner las hojas, ¿eh?
0: También.
2: A macerar ahí.
0: Hi ha una quantitat, i fixeu-vos que estem parlant de plantes que les tenim al costat nostre, no estem parlant de plantes d'Àsia ni de... són plantes molt assequibles i molt boniques. També tenim a nivell ja aniríem a nivell de cactus, la famosa aloe vera, que es fa servir molt quan tenim una cremada o quan tenim un eczema a la pell, trenques un tros d'aloe vera i aquella mena de moc que fa, te'l poses a la cremada i allò t'alivia.
2: Muy bien, ¿eh? A mí una ortiga, es verdad, me hizo daño en la mano y vaya, me puse la aloe vera y me lo curó, ¿eh? Mira, no me quedó ninguna señal.
1: Incluso per la cara i tot, amb una mica d'oli, també diu...
0: Les ortigues també es fan servir per infusions, ¿eh?
2: También son buenas, exactamente, aunque te hacen esto...
0: Sí, per infusions.
2: Pero luego también son buenas, sí.
0: És un món, el món de les plantes és un món, i per mi és un món molt bonic, i sense entrar des d'un punt de vista massa científic, Carme, hem de parlar amb un idioma casolà, un idioma nostre.
1: Home, idioma que ens entenguin els nostres oients. Jo sempre dic que hem de parlar de coses que els nostres oients es puguin identificar i ho puguin portar a la pràctica, perquè de coses molt tècniques els
2: no, semblarà... Claro, y si tienes jardín como tú tienes y eso, pues claro, ahí puedes tener muchas plantas que a lo mejor tú desecharías si no las conoces,
0: ¿no?
2: Sí,
0: jo tinc una varietat molt gran de plantes, a part de flors, no? I quan, recordo quan, ara aquí no ho podem fer perquè estem a la ràdio, però quan feia jo el taller de la Setmana de l'Alzheimer, una de les coses que jo veia amb una persona que ja estava més cap allà que cap aquí, li deixaves olorar, per exemple, una alfàbrega, la famosa alfàbrega, i ja sabem que alfàbregues n'hi ha de diverses varietats, hi ha la de fulla petiteta i la de fulla gran.
2: Ah,
0: però l'olor de l'alfàbrega també és una olor inconfundible, una olor que penetra. I jo amb una dona d'aquelles, que eren companyes de la meva mare, li donaves a olorar i li preguntaves el nom. La majoria no te'l sabien dir perquè no se'n recordaven. Però jo en els ulls li veia la brillor, la brillantor...
2: A respirar aquesta olor.
0: Aquella olor que la coneixia, que de jove l'havia sentida. I això a mi em feia feliç. Em feia feliç. Perquè jo veia que aquella persona la transportaves. Després no et sabia dir el nom, però era igual. Perquè a l'olorar, aquí no podem olorar, però allà aquella persona olorava l'olor de l'alfàbrega i al final li deies, albahaca. Sí. Però això era molt maco.
1: I
0: sí,
1: l'alfàbrega, sí. Bueno, a part de fer-la servir...
2: Los mosquitos, ahuyenta los mosquitos, sí, tu pones una planta, sí, aunque se han espabilado un poco los mosquitos, sí. Però sí...
1: No serà el mosquit tigre,
2: no,
1: perquè
2: ara sí,
1: ja
2: sí.
1: És pantera.
2: Sí,
1: pantera.
2: Pitjor, no, però és cierto que muchas ventanas allí en mi pueblo tienen l'albahaca.
0: Jo a casa també, la taula que tinc a sota de les moreres, que és on mengem, allà hi ha dues alfàbregues molt grosses. A veure, això de que hi entra los mosquitos...
1: No, el tigre no.
0: Bueno, i lo...
2: Bueno, yo de momento no he probado ningún tigre de estos, ¿eh?
0: El problema...
2: No sé, podia... quiero decir, de momento no...
0: El problema no és que ahuyente los mosquitos.
2: Sí.
0: El problema és que tiene que ahuyentar a las mosquitas.
2: Es que son mosquitas las que pican.
0: Exactamente.
2: Es cierto. Bueno, decimos mosquitos, pero tenemos la costumbre de decir mosquitos.
0: Son las mosquitas.
2: Claro, pero realmente son las hembras las que pican.
0: I ara que toquem el tema dels mosquits, que ara això vindrà de seguida, hem de fer una prevenció de cara als mosquits. I jo, que a casa tinc, com hem dit abans, moltes plantes... I
2: tot, ui, habiendo plantas, es peligroso.
0: I totes aquestes torretes, jo els hi poso un plat a sota, hem de tenir cura de que quan reguem, aquest plat no quedi ple. Perquè aquest plat, si queda ple, després amb el sol, aquesta aigua s'escalfa i precisament agafa una temperatura ideal perquè allà s'hi faci una cria de mosquits.
2: Claro.
0: Això, o sea, hem d'anar molt al tanto.
2: Aquello que decimos a veces, poner agua en los balcones para que los pájaros puedan beber y todo esto.
0: A l'hora de regar...
2: Hay que tener cuidado de cambiarla, cambiar el agua.
0: A l'hora de regar... L'operació de regar és una operació que s'ha de fer amb molta cura. I jo la mànega que tinc per regar, la pressió la tinc capada. De manera que surt una miqueta d'aigua. I les plantes no s'han d'emborratxar d'aigua. O sigui, una planta es pot morir molt fàcilment si no la regues. Però es mora molt fàcilment si té un excés d'aigua, eh?
2: Claro.
0: Llavors, si les plantes ser, necessiten una quantitat d'aigua. I quan tu regues la planta, l'has de regar amb un caudal d'aigua petit, que no sobresurti per sota, que no quedi tot anegat. Si queda tot anegat, passarà això. Se't pot morir la planta i, a més, estàs fent un criader de mosquits.
1: Tot depèn. Sí, hi ha plantes que necessiten rec una vegada a la setmana i hi ha plantes que necessiten, sobretot amb la calor, cada dia.
2: I són d'interior, sí, o de fora.
1: Tot depèn de quina planta és.
2: Claro.
0: D'acord, però aquest rec no ha de ser d'inundar. Aquest rec ha de ser poc.
1: És cert el que dius, que el que no es pot és deixar aigua estancada, però no tan sols amb les plantes, no pots tindre ni un vas d'aigua fora, perquè a la miqueta... Una closca de nou, tu tens un tap, que t'ha caigut un tap d'una ampolla i no l'has vist,
0: sí.
1: I t'ha quedat una mica d'aigua, allà van els mosquits o les mosquites que dieu,
2: sí,
1: que piquen.
2: Oh, i en verano,
0: això,
2: som...
0: això ho hem de tenir present. És això, és important. Això ho hem de tenir present. I a més és una cosa que podem fer nosaltres, no cal que li donem les culpes a l'Ajuntament. Això són coses que podem, petites coses que podem fer nosaltres a casa nostra, eh? I fent aquestes coses aconseguirem tindre menys mosquits.
1: Sí, precisament el programa passat vam estar parlant sobretot el tema dels mosquits, sí. dels anti, els productes per sí. prevenció dels mosquits.
0: Sí, perquè, escolta,
2: sí, jo... cada verano se ha de prevenir un poco esto.
0: Sí, hem de fer això.
2: Sí.
0: I precisament jo a casa, jo ho conec, a mi no em piquen. A mi no em piquen.
2: Jo, gràcies a Dios, aquí tampoco, eh?
0: Això de mala mena. Però la meva dona se la mengen. I el meu fill gran se'l mengen.
2: No, però jo digo en mi casa, eh? Que luego si voy a ciertos sitios, sí.
0: I és molt trist, jo ho veig, és molt trist tenir dos grans jardins amb unes taules i unes sombres i tot el que tu vulguis, i després no poder sortir al jardí.
2: Home, la verdad es que sí.
0: Si surt al jardí, has de sortir arrebossat, sí. Com si fossis un tallagant. Arrebossat amb una sèrie de productes repel·lents. La ciclonela...
2: Nada, ni la citronela, ni nada, ¿no? Senyors, ahí no hay...
1: Ho hem de deixar-ho
2: aquí. Pues que se ponga vinagre. Vinagre. Que se va embadurne de vinagre.
0: Ves lo del vinagre, ho veig
1: senyors,
0: millor.
1: Sisplau, ho hem de deixar-ho aquí. Vinga, gràcies per venir. I, bueno, amics oients, moltes gràcies a vosaltres per la confiança d'escoltar-nos. Esperem que ho feu cada setmana. I, bueno, esperem que passeu una molt bona festa major, final de la festa major, sí. I una bona setmana. I, sobretot, no us oblideu de ser molt feliços.
0: Bona festa major.

0: Això es diu Metamorfosis i ella és la Laia Leal, la rebem avui a Gent de Carrer. Què tal, com estàs?
1: Molt bé, encantada d'estar aquí.
0: Ara Laia Leal amb majúscules.
1: Sí.
0: Com ha estat això?
1: Doncs portava ja uns anys amagant-me, entre cometes, no?, darrere d'aquest pseudònim d'Strangers, i ja començava a sentir-me una mica incòmoda, com que aquest nom no em representava i fins i tot creava una mica de dubtes entre el públic, no?, perquè era un nom en plural, no sabíem ben bé si era un grup, una banda, i tot ha vingut una mica lligat a la transformació d'acceptar més la meva identitat i presentar-me sense tantes màscares. I vaig passar d'això, d'un nom que potser no deia res de mi, a presentar-me en majúscules.
0: I fa com impressió, això?
1: Sí, una mica, però no és des de l'orgull de l'ego, sinó des de la presència, no? I a més crec que també... Laia és un nom com que em recorda una mica la innocència, no? És un nom molt dolç, català, tal, i Leal és com, aquí estoy, no? Llavors crec que és una fusió de... molt autèntica de qui sóc realment.
0: Digues que tens com una part més innocent i una altra com més present, que té més força, també.
1: Sí, o sigui, sempre hi ha aquesta part més vulnerable, més innocent de la curiositat, que sempre estic com aprenent i sóc una mica nena en aquest sentit, i per una altra és com tinc un caràcter bastant heavy. Quan vull alguna cosa, sóc molt capricornio en aquest sentit.
0: Això es plasma també en aquestes noves cançons. Això que escoltem, com deia, més Metamorfosi, és el segon single que has tret últimament també per promocionar un nou disc que dius que està per arribar.
1: Sí, aquest any.
0: Què ens expliquen aquestes cançons?
1: Doncs aquestes cançons, al final el que expliquen és aquest procés de transformació, i seran 5 temes molt personals, amb un punt també de risc, perquè és la primera vegada que experimento amb la música electrònica i ho he fet des del respecte absolut. També pel que et deia, no?, des d'aquesta curiositat de jugar, d'experimentar, i la veritat és que estic molt contenta del resultat. O sigui, crec que tampoc m'estic apoderant, no?, d'aquest gènere, sinó simplement donant la meva perspectiva, la meva visió. I tinc ganes de que la gent també estigui més optimista, balli, cançó d'estiu, no sé, fins ara havia tret música una mica fosca i crec que ja tocava, no?, anar cap a lletres i cap a ritmes molt més optimistes.
0: Perquè estàs en un moment com d'una mica més de llum, o perquè et ve de gust simplement expressar això?
1: Estic en un moment de molta més llum, sí. O sigui, havia vingut d'una època molt, molt, molt complicada. I em sento com... A més, aquest any faig 30 i és com... Ja està, o sigui, ja no has de donar explicacions al món, faig el que em dóna la gana, per dir-ho de manera neta. I ja està, o sigui, estic vivint sola, per fi, dedicant-me al que m'agrada, i no sé, o sigui, tinc més ganes que mai de viure, que és veritat que això, per mi, és heavy dir-ho, perquè sempre he tingut una tendència, no?, a tenir pues, depressions i a lidiar amb molts problemes de salut mental, i ja no tenia ganes de retroalimentar més això, no? O sigui, ha sigut com una revelació de dir tu també et mereixes ser feliç i ja està, saps? O sigui, que cadascú s'arregli amb lo seu, tu ja has fet el teu procés de teràpia i ara ja toca disfrutar, no?, del que has treballat.
0: Hi ha hagut alguna cosa que t'ha fet com fer el clic per canviar també aquesta actitud davant la vida i davant la música, no?, i de la manera de mostrar-te també al món?
1: Sí, o sigui, jo crec que va ser un punt d'inflexió en el que vaig confiar en persones concretes, no?, i persones també molt properes, que em van mostrar una cara que no coneixia, i allà va ser quan vaig dir, uau, o sigui, com no t'arreglis l'autoestima, estàs molt sola. Llavors, allà va ser quan em vaig proposar estimar-me incondicionalment, no?, perquè sempre he sigut molt autoexigent i molt... Mai està bé, mai és perfecte, sempre pots fer més... I m'he parlat a mi mateixa que penso, uau, o sigui, totes les teves amigues no els hi parles així, no?, quan t'estan explicant els seus problemes. Llavors, ha sigut 2026 dir, vaig a per totes, vaig a estimar-me, passi el que passi, no tots els dies seran fàcils ni bonics, no? Sobretot a les xarxes, que hi ha com molta retroalimentació de positivisme tòxic, i no és la realitat en absolut. O sigui, la gent està passant batalles internes molt heavies i jo crec que no és suficient mostrar un vídeo a Instagram que digui tots parlem de la salut mental, no, o sigui, ja exposem-nos, no?, de manera honesta. I quan no t'acabes d'adaptar molt a aquest món en el que estem entrant, clar, et pots sentir molt sol, no?, i molt raro. Però bueno, una de les cançons del disc parla d'això, de que sí, de que sóc rara i a qui li importa, saps? O sigui, que m'és igual.
0: A quin món estem entrant?
1: A quin món? Doncs mira, ara estava aquí a l'entrada i he vist una obra així d'art que parlava de, representava això, no? Era una figura mirant un mòbil, i el que jo sento és que, bueno, això és molt típic, no?, de dir-ho, que sentim que estem molt connectats, però estem més desconnectats que mai. Però en el meu entorn sento que estem perdent el punt de vista, no?, de, sobretot de també a nivell físic. O sigui, hi ha un punt que, per exemple, ara estem treballant molt amb les xarxes, no?, en el meu projecte. Mm-hmm. Treballo amb una agència que és especialista en comunicació i xarxes perquè jo m'estava perdent ja. O sigui, no m'agrada ni TikTok, ni Instagram, ni exposar-me, m'agrada fer música i ja està. O sigui, m'agradaria ser com la CIA, saps? Que es posa que es tapa la cara i ja està. Però bueno, em van dir que no era suficient i que en aquesta societat doncs s'ha de mostrar alguna cosa més. M'estic perdent, o sigui, m'he anat com cap a mil camins. Bueno, torno. Això, que el que veig és que estem perdent el punt de vista respecte al que és una cara humana, no? Que quan penjo fotos, crec que m'obsessiono molt més que fa uns anys enrere, i crec que això està molt condicionat pels cànons. O sigui, entres a Instagram i veus quatre cares, quatre persones, tal, i penso, ja no recordo com és una cara humana, natural i real, no? I em fa ràbia perquè em veig a mi mateixa a vegades editant fotos quan fa anys això no em passava. I crec que és interessant. Crec que també forma part d'aquesta transformació, no? O sigui, la transformació és des de dintre cap a fora o al revés. O quan la gent ja t'accepta físicament, llavors ja sents que pots menjar-te el món, o és al revés? En plan, quan puc sortir al carrer tal i com m'he despertat, això és realment alliberar-se, saps? O sigui, són coses que em volen bastant al cap.
0: Segurament, si tens aquesta pressió, mai serà suficient.
1: Exacte, però és que jo crec que és una cosa que sempre em pregunto. O sigui, si tu tens inseguretats i el del costat també, realment a qui vols impressionar, saps? Perquè, o sigui, si l'altre t'està veient amb bons ulls perquè realment la inseguretat que tens amb ell mateix, quina por tenim realment? O sigui, jo crec que és més de com ens veiem nosaltres mateixos, de decepcionar-nos a nosaltres mateixos, que el que pensa l'altra gent, no?
0: Amb la música ets així també, que a vegades tendeixes a la comparació o a no estar segura del que estàs explicant o que estàs expressant?
1: No tant. És com que he tingut la sort de trobar un so molt propi i m'inspiro molt en la música dels altres, però no ho utilitzo com a comparació de mira, això és millor, pitjor. O sigui, sempre intento fer música que a mi m'agradaria escoltar. I quan ho faig i dic, això m'agradaria escoltar-ho, si no fos meu, pues és guai, no?
0: Musicalment tens com molt clar el que ets?
1: Jo crec que sí. O sigui, dintre del que encara em queda per experimentar un munt, i és això la gràcia, no? Però sí, jo crec que he anat amb els anys trobant una veu i una manera de composar i d'expressar-me que és bastant, bastant pròpia. Sí que és veritat que amb aquest segon disc he sigut més conscient amb les lletres, perquè amb el primer és com que ja entrava en aquest mood de oscuridad, no? I te'n vas a expressions com molt fetes i tot el rato estàs com retroalimentant les mateixes paraules, i en aquest disc he sigut molt més explícita tot el rato, no? Anant cap a aquest missatge positiu. Després ja també faré una cançó en català que és molt honesta, no sé, o sigui, és molt més vulnerable aquest disc realment.
0: Amb menys filtres potser.
1: Sí, total.
0: I per què tot això ho expresses a través de l'electrònica?
1: Perquè, bueno, en realitat és un disc electrònic gospel. O sigui, hi ha molts cors gospel, perquè per mi el gospel, sense ser creient, jo que he cantat també en cors gospel, no? O sigui, és com el sinònim absolut de
0: la, llum,
1: la joia,
0: no,
1: de vivir, sí. O sigui, com de catarsis. I l'electrònica té aquest punt festiu i alegre i que tu, per exemple, en una rave, no, veus a la gent que està disfrutant a saco, però o sigui, no sé si has vist la pel·lícula Sirat.
0: No l'he vist.
1: Vale, doncs és molt interessant perquè tu veus un grup de gent que està compartint un espai i la mateixa música, però cada persona és un individu diferent, no? Mm. I està en cadascú el seu rotllo. No és com una discoteca de Barcelona, no? Que tothom s'està com barrejant, i... sinó que és com una cosa més de procés intern. I a mi això m'agrada molt de la música electrònica, perquè té aquest punt de trance, de que entres en espais com d'autoconeixement, però alhora et deixes emportar pel so, saps? Que pots estar com 7 hores ballant i no et dones compte. I a mi això, o sigui, em dona molta energia i molta... és molt guai. A més que també com a oient, o sigui, m'he posat molt a tope a escoltar música electrònica. I, o sigui, jo mateixa vaig dir, buah, vull fer això com a repte, saps?
0: Mm. I com ha estat aquest acostament? És a dir, ha costat molt arribar a un punt en el que tu ja et senties còmode dins aquest nou so?
1: M'he passat 2 anys... literalment investigant, escoltant, provant. Després vaig entrar al món de l'Ableton, que és el programa per produir, per després passar-ho al meu productor i treballar, no? Amb més preparació. I això, o sigui, moltes hores, o sigui, obsessiu. Literalment m'he estat 2 anys produint Metamorfosis. I potser la gent després l'escolta i, no? I passen 3 minuts i ja està, però jo sé el que hi ha darrere. I és això, quan no coneixes un gènere, lo important és això, per mi, és escoltar i agafar molts referents. Per mi The Blaze, per exemple, és un grup que és referent màxim, Ben Boomer, hi ha molts grups que ara mateix són molt bons. I això, i ja et dic, o sigui, després és fer la teva pròpia versió i no abanderar-te d'un gènere, ni tampoc vull dir que ara, a partir d'ara, vagi a ser un artista de música electrònica. O sigui, de fet, el tercer disc m'agradaria que fos de blues i R&B i jazz, que és d'on jo vinc realment. Vull dir que tinc ganes d'explorar moltíssimes coses.
0: Clar, és el que deies abans, que és interessant enfocar-ho així, que és des del respecte, no? Cap a un món que no és el meu, però alhora un món al que m'hi vull acostar, i per tant, si vull fer-ho, necessito abans conèixer quins són els referents, quin és el meu so dins aquest món tan ampli com és la música electrònica.
1: Sí. Respecte total, i encara que fos un gènere que conec millor, també seria respecte total, perquè no crec que mai et puguis tornar expert en alguna cosa, no?
0: Abans explicaves que havia, part d'aquest procés d'aquests 2 anys, també havia sigut posar-te amb l'Ableton, anar provant coses perquè després això pogués donar-li potser més forma, no? Al productor amb el que treballaves. Clar, com funciona això? És a dir, tu primer composes i després això es fa gran? O com funciona el procés de fer una cançó teva en el marc d'aquest nou disc?
1: Depèn. Hi ha cançons que les he tingut molt clares. Jo també confio molt en el meu productor, que és el Roger Gascón, que ha treballat amb grups com Love of Lesbian. Té molta experiència i confio molt, molt, molt en ell. Llavors, sí que hi ha cançons que he pensat, vale, li portaré això i a partir d'aquí construïm. I allà treballem junts. Però normalment jo treballo en que primer em ve la música, sempre, llavors li poso un anglès inventat o una lletra així, que després rescato coses, que dic, bueno, això inconscientment haurà vingut per alguna cosa, no? Però sempre és la música primer, i després ja treballo la lletra. Llavors, el més important quan comences amb l'Ableton és tenir un to i un tempo, no? Perquè, bueno, el Roger sempre em mata perquè els tempos me'ls passo per allà. I sóc molt caòtica treballant, perquè què passa? Que qualsevol persona fa una cançó de manera cronològica, no? O sigui, comences pel vers, precorus, doncs a mi em venen com flashos, no? Ara això i ara això, i clar, potser una cosa que m'ha vingut és el pont i potser l'altra és la coda, no? I clar, jo sóc la que després ho ha de reorganitzar tot.
0: Tens allà totes les peces, però has de muntar el puzzle.
1: Sí, i a vegades el Roger em diu, o sigui, em mira amb cara de...

0: Altra cosa que em diu el Roger és que hi ha moltes pistes individuals. O sigui, jo puc posar-li com 19 pistes, saps? Mm. I són 3.000 harmonies, sintetitzadors, efectes... sí, i després ell ja fa el treball que és el que val. Perquè, clar, jo el treball de masterització, sonorització, equalització, això... encara no ho he pogut aprendre.
1: I és molt específic, també.
0: Sí, total. Llavors respecto molt la seva feina i confio 100%. I jo aquí ja no em fico.
1: Tu també li dones molta importància a tot el que envolta la música. Ara estaves explicant abans que havies fet un procés també a xarxes d'acceptar que és una cosa important. Mm. També en el sentit dels videoclips, per exemple. Quina dimensió té aquesta part més audiovisual també dins el teu projecte?
0: Tota, 100%, perquè em flipa el cine. Llavors, per mi fer un vídeo és com una oportunitat per explicar la cançó des d'una altra perspectiva. Mm. L'equip també estava una mica en contra perquè són més de pensar que la gent consumeix molt ràpid, no? I TikTok, i bueno, fes un vídeo ràpid, no et gastis els diners en això. I a mi és que em fa molt feliç pensar en un videoclip. Llavors, per mi... a rodar aquest vídeo de Metamorfosis també ha sigut un procés, no? Perquè encara no l'hagi vist, no faré spoiler, però he jugat com amb dos personatges, no? Sent jo mateixa. I com aquest personatge va evolucionant des d'un punt en el que no sap molt bé on es troba, fins a això que dèiem, no? Aquesta rave de persones que l'inspiren a mostrar-se tal i com és. Clar, en aquest punt sí que hi ha cosetes estètiques, no? Que pots pensar, bueno, mira, ara s'ha transformat, no? Aquí amb un outfit supercool i ja pot ser ella mateixa, no? Pues és el que parlàvem abans. Fins a quin punt hem de vendre'ns una mica per ensenyar una idea, no? Però ha sigut molt guai. I també exposar-me, perquè el primer look és molt més natural i m'ha costat molt acceptar-me en segons quins plans. I això m'ha fet reflexionar molt, també. Tot porta el mateix al final, o sigui, exposar-se és heavy, la veritat, i més en el 2026. No sé, va, o sigui, a mesura que vaig venint aquí als programes a fer les entrevistes, veig que aquest tema està anant cap a més.
1: Sí, que quan parles veus que et ve al cap i que per tant aquí hi ha alguna cosa, no? Potser.
0: Sí, hi ha encara molta feina a fer d'autoacceptació, de no voler mostrar-me sempre perfecta i totes aquestes històries que, bueno, que com a societat no estem alimentant. I llavors m'inspiro molt en Romain Gavras, que és un director de cine que treballa amb Generation, que també és un projecte d'electrònica i fan uns vídeos espectaculars, Xavier Dolan, o sigui, directors que sempre expliquen històries, no? O sigui, el que tenia clar és que no volia que fos un vídeo de... bueno, doncs miro la càmera i faig playback, no? Sinó que expliqués alguna cosa més. I per Nemesis, que és el segon single que traurem a partir del setembre, jo crec, també hem fet un vídeo inspirat en The Blaze. Sí.
1: Doncs veurem també com serà aquest vídeo. Ara explicaves aquest videoclip, que en general són processos que neixen molt de tu, però que també hem d'explicar que hi ha un gran equip al darrere perquè això surti. És a dir, com és fer un videoclip teu? Quanta gent pot haver-hi, per exemple, implicada?
0: Doncs en aquest vídeo hi ha hagut 15 persones, entre ballarines, actors, camarògraf, producció, maquillatge, assessoria de vestuari, molta gent. O sigui, he tingut la sort, jo estava manifestant molt tenir una agència que em representés, perquè a mi hi ha una cosa que em fa molt feliç, que és donar feina als artistes, si puc. No? Dintre dels diners que tenim els artistes, i és això, o sigui, ha arribat un punt que ser músic significa saber de xarxes, gravar-te tu mateixa, anar a l'estudi i produir, no? O sigui, són tantes coses que jo ja no donava abast i m'estava cremant, i vaig tenir la sort de conèixer l'Àlex Mas, i m'estava explicant això, que justament estava començant una agència que es diu Actors Paint, juntament amb la Tània, i són experts en comunicació. A més, ara estan treballant amb youtubers com Willy Rex, han tingut a l'estudi, a 400 Studio, a l'Ibai, jugadors del Barça, o sigui, la veritat és que estan tenint un públic molt, molt potent. I molt contenta, o sigui, tothom ha anat a mort amb el projecte, i això és super, és, per mi és el més important, i sobretot que és un equip superhumà, o sigui, sí, m'he sentit molt acompanyada.
1: I que donar feina en el sentit de pagar gent perquè faci feina de la que és especialista també té un punt de dignificar el que estàs fent.
0: Total, Sí,

0: Sí, total. S'ha de fer, s'ha de reconèixer la importància de totes les àrees, i al final el resultat, òbviament, també serà més professional.
1: Mm. Tens data ja perquè surti el disc?
0: Data concreta no, però jo crec que serà cap a finals d'any, o sigui, òbviament no coincidirà amb Nadal ni tot això, però potser a l'octubre, entre octubre i novembre, perquè no solapi amb el segon single i puguem donar espai i no col·lapsar la gent amb tanta informació.
1: Estem parlant amb Laia Leal, clar, aquí som un programa d'informació local, un magazín local, i esteu preguntant, té alguna vinculació amb Sant Boi? Doncs evidentment que la té, perquè clar, hem d'explicar que fa no massa
0: el
1: Festival Altaveu, que el coneixem tots molt bé, i vas participar gràcies també a l'Altaveu Frontera. Com va ser aquesta experiència?
0: Fuà, brutal. O sigui, que t'estiguin dient, hi ha dos grups a Catalunya que poden tocar aquí i tu penses, bueno, lo envio, no? Perquè així no...
1: Mm.
0: I quan em van dir que m'havien agafat, pues em va costar molt d'assimilar. I va ser brutal. En aquell moment encara es deia el projecte Strangers. Està el mateix cartell que la Núria Graham, per exemple, que sóc molt fan. No sé, molt bèstia. I després l'oportunitat també de portar escena al projecte amb un equip brutal. O sigui, l'equip de so era espectacular. No sé, molt contenta. O sigui, molt agraïda. La veritat, va ser molt guai. A més, vaig fer una bogeria perquè vaig... O sigui, justament coincidia amb que havia fet una mudança a Barcelona i vaig agafar el mateix noi que m'havia fet la mudança i li vaig dir, escolta, necessito muntar escenografia en un escenari. Vaig portar la meva habitació quasi sencera. I, bueno, no sé, va ser un espai molt guai per poder provar.
1: L'altre dia, justament, parlàvem amb el Víctor Partido, el director del festival, que és també qui estava impulsant el Teu Frontera, que ens deia justament que era... una bona oportunitat per això, perquè també artistes que tenen projecte tinguin l'escenari que es mereixen i que puguin agafar autoestima també en aquest sentit, a veure que en cas de que tinguin els recursos, que realment la seva proposta pot aplicar-se i que pot fer-se gran també. Tu vas notar-ho això al festival?
0: Home, clar, jo vaig notar que sí que hi havia mitjans, no? Com, no sé si era l'Andarroc o... Crec que sí, que l'Andarroc havia fet un article... també fotos professionals que ens van fer. Potser sí que vaig notar, no?, com que l'efecte es perdia una mica després. Potser m'hagués agradat que hagués sorgit alguna oportunitat més.
1: Mm.
0: Però sí, evidentment que és una oportunitat brutal. O sigui, només per compartir cartell amb artistes així i tenir aquest reconeixement, sí, val molt la pena. O sigui, jo recomano des d'aquí a tothom que es presenti, perquè encara que no t'agafin, t'escolten, no? I s'ha de provar.
1: Tens previst venir per aquí a Sant Boi a tocar alguna vegada?
0: Jo sí, clar, si em truquen on em diguin. Sí, sí, jo toco on sigui.
1: Doncs veurem el que acaba venint en aquesta proposta artística que ens explicava la Laia Leal, ara amb majúscules, i amb aquest nou disc que també sortirà aquí no massa, la K, ja ens ha dit que sortirà sense filtres. Volia acabar amb una declaració que vas fer fa no massa, també en una entrevista, que deies que ja no buscaves la validació externa i que estaves, de fet, redefinint què és per tu realment l'èxit. Per tu, què és l'èxit?
0: Per mi l'èxit és trobar la pau, realment. Crec que ja ho he fet a nivell espaial, no? Com et deia, vivint sola i en un entorn on tinc el mar i on estic una mica aïllada de la civilització, i ara ve el treball intern. O sigui, aquesta frase la vaig dir perquè Nemesis parla sobre el meu pare, que és una persona que mai m'ha vist. O sigui, m'ha mirat però no m'ha vist mai i mai he sigut suficient per ell. I clar, per mi això era com un repte, no? Sempre havia d'aconseguir que em veiés. I va haver un punt que vaig dir, ja no ho necessito. I arrel d'això, doncs, això es va com maximitzar a doncs, les parelles, els amics, la societat en general, com, bueno, que em vegi qui vulgui, no? I qui no, doncs pues, no. Però no haig de fer un sobreesforç per tal. I jo crec que és això el que per mi és l'èxit. O sigui, poder dedicar-te al que t'agrada, perquè això és una sort immensa, i trobar la pau interior de dir, estic a gust amb qui sóc, no faig mal a ningú, i si hi ha alguna cosa que no va bé, treballar-ho, i ja està.
1: Ens quedem amb això. Laia, gràcies.
0: A vosaltres.

0: Esteu escoltant els millors moments de Gent de Carrer. Arriba l'estiu i a Gent de Carrer volem aprofitar per aturar-nos a conversar. I ho fem amb sambollans i sambollanes que tenen moltes coses a explicar-nos. Avui ens visita Laura Orri. Què tal, com estàs?
1: Molt bé.
0: Estàs d'estiu ja o encara no?
1: Encara no, o sigui, parcialment, encara.
0: Però d'esperit, diguéssim.
1: Sí, sí. És que jo, bueno, ja que m'ho pregunto, és que jo soy team invierno, o sigui,
0: sí?
1: No suporto l'estiu. Sí, sí, l'ho he dit ja, sí.
0: I per què? Què és el que té l'estiu que no t'agrada?
1: Que no tinc aire condicionat. No, o sigui, no m'agrada, o sigui, a veure, m'agrada les vacances, però no m'agrada la calor extrema que estem vivint. Me pone de mal humor, sí, jo soy de fresco.
0: També és veritat que potser ara està sent una mica massa,
1: sí,
0: fins i tot, eh?
1: Sí, sí, és insuportable, sí.
0: I a l'hora de crear, també, diries que l'estiu és un bon moment? O al contrari, com fa calor la cosa, doncs...
1: Jo, mira, el que em passa és que a l'estudi on treballo, per exemple, l'hivern és ideal, però l'estiu fa bastanta calor. I sí que és veritat que... No sé, o sigui, sí que és veritat que l'estiu, per exemple, jo el que faig molt a l'estiu és portar-me la llibreta i llavors dibuixo amb les aquarel·les, me les emporto i llavors dibuixo i m'encanta perquè és una manera com de... encara que vagi a llocs de sempre, però és una manera com de captar llocs, no?, ja siguin turístics o no, llavors t'atures i deixes el mòbil i t'hi fixes, per exemple, en un monument o en un espai concret que encara que hagis passat mil vegades, a mi m'encanta fer-ho per Barcelona, no? I això t'ho dona l'estiu, no?, el moment com de no tenir tal. Però sí que és veritat que jo a nivell personal, com que no m'agrada molt aquesta calor extrema, sí que em noto com més cansada i també pues, em dono el plaer, si puc, que a vegades no puc, però com de descansar més, en plan de dir, bueno, pues si no sale hoy, ja saldrà mañana o ja saldrà d'altra manera, saps?
0: Clar, per molta gent, potser el fet de pintar, per exemple, podria ser oci, podria ser una forma d'expressar, podria ser una forma fins i tot de desconnectar.
1: Sí.
0: En el teu cas, clar, ser il·lustradora seria una mica continuant en el teu dia a dia.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, però tens raó, eh? O sigui, és una cosa que jo crec que ens passa molt, quan a vegades ho parlo amb companys i és veritat això que jo crec que t'has de cuidar molt per no caure en precisament això, com buscar moments d'oci de dibuix, perquè si no t'oblides de... Jo, per exemple, a mi m'ajuda molt això, sempre portar-me la meva llibreta i dibuixar sense pressions, saps? Perquè si no, al final els encàrrecs que acostumo a fer, per exemple, o ara que, per exemple, he fet un compte amb una editorial, és com, ho gaudeixes molt perquè és inevitable, perquè m'encanta, però alhora també és veritat que t'has de cuidar molt i has de com, seguir tenint moments de dir, no, esto lo hago i ho faig pleno disfrute i pruebo i canvio de tècnica i ara ho faig pues, més abstracte o com jugar, com seguir jugant per trobar això que dius tu, perquè al final és veritat, perquè siguis tenint una mica de xispa, que no sempre és fàcil de fer-ho, però jo ho intento a la medida que puedo. A vegades no lo puedo hacer, però ho intento, sí.
0: Quina és la diferència entre... il·lustrar per encàrrec o il·lustrar com a oci?
1: Jo crec que hi ha una gran diferència, o sigui, perquè al final sempre si és un encàrrec, un cartell o un dibuix personalitzat, no?, com els que puc fer, o un conte o alguna cosa així, sempre penses molt en el client al final, no? Llavors també estaríem com aquí en debate, no? Potser no estaria com més controlat l'art. A mi és una de les coses que em passen que més m'agraden, és quan algun client o algun, inclús amb l'editor amb el que he estat treballant ara, em va dir free, o sea, lo que tu quieras, o sea, confio plenament en tu, perquè això és com trobar aquest equilibri entre lo que jo haria por disfrute però alhora que és un encàrrec. Llavors, és diferent, o sigui, quan és un encàrrec sempre tens la pressió de dir, bueno, que li guste a l'editor o que li guste a no sé què, o si és un client, algun dibuix personalitzat, ostres, pues ja vas amb cuidado, que sigui el que ell té en ment, saps? Jo dic, a veure, no sé, saps? Que no se pense que va ser un dibujo hiperrealista, perquè no és, saps? O sigui, bueno, com diferents coses d'aquestes, no? Però sempre tens com una mica el, ai, a veure si li gusta. En general, he tingut bones experiències, però també podria ser que algú no... Però al final el client té com una idea al cap i tu has de connectar, i quan és per plaer és com no tens cap tipus de pressió de res, dibuixes, jugues, i és, per això és important, com jo crec, intentar-ho, tot i que a vegades sigui difícil, com connectar amb això, perquè és com connectar. Mira, justament avui, haciendo autobombo, no, roma, justament avui he fet una publicació de dibuixos random que he fet els últims mesos per puro placer, per exemple, saps? I que normalment sempre pujo pues, els encàrrecs perquè és el que més faig, la veritat. Però ara fa poc vaig pujar i també està bé, digo, és que al final O sigui, com que també me n'adono que és com també la, una mica la gasolina que després et permet fer altres coses. Si no tens com aquest espai de llibertat, és important trobar-lo. Sí.
0: Connectes amb la Laura Orrinena quan pintes per plaer?
1: Sí, totalment. Jo és que crec que... no sé si també perquè soc mare, tinc dos fills, és com... estic unida a la infància, jo crec. O sigui, jo em sento... no sé, faig moltes tonteries, o sigui, faig coses encara de nena, i una de les coses que faig molt, doncs sí, totalment dibuixar, perquè és que és una cosa que m'ha acompanyat tota la vida i sí que connecto molt, sí, sí.
0: Com eres de nena?
1: Pues... un poco mala, o sea, en plan trapella, amb els meus germans, sempre maquinant plans, molt imaginativa, també... un poco gamberrilla, bueno, gamberrilla de niña, luego de adolescent no era gamberrilla, pero de nena así con amb bones idees, feia, maquinava amb els meus germans i jo era un poco el cerebro, ¿sabes? En plan, vamos a hacer esto, tal, no sé qué, i els meus germans, vale, i se unien al plan, però sí, o sigui, bastant nerviosa, en plan, de fer coses, sí, no sé, sí, dibuixava molt, també, moltíssim, recordo que cada tarda quan tornàvem del cole, la meva mare s'asseia amb els meus germans i amb mi i ens posàvem a dibuixar, per exemple, cada tarda. Jo crec que al final això també, pues, sí, bueno, és que tots els meus germans han fet coses creatives, o sigui, que al final...
0: I què pintaves?
1: Pues mira, pintava sobretot Disney. Disney pintava, és el que més pintava. M'encantava pintar les princeses Disney. He sigut una nena muy, muy de princeses i coses d'aquestes, i m'encantava los vestidos, pues això, els personatges Disney, la Bella, m'encantava el personatge de la Bella, o la Cenicienta, llavors m'agradava com això, dibuixar aquests personatges de petita. Sí.
0: Després d'adolescent vas trencar com una mica amb això? O seguies agradant-te a les princeses?
1: No sé què dir-te. Jo crec que... A veure, vaig trencar una mica, sí. Però bueno, o quizá más en silencio. O sea, me seguían gustando, pero no lo decía, a lo mejor, ¿sabes? No, pero ya luego d'adolescent vaig tenir la època Crepúsculo. Entonces ya fue como un poco más dark, pero tóxica igual. O sea que...
0: Princeses que xuclaven sang.
1: Exacto. Pero sí, no, sí, no. No, o sigui, sí, però diferent, jo crec, no?
0: Però dius que, en canvi, no vas tenir com una adolescència molt rebel.
1: No. Bueno, o sigui, potser sí a casa, però al col·le i tal, no. O sigui, era... Jo era una friqui, o sigui, jo... I encara ho soc, vull dir. Ara jo crec que hi ha com una mica de... pride friki, no? O sigui, com orgullo friki, no? O sigui, com està de moda, saps? Quan jo era adolescent, era en plan de... jo iba con mis libros de Harry Potter a todos lados, en plan... no sé, com també una mica de pocs amics, tampoc tenia grans grups d'amics, anava, feia bastant, o sigui, com amics concrets, saps? També intentant no cridar l'atenció molt, en plan, sí, sí, l'adolescència creo que es turbia para todo el mundo, por lo menos para mí va ser intens.
0: La recordes com molt solitària?
1: Una mica, jo crec que sí. És que al final jo crec que les persones que són més creatives, bueno, no sé, me meto en el saco, però penso que a vegades, jo per exemple no traia bones notes, per exemple, o sigui, a veure, anava provant, de fet m'encanta dir aquesta frase, ¿vale? Que la gente no la va entender, però a mi m'hace gracia, és que a mi me regalaron la ESO, perquè jo, per exemple, me aprobaron las mates por juntas, ¿saps? Esto está muy mal que lo diga, que si queréis luego lo recortáis, no es educativo, pero vull dir que no, o sigui, no era bona estudiant, només traia bona nota a música i a plàstica, per exemple, o sigui, però bueno, que allà ve els profes, perquè a lo mejor era un poco así simpática i tal, i a ver, però no m'agradava estudiar, per exemple, no m'agradava, no era tal. Després a batxillerat sí que em vaig posar les piles perquè vaig tenir molta sort de tenir amigues molt estudioses, això m'ha vingut molt bé, tenir bones amigues estudioses. He tingut com molta potra a la meva vida, que m'ha passat com en diferents moments de la vida, tenir amigues les llestes, saps? Que també eren com més tranquil·les, també els agradava llegir, llavors connectava. I he tingut com molta sort en això, saps? Que me juntava con los listos i llavors algo se me pegava, encara que sigui d'hàbits d'estudi, saps? Però no, o sigui...
0: Males notes, menys música i menys la part aquesta artística, allà ja la vida et donava pistes.
1: Sí, me dava pistes. Sí.
0: I vas estudiar Belles Arts després.
1: Sí,
0: però vas dubtar.
1: Sí, vaig dubtar. Sí,
0: perquè, en què vas dubtar?
1: Perquè m'agrada molt la història. M'agrada molt la història i vaig tenir una profe molt, molt canyera a l'institut, al Rubio, vaig anar al Rubio, i vaig tenir una profe molt canyera de llatí i grec. I llavors, no sé, em va encantar tota l'arqueologia i eren com una de les meves opcions. Però després vaig pensar, però bueno, dibuixar... O sigui, jo, malgrat no haver fet el batxillerat artístic, era com la típica que sempre dibuixava a classe, saps? En plan... sí, sempre tenia com totes les meves agendes plenes de dibuixos, en plan, era el que feia, realment. I llavors vaig dir, bueno, no sé exactament què vull fer, però vull fer alguna cosa creatiu. Llavors em vaig llançar a fer Belles Arts.
0: I tenies dubtes respecte a les sortides laborals que pogués tenir això?
1: Totalment, o sigui, sí, però... Jo és que crec que és una cosa que m'ha acompanyat sempre, que tinc un punt d'inconsciència, saps? Com... o sea, a ver, entiéndeme, ¿no? O sea, no de... O sea, vull dir, també just començava a fer Belles Arts quan va ser la gran crisi que va haver-hi el 2008, no? Mm-hmm. Llavors jo començava la carrera just en un moment també de molta crisi, el meu pare també es va quedar sense feina. O sea, una situació com molt... precària, no? I llavors vaig pensar, i els meus pares em van recolzar molt, em van dir, has de fer el que t'agradi, el que sigui, però que t'agradi. I llavors vaig pensar, bueno, temps que sempre he treballat, en plan de mil coses, no?, mentre compaginava els estudis, i llavors digo, bueno, pues, jo què sé, sempre, això la meva àvia ho deia molt, deia, si no serà la barrendera con más cultura de Sant Boi. I digo, pues es verdad, no pasa nada, trabajo siempre habrá de lo que haga falta, saps el que vull dir? Entonces digo, mira, pues al final, jo també penso molt que, perquè és veritat que és el que m'ha matat a casa, que has d'estudiar, la formació és essencial, però ha de ser una cosa que t'ompli, o sigui, ha de ser alguna cosa que t'ompli, perquè sempre, al final tots acabem fent excels a la nostra vida, jo ara tengo mi excel, en plan, però bueno, per això ja pots anar aprenent sobre la marxa, no?, fer una feina, però el que és el que et cultiva, jo penso, la universitat, l'experiència universitària, o encara que no sigui universitària, no?, però un grau d'alguna cosa que et motiva, això ja és... No sé, és el que et nutreix després del dia de demà.
0: Què et va donar la universitat, no només en el sentit laboral o el que vas aprendre, sinó què et va donar com a la teva persona?
1: Doncs, bueno, també va ser una mica convulso, perquè després em vaig trobar un ambient a Belles Arts que no era el que jo tenia al meu cap, ¿vale? Que això és veritat que és una cosa que he parlat amb molta gent que ha fet Belles Arts, que ho compartim, que sí que és veritat que vaig tenir molts bons professors, i vaig aprendre moltíssim, vaig aprendre a dibuixar, perquè sí que sabia dibuixar, però no sabia dibuixar el natural, no? O sigui, com més realista o tot això, no?
0: Aprens, tenies potser la imaginació, però aprens la tècnica,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, la tècnica. Però sí que és veritat que de tècnica jo em pensava que em faria més, per exemple, i se'm va quedar una mica curt, no? I és una de les coses que compartim molts dels que vam estudiar Belles Arts, per almenys de la meva generació, que, bueno, que vam trobar a faltar com una miqueta més... potser aplicat, no? Com molt concepte, que és important, no? L'obra, el concepte, tal, però potser necessitaven encara més suport de tècnica. Llavors potser això em va faltar. Però el que més em va portar, la carrera va ser l'Erasmus.
0: On vas anar, l'Erasmus?
1: Vaig anar a Nàpols.
0: A Nàpols.
1: A Nàpols, sí, sí, vaig anar a Nàpols i va ser una experiència brutal.
0: I algun dia vas dibuixar o...?
1: Sí, no, sí, sí, sí, sí, també, no, sí, sí, sí, molt. No, molt, molt, sí. O sigui, a nivell d'experiència vital, totalment, però també d'aprendre a l'acadèmia. Em va agradar moltíssim, perquè precisament a Nàpols hi ha una formació molt més acadèmica, clàssica, i llavors em va agradar molt com les coses més... pues això, no sé, potser... Bueno, vaig fer sobretot escenografia, també allà. Vaig estudiar com escenografia i em va agradar moltíssim. Vaig tenir molt bons professors i va ser una experiència molt bona. I també vaig dibuixar, com en l'acadèmia, els deures que em posaven, diguéssim, de l'acadèmia, i luego de placer, tengo un montón de dibujos, que de hecho esto es una anécdota, que quan vaig haver de tornar de Nàpols cap a casa, tuve que elegir entre mis dibujos que había hecho y mi ropa, perquè no me cabía la maleta.
0: ¿Y qué vas decidir?
1: Dejé la ropa. Dije, me llevo los dibujos. Y me vine casi con lo opuesto. I ja està, a veure, també era que mi ropa era tota de segunda mano, en plan, no, que tampoc tenia en plan un Gucci, saps, en plan, era tot, i dije, venga, pues és igual, saps, i vaig tornar molt poca roba, i perquè digo, venga, perquè claro, facturar doble no podia, entonces era una cosa o l'altra, i ja està.
0: I aquells dibuixos els conserves?
1: Sí, Déu-n'hi-do, sí, alguns sí, no, bueno, de Nàpols, Déu-n'hi-do, he guardat bastant de Nàpols, sí, sí que guardo, sí, no me caben los dibujos en casa, eh.
0: T'agrada molt guardar el que dibuixes?
1: No, o sigui, no guardo tot, eh? I he tirat moltes coses. tirat moltes coses.
0: Et fa mal quan les tires?
1: No. Ara, és veritat que després de la carrera el que em va passar és que he treballat de profe, de moltes coses, i jo, no va ser si, fins fa com 3 o 4 anys que vaig decidir apostar al 100% per la il·lustració, ¿vale? Llavors he tingut com un gap de molts anys sense dibuixar, i ara sí que, ho plantejo diferent, ara sí que he entès el valor que té. Abans no era conscient, llavors vaig tirar moltes coses que potser no hagués hagut de tirar. A veure, valor, no econòmic, sinó valor de que té valor, perquè una cosa que està feta a mà ja té valor, saps? Però bueno, per espai, per mudances i per tot, és igual. Però bueno.
0: I valor per la teva vida, en el sentit de que un dibuix et pugui fer retornar un moment vital concret?
1: Sí, totalment. Sí, sí,
0: això et passa?
1: Sí que me passa, sí, sí, sí.
0: Per exemple, tu ara mires el lloc que vas dibuixar a Nàpols...
1: Estic pensant coses que no havia pensat nunca, eh? Estic preguntant coses que no havia pensat. Sí, sí.
0: Tu sí, mires un dibuix de Nàpols i què et ve al cap?
1: Buah, em ve, pues, una experiència... Bueno, tot el que vaig viure. La primera vegada vivint sola, en plan, bueno, amb companyes de pis, les meves companyes de pis d'aquell moment... l'acadèmia, la comida... O sigui, tota l'experiència de Nàpols, que va ser brutal, brutal.
0: Quin és el teu dibuix que et porta un record més bèstia?
1: No sabria dir-te. És que tots potser... Ara potser, més recentment, el cartell de la Puríssima és el que més... En aquell dibuix sí que com que m'he volcat potser una mica més a nivell emocional, també. O sigui, com ja no solo que el dibujo en si me recuerda, en el moment de que el vaig fer, sinó també moments d'abans, no? De pues, que significava per mi la Puríssima, per exemple.
0: Què hi ha en aquell cartell que no podem veure quan el mirem perquè només ho pots veure tu?
1: A veure, està, per exemple, la meva àvia, està també retratat el seu net, que és fictici perquè podríem ser qualsevol dels meus germans, però no vaig dibuixar un dels meus germans o germanes, anant a comprar mel, que és un recado que sempre ens demanava, per exemple, per la fira. Després està una mare amb un fill, que podria ser jo, o amb el meu fill gran, per exemple, o amb el meu fill petit, passejant per la Rambla. Després un pare amb un nen, que també podria ser el meu marit o qualsevol dels pares que conec. Sí, no sé, personatges com de proximitat de meva, no? Del meu dia a dia.
0: Què et canvia? Quan tens fills, què et canvia la vida?
1: Todo. Todo. O sigui, tot, no sé. Moltes coses. O sigui, per mi... per mi ha sigut com que se t'obre una finestra de la vida, saps? Que dius... joder, esto... O sea, ¿cómo lo hacen nuestras madres? Saps? O sea, tot el que significa, no? La cura, no? Tenir cura dels nens, dels seus fills... pues això, saps? Com ser conscient de tot aquest gran univers invisible que té la societat i que assumim, doncs, moltes vegades només les mares, en el meu cas no, però bueno, que és una responsabilitat que et canvia totalment la vida i que dius, hosti, joder, no sé, com aquesta falta, bueno, és això, no? Com una finestra nova que se t'obre, que no sabies que hi havia una habitació i dices, hòstia, aquesta estava aquí, saps? I la societat continua com si res passés i això està aquí, no? Però bueno, com, això com qualsevol altra realitat, no? Pues una enfermedad, dius, també se t'obre una finestra de la vida que dices, ¿y esto? ¿Cómo puede ser que la gente no, d'esto, no? Pues en això igual, no? Però bueno.
0: T'ha fet més feliç?
1: Jo crec que sí. Jo, de fet, l'altre dia parlava amb una amiga, deia, bueno, que estava així, no? Pensant, tal, si sé, bueno, que ella vol ser mare, tal, no sé què. I em deia, però és que me da miedo cambiar, tal, no sé què. Bueno, no m'ho deia exactament així, no? Però el resum una mica es podria resumir en això. I és una cosa que ho entenc, perquè jo també ho vaig patir, no? Me da miedo cambiar, tal, no sé què. Però és que potser ens convé canviar una mica. O sigui, vull dir, no era mejor persona antes que ahora. O sigui, jo crec que la maternitat m'ha fet millor. O sigui, no lo digo como solo la maternidad te puede hacer mejor. No, però a mi, personalment, jo crec que en algunes coses, jo crec que sí que m'ha fet millor persona, perquè potser abans no era conscient de, pues, no sé, de l'existència, potser inevitablement ets més egoista, no? No dic que tothom ja sea, no? Però en el meu cas, a mi m'ha ajudat, no? A ser més empàtica, més pacient, a gaudir de lo més petit, o sigui, qualsevol cosa insignificant per tu, per ells, és un món, llavors a valorar-ho també. Però bueno, luego saldrán recortes de la entrevista por ahí y diré, ¿qué ha dicho esta señora?
0: T'ha fet entendre més a la teva mare, a la maternitat?
1: Buah, totalment, sí, sí, totalment. Sí, sí, sí.
0: Quines coses has entès?
1: sobretot amb el primer, perquè tinc dos fills, amb el primer com que vols fer-ho tot superbé, en plan, no, vull ser, pues, tal, no sé què, quan en el meu cas el Miquel, que es porten molt poc, és com que ja vaig aprendre com a soltar-me més i dir, és que al final, no sé, veure que realment hi ha moltes maneres de fer-ho i que potser tu penses que la teva manera és la millor, però més en la millor, o sigui, el que a mi m'ha passat, sobretot després de néixer el Miquel, de dir, o sigui, igual que m'ha passat, clar, el que em passa amb la meva àvia, no?, quan penso en ella, digo, com tenir referència, saps, de les nostres mares i les nostres àvies, com que hi ha un pozo de sabiduria, que no tot lo... Perquè jo m'he leído un montón de llibres de maternitat i que estan bé, no digo que estem mal, però que potser a vegades és més com veure com ho feien elles, saps? En moltes coses, evidentment, pues, potser ha canviat, però moltes altres no han canviat tant. O sigui, lo essencial és lo mateix, jo crec. Bueno, matisos, no? Però com anar a l'origen, anar a lo bàsic, no?
0: Què no et pot ensenyar un llibre sobre maternitat?
1: Buah, moltes coses. Jo crec que l'instint, o sigui, com... Jo crec que el que... Està molt bé, els llibres de maternitat, i a mi m'han ajudat, doncs, per exemple, a ser conscients, doncs, de l'alimentació dels nens, o, doncs, potser el tipus de descans que necessiten, no?, perquè dormin millor, com coses pràctiques, però penso que... fins a un cert punt, sobretot la mare millennial, pateix molt també aquesta pressió de voler fer-ho bé, voler fer bé les coses, i llavors és com que a vegades ens engarjolem una mica en aquests manuals, saps? I jo crec que el que no t'ensenya és a confiar en l'instint, que moltes vegades nosaltres ja sabem les coses i no ens les han d'explicar. Hi ha coses que sí, evidentment, però l'essencial no, que ja ho tenim dins.
0: Com és una bona mare?
1: Buah, jo què sé, madre mía, que vergüenza. No lo sé, una mare, o sea, jo crec que també, potser és que hem tingut, o tenim com uns estàndards molt altos, no? Però una mare, al final, una mare que estima, que intenta estar present. O sea, totes estem cansades moltes vegades i totes, a vegades ens desbordem, però penso que també es parla molt de criança respectuosa i penso que, no sé, que a vegades les que no som respectuoses som nosaltres mateixes amb nosaltres, no? O sigui, les mares amb nosaltres, com tenir una mica més de comprensió amb nosaltres mateixes davant del que estiguin fent, no sé.
0: Justament és el que t'anava a preguntar. Què creus que, quan ets mare, què queda per tu?
1: Jo crec que aquí és clau la persona que tens al costat. O sigui, esto es así. O sigui, vull dir, si tens una persona al costat que es responsabilitza, tu no t'oblides de tu mateixa. El problema és quan moltes dones han de fer de mares de les seves parelles. Ese és el drama, no? Jo, evidentment, és que, clar, jo per això sempre he trobat temps per mi, perquè al final tinc una persona al meu costat que es responsabilitza, que si jo sé que passa qualsevol cosa, o sigui, a pie del cañón igual que jo, no? I entonces, jo crec que... Què queda? Pues, igualment, al principi, els primers anys, queda poc. O sea, tienes que irte encontrando, pero cuando ya sales del hoyo, por así decirlo, jo crec que tornes, però també diferent, canviada. O sigui, vull dir, veus les coses diferent. El que et dic, aquesta finestra ja se t'ha obert per sempre i hi ha coses que ara perceps que abans no percebies, jo crec.
0: Quines són les coses que segueixes fent per tu?
1: Dibuixar, fer esport, llegir, fer excursions, quedar amb les amigues, anar a concerts, en realitat és que ho hago tot. O sea, potser no amb tanta assiduïtat, però jo crec que ho faig tot, o menys.
0: Per tant, això de que quan ets mare, quan ets pare, se t'acaba una vida i comença la vida dels teus fills i ja està, és mentida?
1: No, a veure, jo crec que ara és com que també ho adaptes, també és veritat que ho adaptes. Potser hi havia plans que abans feia sola i ara et ve de gust, pues, fer-ho amb ells. Jo crec que, o sigui, igual no és, perquè és veritat que canvia, però sí que si tens una persona al costat que ho viu com tu, pues, pots trobar com un equilibri, no sé, també descobreixes com altres coses, no? Pues, potser tenir el grup de mares que tenen la mateixa edat dels teus fills i també descobreixes un oci nou també, que a mi això m'ha passat, pues, amb amigues que tenen fills de la mateixa edat i llavors quedem i fem plans i és el millor perquè els nens juguen, s'ho passen bé i tu també tens temps per socialitzar i potser no parlar de nens, parlar d'altres coses, però bueno, que tens una amistat també com en el mateix moment vital, però també conservar les amigues que evidentment no són mares, o quedar, encara que tingueu fills, i quedar en plan, jo que sé, a sopar unes amigues o a dar-te una vuelta a Suïssa Sant Ramon, saps? O sigui...
0: Les teves amigues són també del mateix sector que tu?
1: No, però tinc amigues com de diferents àmbits. No. Bueno, la majoria són profes, crec, diré. O sigui que no.
0: I no, no has fet molta amistat amb gent del mateix sector? Perquè a vegades passa amb aquests sectors que són més creatius, que hi ha coses que només pot entendre la gent que fa el mateix que tu.
1: Sí, o sigui, sí que he fet amics, però ha sigut com arrel de començar en el sector, llavors anar com coneixent altres il·lustradors. I llavors, sí, és molt important realment tenir aquests amics, perquè trobes la necessitat moltes vegades de compartir burnouts, en plan, momentos de que no puedes más y momentos també de oye, esta factura como... O sea, en plan, coses que, també logístiques, saps? De, oye, esto como lo hago, tal, no sé què. O sigui que sí, evidentment. Sí, però bueno, diguéssim, com les amigues com més antigues, no es dediquen a això.
0: Tu tens amics o tens amigues que t'inspirin?
1: Buat, sí, totalment. Sí. Les meves amigues, sí. De fet, un dels dibuixos del calendari que surt, per exemple, tenen... O sigui, m'he dibuixat com jo amb una amiga meva de viejas, per exemple. Les dues sentades en la piscina, just al dibuix del calendari del mes de juliol, estic jo ahí sentada, digo, así me imagino yo con mis amigas un día en la playa, comiendo un heladito, les gafes de sol... I sí, jo crec que sí que m'inspiren. Sí. Converses, a vegades, no és tampoc ella, en plan, literalment, però converses... anècdotes, també.
0: Hi ha una cosa molt maca d'aquell calendari, que és que t'explica que tota la teva vida pot passar a Sant Boi.
1: És verdad. Necessites salir.
0: Tu en el teu cas ho has viscut així, també, o no?
1: A veure, és veritat que una de les coses que porta la maternitat és com simplificar moltes vegades també l'oci, saps? I buscar opcions a prop, saps? I jo què sé... Si la piscina està plena, pues me voy a los chorritos de la plaza de l'Ajuntamiento y als nens que juguin allà i se remojen con este calor, ¿no? Esto hubiera estado bien, este dibujo, també, los niños ahí jugando en la puente, tal. Però sí, a veure, penso que, a veure, és com tot, has de conèixer l'entorn, perquè si no tanques tampoc, però bueno, que sí que hi ha... que hi ha oferta per fer de plans, de vida, de mil opcions, sí, no? No sé, què penses?
0: Has viatjat molt?
1: Jo crec que sí, bastant. No sé, és que a veure, també és una mica relatiu, en comparació amb qui ho faci, saps? Un blogger, doncs no. Però jo crec que sí, bastant, sí.
0: Quin és el destí que més t'ha marcat?
1: A veure, he estat, per exemple, vaig anar al Japó, a Brasil també, però... Tailàndia, però sí que és veritat que jo crec que el lloc que més m'ha marcat i em marcarà sempre és Itàlia. A mi m'encanta Itàlia, o sigui, jo sempre tornaria a Itàlia.
0: I has tornat molt?
1: He anat bastant, sí, m'encanta. A més, un cop l'any, més o menys, o cada dos anys, o sempre que es pugui, m'agradaria poder anar a la fira que fan d'il·lustradors, que es fa a Bolònia, llavors amb l'excusa, pues ja, si puedo, iré cada any, i si no, bueno, quan es pugui, però que està molt bé. Vull dir, que sí, Itàlia és que no em canso, podria anar cada dia.
0: Quan viatges, t'agrada tornar a casa?
1: Hombre, claro, sí, totalment.
0: Com és aquella sensació?
1: Pues... Quan era petita, per exemple, me recordo que sempre quan entrava a casa feia la mateixa olor, no? O sigui, quan entres a casa sempre fa la mateixa olor. I ara que torno a casa meva, també, la mateixa olor de casa.
0: A quina olor fa casa teva?
1: Jo crec que bastant a fusta. No sé si per el parquet o què, però bastant olor a fusta quan entro. O no sé, o... Sí. O a juguete roto. No. Sí, no sé, com a... Sí, a fusta. I sí, m'encanta tornar a casa. És com... També a vegades, ara que... No, la tendència de les vacances, no, de fer coses, no, que te marquen experiències, tal, no sé què, a vegades també falta temps com de descans real, i a vegades un temps a casa, en plan, poder estar, jo què sé, fent oci tranquil, pues anar a la platja, que la que tinc al costat, també bajar decibelios i no estar tan esclau de la rutina, a vegades també es descansa més, com moltes vegades viatjar o fent no sé quina cosa, que també està bé, però bueno, que hi ha moments també per tot.
0: T'imagines tota la vida vivint aquí a Sant Boi?
1: No ho sé, m'agradaria, la veritat, viure un temps fora. Si sorgeix la possibilitat, m'hi llançaria, sí.
0: A on?
1: Pues mira, un dels destins que m'encantaria, aunque mucha gente cuando se lo digo me dice es que no aguantas ni un mes, és a Noruega, perquè tinc una germana, la meva germana gran, que viu allà, i m'agradaria, no sé, també per... És veritat que culturalment és molt diferent, però m'agradaria, perquè m'agrada molt la natura, la muntanya, quan he anat a visitar-la m'ha encantat, la veritat, però bueno, no sé, o sigui, no sé, així com a l'estiu m'agradaria.
0: I marxaries amb tota la família?
1: Claro, claro, sí, me lo llevaría, sí.
0: Tu t'imagines
1: els
0: teus fills allà a Noruega?
1: Per què no? Sí, sí. També és que, a veure, no sé, perquè, vull dir, tinc la meva germana allà, entonces és com... No és marxar, és marxar perquè és un altre país, però saber que tens algú de referència que ja fa molts anys que hi viu, entonces és com no deixar casa, saps? Perquè és veritat que si me dices, jo què sé... La... Però jo debo dir que com que tinc aquest punt d'inconsciència, jo lo pienso todo, digo, sí, saps? Però bueno, a lo mejor luego a la pràctica me da miedo y no voy.
0: Això ho has parlat a casa.
1: Claro que lo he hablado.
0: Sí, sí, sí, sí. Què et diuen?
1: Claro, ellos... Sí, sí. És que... jo crec que aquí està la clau de la persona amb la qui convius, saps? Si també està boja com tu, encara que no ho sembli, o no, saps?
0: La teva parella està boja.
1: També, i encara que no ho sembli, sí. O sigui, en plan, de fer coses animats, sí, sí. Però bueno, no sé, nunca se sabe, però no.
0: Més enllà de viatjar fora, quines són les coses que diries que ara mires endavant i que tindries ganes de fer, que et queden per fer?
1: Bueno, lo que més m'agradaria ara seria com potser estabilitzar-me com a professional dins del món de la il·lustració, perquè encara estic començant. Llavors, com tenir com unes bones bases i pues, no sé, poder publicar, seguir publicant, bueno, com potser trobar més editorials amb les que treballar, o sigui, com en l'àmbit laboral, la veritat. En l'àmbit personal, no sé, ja et dic, com que tinc aquest punt d'ir fluyendo, o sigui, no sé, lo que venga, saps? Vull dir...
0: No. Et fa por el que vingui?
1: He tingut èpoques que sí, ara no. Ara estic com una època il·lusionada, saps? De lo que venga, saps? Endavant. Sí.
0: Doncs veurem el que serà. Laura Orri, moltes gràcies per visitar-nos a Gent de Carrer. Ha estat un plaer.
1: Gràcies a tu.

0: Esteu escoltant els millors moments de Gent de Carrer. Arriba l'estiu i a Gent de Carrer volem aprofitar per aturar-nos a conversar. I ho fem amb santboians i santboianes que tenen moltes coses a explicar-nos. Avui ens visita l'Albert Graus. Com estàs?
1: Què tal? Bon dia, aquí estem.
0: I benvingut a Gent de Carrer. Ara mateix és un moment en el que tothom descansa d'alguna manera. Em deies abans de començar l'entrevista que en el teu cas això serà difícil ara.
1: Bueno, sí, aquest mes encara tenim bastantes històries perquè estem acabant d'organitzar i treballar amb el tema del mes de setembre, on hi ha diverses cosetes que hem d'estar al lloro de què passaran.
0: Clar, de fet n'hi ha una important, que és que l'11 de setembre aquí a Sant Boi...
1: Clar, aquí l'11 de setembre a Sant Boi és bastant fort i pensem que aquest any fem un aniversari, són 50 anys. Enmig del començament i un altaveu que també tenim a l'11 de setembre que també hem d'estar. Llavors ens agradaria marxar de vacances tenint-ho tot quasi o fet el tema d'organització d'aquestes activitats, no?
0: I com qualsevol cosa que passi a la ciutat que tingui a veure amb la cultura popular, Albert Graus, allà està.
1: I tant, aquí estem, com sempre.
0: I en aquesta l'11 de setembre, o sigui, quin serà el que es muntarà, diguéssim? Entenc que encara està com en procés, no sabem massa exactament què és el que passarà, no? Però s'està muntant ara.
1: Clar, encara s'està muntant, s'estan fent reunions, què podem fer, què no podem fer, cap on podem anar... Bueno, una mica anar buscant què podíem fer per celebrar aquest dia, no? Encara està molt verd, estem acabant de tancar coses, però encara és complicat de poder explicar alguna cosa.
0: Abans hem dit al principi que aquí parlàvem amb santboians i santboianes, de fet, sempre reivindiques que ets santboià i santboià, tot i que com a tal no vas néixer aquí.
1: No.
0: Explica'ns això com va ser.
1: Jo vaig néixer a Berga, ciutat de Berga. Després vaig anar a viure a la Pobla de Lillet i vaig acabar vivint a Sant Bartomeu de la Quadra. Mira quin meu recorregut. Fins que vam acabar aquí a Sant Boi i vaig començar a fer vida a Sant Boi. Quan jo vaig arribar a Sant Boi tindria uns 4 anys i fins ara. Anar fent.
0: Que tu dius que et sents de Sant Boi perquè des de petit ja també has participat molt de la vida d'aquí de la ciutat.
1: Molt, molt. Jo vaig arribar amb 4 anys i amb 6 anys vaig començar amb un club d'atletisme que hi havia aquí a Sant Boi, que es deia La Parellada, que feia atletisme al camp de futbol La Parellada. I va ser brutal. Per mi va ser entrar en un món social, en un món de gent que el que era trobar, ens trobàvem per fer un esport, però era també una part social molt gran per mi, no?
0: Sí, tu vas descobrir que, encara que fos fent esport, que no fes exactament amb la cultura popular, sí que hi havia aquell sentiment de pertany a alguna cosa, no?
1: Allà. I tant, i tant. I érem com una família molt gran. La veritat que era un club que érem una família molt gran, on estaven pares, mares, nens, joves, adults, adolescents, tots junts fent una activitat conjunta, no? Però al final fèiem un equip per fer competició, que era la Lliga de Clubs, i fèiem les nostres caps de setmana socials, que era molt important per mantenir aquella gent fent una mateixa activitat, no?
0: Però tu expliques que de petit eres tímid.
1: Molt. Jo era molt tímid.
0: Però això és difícil d'imaginar ara mateix.
1: No. Jo era molt tímid, jo era una persona que bueno, em costava, Però és això, la relació mica en mica, els treballs que he tingut, tot m'ha anat fent canviar la meva forma de ser, no? I de ser més obert, de poder ser més... no ser tan tímid, de treballar molt de cara a la gent. Llavors això et fa treballar molt aquesta part que em faltava a mi, que era la timidesa, no? El no ser tan obert com ara.
0: Quin va ser el moment en el que vas veure que començava a haver-hi un canvi en el sentit de socialitzar, de ser també una mica més obert?
1: Bueno, però jo crec que no va ser tan a l'institut. La veritat que vaig acabar a la GB i tal i qual, vaig començar a estudiar, però va ser amb la meva primera feina. Jo amb 17 anys, 16, jo vaig anar a treballar a un hotel on estava tot el dia amb gent.
0: Exposat.
1: Aunque la meva feina era ajudant de cuina i estava dintre d'una cuina, sí que és veritat que era un hotel molt familiar, on el públic que venia, els clients que teníem eren molt propers i sempre estaven parlant amb nosaltres, i això et fa que al final tinguis una altra visió, no? de la gent, del món, de com estar-hi, no? Era una feina superdura, que amb aquesta part de socialitzar amb la gent, amb els clients, te la feia molt més suau, no? Jo entrava a treballar a les 8 del matí, en aquell moment, i igual sortia a les 12 de la nit, amb una cuina que no veiem el sol. Però sí que és veritat que aquesta altra part de connexió, de parlar, de gent que venia a preguntar-te coses, clients que estaven allà i et preguntaven coses de la teva vida, bueno, ens va ajudar molt. A mi em va ajudar molt a obrir-me, a saber estar, a tenir uns modals, una forma... Sí, és veritat que em va marcar molt la meva primera feina.
0: Clar, i aquella experiència més amb 17 anys, en aquesta feina que també dius que era molt exigent, moltes hores, també et fa obrir els ulls com de cop davant la vida, no?
1: I tant. Bueno, jo he fet un cop de realitat brutal, no? I dius, hòstia, mare de Déu, això... què m'espera, no? Són molts anys, i tots aquests anys has d'estar així...
0: Veies la jubilació molt lluny, no?
1: Sí, molt, molt, molt. I molt dura, no? Perquè és tu primera feina, tu primer moment, i dius, mare de Déu, si jo he d'estar així tota la vida... I això que eren campanyes d'estiu, campanyes de Setmana Santa... I, però bueno, va ser la meva, i sempre he reconegut que em van ensenyar molt a viure. Va ser una feina molt dura, on cobraves molt poquet, però em van ensenyar molt a viure.
0: Molt a viure en quin sentit?
1: En tots els sentits, el dia a dia, amb la gent, amb els problemes que puguis trobar de davant, amb tot això, t'ajudava molt a sent tan jove que tu no estàs moldejat, que no tens res, a saber enfrontar els problemes. O el dia a dia que jo vaig a marxar allà amb 16-17 anys, no hi havia ningú més que conegués allà. Jo dormia allà, dormíem allà, vivíem allà. Els 3 mesos d'estiu, i t'havies de fer sí o sí. No? Era una cosa... duria. Després ja vaig marxar al servei militar i ja tenia un rodatge tal amb aquesta feina que no em va sorprendre res. No? Al servei militar jo vaig fer 9 mesos perquè vaig entrar en una condició. La veritat que jo anava a fer de... Ho vaig posar sobre la taula amb un conegut meu, vaig dir, o si entro a fer el servei militar és perquè em treuré els carnets de camió i de més, o em faig objector de consciència. Va ser així. I em van dir, no pateixis, vine que et farem fer el carnet de conduir. I els vaig treure tots.
0: Era molt diferent a aquesta cosa com més militar del que vivies a l'hotel, o tenia coses similars?
1: No tenia res a veure. Totalment diferent, allò era jauja. O sigui, el servei militar era una mica una pila de joves a tope allà, fent el que podíem i en teoria gaudint, perquè era un moment de... no era el que a mi em va tocar, i cadascú ha tingut la seva part, no?, amb aquesta història del servei militar. La meva va ser molt, molt, molt tranquil·la, molt lleugera, i amb gent molt maca que em va tocar el meu reemplaç, no?
0: És curiós, perquè molta gent ho explica com una experiència com traumàtica, això.
1: Perquè hi ha hagut moltes experiències traumàtiques, havia, depèn on et toqués, i amb la gent que clar, anava gent de tot arreu, de
0: on,
1: tot.
0: On vas anar, tu?
1: Jo vaig començar a Saragossa el primer mes, i després em van enviar aquí a Torres i Valles, a Barcelona. I aquí és on em vaig treure els carnets de camió. I vaig estar a Barcelona la resta del servei militar. I, bueno, jo vaig tenir aquesta sort. Per això el meu pas per servei militar va ser molt, molt lleuger i molt, molt tranquil.
0: En aquell moment, quan estaves a l'hotel, després també al servei militar, en aquell moment... què és el que tu volies fer? A què et volies dedicar, realment?
1: Però jo encara no ho sabia.
0: No ho tenies clar.
1: No tenia clar. Sí que és veritat que jo ja, quan jo vaig empezar a ser militar, jo ja feia de diable. Jo ja estava al grup de diables.
0: Bé, portaves anys implicat també amb el teixit més associatiu de la ciutat, més cultural.
1: Jo ja he començat ja, jo estava ficat, que em va costar molt, aunque aquí la gent diu, no, jo vaig arribar, diables de Casablanca, vaig preguntar i m'han dit, no, hi ha massa gent, no pots venir. I jo no vaig estar. La primera que vaig intentar entrar a Diables de Casablanca m'han dit que no. Que hi havia molta gent i que no hi havia més. Vaig tornar-hi amb un amic que vivia allà al barri de Casablanca. Jo no vivia al barri de Casablanca. Llavors em van acceptar la segona vegada.
0: Era com si vens amb algú dels nostres, llavors sí.
1: O que havia quedat algun forat lliure, no? Jo crec que les dues parts van ser perquè pogués entrar. I vaig entrar, i a partir d'aquí ja vam començar amb els diables. I bueno, van tenir recorregut, bueno, fins que... I jo crec que també això de la part de la cultura catalana em ve una mica de la meva família per part dels meus pares.
0: Sí.
1: Perquè jo tenia un tiet, que això sempre ho parlem, que es deia Genís, que vivia a la Pobla de Lillet, que va ser el que va introduir la sardana a la Pobla de Lillet, quan encara no es ballaven sardanes. I ell va arribar allà, va començar a buscar maneres de que la gent ballés sardanes, va ensenyar a ballar sardanes i a portar cobles per poder... o s'inventaven la música per poder ballar sardanes. I a partir d'aquí també vas mirant les teves arrels, vas mirant cap a on vols anar, i tot t'ajuda una miqueta per anar enfocant-te una mica al camí, no?
0: Sí, tot i que no ho tenies clar, en el sentit que potser si t'ho preguntés, si no ho hagués sabut respondre,
1: no.
0: Tu per dins sí que notaves que hi havia alguna cosa que removia amb aquestes coses de cultura popular.
1: Exacte. A mi m'ha passat una cosa que sempre ho tinc al cap, i és una cosa així de... Jo vivia a Sant Boi, però jo em passava tots els estius a la Pobla de Lillet amb els meus avis, i arribava a Sant Joan, agafàvem el cotxe, anant cap al Pobla de Lillet, quan trigàvem 4 hores ben bé per arribar-hi.
0: I el Sant Joan el passaves allà?
1: Sí, el Sant Joan el passava allà. Normalment sí. Llavors, tirava un camí, i moltes vegades la carretera estava tallada. Però per què estava tallada? Perquè passaven els gegants. Creuaven la carretera algun poble per als que passàvem, i creuaven els gegants. I jo deia, i això? Jo ja era petit, eh? I no em pensava. Però també et feia la pregunta, com serà això de portar un gegant? Com serà això d'estar dintre un gegant, de fer-ho ballada? Jo era molt petit i m'ho pensava, però mai havia pensat que acabaria portant gegants, eh?
0: Quines voltes fa la vida,
1: sí,
0: després.
1: Sí.
0: I una altra cosa que també has explicat, que és que una altra cosa que volies ser, que té a veure amb això, és pallasso.
1: Bueno, jo he fet molt de pallasso. Jo vaig en un moment a la meva vida, jo vaig fer animació cultural, vaig estar muntant, però abans jo he fet moltes festes d'animació i de pallasso. Feia un tipus de pallasso una mica diferent, però sí que és veritat que sempre m'ha agradat portar aquesta part, no? I a vegades, quan jo vaig començar a treballar, que feia tots temes de festes i festes, em preguntava, què fas? Què és la teva feina? I jo faig de pallasso. Amb una vall muntant i fent i tal. Però sí que és veritat que és tan guai, tan xulo treballar amb nens, perquè no tenen malícia, no tenen res que et puguin... Llavors, tu treballes amb ells i li dones una miqueta de peixet i és brutal. La resposta que et donen és increïble. I tot això ho guanyes, perquè t'estan donant inputs que no trobes amb unes edats, no? I he fet moltes festes de pallasso per molts nanos, d'aquí de voltant.
0: No és difícil això d'exposar-se? Perquè al final, quan ets un pallasso, t'estàs exposant moltíssim. I estàs, no?, d'alguna forma com... donant una versió de tu com també molt desacomplexada. No és difícil, això?
1: Bueno, és difícil, depèn com tu prenguis. Jo, clar, jo feia pallasso i em posava el paper dels nens.
0: Clar.
1: És la part, no? I tens els pares, i perquè només tu anaves a una festa d'aniversari i no són només nens. Estan els pares, les mares, l'amic, el cunyat...
0: Que pots interactuar amb ells, també.
1: Clar, sí, però tu estàs allà i t'estan mirant com dient... Perquè hi ha molts que et miren com dient... I este, no? Però... tu això ho evites, perquè tu estàs amb els nens i treballes per uns nens que s'ho estan passant bé, que intentes que s'ho passin bé. Moltes vegades acabàvem a les festes del pallasso, sense fer de pallasso, i jugant directament amb els nens, ho diré així, però a baralles entre nosaltres, uns a sobre dels altres. Per què? Perquè és el que necessitaven la canalla en aquell moment. Jo em deixava molt portar el que ells volien, el que ells volien fer, no? Jo li podia estar inflant un globus per fer una figureta de globus i ell m'estava demanant que no una abraçada, però sí com un apropament més...
0: Com una complicitat.
1: Sí, com una complicitat.

0: allà i a vegades ho faig, però em costa més que quan ho feia de pallasso amb els nens, que no... Sí, sí.
1: Com és la sensació de fer riure un nen?
0: Jo crec que fer riure és fàcil, al final, però que s'ho passin bé i que estiguin atents tota l'estona és el més difícil. Perquè un nen, en quan no li està agradant, fa un xip i desapareix. No té cap problema. No és un adult que està allà a complir, pobre nano, si marxem ara, es sentirà malament. El nen, si no li agrada, no li agrada, desconnecta, però li passa en qualsevol cosa, en un concert, en una obra de teatre. Si no estàs atraient el nen amb inputs molt pim-pam, molt seguits, molt, el nen desapareix. Mentalment, i al cap de poc temps, up, i tu ho veus, perquè tu ho veus. Llavors tu has d'anar canviant i has d'estar... Llavors, sí que fer riure i un somriure d'un nen és molt maco, però jo crec que hem d'anar més enllà i que no es desconnectin a l'hora d'estar amb ells. Que a vegades passa, tu estàs fent un espectacle o estàs veient... I veus que els nens comencen a... Quan programes, que ets programador, estàs programant un espectacle infantil, l'estàs muntant i estàs veient que els nens ja s'estan despistant, ja miren cap a altre cantó i ja es diu, hòstia, he fallat perquè l'espectacle que hem muntat no els està agradant. I això amb el somriure igual. Tu li pots fer un primer somriure molt xulo i molt guai, però després, pam, canvia la seva concentració, se va cap a una altra banda perquè tu no l'estàs agafant i ja està, ja hem liada.
1: Això val una mica per tot. És a dir, per exemple, quan hi ha una cercavila, tot i que sigui una altra cosa, també ho penses des d'aquesta perspectiva de que pugui ser interessant durant tota l'estona?
0: Clar, jo crec que una cercavila l'hem de viure d'una manera de que tota l'estona hem d'anar repetint una cosa perquè és públic diferent.
1: Clar.
0: Jo començo amb una punta de la ciutat i acabem amb una altra, però... jo puc anar repetint perquè el públic sempre és diferent. Hi ha algú que et segueix, el que és una cercavila. Però sí que, en veritat, jo crec que ha de ser també un input molt, molt visual, molt de... i molt actiu. Perquè, a vegades, si ho fem molt passat, un cercavila passat, lent, la gent s'avorreix. És així. Llavors, hem de ser actius, ràpids, o sigui, que es vagi bellugant, que es vagi veient, però que no ens fem passats, perquè un cercavila passa el mateix. I el problema d'un cercavila és que tu tens el teu públic, tens la gent que està mirant l'espectacle, perquè al final qualsevol cercavila que fas és un espectacle de teatre al carrer, tant si surten els gegants, com si surten els diables, com si surten les comparses de Reis o de Carnaval. És un teatre que la gent està mirant des de la vorera.
1: Com un teatre ambulant.
0: Exacte, i han d'anar passant i s'ha d'anar mirant. Però també has de tenir en compte, quan tu estàs d'organitzador, és no només la gent que t'està mirant a l'espectacle, sinó a la gent que li pots interrompir el seu dia, no? Tallem 50 carrers, els autobusos parats, doncs això ho has de tenir en compte. Llavors jo crec que quan fem un cercavila, que aquí ho tenim molt en compte, conjuntament amb policia local, protecció civil, intentar molestar lo màxim, o sigui, molestar lo mínim a lo que és el veïnat. Perquè si no, aquella cercavila té una part negativa. I el que hem d'intentar que mai tingui una part negativa. Llavors moltes vegades parlem, tal, i veiem que queda molt lent, parem un moment amb una cruïlla i deixem passar els autobusos, per exemple, i continuem. Perquè pensem que ells també no venen a veure un espectacle, tenen els desneguits, tenen altres històries i han de continuar la seva vida. I jo crec que aquí Sant Boi ho treballem molt bé, aquest tema. De que amb un cercavila tant el públic s'ho passa bé i no generem molta queixa, molta problemàtica al tall de carrers.
1: El fet de que d'alguna forma és el que passa, que es posa una mica la ciutat potes amunt, és com una espècie de responsabilitat. T'ho prens com una responsabilitat?
0: I molt gran. És una responsabilitat molt gran de poder, pues això, que quan hagis acabat una cercavila tinguis inputs positius, 100%, sempre hi ha algú negatiu, sempre, perquè és impossible, si no, i que tinguem la menys queixa possible de la gent que no ha vingut a veure aquell cercavila. Nosaltres mirem totes les vessants, perquè... Si tenim massa queixa de que hem estat 3 hores parats amb autobús a Plaça Catalunya, és un fracàs. Sí, aquest s'ho ha passat superbé, ha vist un espectacle i s'ho ha passat genial, però hem de veure l'altra part també, perquè aquella persona que va a l'autobús no sabem on va, ni per què va, ni quin problema pot tenir, i tindrà les seves històries. Llavors has de viure amb una responsabilitat molt gran cada vegada que ens posem al carrer a fer un cercavila, no?
1: Com descobreixes què fer i què no en aquests casos?
0: Bueno, és un equip, al final, i anar parlant, hem parlat tota l'estona. Tenim 5 autobusos parats a Plaça Catalunya, hem de mirar a veure, o a la cruïlla, no sé què. Bueno, doncs arribem allà, parlem, parem un momentet, passen ràpidament. Clar, fer una parada d'un cercavila amb una cruïlla plena de públic, plena de gent, és molt complicat.

0: moltes vegades no es fa perquè posem en perill a vegades a la gent. Però quan ho veiem viable, ens agrada fer-ho perquè pensem que estem treballant per tots. No pel que només ve a l'espectacle, sinó pel que no ve també. I aquesta és una miqueta la forma de veure quan fem un espectacle al carrer, no? Intentar minimitzar la part negativa perquè després no se'ns torni en contra, no?
1: Quan hi ha qualsevol cosa al carrer que tingui a veure amb la cultura popular, sempre hi ha una persona que va per allà amunt i avall corrents, que és l'Albert Graus, que sempre et veiem com en aquell punt d'estrès de que has d'anar solucionant molts focs, no? Com es viu aquesta adrenalina?
0: És, bueno, acabes esgotat. Acabes esgotat, i no perquè corris i caminis molt, sinó perquè el teu cap va 100%. Perquè tu has de solucionar temes en segons.
1: Ràpid, clar.
0: En moments has de decidir coses que dius, hòstia, això ho hem de fer així. I per què? Perquè sí, hem de tirar amb endavant. A vegades t'equivoques, perquè t'has d'equivocar, però a vegades no. Llavors, la idea és, a vegades, tirar endavant. O sigui, el que a vegades... quan prens una decisió, en aquests moments, en un cercavila, no pots estar pensant... ho faig, no ho faig, i si ho faig, i si no ho faig, i si ho faig... Perquè quan tu ja hagis acabat de pensar, ja ha passat el que hagi de passar. Llavors, és més mentalment, a vegades, que no físicament, el cansament. I a sobre, quan hi ha molta gent participant, que tothom està pensant, quan passi per allà, què estarà l'Albert? Mai saben on estic. Perquè jo vaig movent en punts diferents, de tota, sigui Reis, sigui Carnaval... i em veu en diversos punts, i quan passo per allà la gent diu, hòstia, que està l'Albert, perquè és com que tenim una complicitat, no? De que si et veuen és que va tot bé, funciona, anem tirant, cap problema. Sí que és veritat que tenim aquesta complicitat amb la gent que participa, que com va passar fa 2 anys, penso, o 3, Cabalgata de Reis, anàvem caminant, arribàvem a Ciutat Cooperativa, on fem la parada tècnica, m'estaven trucant de Viladecans, m'estaven trucant de Cornellà, aquí està plovent, Albert, a Cornellà està plovent, Sant Boi no plovia, començava una miqueta, i vaig dir a les entitats, enmig del recorregut, ja estaven tots caminant, però tenim les nostres claus per parlar amb els caps de cada entitat, no fem parada tècnica perquè ens mullarem. I tots van reaccionar, cap problema, Albert, el que diguis, tirem endavant i no fem parada tècnica. Això és la complicitat que pots acabar trobant amb les entitats, no? Que ho veuen perquè tu veuen que prens una decisió que va bé per tots. No és perquè jo vulgui, sinó perquè és una decisió que a les entitats veuen que és positiva, que mai li fas fer aquest tipus de coses per res, sinó que sempre és algo molt, perquè és un, hi ha d'haver un problema gran. I jo la resposta que van fer les entitats per mi va ser superpositiva. Dic, no, doncs no parem, Albert, tirem endavant. I ens va començar a ploure quan vam arribar a la plaça d'Ajuntament. Per això nosaltres va ser com una cabalgata amb una satisfacció brutal. Perquè d'un gran problema que teníem a les 4 de la tarda, o a les 3 de la tarda, o durant tot el dia, que si plovia, si no plovia, les entitats es posen molt nervioses, neguitoses, podem sortir, no podem sortir, tota la feina que hem fet, què fem si no... És tot un moment de tot un matí, de nervis, de trucades, de missatges de WhatsApp... Jo sempre dic el mateix, a qualsevol entitat, a qualsevol activitat. Sortim a les 5? A les 5 decidirem. No, és que diu el Metocat, és que diu... Vale, quan estem a la sortida, veiem si podem fer-ho o no podem fer-ho. Si no podem fer-ho, doncs, pues, abans que anem més enllà, sí que és veritat que a vegades jo m'ho penso. Tenim les cabalgates, que és el que més ens costa fer, a la nau, i decidim, sortirem una mica més tard, a veure com està el dia. Abans de destrossar-ho tot sense sortir, no? I aquell moment decidim, sortim, i que passi, perquè veiem que no hi ha problema, i sortim. I pel camí anem, pues allò deia, prenent decisions que han de ser ràpides i han de... I la satisfacció aquesta, que la gent que participa respongui. Perquè pot ser que algú digui, no, vamos a parar, porque... No, normalment la gent respon i respon molt bé. Jo estic tan agraït de tota aquesta gent que treballa, que són voluntaris, que deixen la pell per poder fer qualsevol cercavila dels que fem, o de qualsevol tio del carrer, que és brutal, perquè tenen una il·lusió per lo que estan fent i unes hores que estan allà treballant brutal, que per mi és de felicitar i de gran orgull dels veïns que tenim a Sant Boi, no?
1: Això es diu confiança.
0: Sí.
1: I la confiança es guanya.
0: Sí, ha treballat molt.
1: Clar, passa una cosa també en aquestes cercaviles, que és que, o per exemple una cavalcada, per exemple, Allò és tan absorbent que no passa que de sobte... no existeix com res més en el món durant,
0: és que
1: durant
0: no, aquell... És que no existeix res més. Qualsevol cercavila que fas, quan tu estàs dintre, no existeix res més. Jo a vegades, perquè jo no vaig darrere del cercavila, jo no estic darrere seguint el cercavila. Jo vaig d'un punt a l'altre i surto. I me'n vaig pel carrer del voltant i torno a sortir a un altre punt. Aquell moment que tu surts del cercavila i vas pels carrers del voltant, tu no veus res. Jo, en el meu cas, Tu vas caminant, vas escoltant les emissores de la policia, dels conductors, de no sé què, i vas pensant, bueno, anem a aquell punt no sé què, i no veus a ningú ni veus res, només estàs veient la cercavila, aunque no estiguis dintre la cercavila, no? Fins que arribes a l'altre punt, i ja veus, i ja comença a veure, bueno, va bé, estem per aquí, anem funcionant, però sí que és veritat que per mi és para tot, perquè pues això, molta gent al carrer, i aunque no, però hi ha molts perills. Hi ha moltes coses que podrien passar que amb la sort que tenim, i perquè jo crec que ho fem bé, no passen, no?
1: I que quan hi ha una figura de referència com la teva, suposo que també es dona aquesta situació de qualsevol dubte, però pregunta-li l'Albert.
0: Sí.
1: Tu et ve la gent i et va preguntant coses tota l'estona.
0: La veritat que sí, que van preguntant, van consultant, moltes vegades s'emprenyen amb mi perquè no contesto el WhatsApp, perquè m'és impossible, i alguna trucada que tampoc contesto perquè més ni la sento. Ni vas allà i vas amb la teva història, vas mirant i et sona el telèfon, i no m'agafes el telèfon, ho sento. És que no puc perquè ni el sento a vegades. Vas allà enfocat amb el teu, mirant, i un t'està dient per aquí una cosa, un altre allà, l'emissora, no sé què, i el telèfon, a vegades dius, bueno, ha de ser molt urgent, o l'haig de sentir, que moltes vegades no el sento.
1: Tu en tots aquests moments sents que estàs fent com una espècie de servei a la teva ciutat?
0: Jo crec que sí. Jo crec que i sempre ho he dit, jo la meva feina és, treballo per la meva ciutat, pels veïns i veïnes de Sant Boi, i crec que hem d'estar, això, orgullosos de treballar amb aquesta gent, amb les entitats i els voluntaris que tenim a Sant Boi. És impressionant. I crec que fem un servei molt gran. Crec que gent que entra nova, nosaltres al mes d'abril vam fer la valoració de Reis de l'any passat, fem una trobada, i gent que havia entrat per primer any a participar al Cabalgat de Reis, van dir, a mi m'agrada molt una frase que va dir, que contents hem d'estar els veïns de Sant Boi tenint gent voluntària com vosaltres. I ella havia participat com a voluntària i havia estat treballant al capdavant d'una de les plataformes que va fer, Jo des que, o sigui, jo veia cada any la Cabalgat de Reis des de fora, i aquest any que he entrat i ho he fet, m'ha semblat brutal. Agraint aquella valoració a totes que participaven perquè pogués ser possible la Cabalgat de Reis de Sant Boi. I ella participava per primer any i a mi em van quedar unes paraules com, hòstia, em van agradar molt, no? M'han agradat molt.
1: Diuen moltes paraules així, la gent de Sant Boi.
0: Sí. Sí, jo crec que quan es reuneixen, quan fan valoracions, són molt crítics amb ells mateixos, amb l'organització, amb tot, però és una crítica sempre per millorar. No tenim una crítica de sinó és sempre per millorar coses, per poder mirar de si l'any que ve ho fem d'aquesta manera, no podem fer-ho millor. I mira que portem anys fent-ho, Però cada any treuen alguna cosa per poder millorar. No ho fem tot des dels tècnics, no ho fem tot des de... perquè molta part ho posen ells. De decisions que prenem amb les reunions abans de Reis o després. Nosaltres ja hem fet les dues primeres de Reis, Ja sé que estem enfocant molt al tema Reis, perquè el tema Reis és una de les activitats...
1: És com molt, molt exigent.
0: És molt exigent, hi ha moltíssima gent treballant, moltes coses en valor, i crec que val la pena, no? Les demés també, Carnavoi és brutal, Carnavoi és una cabalgata, una rua de Carnavoi que vam sortir la primera vegada que ho vam fer, era un camión amb quatre diables i tres més que anaven caminant, i va ser el primer carnaval que vam fer amb una tècnica de cultura que estava aquí, que deia Nati Comas, i jo era un dels diables, i me'n recordo que anava, un dels companys anava d'Obélix i un altre d'Astèrix, i vam arribar a l'Ajuntament i anàvem sols, no hi havia ningú més, i deia, bueno, però ho es comença, i avui en dia és brutal el que hem aconseguit, no?
1: Deies que hi havia molta gent que et deia molts comentaris positius, que també t'omplen, que et fan seguir endavant, també altres que són constructius, que t'ajuden justament a tenir aquest nivell d'exigència de que cada any el que es faci sigui millor. Però quan tu et deixes la pell en alguna cosa i t'arriba un comentari que està fet amb mala bava, fa més mal?
0: Jo crec que no. Jo sempre valoro molt. Si a mi m'arriben 20 comentaris amb mala bava d'algun malament, és perquè alguna cosa passa. I investigo si és que ho hem fet malament o què ha passat. Si és un comentari que fa mala bava una persona, o un comentari amb les redes socials, o sigui, ho poso allà en una caixeta, ben tapadet, i ja està. Perquè sé que hi ha 50 comentaris que són positius, i 50 comentaris que són creatius i que són per millorar. Aquell sempre estarà, i el negatiu sempre el tindrem. però hem de separar bé quants n'hi han de negatius i de quin nivell. Això és molt important, perquè si no estaríem sempre enfonsats, perquè hi ha molta gent que vol fer mal.
1: Sí, sí.
0: Llavors aquesta gent que vol fer mal, que jo si és una crítica constructiva i que ho veig que ho he fet malament o que ho hem fet malament, es tracta de millorar-ho i de parlar-ho. Inclús, escolta'm, vine, parlem, què és el que has vist malament, què és... Ara, quan tu veus que és un comentari per comentar i per dir i fer mal, ja ho deixes, com es diu, encapsulat, i dius, vale, doncs aquí està. Si es repeteix diverses vegades, diversos anys o diversos moments, o de diversa gent diferent, igual hem de mirar-ho. Però si no, hem de posar la balança de lo negatiu i lo positiu. I si lo negatiu és per construir o és per derruir.
1: I això t'ha costat un procés aprendre-ho o sempre ho has tingut molt clar?
0: No, això és un procés molt llarg, molt, molt. De tots els processos, jo clar, jo vaig començar amb participació ciutadana, jo feia molts processos participatius, i aquí et trobes de tot. I aquí et vas fent com a persona per poder visualitzar aquesta història. I també jo penso que es porta una mica la personalitat, no? Jo pots valorar i pots mirar i pots entendre aquella queixa que ha de ser una queixa que s'hi ha donar la importància que se l'ha de donar, o quan és una queixa que és per fer mal. I això ho vas aprenent any a any i dia a dia. A mi m'ha passat, jo amb les festes de barri, amb tot arreu, jo quan començava era tot, per mi era tot un problema. Jo treballava i hòstia, això hem de millorar, i això ens han dit que no sé què, i era com, uah, era tot sempre de pell de gallina i perquè ho he fet malament i perquè... I mica en mica et vas curtint, vas aprenent i vas una mica... fent la teva idea de cada moment i com ho has de treballar i com ho has de tirar endavant, no? A vegades, quan hi ha un nus com una problemàtica, potser, d'algun tema, i s'ha fet un nus amb persones diferents, a vegades has de donar-li temps, i el nus es desfà. Es desfà el nus i no hi ha cap problema. A vegades, si vols intervenir massa aviat, empitjora la situació.
1: Fas el nus més gran o més difícil de deslligar.
0: Clar, i a vegades tu deixes que vagi passant els dies, es desfent, i quan ja està desfet, entres un altre cop. I dius, bueno, què, i això què, tal, pom, pom, i no ha passat res. A vegades, moltes vegades, tenim aquesta història de ja no et dic per una queixa d'alguna cosa, sinó de nusos de gent a l'hora de treballar voluntàriament, són moltíssima gent, cadascú del seu pare i la seva mare, cadascú amb els seus... neguits i les seves històries que es creen, no direm que tot és flors i violes, llavors es creen aquells neguits, aquestes històries, i van fer un nus i ven i t'ho diuen, Albert, perquè fulanito, Albert, que menganito, clar, quan treballes amb tanta gent ho tens i ets un referent que et venen a dir i a preguntar què fem, i aquell hauria de fer això, i llavors tu vas fent, parles, però intentes no intervenir, i el nus aquell, mica en mica, passen els dies i ja no hi ha nus, i els veus després el dia següent prenen un cafè i ja està.
1: I a vegades sí que s'ha d'intervenir,
0: i tant, a vegades depèn com ho vegis, com estigui la cosa, sí que intervens. Llavors parles, seus, parles i faig una mica de mediació, d'intentar, ni el teu és tan teu i ni el teu és tan teu, i hem d'arribar a un punt de trobada. Tu tens raó en una part, tu tens una raó en una altra part, i al final hem d'ajuntar els punts negatiu i positiu, fins que no hem de ser amics, però hem de treballar junts amb una nau on tenim allà un sarau, Llavors intentes això, mediar una miqueta, anar parlant uns als altres i acaben sent diluïts tota aquesta història, no?
1: És més important tenir caràcter o tenir sensibilitat?
0: Jo crec que les dues coses són importants, molt. Has de tenir caràcter perquè la gent digui, hòstia, que és l'Albert, i sensibilitat perquè els problemes a vegades a tu no... O sigui, un problema per tu no és res, però per la persona que t'ho està explicant és molt. Llavors el que és més important és posar-te a la pell de l'altre sempre. De lo que t'està explicant, tu com ho viuries? Com et sentiries? I a partir d'aquí, treballar aquesta complicitat amb aquella persona que té aquell neguit, que per ell és superimportant, que a mi no seria res, però per ell és molt important. Llavors t'has de posar una miqueta a la seva pell i intentar treballar-ho mica en mica per dissoldre-ho.
1: Hi ha com una part molt humana en tot el que
0: fas. Sí, molt.
1: Què diries que li falta a Sant Boi parlant de cultura popular?
0: Bueno, a Sant Boi, parlant de cultura popular, jo crec que al final tenim el que la gent de Sant Boi vol. Pot faltar moltes coses, podem parlar, no? Si volem parlar, doncs no hi ha castellers, no hi ha bastoners, no hi ha falconers... però al final, jo crec que la cultura es fa, i la cultura popular sobretot, per això és popular, perquè la gent vol fer-la. Si no fos la cultura popular i sigués tot com es feia antigament, els gegants de Sant Boi, quan era Isabel i Fernando, que t'estic parlant de Jo no existia, eren, com es deien, els geganters que venien a portar aquests gegants eren del Prat. Se li pagava,
1: eren uns professionals.
0: Venien, se li pagava, portaven els gegants i marxaven cap al Prat. I punto. I els gegants eren de Sant Boi, de l'Ajuntament, que els va construir l'Ingenio. Clar, això era una manera de funcionar. Però no, jo crec que no era la, era el que es podia fer en aquell moment. Però jo crec que la manera maca de funcionar és que la gent de Sant Boi estigui dintre d'aquesta cultura popular i que funcioni, que la vegi i que la visqui. Sobretot que la practiqui. El practicar la cultura popular jo crec que és un punt, sigui la cultura que sigui popular, és un punt superxulo de conviure, més quan tens canalla, i de viure aquesta part social, que no és només treure a ballar uns gegants, és tot el que l'envolta, no? Tot, jo vaig començar amb els gegants, una de les coses que em va agradar més dels gegants era que voltàvem per tota Catalunya. I anàvem a molts llocs, quan en aquell moment sí que és veritat que no se sortia tant de Sant Boi, estàvem aquí a Sant Boi per sortir fora, pues, i hòstia, cada cap de setmana anàvem, si no anàvem a Berga, anàvem a no sé on, amb els gegants, a ballar els gegants, i et feia conèixer pobles que no haguessin anat mai a la vida si
1: pobles
0: no fos,
1: i gent
0: si no anés amb els gegants i viure gens i experiències i moments de cada trobada, de cada lloc. Això era increïble. Igual que quan anàvem a les ciutats geganteres, que jo era petit i em van portar a Móra d'Ebre, trobada gegantera, ciutat gegantera Móra d'Ebre, arribem allà i vam estar a cap de setmana sencer, dormíem allà i tot. I vam muntar una activitat que era fer puenting. La colla gegantera d'allà. Hola, puenting. Jo, això, estàvem començant. I jo no ho sé, perquè ara, jo crec que ara no ho faria, o sí, no ho sé. Em vaig posar allà al pont, em vaig lligar les cames i vaig tirar avall. I després vaig dir...
1: Que acabo de fer, no?
0: Sí. Però bueno, ho fas perquè estàs en un moment, estàs... I si no hagués sigut pels gegants que em van portar aquell moment, jo en la meva vida hagués fet puenting, no? Coses d'aquestes que passen estan dintre d'un nucli amb gent, socialitzar amb gent i poder viure aquestes experiències, no?
1: Això és una forma de vida que no és una etapa, no? És a dir, que tu estàs tota la vida fent això.
0: Sí, sí. Jo porto, jo crec que sense això... Sí que és veritat que jo he fet un pas enrere. Jo fa uns anys, bastants, jo vaig dir als gegants, als diables, jo faig un pas enrere, si necessiteu estic aquí, però clar, la meva vida laboral, diguéssim, està molt implicada també amb tot la part aquesta, i llavors, si necessitat estic, però si és possible, doncs no estic. No? Jo vaig començar portant els gegants de Sant Boi, feia... coses que m'han passat, no? Jo vaig ballar el ball del Baix Llobregat a Castellar de Nuc per primera vegada amb els gegants de Sant Boi, i era la primera vegada que es feia en una plaça a Castellar de Nuc que no cabia amb els gegants que vam anar, i l'acabem de fer nova només per fer aquest ball. O sigui, aquesta experiència ningú me la pot treure ara ja, i era perquè anava amb uns gegants de Sant Boi. Tot això és una manera de viure, al final, no? Si no estàs amb els gegants, estàs amb els diables. Si no, vam crear els trabucaires, que la idea dels trabucaires és un tema també de sensacions, de persones, d'intentar... Aquí hi havia una rivalitat molt gran als diables de Sant Boi amb els diables de Casablanca. I hi va haver un moment que era insostenible, però ni pels propis diables. Deia, és que no pot ser. És que fem el mateix, a la mateixa ciutat, ens hem de portar bé. I els caps que estàvem en aquell moment, estava el Pere Orente, estava jo, estava Santi Moixo, estava a l'Escoriza, vam seure'm a la taula i vam dir, hem de fer alguna cosa. No podem continuar així. I vam dir, creem una colla de trabucaires conjunta i que comencem nosaltres quatre i que veien la resta de diables que podem fer coses conjuntes. I d'aquí vam crear la colla de fadrins trabucaires de Sant Boi.
1: Sí que és cert que trabucaires i intentar signar la pau potser en el cap no és una cosa que
0: no,
1: més.
0: No, però va sorgir. I vam fer una entitat conjunta i a partir d'aquí van començar a caure problemes i fantasmes que hi havia entre els diables.
1: No? A que els nusos es deslliguessin.
0: Exactament. Creant una colla nova, que ens va costar el nostre, fer la colla de trabucaires, perquè la inversió és molt gran. I la feien personalment. No hi havia no existia l'associació, no hi havia subvenció, no hi havia res, i personalment vam crear una colla posant calés cadascú de la nostra butxaca, eh? Anar a comprar les armes, els trajes, investigar quins trajes podíem fer... Bueno, va ser un treball conjunt entre els caps de dues colles que vam aconseguir treure aquesta mala maror que hi havia entre els diables, no?
1: Doncs això és una de les fites de les que has format part també durant aquests anys d'història de la cultura popular de la ciutat. Què és el que et queda per fer allò, una espina que tinguis clavada que en el futur t'agradaria acabar-la aconseguint?
0: Hòstia, doncs la veritat que no ho sé. No he pensat mai. No he pensat mai. Això que deies de la història, t'has de dir una frase que sempre em deia, amb el que jo vaig començar, que el que em va ensenyar a ballar gegants, que era l'Esteve Dinarès, i deia, cada dia deia, Albert, estem fent història. Hem tret els gegants, estem fent història. Hem fet no sé què, estem fent història. Tot això quedarà per la història, el que estem fent. I sí que és veritat. D'una fita que vulguem, que tinguem al cap, no tinc cap. La veritat és que ara mateix no tinc cap espina clavada de dir, no?, què hem de fer, què podem fer o què... No.
1: Per tant, seguir.
0: Seguir lluitant i crec que de les millors maneres, no?, que és estar amb gent. La gent t'aporta molt.
1: I fent història.
0: Fent història, cada dia.
1: Albert Graus, gràcies per visitar-nos avui a Gent de Carrer.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Aquí estem per el que sigui.

Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota o potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi. Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o samboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions.

I seguim parlant d'esports i ho fem de ciclisme perquè Jonas Vingegaard de Visma va guanyar la Volta a Catalunya 2026 el passat diumenge després de la setena etapa, la de Barcelona, que va ser guanyada per l'australià Brady Gilmour de NSN, regalant la seva primera victòria al nou equip impulsat per Andrés Iniesta. Aquesta etapa va passar pel Baix Llobregat i, de fet, va fer-ho també per Sant Boi, i avui volem aprofitar la benentesa per conversar amb un ciclista santboià que aconsegueix èxit rere èxit.

0: Fran Alemany, bona tarda, com estàs?
1: Bona tarda, doncs molt bé i agraït d'estar aquí.
0: I benvingut a Gent de Carrer. No sé si vas poder seguir aquesta etapa, perquè em sembla que tu segueixes molt en general al
1: sí,
0: ciclisme.
1: Bueno, la vaig seguir una mica per sobre, justament quan van arribar a Montjuïc, que és com el moment més entretingut de tota la carrera. I sí, sí, va estar una etapa molt interessant, molts atacs i molt divertida.
0: Per què diries que t'agrada el ciclisme, que és el que té que tu t'ha enganxat des de sempre?
1: Bueno, suposo que és un conjunt, no?, de tot. A mi m'agrada, doncs, passar hores amb amics, una mica, no?, la velocitat i tot allò, i l'esforç, no sé. El ciclisme també dona valors, no?, juntament amb els teus companys, aprenent a treballar en equip, a entrenar, a cuidar-te, i això m'agrada molt.
0: Clar, tu ara mateix ets d'aquí de Sant Boi, ja tens 17 anys.
1: 17, sí, sí.
0: 17 anys, però és que has guanyat dos campionats d'Espanya, el 2022 i el 2024. Per tant, des del principi, aconseguint ja molts èxits. Quin va ser el moment en què vas començar en el ciclisme, que et vas enganxar realment a tot això?
1: Bueno, de petit, doncs, vaig fer diversos esports. Tothom, doncs, jo vaig començar també en el futbol, no?, perquè ara molts amics meus anaven, però vaig durar gairebé poc i vaig anar al ciclisme just aquí a l'escola de Sant Boi i allà em vaig passar molts anys fins que cadet de primer vaig anar a un altre equip i això, o sigui, porto ja gairebé 12 anys més o menys al ciclisme, llavors estic des de petit amb les rodes.
0: Clar, no només això, sinó que ara mateix estàs estudiant batxillerat.
1: Exacte.
0: Però estàs fent només un batxillerat adaptat perquè ara mateix tota la teva vida va al voltant del ciclisme, no?
1: Exacte. O sigui, jo, perquè ens entenem, van donar l'opció d'anar a un CAR, que i aquí ja està la Blume, i jo principalment anava a Ripoll, però vaig decidir anar aquí a Sant Boi, al Rafael Casanova, que on vaig fer l'ESO, i allà, doncs, em convaliden optatives i, doncs, si puc canviar algun examen perquè el cap de setmana o el divendres estic fora, doncs ho faig i, bueno, els profes m'ajuden bastant, la veritat. I això, vaig decidir fer-ho aquí al Rafael Casanova i així està més temps amb la meva família.
0: Clar, perquè si hem d'explicar que si vas a un CAR, estàs vivint tota la teva vida allà, tu has volgut seguir desenvolupant la teva vida a Sant Boi, diguéssim.
1: Exacte, o sigui, jo anava a Ripoll i Ripoll, a veure, està aquí, però no és el mateix que està cada dia a teva casa, just sopar amb la teva família o qualsevol cosa. I si tens un mal dia, estan els teus pares allà, doncs no estarien presencialment. Llavors, doncs, jo vaig preferir fer-ho aquí.
0: Per tant, per tu és molt important l'acompanyament de la gent que tens al voltant.
1: Exacte, jo, sobretot amb la meva família, estem molt units i són el més important.
0: Però és curiós perquè parlant de la teva família, no tens cap persona així molt propera que hagi estat ciclista. Llavors, d'on et ve això, tu?
1: Doncs, no ho sé, o sigui, jo, com era molt petit, me'n recordo que jo als meus pares els vaig dir de fer o motos, i les motos, de petit, tan petit, doncs, també és una mica car, no? O vaig dir això, o ciclisme, no sé. I des d'allà, doncs, m'he quedat fins avui dia.
0: I tu recordes la teva primera bici, per exemple?
1: La meva primera bici, sí. Així una mica amb la que vaig començar a fer carreres, no? Era de les típiques de muntanya i ja després, doncs, em vaig comprar una de carretera, els meus pares em van comprar pel Nadal i des d'allà, doncs, una darrere d'altra.
0: La guardes encara, aquella primera bici?
1: Suposo. La tinc a casa, allà, i aquestes són relíquies.
0: I es quedarà per sempre allà, segur, no?
1: Segurament.
0: Clar, vas començar a fer muntanya, que és una mica per on comença tothom, diguéssim, però després vas anar per altres camins, també. Explica'ns ara mateix la modalitat que estàs fent, perquè estàs dins la Federació Catalana de Ciclisme, que es diu ARP. No sé si ens pots explicar això, com funciona.
1: Jo ara mateix el que faig és carretera. També he fet diverses proves, no?, la muntanya, ciclocross i pista, però principalment em centro en carretera. És el que més m'agrada. Abans, sobretot, fa l'any passat, una mica abans, el combinava amb la pista. Però vaig centrar-me en carretera i ara treballo això, carretera solament.
0: Clar, carretera, que sí que també sempre has de fer molts quilòmetres, has d'invertir molt de temps.
1: Exacte.
0: És un esforç físic i mental també brutal. No sé com ho portes, això. Ja no només a les competicions, sinó també als entrenaments.
1: Clar, o sigui, Hi ha carreres d'una mica de tot, no? De 80 quilòmetres, o hi ha altres, per exemple, de 130. Llavors, fer 130 cada dia no, és inviable, més amb curs en batxillerat. Llavors és una mica difícil, això, el compaginar-ho. Però, bueno, per exemple, cap de setmana, igual que no tens carrera, doncs has de fer bastant hores i per adaptar-te a les carreres.
0: Clar, clar. Quantes hores, per exemple, pots tirar un dissabte fent bici?
1: A veure, jo ara mateix tampoc faig moltes hores, perquè tampoc és el moment. O sigui, quan arribes a ser professional ja sí que fas moltes hores. Però així, jo que sé, entrenos d'equip entre 4 o 5 hores, allà, doncs, 140, 150, només perquè les carreres no duren més.
0: Clar.
1: Realment has de fer, doncs, l'acord que et toca de la categoria.
0: Això és pel que fa al dia al que li pots dedicar més temps, i els dies que no pots dedicar tant de temps perquè justament tens altres coses a la teva vida i que, per tant, no pots estar tantes hores, com ho fas realment per poder ser productiu? Com són aquests entrenaments?
1: Doncs arribes a casa, ho fas una mica ràpid tot, i agafes i tu vas a entrenar allà. Llavors, doncs, si per exemple un dia pots fer 3 hores, doncs fas 3 hores, però hi ha dies que, com estic en batxillerat, doncs igual he de fer una i mitja o dos, i llavors les has d'aprofitar al màxim. I ja després, doncs, igual un dia que pots fer una mica més, doncs el teu entrenador, doncs, t'ho adapta, no? Sobretot és més part de l'entrenador, les hores que et toca.
0: O sigui, tu tens una persona que en el dia a dia et va com indicant una mica quins són els plans d'entrenament?
1: Exactament. Jo tinc el meu entrenador personal, que em guia cada dia els entrenos que he de fer, i si per exemple un dia no puc fer allò perquè no tinc temps, doncs ho dic, que he de canviar això, no sé què. També tinc el nutricionista, que també em posa tot el que he d'entrenar, tant dels entrenos com el dia a dia. I llavors és com un equip que hi ha darrere per preparar-te físicament.
0: I en el sentit, per exemple, de l'alimentació, hi ha gent també que t'acompanya?
1: Ah, sí, el meu nutricionista, que és valencià, que és especial en nutrició deportiva. I sí, sí, m'acompanya en tots els dies, el dinar, el sopar, l'esmorzar, tot, porto el dia.
0: Abans explicàvem també que ja portaves algunes victòries a les teves esquenes, per exemple, aquests dos campionats d'Espanya que comentàvem, un el 2022, l'altre el 2024. Com recordes aquelles dues competicions?
1: Doncs, a veure, el de 2022 va ser a la meva etapa d'infantil, llavors és una mica aviat, no? O sigui, és època d'escoles.
0: Clar.
1: Llavors, això és com que sí, que encara no és seriós, o sigui, jo entrenava, però no s'entrenava gaire bé, més prioritzaves la tècnica, no? A tot allò, i doncs amb molta il·lusió, no? Justament també estava la meva família allà, doncs és un moment molt feliç. I el segon ja és a l'època de cadet, que ja entrenes una mica més, o sigui, ja és una mica més seriós, no tant com a júnior, però sí que és una mica més seriós. Llavors, també, molta il·lusió, la veritat, i amb la meva família, també.
0: Veig que t'acompanyen a tots llocs.
1: Sí, sí, o sigui, quasi sempre a tots, però sobretot el meu pare, però dies importants, com per exemple són els campionats d'Espanya, que no és una carrera més fàcil, sinó que és una carrera important, doncs sí que venen tots.
0: Estan allà donant-te suport en el moment de començar, també en el moment de rebre't, però en el moment de la carrera els tens presents, també?
1: Sí, en una part sí, però en una carrera, doncs, jo vaig concentrat en la carrera.
0: Clar.
1: Jo sé que ells m'acompanyen, però jo he d'estar en la carrera. Però sí que hi ha moments que hi penses, no? Quan estàs allà, com que igual penses, puc guanyar, doncs sí que et ven una mica més al cap.
0: Com és aquesta batalla mental de tenir tants quilòmetres per endavant i saber que encara et queda molt?
1: Bueno, intentes portar el millor possible i gastar el menys possible, perquè si no es fa molt llarg. Sobretot ara que dies de 130 quilòmetres i se'n va molt ràpid. Llavors has d'estar pendent sempre, molt atent, i igual són 3 hores i mitja que has d'estar, però al 100% d'atent, perquè qualsevol cosa pot haver una caiguda i tot allò. Llavors és difícil, però bueno, se fa el millor que puguis.
0: I com es manté la concentració?
1: Doncs la portes, hi ha moments que sí que pots relaxar-te, no? Però és que hi ha moments a carrera que se'n va molt ràpid, llavors és que allà has d'estar molt atent, perquè si un noi se'n va cap a un costat, tu te'n pots anar al terra per no estar atent. Llavors has d'estar sempre, doncs, ben col·locat, no? I tot allò, i atent. I hi ha moments, doncs, que igual el pilot va més relaxat i tu pots relaxar-te també.
0: Clar, de fet passa una cosa, potser el mountain bike, per exemple, potser no sigui tan així, no? O sigui, una cosa potser més individual, però en el ciclisme a carretera has d'estar molt pendent de què fa la resta,
1: exacte,
0: no? I tota aquesta part com més tàctica del ciclisme, que potser algú que estigui molt fora d'aquest món potser ho desconeix. Com li explicaries, no? Perquè com explicaries d'alguna forma que el ciclisme no és pedalar, sinó que hi ha una part tàctica molt important també darrere?
1: Exacte. Jo, quan la gent em pregunta i... O sigui, la gent creu que el ciclisme és un esport individual. Mm. I en part tenen raó. Però tu, un ciclista sol, frente a un equip ben estructurat, no té res a fer. Llavors, doncs, tu has de llegir la carrera, saps? Que dic, depèn molt també del perfil, de l'etapa, no? Què fan altres equips, però sobretot l'equip que ha de fer és estar unit i saber interpretar la carrera. Si hi ha moments que està davant i, jo que sé, provoca una fuga o mandar a gent cap endavant, doncs tu això ho has de llegir i sobretot també t'informen doncs, per la ràdio, no? Amb el teu equip, i el director doncs, ja et dona les instruccions. És com al futbol, doncs, hi ha moments que no faràs la mateixa tàctica front a un equip que igual té més possessió de pilota front a un equip que fa doncs, contres. Doncs, això el teu director doncs, ja s'encarregarà.
0: Clar, has de saber com llegir la carrera, no?
1: Exacte.
0: I jo, hi ha vegades que també aquí entra una mica com l'ego del ciclista que diu, mira, jo vaig cap endavant i m'és igual que diguin.
1: Exacte.
0: Això passa també o no?
1: També. O sigui, és un esport en equip, però tu tens el teu moment i si tu et sents bé i ho ves viable, doncs cap endavant, ataca, i si pots bé, i si no, doncs mira, millor que no fer res, doncs intentar-ho sempre està bé.
0: Tu ets més de seguir ordres o més de fer el teu camí, diguéssim?
1: Jo m'agrada seguir les ordres, però també interpretar la carrera, perquè molts cops et donen unes ordres i la carrera pot canviar molt. Mm-hmm. Llavors tu has de saber interpretar la carrera, però a mi m'agrada també el ciclisme d'atac, el que no sigui fàcil de llegir la carrera, saps?
0: Passar-t'ho bé, no?
1: Exactament. Sí,
0: sí, sí. Sempre. Doncs estem parlant amb Fran Alemany, doncs un ciclista sapoia molt jove, però que, com veiem, ja té alguns èxits a les esquenes i, sobretot, doncs el més il·lusionant és tot el que queda per endavant. No sé tu ara, quan mires cap endavant, què és el que veus a la teva carrera com a ciclista? Perquè entenc que tu vols fer carrera com a ciclista.
1: Exacte. Jo ara mateix, sincerament, és acabo el batxillerat. Primer de tot vull acabar els meus estudis. Però ja després, doncs, sobretot a l'estiu, doncs ja et centres a la carrera, et centres en els entrenos, no?, tot allò. I doncs, bueno, principalment doncs, agafar un bon equip de cara a l'any que ve i continuar formant-me com a ciclista.
0: I et poses algun objectiu concret? Allò, una carrera a la que t'agradaria estar, algun escenari que t'agradaria conquerir, diguéssim?
1: Bueno, no, perquè no contra campionat d'Espanya, qui sap, però realment no. O sigui, doncs, en fer les coses bé, doncs ja, i si fas les coses bé, doncs ja vindrà un bon equip i t'agafarà. Llavors amb això ja està bé.
0: Es tracta de posar-li l'esforç, diguéssim, no?
1: Com?
0: Es tracta de posar-li l'esforç. Exacte. I les coses ja passaran, diguéssim.
1: Exacte, o sigui, tu has d'esforçar al 100%, coses que doncs pots tu fer, hi ha coses que no les pots controlar, com per exemple caigudes, lesions, no? Però entrenos, l'alimentació, el descans, doncs sí, portar-ho al 100%, perquè això està a la teva mà.
0: Doncs anirem evolucionant també com va aquesta carrera, doncs cada moment promet moltíssimes coses. Moltíssimes gràcies per visitar-nos aquí, Fran Alemany. Moltíssimes gràcies.
1: A tu moltes gràcies.
0: Agenda Carrer, seguim amb més coses.

Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o santboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions. Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota o potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, sona com tu.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: La veu de la gent gran. Un programa de ràdio per un envelliment actiu.
2: Molt bona tarda i benvinguts, amics oients, al programa de la veu de la gent gran. La solitud en les persones grans és un fenomen cada cop més important en moltes societats envellides. No significa només estar sol. Moltes persones poden viure envoltades de gent i sentir-se soles. Aquesta sensació pot afectar tant la salut emocional com la física. Les causes poden ser la pèrdua de la parella, d'amistats o familiars, la jubilació, problemes de salut o mobilitat, dificultat per adaptar-se a les noves tecnologies o canvi de domicili, d'entre d'altres. Alguns estudis comparen l'impacte de la solitud crònica amb altres factors de riscs importants per a la salut. És important actuar tant des de la família com des de la comunitat, mantenint contacte regular amb persones grans, fomentar activitats socials i promoure un envelliment actiu. La solitud no és només un problema individual, sinó també social. Crear comunitats més connectades i inclusives ajuda les persones grans a sentir-se valorades, escoltades i acompanyades. Bé, avui som dilluns 18 de maig del 2025. 26, ja em volia menjar un any. Iniciem el programa 561 de la veu de la gent gran. El control de so i tria musical, el Daniel. A l'estudi conduint el programa, Mari Carmen Casanova. Doncs bé, donem la benvinguda amb aquesta primera part al Diego Moreno. Bona tarda, Diego.
3: Molt bona tarda.
2: I a l'Enric Cavaller. Bona tarda, Enric.
3: Molt bona tarda.
2: Estàvem
3: i bona festa major.
2: Estàvem esperant a la Pepi, però se li haurà passat, haurà tingut algun problema que no ha pogut venir. Però bueno, ens en sortirem. Pues molt bé, Diego, primer de tot, estem en plena festa major. Com et va la festa major?
3: Pues mira, malament, perquè hi he estat treballant.
2: Vaja.
3: Ja t'ho he dit.
2: Home, això és bona senyal.
3: Vaig poder anar divendres vaig poder anar allà a la plaça de l'agricultura, però dissabte i diumenge hi he estat arbitrant.
2: Bueno, però també treballes amb el que t'agrada, vull dir que això és molt important.
3: Sí, bueno, treballo en canalla, en nens de 12, 16 o 17
2: millor anys. Que amb grans.
3: I sí.
2: Millor, sí, menys perquè... problemes. Et donen problemes potser els pares.
3: Els pares
2: però...
3: i els entrenadors.
2: Ara, sí. Ara en parlem una mica. Enric, bona tarda.
4: Molt bona tarda.
2: Com et va tu la festa major? Tu ets santboià, però no ets resident. Ets autòcton d'aquí, però ets immigrant.
4: Sí, però aquestes dades jo recordo quan vivia aquí a Sant Boi, cap a la festa major, els meus pares em compraven un tratge, jo estrenava el tratge de la festa major, unes sabates i una corbata. I aleshores anàvem tots a la plaça Catalunya, que era on hi havia els autos de xoc, les casetes de...
2: Els cavallitos.
4: De tiros, i allà primer fèiem una estada allà, després anàvem a l'Ateneu a ballar, era molt maco. Ara l'estar fora del poble... També estic convidat a fer el vermut de local, perquè jo continuo sent soci de local, de l'Ateneu Familiar, i el dia 20 estem convidats a fer un vermut a la una del migdia i vindrem perquè llavors...
2: O sigui que continues lligat.
4: Intento no perdre les arrels del tot, encara que les meves arrels, per condicions de política... ambientals i d'habitatge, una miqueta em van fer fora de Sant Boi. Una cosa que un dia ho tinc que explicar, bueno, perquè ho porto una miqueta dintre i m'agradaria treure-ho.
2: Vinga, doncs algun dia ens ho explicaràs. Ara esperem que el Diego hagi fet els deures i crec que ens portes alguna més, perquè el mes passat vam dir que avui parlaria sobre l'hipoteca inversa.
3: Bueno, més o menys ho tinc fresc, vull dir... Hipoteca inversa és una forma de que la persona que tingui una propietat, que la entitat financera o bancària...
2: Sobretot, perdona que et talli, amb persones grans, oi?
3: Sí.
2: S'acostuma a fer amb persones de
3: més... persones grans que tenen un recorregut de vida, pues,
2: o bé no... que no, la pensió no els hi arriba i llavors
3: sí, que
2: tenen d'hipotecar el pis.
3: Calés cash, o sigui, calés per viure o per portar un ritme de vida que ells creguin convenient i no tinguis o sigui, uns estalvis Llavors, què passa? Que si necessites, tens propietats, no et vols desprendre d'elles, perquè per lo que sigui, perquè si coses familiars, i llavors és una forma de poder-te financiar amb uns diners que te va adelantant l'entitat financera amb unes condicions sobre una propietat determinada.
2: O sigui, és com una hipoteca normal,
3: però que en però... vez de deixar-te calés, o sigui, tu deixes la propietat i ell te van abonant.
2: Et compren la propietat, per dir-ho d'alguna manera?
3: No te la compren, perquè si tu aquesta propietat arriba un moment que quan, si tinguessis un cop de sort, et toqués alguna cosa, o la família, els fills o els familiars diguessin no, bueno, anem a tancar aquesta hipoteca inversa, tu pagaries els diners que t'hagin deixat.
2: Només els que t'han deixat?
3: Sí.
2: O amb interessos?
3: Amb els interessos corresponent, clar.
2: Que els interessos m'imagino que deuen ser alts.
3: Això ho viuen aquestes entitats, sí. I la valoració que t'hagin fet, vull dir, això és cas de que arribi a executar-se la hipoteca inversa, diguem-ne, la propietat, realment se la quedés a aquesta entitat, que a aquesta entitat no li interessen les propietats. Agafaria la propietat i la vendria amb una altra. Les entitats aquestes el que els interessa són els diners, o sigui, és fer el negoci amb els diners, no sé si m'explico.
2: No, sí, t'explico. Per això et volia preguntar si sempre són entitats bancàries.
3: Sí, o una entitat financera.
2: O financers, sí, vull dir, són persones que viuen de l'especulació.
3: Bueno, viuen d'aquest negoci.
2: D'aquest
3: negoci que en un moment donat, pues, bueno, s'han plantejat de fer, vull dir, totes les entitats financeres fan un negoci o un altre.
2: Clar, perquè no sé si has fet números o alguna cosa, però clar, per posar un exemple, si tens una propietat que està valorada al mercat, per exemple, per cas, jo tinc un pis i aquest pis està valorat, segons el catastro, el que pagues i tot, 150.000 euros. Mm. Llavors, l'entitat bancària o l'entitat financera et dona
3: et va abonant mensualment, o el període que tu negocis amb ell, trimestralment, costuma ser mensualment, però bueno, pot dir, bueno, pues jo necessito mensualment, necessito trimestralment els diners sobre la valoració que t'hagin fet del bé i durant els anys que hagis negociat amb ells, perquè clar, bueno, això no és vitalici.
2: Però els anys que has negociat amb ells és segons el valor.
3: Exactament.
2: Perquè si tu
3: el
2: dius,
3: valor, bueno, que et donguin ells.
2: Exacte. Llavors, si tu dius el pis està valorat en 150, però ells te'n donaran 100. Mm-hmm. 100 tirant llargs, perquè sempre normalment acostuma a ser quasi el 50%. Mm-hmm. Per el que jo he sentit, no
3: a partir d'aquest 100, ells et fan els números i, depenent l'edat que tingui la persona, et fan els números i diu les probabilitats de viure d'aquesta persona tants anys. Aquesta propietat li abonem X cada mes, i què pot passar? Que durant aquest temps mori la persona. I veure, qui són els hereus? Fills, els cosins, els que siguin, germans, el que siguin. A veure, aquests tenen la decisió si abonen els diners que t'han deixat amb els interessos corresponents, evidentment, i recuperen la propietat. O bé se queda la propietat elles i abonen als hereus la diferència del capital que hagin...
2: Sense interessos.
3: No? La diferència del capital que quedi pendent, per així dir-ho.
2: Si t'han adelantat 50.000, els hereus en cobraran 50.000 més.
3: Exactament.
2: I si tenen de pagar... tindran de pagar quasi 100.000 perquè són amb els interessos.
3: Bueno, que t'hagin adelantat, perquè clar, la mort de la persona no sap si es pot produir el primer, el segon, el tercer o l'últim any dels números que t'hagin fet. No sé si...
2: De fet, és perdre molts calés, no?
3: No és perdre, és una forma de financiar-te.
2: Home, no. Diego, és perdre diners, no?
3: Bueno, però també n'hi ha l'opció, la persona que digui, és la forma de mantenir la propietat, no és de fer, perquè si tu ja t'ho vols vendre d'entrada, intentes vendre i no necessites una hipoteca inversa.
2: Clar, però, a veure, si tu t'ho vols vendre d'entrada, també hi ha perquè això que es ven i pots continuar vivint a...
3: Sí, sí, ja t'entenc. El tema del que tu pactes, també
2: que
3: pactes...
2: Amb propietat.
3: Sí, no, pactes amb una empresa d'aquestes, el tema de dir, nosaltres li anem pagant X i quan vostè, bueno, vostè mora, vull dir, nosaltres agafem la propietat. Hi ha gent que s'arrisca, ha dit, un vitalici, i hi ha gent que diu no, fins al dia que mori, pot ser un any o pot ser 20 anys o, per tota la vida, vull dir que no, no.
2: Clar, és que és un
3: la
2: tema
3: hipoteca que... inversa, tu negocies el temps que creuen, bueno, que ells creuen que tu pots viure i la quantitat de la valoració que ells te donen.
2: És que sobre el tema aquest de la vivenda se'n parla molt però no s'explica bé i clar, hi ha molts dubtes perquè clar, et diuen, viu tota la vida a la teva vivenda sense moure't i cobra més a més un... Però clar, no et diuen totes les conseqüències que pot portar.
3: Bueno, les conseqüències acostumen a ser de que si tu mores durant aquest període de temps, ell es queda en la propietat. És com una negociació de dir, et donem tant vitalíciament, o sigui, d'una forma vitalícia, o durant uns anys, que ells creguin que una persona viurà 15, 10, 12 anys, no sé. És una forma de...
2: Però si es mor, per exemple, jo faig una hipoteca inversa, no? I em donen 500 euros cada mes. Me la valoren per 100.000, per el que he dit, i em donen 500 euros. Si jo el mes següent em moro, els meus hereus, pagant aquests 500 euros,
3: sí,
2: la recuperen.
3: Més els interessos es recuperen.
2: Més els interessos, que potser els interessos poden ser 1.000 euros més.
3: Exactament, i si n'hi ha alguns gastos, que això, clar, depèn, les empreses posaran alguns gastos de gestió. Però sí, sí, recuperarien la propietat i en vez d'heredar els diners, heredarien la propietat pagant, evidentment, el que t'ha pagat aquesta empresa. Això funciona així.
2: Ja. Bueno,
3: no hi ha una altra...
2: És el cuento de la lechera, no?
3: Vull dir, ho fa gent que realment, el que et dic, no té caix, no té diners, els necessita per viure, però té propietats. I aquestes propietats no la vol vendre, la vol conservar per lo que sigui.
2: O perquè no pot, perquè clar... Sí,
3: no, però sí. Si vol conservar és perquè té la millor fills o té... algun familiar que li interessa o que vol, no sé, continuar amb aquestes propietats.
2: Però clar, potser tampoc no pot, perquè si tu no tens altra vivenda que la que estàs vivint i si tu vens, potser t'exigeixen que te'n vagis. I a on vas? Estàs amb les mateixes situació.
3: Bueno, podria passar, clar. Si et fan una valoració i vius molts anys i arriba el moment de que diu ja l'hem pagat tota la valoració que li vam fer, podien fer-te fora, clar.
2: Yeah.
3: Si tu t'avaloren 100.000 o 150.000, el que han dit, i tu tens ara 65 i vius fins al 100 i pico, doncs, aquesta quantitat, si s'han fet els càlculs per tots els anys aquests que creuen que veuràs, perquè això són càlculs una mica matemàtics, que ells fan la probabilitat de vida que tenim les persones.
2: Ja. Yeah.
3: Pot haver-hi una persona visqui 80 i l'altra visqui 90 i l'altra visqui 75.
2: Perquè quin altre sistema pot hi haver en aquest cas de persones grans?
3: Que necessitin els diners? Podria haver-hi el que t'he dit abans. Vull dir, una persona que digui, bueno, doncs jo en tinc X propietats i me venc una que trauré...
2: Però si només en tens una.
3: Si només tens la que vius. La que vius. Que jo sàpiga, o la beneficència o que t'ajudin els fills.
2: Yeah.
3: No, que jo sàpiga no n'hi ha una altra. O que et venguis la vivenda i te'n vagis de lloguer, que també n'hi ha gent que ho fa. Saps? Clar. Venguis la vivenda, tens tots els diners de cop, i a veure on t'administres tu i t'organitzes tu amb aquests diners.
2: Jo sé que hi ha temes sobre el tema aquest de la vivenda amb les persones grans i avui
3: n'estava... Que jo conegui, només conegui
2: sí, aquests. Sí, n'hi ha un altre que és no sé què, propietat o...
3: Bueno, l'usufructe, bueno, no l'usufructe.
2: No, l'usufructe és... no. Clar, no.
3: No, perquè la multipropietat és que... que són de diversos propietaris, però que normalment, ja et dic, que són temes de fer negoci en la teva propietat i calculant uns anys de vida que saben que tu o tornaràs aquests diners o ells es queden la vivenda, i la vivenda el que fan és vendre-la i recuperar tots els diners que te l'han deixat i els beneficis corresponents. Clar, és que això,
2: bueno, una mica, Diego, això és com el pla de pensions. Sí.
3: No, és diferent. En pla de pensions t'has fet un estalvi i pot
2: haver... I després has de pagar un 30%.
3: Bueno, sí.
2: Vull dir,
3: però si ho treus...
2: Aquí el que no perd mai és...

0: res a treballar, li fan un plan de pensions i van a fer unes aportacions importants. I arriba un moment que si tu portes molts anys amb aquella empresa, tens un pla de pensions. Jo coneixo d'algunes empreses d'aquestes importants, multinacional i bancs, que bueno, que els empleats els hi donen uns beneficis tremendos. Això et fa que et quedis a l'empresa, eh? Hi ha molta gent que et retenen a l'empresa amb els ingressos que et donen. Clar, mes a mes, de la teva, del teu sou.
1: Tu estàs parlant de persones que tenen un valor adquisitiu gran, però les persones de peu, que potser posàvem 100 euros cada mes per un pla de pensions, i ara resulta que quan arriba el moment que ho necessites i has pogut estalviar, jo què sé, 8.000 euros, i que d'aquests 8.000 només en puguis treure 5.000 i pico, és un robo.
0: Bueno,
1: perquè que la persona que té molt, estic d'acord, que facin un baremo, però per mi és una estafa.
0: Bueno, una estafa no, és una forma d'obligar-te a estalviar i de que tu tinguis molta gent quan va vindre, quan han hagut aquests períodes de poca feina, que han hagut crisis. Gràcies als plans de pensió no han pogut subsistir,
1: Sí, sí.
0: Viure,
1: Sí, estic d'acord, però també haguessis subsistit si haguessis agafat una guardiola d'aquelles de fang i haguessis anat posant els calés allà dintre.
0: I la degravació fiscal també,
1: Que i no t'ho prenen.
0: Això no ho parla ningú, i també n'hi ha la degravació fiscal, de que hi ha persones que tenen uns ingressos importants i amb les aportacions als plans de pensió tenen una degravació molt
1: important. Exacte, però estem parlant, tornem a lo mateix, de persones amb un valor, amb un poder adquisitiu gran, però la persona que cobra 2.000, posem 1.500 euros al mes.
0: No, això han fet petits empresaris i autònoms que els hi ha anat la cosa molt bé, i en un moment donat han fet una aportació, vull dir, no s'han gastat tot en... És que hi ha molta gent que, jo coneixo molts empresaris que el que fan és inverteixen, fan no sé què, fan no sé quan. No pensen amb els diners, inclús quan tenen algo així un substancioso, per així dir-ho, una quantitat, ja pensen en comprar-se el no sé què i el no sé quan, i no pensen amb l'estalvi. I l'estalvi, el caix és important.
1: Sí, sí, és molt important, però traca molt que t'hagis sacrificat per fer un pla de pensions, per tindre, perquè s'entén que un pla de pensions és perquè t'ajudi a la
0: el dia
1: pensió.
0: De la jubilació. No, perquè tu, hi ha molta gent que han passat el període que ho poden recuperar i s'han comprat un gran cotxe o s'han anat a fer unes vacances. O sigui, no han deixat aquests diners per lo que realment estava pensat.
1: Però bueno, els
0: diners són seus i
1: a l'ús que se li dongui, vull dir, cada persona és lliure de donar-li l'ús que vulgui, però que no deixa de ser un robo.
0: Bueno, la filosofia.
1: Perquè és que, a més, amb tot el que estem pagant, tu quan cobres un sou, a tu et retenen a l'IRPF, tens de pagar, no sé, la hisenda, segons
0: social,
1: el que cobres, tu ja pagues. Si a sobre dius, bueno, jo em faig un apartat per tindre algú més, i a sobre tens de pagar, a més, si tu estàs pagant aquest IRPF a Hisenda, a l'Estat, és perquè tu el dia que et jubilis no tinguis necessitat de recórrer a un pla de pensions.
0: Sí, bueno, et pagaran d'acord amb la teva el que hagis cotitzat, la teva cotització, clar. Evidentment, això és una part, i l'altra és un afegit més, és el que diem. I també pots ficar-ho, el que tu has dit, sota el matalàs, clar. Pot haver-hi totes aquestes circumstàncies.
1: Que la surt més a compte.
0: Bueno, no creguis.
1: Com
0: ara,
1: que no?
0: Ara inclús han limitat les quantitats que pots aportar. Vull dir que han anat retallant, perquè
1: bueno,
0: abans
1: però,
0: hi havia unes quantitats importants.
1: A qui pot prohibir a un ciutadà que si li sobren uns diners els guardi en una guardiola? Ningú li pot prohibir.
0: No, ningú.
1: Aleshores...
0: Perquè la gent sempre, quan tenim alguns diners d'aquests, volem dir, bueno, volem treure rentabilitat del tipus que sigui.
1: Home, això tot depèn, perquè clar, si tu tens 1.000 euros que has estalviat, amb què ho tens d'invertir?
0: Bueno, hi ha molta gent que inverteix en borsa,
1: Ah, inverteix en borsa, tornem a lo mateix, Diego, persones que tenen.
0: No, i els diners que sobren, vull dir, tu pots dir, bueno, jo en tinc 20.000, doncs 10.000 puc

0: invertir, 10.000 el tinc allà preparats per si passés alguna emergència o per fer el que sigui. I tot el que... Hi ha gent que guanya molts diners amb això, eh? Jo coneixo, tinc més d'un client que d'unidó, eh?
1: Tindràs de presentar les teves amistats perquè les meves són més...
0: No, bona, vull dir, a veure, no parlem de grans quantitats, però quantitats petites que ben organitzades i ben... Els bancs és el que no donen res. Vull dir, el banc és el que, si vols tindre el diner disponible, et diuen que res.
2: Ni una bufada amb un ull no dona.
0: Exactament.
2: Ni una bufada amb un ull.
0: Sí, doncs aquí està l'explicació. Llavors, per això la gent s'arrisca a comprar, doncs, jo què sé, doncs, pàrquings, locals, el que siguin, i que siguin en puestos bons, i hi ha molta gent que viu dels lloguers i de fer operacions d'aquest tipus.
1: Sí, possiblement, ja dic, que ens movem en mons diferents. No, jo amb la gent que tracto és més gent que viu a lo millor d'una pensió molt senzilleta i que es queixa moltíssim perquè a lo millor té de treure part del pla de pensions, i quan veuen que li treuen tants diners s'estiren dels cabells, perquè són persones treballadores, persones que
0: sí,
1: humils.
0: Sí, no, jo també tinc molts clients d'aquest tipus.
1: Però clar, la persona que té 10 milions, li prenen un, perquè per mi és una presa, no li importa, però la persona que...
0: No creguis, són els que més els importa, els que tenen més, el que més els
1: importa. Però em refereixo que no, només li fa pessigolles, li pot saber greu,
0: sí, ja,
1: però una
0: no,
1: persona que viu d'una pensió de 1.000 euros al mes i a lo millor li ve algun pago extra i té de treure 1.000 euros del pla de pensions i li en donen només 700, ja, és...
0: Ja Sí, no, no,
1: és,
0: no,
1: és molt diferent, vull dir, per això et dic que són mons diferents, són... Clar, és complicat. És l'hipoteca inversa, vull dir, ens ho has explicat molt bé, però bé, més o menys és el que ja em pensava, no? Que per això he volgut fer la comparació.
0: No, aquí ve
1: del pla de
0: la valoració de l'empresa que et faci el... I també tingues en compte que van estar aturades un temps perquè no era... ni havien, estava tan carregat el mercat de vivendes i locals, que tu m'has preguntat abans si amb els locals, no sé si amb els locals es fan. Clar, es fa en les propietats que tinguin sortida, perquè m'entenguis, vull dir, clar, si ara n'hi ha molta demanda de vivendes, doncs clar, amb el moment que tu, que et passi alguna cosa i ells tinguin que assumir quedar-se la propietat, el que volen és generar diners, no volen propietats. Els bancs mai han volgut propietats. El que volen són diners.
1: Sí, bueno, les propietats que les
0: que han deixat... Que els hi generi diners i que no tingui pèrdues. Perquè vull dir, en un moment donat, d'aquí 5 anys, no sé com estarà la situació de la vivenda. Però potser han pujat com estan pujant ara, que estan pujant una barbaritat, i pot haver-hi que n'hi hagi vivendes per donar i per vendre. Com el tema del tipus d'interès repunti i la gent que està ficada està aquí, doncs mira, la crisi del 2008 va ser així.
1: Sí, i tant.
0: O sigui, pot vindre de que tu tinguis...
1: La crisi del totxo.
0: Que vagis, ser, no? Que vagis al carrer i tinguis encara la deuta de la hipoteca. Ah, doncs això pot passar ara. Perfectament.
1: Bueno, o sigui
0: I que vingui una crisi de treball, també. Perquè, clar, si... Hi ha gent que són molt valenta i es fiquen en pisos de... Jo he escoltat pisos d'aquí de la Ronda, aquí amb un Sant Boi, 400.000, 500.000 euros, que dius, mare meva, pisos d'aquí de la Ronda. Aquests,
1: sí, sí.
0: Aquests nous.
1: Que, no, que ja, dius, ja els he vist, ja.
0: Que dius, mare meva. I, bueno, i estan venut tots. I...
1: Tenen 90 anys i encara estan pagant hipoteca.
0: Ja, per exemple, doncs, imagina't, d'aquí a 90 anys, aquesta persona, el que li pot passar... Quedar-se sense feina, separar-se, tindre algun accident, Déu vulgui que no. Mil circumstàncies que la gent, quan fem un acte d'agafar una hipoteca o de ficar-nos en això, ni ho pensem, però què passa?
1: Oh, i tant.
0: I quan passa...
1: Quan ets jove no hi penses, en això.
0: I quan passa és quan venen els mals de caps i venen els alius.
1: Pues, t'havies preparat alguna més, Diego, a part de la hipoteca inversa?
0: No, bueno, no he fet res més.
1: No, has fet els deures només de la hipoteca inversa.
0: Això m'ho vaig mirar una mica, però ja t'ho he dit que ho tenia una mica present més o menys com bueno, tu, i que no ho fan totes les empreses.
1: Com aniràs venint, si hi ha alguna novetat sobre això, perquè és que això és, sí que hi ha molta gent gran que m'ho ha preguntat, eh?
0: Pues miraré inversa, a veure si...
1: Fica't una mica més,
0: eh? Sí, a fondo, ja miraré de ficar-me a fondo a veure si tinc més una informació.
1: Depèn si és una financiera, si és un banc, perquè hi ha bastants tipus d'hipoteques d'aquestes, que no són ben bé
0: propietat indivisa.
1: Indivisa, no? Bueno, sé que n'hi ha, avui ho he estat mirant i n'hi ha diversos...
0: Lo que n'hi ha és que et compren la propietat i pots viure amb ella.
1: Aquesta és una de les que hi ha estat.
0: Que tu estàs dient.
1: Sí.
0: I clar, tu pots estar vivent i pots fer l'acord amb ells, depenent l'edat, fins a uns anys o vitalícia, fins que et moris. Saps? Mm-hmm. Tu després ja no pots deixar la vivenda amb herència a ningú.
1: Doncs fica't una mica més a fons i el mes que ve, si saps alguna cosa més, ens ho expliques, perquè és un tema que no hi pensem i que és molt, molt, molt interessant, perquè ja dic, hi ha moltes persones grans que malauradament no volen anar a la residència i tenen el pis i volen viure al pis però no els hi arriba, clar, molt menys per anar a una residència, no? Però que crec que és important que puguem donar els informació.
0: Molt bé, doncs jo ho faig.
1: Perfecte. Enric, avui què ens parlaràs? Tornarem al Gato Negro?
2: Sí, avui, aprofitant de que és la festa major de Sant Boi...
1: Farem un homenatge al Gato Negro.
2: Farem un bocí d'història, història contemporània, història de fa 4 dies, i parlarem largo y tendido, que diuen els castellans, del barri del Gato Negro. I per explicar una miqueta el barri del Gato Negro, jo ho he centrat, perquè sigui més viu, amb la colla del barri del Gato Negro. I llavors direm que a la colla del barri del Gato Negro érem 5 nois. No teníem cap noia. Les noies més aviat estaven del carrer Conón en amunt. Érem a la colla 3 germans d'Extremadura, un noi de Coín i jo, nascut al barri, per tant, de Sant Boi. Primer ens situem geogràficament i hem de dir que ni el barri ni el prostíbul ja no existeixen. Estaven a on ara hi ha la plaça d'Europa.
1: Ja.
2: Sí, ja sé que la plaça d'Europa no sona gaire.
1: Per dir-ho d'alguna manera, davant de la Citroën.
2: Sí.
0: Jo treballo allà.
1: Sí, davant del Mafre.
0: Sí, exactament.
2: Sí, però per fer-ho més situant-se millor, direm que aquesta plaça està situada al sud del poble. És on hi ha el monument de ferro, que és la campana del rugbi.
0: Sí, el bressol.
2: El bressol de la campana del rugbi. Es va, concretament aquest barri, es va expropiar i enderrocar per fer una entrada i sortida maca a Sant Boi dels carrers Jaume Balmes i Sant Cinto Verdaguer. Eren només 4 cases i el prostíbul. Tenim que dir que llavors mossèn Cinto Verdaguer no estava tallat al carrer Colón. Llavors mossèn Cinto Verdaguer baixava fins a la carretera de Santa Creu de Calafell. O sigui, els dos carrers, mossèn Cinto Verdaguer i Jaume Balmes, al final desembocaven en la carretera de Santa Creu de Calafell. Ara mossèn Cinto Verdaguer està tallat. També, per gaudir del tema, ens hem de situar amb el temps. I eren aproximadament als voltants de l'any 1957. Jo tenia 7 anys i anava a l'escola Joan Verdina. Vaig començar molt tard, doncs llavors els pares no podien acompanyar els nens al col·legi, perquè treballaven tots dos. El pare treballava de torn a la doble i la mare feia confecció a casa. Si el pare anava de matí a la fàbrica, a la tarda treballava al camp, o al revés. Portàvem una mullada de terra al passatge a les Salines, per sota de la via del tren. La mare, a casa, amb una màquina de cosir que tenia, feia colls i punys dels uniformes pels col·legis que es venien a la Turcó. Això és història, això és molt maco. Els dies de cada dia era difícil reunir tota la colla. Doncs uns anaven a l'escola i els altres havien d'ajudar els seus pares. Però a la tarda ens trobàvem 2 o 3 per fer una partida de tillos. El joc consistia en fer una, amb una llima vella un requadre al terra on hi posàvem, nosaltres n'hi dèiem caçar, un bitllet de cartró del carrilet cada un. Després es marcava una ratlla al terra a 5 passes amb la llima. Havies de treure el cartró amb el tillo. El que treies te'l quedaves. Els tillos eren unes peces quadrades de ferro que treiem dels vents, dels pals de telèfons. Tenien un forat al mig. Avui això seria un autèntic sabotatge, perquè nosaltres traiem el tillo i el vent quedava com quedava. La tarda dels dissabtes sortia a jugar. La mare em deia: no vull que vagis al Gato Negro. Eh?
1: Això aquí vivies?
2: Jo vivia en una casa al costat.
1: Bueno, però era la zona del Gato Negro.
2: Sí, però la mama em deia: no vull que vagis al Gato Negro, eh? Que t'ho he dit una pila de vegades. No vagis al Gato Negro. Jo ràpid cap allà.
1: Clar.
2: El matí era de pes, perquè els caps de setmana venia un reforç de Barcelona. Era la Isabel, i portava una pila de TVOs pel fill de la filla de la madame.
1: Ja. Yeah.
2: El meu amic...
1: Com, Enric, com eren les dones?
2: Espera, arribarem.
1: Sí?
2: Bueno, el noi amic meu tenia tota la col·lecció que li portava la Isabel de Barcelona del Guerrero de l'Antifaz, el Capitán Trueno, Roberto Alcázar i Padrín i tots els TVOs de Sanyes Bèl·liques. Per tant, jo com podia, cap al Gato Negro. Ara explicarem una miqueta el Gato Negro com era. En entrar a la porta, per la porta de la carrera de la carretera de Santa Creu de Calafell, el Gato Negro, al costat dret hi havia la barra del bar, que portava l'Antònia. A l'esquerra, un espai gran amb unes 15 taules de marbre blanc amb potes de ferro negre i cadires negres. A l'hivern s'instal·lava una estufa de ferro rodona que tenia a sobre una llauna de sardines rodona gran amb aigua i fulles d'eucaliptus. Jo me'n recordo d'això, això és que són coses que et queden gravades. Era un ambient molt familiar. Nosaltres ens situàvem a llegir els tebeus que portava la Isabel en una taula del racó al fons. Dels costats del bar sortien dos passadissos amunt. Eren els passadissos que portaven a les habitacions. En el bar no es feia cap activitat de motiu sexual. Allà no hi havia cap exhibició. En el bar tu podies entrar com si fos un bar normal.
1: Home, si us deixaven entrar els nens era perquè no hi havia cap...
2: No hi havia cap mena d'activitat. No es feia res que no es pogués veure. Entraves allà, tu podies entrar allà i fer una cervesa i anar-te'n. O podies entrar allà i quedar-te i anar amb una de les dones a l'habitació. El que sí que recordo és que a vegades venia un client habitual i aleshores li deien: ara feia temps que no venies, eh, Jaume? Vols berenar una mica per agafar forces? No me'n recordo. El noi del Gato Negro no era de la colla perquè no el deixaven sortir. Alguns diumenges es podia reunir tota la colla i fèiem una incursió a la església de Sant Baldiri. No anàvem pas a resar. Ens situàvem a les escales i un de la colla entrava a veure si hi havia algun bateig. Si teníem sort i estàvem batejant un nadó, tot seguit preguntàvem, el que entrava preguntava, si era un nen o una nena. Els de la comitiva li deien: és un nen! Llavors, ell sortia i ens deia: és un nen! Quan sortia tota la comitiva i esperaven per fer-se la foto de rigor, llavors nosaltres començàvem a cantar a coro: tireu confits, que són podrits. Si no en voleu tirar, aquest nen es morirà.
1: I si era una nena, deia aquesta nena, sí.
2: Una vegada i una altra vegada, fins que el padrí tirava caramels o confits. Els confits, en dèiem nosaltres, era una espècie d'ametlla que estava envoltada com un sucre. Sí. Els castellans o castellanoparlantes n'hi dèiem peladilles. Nosaltres n'hi dèiem confits.
1: Eren ovalats.
2: Sí. I alguns eren de color de blanc. Sí.
1: Hi havia alguns... color blau, color... Sí, sí, eren hi havia de colorins.
2: Bueno, si el padrí ho havia vingut preparat, si el padrí havia vingut preparat, la cosa... si el padrí no havia vingut preparat, la cosa es tornava molt sèria. Doncs nosaltres no paràvem de cantar. Llavors el padrí, al no portar res per tirar, demanava calderilla als del bateig i junt amb el que ell portava la tirava. Eren cèntims i alguna moneda d'aquelles de dos rals que tenien un forat al mig.
1: I tant.
2: Un cop aplegat el botí, sortíem corrent direcció al castell. No baixàvem pel carrer Sant Pere perquè ens duia al territori hostil, que eren els dominis de la colla de Vinyets i Molí Vell. Hem de dir...
1: L'enemic.
2: Sí, hem de dir que en aquell temps al sud del poble hi havia tres colles. A l'esquerra estava la colla de Vinyets i Molí Vell, al centre estava el Gato Negro i a la dreta hi havia la colla de Casablanca. Cadascú tenia el seu territori i entrar a aquell territori era perillós perquè la majoria anàvem armats amb un mandró. I segons on te ficaves et fotien fuma una mandronada.
1: O sigui, es parla del terrorisme d'ara dels nanos,
0: però Déu-n'hi-do, eh? I de la zona de Sud-amèrica, que n'hi havia als carrers, sí, que estan dominats per colles.
1: Sí, sí, igual, aquí hi ha les bandes de...
2: Jo quan me'n recordo, hasta se'm torna el pell de gallina, perquè... Bueno, ara explicarem una altra història. Per Sant Joan, les mares, amb roba vella, farcida de palla, feien dos ninots. Un era el Joan i l'altre era la Joana. Nosaltres érem els encarregats de recollir brossa, mobles i llenya per fer una pila sota els ninots, que es posava un pal i els ninots es posaven a dalt. I llavors nosaltres calçàvem el pal amb llenya, amb palla, amb fanal, el que trobàvem. Uns dies abans de la crema teníem que fer guàrdia. Doncs, al sortir del col·le, podien vindre altres colles a robar-nos la llenya. Armats amb mandrons i arcs de vímet, el vímet en castellà n'hi diuen...
1: La mimbre,
2: exacte. I fletxes de varilles de paraigues, atenció. Fletxes de varilles de paraigues.
1: Enric, Déu-n'hi-do,
0: verdaderos guerrers,
1: terroristes que éreu.
2: Feia por.
0: Verdaderos guerrers.
2: Sí. Les fletxes les esmolàvem fregant-les a l'arrebossat de les cases. Quan anàvem a col·legi, portàvem la fletxa i l'anàvem passant per l'arrebossat de la casa i li anàvem fent la punxa.
1: I la disparàveu?
2: Espera, sí.
1: I si tocava algú?
0: L'hospital.
2: El fer punteria, amb aquestes fletxes ben esmolades, travessàvem una porta d'interior de les cases. Molt, molt perillós.
1: Home.
2: Molt perillós. En una de les guàrdies...
1: Espero que no hi hagi cap nano que t'estigui escoltant. Bueno, perquè això... no és horari infantil, eh? Això perquè, si ja... no, això ara... serà per la gent gran això que recordi.
2: Això ara ja és impensable, perquè això ho ha substituït tot, les tablets i aquestes
1: i
2: coses.
1: I les pistoles.
2: Llavors, tot això de les tablets no hi havia res. Ens teníem que buscar la vida... no teníem ni televisió, però ens teníem que buscar la vida...
1: Pues no sé què dir-te, si no prefereixo que el meu net tingui una tablet a una fletxa d'aquestes.
2: Sí. En una de les guàrdies... vam enxampar a un de la colla de Casablanca. El vam despullar i li vam tirar la roba a la regadora.
1: Hòstia.
2: La regadora era una séquia que passava paral·lela al carrer Colón a cel obert. I una miqueta també era una fita, diguéssim, física del carrer Colón i la séquia. En avall era el nostre territori. I del carrer Colón, o sigui, de la séquia i el carrer Colón en amunt ja era... més civilitzat tot. Sí, aquell el vam enxampar i ens vam fer un dit de riure. Home, perquè el vam veure que corria regadora avall, a buscar la roba que li marxava amb l'aigua avall.
1: Home, devia quedar encantat de la vida. En recordar-se'n, segur que es van recordar de tota la vostra família.
2: Bueno, per què venia? Sant Boi ha estat sempre molt ben comunicat. A part del carrilet, allà a baix del Gato Negro, operaven llavors dues companyies d'autobusos. Una era la Mont, que era un bus de color groc, i l'altra era l'Oliveres, Societat Anònima, que era un bus de color blau. La Mont enllaçava Barcelona, Hospitalet, Cornellà, Sant Boi, Viladecans i Gavà i Castelldefels, per la carretera, precisament, de Santa Creu de Calafell, i per la Gran Via, des de Castelldefels al Prat, Barcelona. La companyia de la Mont, els autobusos grogos, no entrava a Sant Boi. L'Olivera es feia Barcelona, Hospitalet, Cornellà, Sant Boi, Viladecans, Sant Climent, i entrava dins de Sant Boi. També feia Sant Boi, el Prat, Barcelona. Les dues companyies tenien en els dos sentits de la marxa parada davant del Gato Negro, tant a la banda dreta com a la banda esquerra. hi havia dues parades davant mateix del Gato Negro. Recordo anar amb la meva mare a Barcelona pel pont dels cotxes de Sant Boi a Cornellà i en arribar a l'entrada del pont parava el bus de l'Amunt. El revisor ens feia baixar a tots i passava el bus només amb el conductor. Llavors nosaltres travessàvem amb el revisor i tota la gent a peu fins a l'altra banda. A l'altra banda tornàvem a pujar a l'altre costat del pont. Això era degut perquè...
1: Això
2: durant
1: va durar
2: la Guerra
1: poc.
2: Civil...
1: Això va durar poc, per això.
2: Sí, va passar un temps. Durant la Guerra Civil, els republicans, al retirar-se, el van dinamitar. I quan entraren els nacionals, van reconstruir la meitat dinamitada. Però l'altra meitat estava molt malament. Recordo que al passar, agafat de la mà de la mare, es veia el riu pels forats del pont. Això dona, perquè ara quan expliquem aquestes coses sembla que sigui una cosa que no pugui ser, però no estem parlant de 200 o 300 anys enrere, eh? Estem parlant de 70, 75 anys enrere, no més, eh?
1: No, ara, si ens escolta algun jovent, es deu pensar les historietes de l'abuelo Cebolleta.
2: Sí, però que les historietes aquestes no són antigues, són de fa 4 dies. Això és el que jo em meravello en veure que ningú recorda una història tan propera.
0: Bueno, jo aquesta casa del Gato Negro me'n recordo quan vaig fer promès de la meva dona, que és d'aquí de Sant Boi, jo venia d'Hospitalet, encara la vaig veure en ruïnes, perquè jo venia d'Hospitalet, on baixava el Gato Negro i pujava al carrer Balmes, la meva dona vivia al carrer Acorazado d'Espanya, que ara és Pau Clar,
2: sí.
0: Que està davant del quartel.
2: Sí.
0: I m'has fet recordar, bueno, jo treballo per allà i aquella zona la domino molt amb el sentit de moure'm per allà.
1: El tema del Gato Negro, clar, jo després de més gran ho he sapigut, però quan es parlava del Gato Negro, a vegades que els pares parlaven, sí, perquè mira, aquell ara ve del Gato Negro, i clar, jo no li trobava cap sentit, pensava, bueno, i què, que vingui del
0: que no
1: Gato Negro,
0: com,
1: si vol vindre de Casa Blanca. Però clar, es veu que venia de treballar.
2: Era un prostíbul, que tenia un prostíbul. No s'ha de dir una altra cosa, perquè era un prostíbul. Allà hi treballaven, com hem dit abans, l'Antònia, que portava el bar, la Lola, que era una miqueta la cap de colla, era una dona, me'n recordo, una dona alta, molt morena, tipus cordobès. L'Antònia era més aviat baixeta. La Milagros, que també estava al bar, era una dona, que me'n recordo d'ella, molt rossa, amb la carn molt blanca i tota pigada com les noies irlandeses, me'n recordo d'ella. De la que no me'n recordo molt bé és de la Isabel, que era la que venia i portava els TVOs, que llegia jo allà amb aquell noi.
1: També era treballadora.
2: Sí, allà. Aquesta venia de reforç, com hem dit, els caps de setmana perquè hi havia més gent.
1: Clar, hi havia, clar.
2: Llavors,
1: sábado sabadete.
2: Sí. Llavors, dintre del bar, ja et dic, hi havia una situació molt familiar, no hi havia cap mena de cosa. El que passa és que la meva mare, com que sabia que era un prostíbul, no volia que anés allà. No volia.
0: Clar, perquè... un nen petit,
1: clar, no,
0: i anar amb un puesto
1: no
0: d'aquest...
1: No,
2: però a mi el que activava eren els TVOs. Jo l'altre no m'enterava de res. A mi el que activava eren els TVOs. I els TVOs, escolta, a mi no m'havien comprat mai de TVOs.
1: Clar,
2: a
1: però
2: mi...
1: el que em sobta que és amb un prostíbul i que portessin TVOs pels nens, no?
2: Sí. Els TVOs eren pel fill...
0: Sí, una incongruència.
1: Clar, totalment.
2: Però perquè tenia un caire familiar, és el que jo vull arribar a explicar. Era un caire familiar, tu podies estar allà dintre, sentat, llegint un TVO, i no veies, si aixecaves la vista, no veies cap situació sexual ni cap... Elles, les dones d'allà, les prostitutes d'allà, anaven vestides normal, no portaven ni faldilles curtes, ni... poder sigui una miqueta més d'escot, però... La vestimenta era normal, tot era a dins del bar, la cosa era normal. Després el que passava a les habitacions, pues bueno, això era un entente que tenien entre una d'elles i el client, però a dintre del bar no hi havia cap situació.
1: Sí, bueno, el moviment es veia, i bueno, només que un nano fos una mica que ho hagués sentit dels pares, ja podia estar pensant i ja veia, mira, aquell ja se'n va. Vull dir, no ho trobo.
0: Suposo que els nanos, amb aquesta ingenuïtat de quan ets petit, és el que està dient ell.
2: Clar, a mi el que em tibava eren els TVOs.
0: Per aquest tema.
2: A mi l'altre no m'interessava.
0: Això ho pensem als adults.
1: Clar, sí. Tu ara tens un fill o tens un net de 6 o 7 anys i no el deixaries anar a un lloc així.
2: No, per això la mama no volia que hi anés.
1: Clar.
0: Però la teva mare sabia el que hi havia allà.
2: Claro. però jo allà veia els assanyes bèl·liques, aquells tebeus d'assanyes bèl·liques eren boníssims, i ja no parlem del Guerrero de l'Antifaz. El Guerrero de l'Antifaz, allò em tenia el cor robat.
1: I el Capitán Trueno,
2: el
1: no?
2: El Capitán Trueno. Jo recordo en aquells temps que venien els reis i a mi em portaven, no sé, uns elàstics, uns calçotets i una samarreta empalfada, però a mi no em portaven les coses.
1: Estaves de sort, perquè hi havia qui no ens portaven ni
2: vale,
1: això.
2: Vale, sí, jo tenia la sort que era fill únic, eh? Jo era fill únic, no vaig tenir germans. Jo vaig ser de la tongada aquella del segle, que hi havia aquella espècie de fórmula no escrita, que aquí totes les famílies tenien un fill, i no en tenien més. Jo recordo que... Jo tinc una família supercurta, comparat amb la família de la meva dona, que són una quantitat. Jo, tots els cosins que tinc, tots, menys un, tots són fills únics. O sigui, tinc una família, són tres i el cabo.
1: Ja. No sé per què. Ara torna a passar, perquè després de la teva
2: això
1: generació...
2: Això va ser a la postguerra, amb la postguerra.
1: Però després de la teva generació va venir l'època del baby boom.
2: Sí.
1: I ara torna a ser, es torna a estar en rescissió, vull dir, sí. Ara no neixen...
2: Això va ser la postguerra, clar, la postguerra, faltaven moltes coses, i jo recordo que en el cas del pare, com que teníem el camp, i portàvem el camp, i ell treballava a la Doubler, jo recordo que gana a casa no havien passat mai gana. El que passa que a casa no ens havíem begut mai una Coca-Cola. Jo la primera Coca-Cola me la vaig veure allà al jardí amb un fi de curs, que allò va ser per mi un aconteïment.
1: Quan eres petit venia l'empresa Coca-Cola a les escoles, sí. I et portava una vegada a l'any, et portava...
0: Feien aquest tipus de publicitat.
1: Sí, et portaven una Coca-Cola.
2: El fi de curs, els que estudiàvem al Col·legi Joan Verdina, estava associat a l'Ateneu del Jardí. I llavors el fi de curs el fèiem a la pista d'estiu. I allà venia el Buffalo Bill,
1: sí, que també
2: amb unes estrelles feia petar un cigarret d'una noia que portava, i allà ens donaven la primera Coca-Cola. Allò nosaltres estàvem embalassats, allò era una cosa no mai vista, fins que em vaig assabentar que el Buffalo Bill també treballava a la Doubler amb el meu pare.
1: Ja.
2: Però bueno, era aquella innocència que deia abans ell, el company, la santa innocència aquella. Tornant al Gato Negro, jo, al ser tan menut i això, no reflexionava amb el que passava allà. Jo allà ja estava bé, estàvem allà un racó tots dos. Un dia també li van portar al Cine Cinc Castillos, i vam fer una projecció amb el Cine Cinc Castillos.
1: Allà mateix el Gato Negro.
2: Allà mateix. Jo totes les coses...
1: Bueno, era per a totes les edats, o sigui...
2: Aquell noi...
1: Era multiplural.
2: Pel fet de ser el fill de la filla de la madame, pues tothom li feia regals, tothom li portava coses. I jo gaudia de tot el que li portaven a ell, perquè el nano, per no estar sol, ho compartia amb mi.
1: Clar.
2: I llavors jo, el meu objectiu és el Gato Negro.
0: Clar, on trobaves la diversió.
2: Sí. I ara recordo també amb enyorança, ara que és la festa major de Sant Boi, però amb enyorança a fi de bé, no? Recordo quan a la festa major de Sant Boi la plaça Catalunya era de terra, jo me'n recordo que allà era on s'hi posaven els ous de xoque, els cavallitos, les parades de tir amb escopetes de balins...
1: Però això és posterior, eh?
2: Sí, perquè això ja és més cap aquí. Jo ja anava al Joan Verdina...
1: Clar, perquè al començament la plaça Catalunya hi havia dos forats.
2: Sí, era un barranc. Jo havia travessat aquell barranc davant de Cal Miquelito, que hi havia aquells tres pins.
1: Exacte.
2: Jo havia travessat aquell barranc amb la bicicleta, perquè jo venia de baix al Gato Negro amb la bicicleta cap a l'escola, i quan al migdia anàvem a dinar, sortia de l'escola una altra vegada avall, per Camp Marcelleres, avall de la Torre del Romaldo, per la plaça Catalunya, que arriba al mes i cap a casa.
1: Sí, perquè llavors els cavallitos es posaven aquí a l'estació, entre l'estació i la Rambla, allà es posaven els cavallitos.
2: Sí, però...
1: Quan jo era petita, es posaven allà.
2: Jo recordo una anècdota, que estaven els cavallitos allà a la plaça Catalunya, llavors jo anava al Joan Verdina, i allà tres o quatre companys de la classe vam decidir anar a tirar els tiros allà a la caseta dels tiros. Jo, com que a casa estava sol i durant la setmana pràcticament no tenia companys, un any per Reis sí que és veritat que em van portar una escopeta de la Gamo. La Gamo era una fàbrica de les primeres
1: que es van
2: aposentar a la part de Casa Blanca, que hi havia primer la d'Aibre, l'Austinox i la Bra. i el davant mateix es va instal·lar a la Gamo.
0: I llavors els meus pares... Crec que continua.
2: Sí, pels Reis em van comprar... Pels Reis em van comportar una escopeta de balins. Jo, clar, com que tot el dia anava remenant aquella escopeta de balins amunt i avall, vaig agafar una punteria bestial. Llavors, un dia els companys em van dir, escolta, Enric, tu que dispares bé, anirem allà a la fira, que les casetes aquestes de la fira de la Festa Major ja estaven instal·lades 4 o 5 dies abans de la festa, saps? I ja a les tardes obrien per fer una miqueta de caixa. Llavors, aquell dia, doncs, vam posar una passeta cadun que vam portar de casa i vam anar allà a la parada d'aquella dels tiros i vam demanar un duro de tiros. Ens van donar un munt de balins. Em van donar una escopeta que anava, recordo que anava molt malament, jo vaig posar el balí a l'escopeta, tiro, i no vaig tocar. Però al tirar jo m'hi vaig fixar la deriva que tenia l'escopeta.
1: Desviades, sí. Posaven el canyo desviat.
2: Exactament. Llavors jo vaig corregir la deriva i a partir de llavors, cada vegada que jo tirava, tocava amb un botonet i me'n recordo que aquella caseta... I us heu de recordar molts, perquè era molt clàssic, hi havia com una espècie de castell i tenia un autòmata que s'obrien dues portes i sortia per un riel un camarer amb una safata que portava un vermut.
1: Sí.
2: Llavors, clar, tants tiros i tants vermuts, arriba un moment que a sobre de la barra de la caseta de tir hi havia una escampada de vermuts que, a més, hi posaven una oliva dintre, me'n recordo.
1: Ja veus tu.
2: Sí.
1: Amb els nanos.
2: Sí. Érem 4 o 5, ens vam atiborrar de vermuts, de manera que quan vaig arribar jo a casa...
1: Sense mirar l'edat, saps?
2: Sí, quan vaig arribar jo a casa, la meva mare se'm queda mirant i diu, com és que tens aquests ulls tan vermells? I jo dic, oh, és que aquesta nit no he dormit gaire. Vols dir?
1: Sí. Doncs bé...
2: Espera un segon. Jo me'n recordo que l'endemà, precisament, van vindre... moltes mares a la classe a queixar-se de que els nens havien arribat a casa amb bastant males condicions.
1: Doncs molt bé, ens has explicat la teva experiència i encara t'has deixat una cosa, que ara no tenim temps d'explicar-ho més perquè ens anem d'anar a les notícies de les 5, al Teatro Hermanos Largo, que venia cada any també per la Festa Major. Que llavors
2: i els circs?
1: La Primitiva treballava aquí al Teatro Hermanos Largo, sí. Si te'n recordes, la famosa Primitiva de Sant Boi. Sí, però bueno, sí. Això es donaria ara si comencéssim a fer, a obrir el baúl dels records, jo crec que ens es passaríem 3 hores explicant la nostra infantesa, però malauradament ara no tenim temps, tenim de donar pas a les notícies de les 5, tornem de seguit, anem a les notícies i tornem d'aquí un momentet, no marxeu.
0: Molt bé.

0: cultura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
1: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Pero son bonitas.
1: Pero son preciosas todas. Además, me ha hecho muy buen tiempo. Que, lo que pasa que, bueno, que el agua aún estaba fría, claro, y me he podido meter, ¿eh? La he probado el agua, ¿eh? Me ha gustado mucho. La verdad que he venido encantada.
0: Bueno, pues, Enric, crec que t'havies deixat un parell de coses al tinter.
2: Sí, sí, sí, m'he deixat un parell de coses al tinter. Són anècdotes que jo crec que us agradaran. És part de la història. Per exemple, el carrer Balmes, jo el recordo quan el van obrir, i el van obrir els soldats del quartel. El carrer Balmes el van obrir els soldats del quartel i es va fer de carbonissa. La carbonissa era una resultant de les calderes que hi havia a Can Dubler, que feien vapor per fer anar els telers i per fer anar els prins, els tins i les coses que feien allà a Can Dubler. Llavors, el resultant de la combustió del carbó dins de la caldera era com una espècie de carbó trinxadet, petitet, que n'hi deien carbonissa. I els soldats, amb els camions, anaven a la fàbrica Dubler, on treballava el papa. Precisament el papa treballava a les calderes, era calderer. I llavors allà carregaven amb pala, els camions, i escampaven la carbonissa en el carrer Balmes, que era de dalt baix, de color negre, de carbonissa. Ja hem dit abans que mossèn Cito Verdaguer no s'acabava on s'acaba ara, Mossèn Cito Verdaguer arribava fins a baix mateix de la carretera de Santa Creu de Calafell.
0: Tenia sortida.
2: Sí.
0: Tenia sortida i
2: sí.
0: Entrada.
2: Tenia sortida i entrada.
1: Tu treballaves en esa fàbrica?
2: No, allà treballava el meu pare.
0: No, la Dubler vaig treballar jo.
1: No, porque yo sé mucha gente que ha trabajado de aquí de San Boi.
2: Sí. La gent treballava a la Dubler, era una empresa molt gran.
0: És que tothom de pràcticament de Viladecans, Sant Climent i Sant Boi, Sant Boi treballaven o al Macelleres o a la Colònia o a la Dubler.
2: Sí. Posteriorment ja va ser quan van vindre les fàbriques, precisament, a sota del Gato Negro, que va vindre la primera de totes, atenció, la Isolectra.
0: Sí.
2: La Isolectra era una fàbrica que precisament estava davant mateix del Gato Negro i feien una cosa que en diuen baquelita. Eren uns aïllants per l'electricitat. Després ja va vindre la d'Abrà, la d'Aibra, l'Austinox...
0: Sí, però això era més cap a Viladecans.
2: La Gamo, després ja va vindre la Unil, també com textil, que treballaven moltes noies. Això ja ho recordo. I recordo també que la carretera, llavors, de Santa Creu de Calafell, hi havien al costat de la carretera uns plàtans immensos que dos persones no els podien abraçar.
1: Mira.
2: Aquests plàtanos es van plantar durant la dictadura de Primo de Rivera, que es van plantar per tot Espanya, no solament aquí. I allà es van anar fent grans i els van tindre que tallar precisament perquè es provocaven molts accidents. Al fer-se grans estrenyien una mica la carretera i molts vehicles, llavors no n'hi havia tants, però ja hi començava a haver camions que circulaven. Després dels carros ja va començar a haver camions que circulaven i van haver molts accidents a la carretera de Santa Creu de Calafell i llavors van treure els plàtans.
0: Sí, però eren enormes.
2: Eren enormes. Eren uns plàtans enormes. Recordo el 1962, que és un dany que ens ha quedat gravat a la memòria de tots, que és quan hi va haver aquella famosa nevada d'aquell tan gran a Sant Boi, i la colla del Gato Negro vam fer una de les nostres hazanyes. Amb pales vam fer un ninot de neu immens al mig de la carretera i que després, al anar-se fonent la neu, aquell ninot de neu era tan gran que es va glaçar la neu i van tindre que vindre operaris de l'Amunt perquè no podia passar l'autobús.
1: Madre mia!
2: I amb pics van trencar el ninot de neu.
0: Enric, mira, si això no m'agradaria... No m'agradaria que això que ho escoltés cap criu,
2: sí,
0: perquè...
2: Això és...
0: Eren uns gamberros.
2: No, gamberros no.
0: Ara, si ho fessin ara els nanos, diríem...
2: No,
0: a veure si no, amb fletxes.
2: Jo crec que no.
1: Pues estoy segura que lo haría, lo volvería a hacer.
2: Sí.
1: A que si tuvieras que hacerlo, lo volverías a hacer.
2: Tot es feia a fi de bé, a fi de passar.
0: Home, a fi de bé no, a fi de fer mal.
2: No. El ninot aquell el vam fer amb molta il·lusió, perquè no havíem vist nosaltres mai tanta neu, i vam fer treballar tot el dematí treballant amb una pala cada un, vam fer un ninot immens.
1: És que hace il·lusió la nieve, és verdad, claro. Cuando ves nevar te hace una, no sé...
2: I pel carrer Balmes avall baixàvem tots els cinc de la colla amb una taula que vam aconseguir de fusta, que la vam posar a l'inrevés, i amb una taula la fèiem servir de trineu i baixàvem pel carrer Balmes avall. Me'n recordaré tota la vida.
1: Que bien lo pasasteis.
2: La nevada...
0: Coses de la infantesa.
1: Sí, que queden en el recuerdo para siempre.
0: Què més portes?
2: Ara tinc una altra anècdota.
0: Vinga.
2: Tinc una altra anècdota.
0: Que m'agradaria que expliquessis una mica el tema de les... lligant una mica amb el que ha dit la Júlia de les herbes.
2: Sí, després ho tocarem. Ara queda...

0: Una altra anècdota, que també jo crec que és interessant, perquè ens en recordem de coses que ja no hi són. Un cop vam sortir de les escoles Joan Verdina, vam anar a parar a una acadèmia que es deia antigament l'Acadèmia Almi. Us sona l'Acadèmia
1: Almi? Sí, a mi me suena, lo que pasa
2: ja,
1: que
2: hi havia, aquí a Sant Boi hi havia Barcelona.
0: Sí, l'Acadèmia Almi va ser una de les primeres acadèmies que aquí a Sant Boi es va començar a fer el batxillerat. Allà vam fer el batxillerat, vam fer els tres cursos i la revàlida. Recordo que una de les assignatures que hi havia en el batxillerat era la gimnàsia sueca. Això de la gimnàsia sueca jo no ho havia sentit a dir mai, però bueno, la teníem que fer perquè tocava i ens teníem que anar a examinar de la gimnàsia sueca. Llavors teníem un llibre per fer les postures de la gimnàsia sueca, i d'aquesta gimnàsia sueca a mi em van quedar dues paraulotes, que a mi em van semblar dues paraulotes, que una era el tendido prono i l'altra era el tendido supino. Això eren dues paraulotes que sempre em van quedar gravades.
1: Sí. ¿Qué hacías?
0: Havia diverses posicions i tenies que, amb el llibre, seguir aquestes posicions. Això, hasta cert punt, anava bé. Però després de la gimnàsia sueca, venia una altra gimnàsia que es deia la gimnàsia de los aparatos. Ai, amic, los aparatos.
1: Ai, los aparatos.
0: Los aparatos. Llavors va resultar que el director de l'Acadèmia Almi era un senyor que, amb molt esforç, molt gran, havia fet l'Acadèmia Almi i es havia quedat sense un duro. I en diu un duro. I no tenia diners per comprar els aparatos. Aquests aparatos es tenien que saber fer, perquè si no sabia saltar els aparatos, et suspenien, eh?
1: Ja.
0: Amb això del suspendido o no, recordo que estàvem en franca desavantatge. Doncs perquè aquí a Sant Boi no hi havia tribunal mestre per examinar. Llavors, els que fèiem el batxillerat aquí a Sant Boi, teníem que anar examinant-se a Barcelona. Teníem que anar al col·legi Ausias Mar o al col·legi Balmes de Barcelona, i allà ens examinaven. Però allà passava una cosa. Els que eren del col·legi Balmes tenien un punt que li deien la limpieza i el decoro. De manera que si aquells traien un 4, amb la limpieza i el decoro, aprovaven. En canvi, nosaltres aquest punt no el teníem. Estàvem en franca desavantatge. Com que durant un any no havíem estat allà, el punt de limpieza i decoro no ens el donaven. Llavors, si tu traies un 4, te suspenien. Total.
1: Que tenien ventaja, los
0: sí,
1: otros.
0: Sí, que tenien avantatges d'allà. Bueno, tornem a los aparatos. Que los aparatos, allò va ser algo serio, eh? Los aparatos, com que no en teníem, el director, amb molt bon criteri, jo penso que el senyor, va decidir que tenia que fer algo, perquè si no, no ens podíem examinar. I va pensar l'home, oh, qui pot tenir aparatos? On poden haver els aparatos? On estaven llavors totes les coses? Qui tenia totes les coses llavors?
3: La Falange.
0: El local de la Falange.
1: Clar.
0: El local de la Falange. Llavors, aquell senyor, no sé si pagant o només per amistat, va aconseguir que poguéssim anar 3 dies, en 3 setmanes diferents, als locals de la Falange a fer los aparatos. Aquests famosos aparatos era una espècie de cavall que tenia 4 potes.
1: El potro, no? El potro este.
0: Que li deien el potro. Per això era una espècie de cavall que tenia 4 potes. No tenia, el cavall no tenia cap ni tenia cua. Només sí, tenia les 4 potes i una cosa de fusta sí, forrada com una espècie de...
3: Amb cuero.
0: De sí, cuiro barato.
1: Sí, no? Sí, és que lo tenien en los colegios, este el potro. Exacte. Lo tenia. Sí.
0: Això estava als lugars de la Falange, nosaltres no en teníem. Aleshores, tenies que fer el salto del potro, que es feia un salto exterior, que era amb les cames obertes, i un salto interior, que precisament amb les cares per dintre. I llavors, l'altre aparato, agafa't, l'altre aparato era un aparato que li deien el Plimpton. El Plimpton? Sí, el Plimpton era com una espècie de caixa de morts, una caixa piramidal, com una sí, caixa de morts, que a sobre tenia com una espècie de reposa mans, també de pell, i allà tenies que fer un salt davant i fer una tombarella a sobre d'aquest aparato. Bueno, vam anar allà als locals de la Falange, o nosaltres quan vam allà entrar als locals de la Falange, jo vaig veure tot allò, unes tirolines que tenien allà, i uns quadros, i unes tendes de campanya. Jo vaig sortir d'allà...
1: Assustat, vamos.
0: Meravellat.
1: Maravillado, pensava que assustado.
0: No, meravellat. Jo vaig sortir d'allà meravellat. Ui, quan vaig arribar a casa, li vaig dir al meu pare, escolta, em sembla que me n'aniré a la Falange, perquè allò he vist... Pobre de tu! Pobre de tu! És el que em van dir, eh? No em van explicar res més. Pobre de tu, quan vagis allà, apuntar-te et fotré un clatellot. Això és una cosa que sempre m'ha quedat a dintre. Per què no m'explicaven alguna cosa? Bueno, a casa perquè... no s'explicava mai res.
1: Bueno, no se hablaba de este tema.
0: Ni de política ni de sexe.
1: Tu,
0: a l'hora de sopar, podies parlar
1: eren
0: de
1: lo
0: que volguessis, menys política
2: Enric,
0: o sexe.
2: Tu li expliques, li has explicat al teu fill algo de la guerra?
0: Jo tot el que sé li he explicat.
2: Però jo normalment, no normalment... El problema que hi ha avui dia amb el jovent és perquè no els hi hem explicat, possiblement perquè volem oblidar, no?
1: El Queremos evitar que sufran por estas cosas. Que...
0: Bueno, total, que ja estem als locals de la Falange. Tenim el Potro i el Plíntor allà. Arribem el segon dia allà...
2: Vinga,
0: i...
2: fes la gimnàsia aviat, que no em donarà temps d'explicar lo de les herbes.
0: Bueno, ho fem un altre dia, ara acabem això. Fem un
1: altre
0: dia. Sí,
2: no, tu manes, jo no tinc res que dir. Hòstia, aquí.
0: Hòstia, és passar l'estona. Estàvem allà i hi havia el professor, que era un senyor de la Falange, un jefe de la Falange, i recordo molt bé que aquell senyor, abans de començar l'exercici, ens va classificar la raça humana. Ell tenia una forma molt... seva de classificar la raça humana. I la raça humana ell la classificava amb el tipo atlético. Després venia l'atlético pínico, el gordo i el obeso.
1: Esto me recuerda a Hitler, que, sí, que quería personas perfectas.
2: És que era la mateixa política.
1: Claro, por eso, total. Pero que al decir eso...
0: Total, jo sempre he sigut més aviat rodonet o quadradet. No he sigut mai un tipo atlético. I quan... aquell home va classificar la raça humana, jo vaig aixecar la mà i vaig preguntar, ¿y yo dónde estoy? En castellà, perquè tenies que parlar en castellà, ¿y yo dónde estoy? Aquell senyor se'm mira i diu, tú eres atlético pínico. Jo, quan em va dir atlético pínico, vaig pensar, què vol dir això? I llavors torno a preguntar-li, oiga, ¿y esto de atlético pínico qué quiere decir? En castellà, jo saps, ¿qué quiere decir? El tío me dijo, atlético pínico es una persona como tú que en vez de crecer hacia arriba, creces hacia los lados.
2: Déu-n'hi-do.
0: A callar, Carme, a callar.
1: Sí, sí.
0: I no contestar.
1: No se podía registrar.
0: Bueno, ja estem, encara gràcies que anàvem allà a fer les pràctiques, Llavors, ja estàvem allà, al local de la Falange estava llavors davant mateix del Col·legi Balmes. A baix del carrer Rodríguez.
2: Sí, recordo, i tant.
0: A la part de darrere hi havia un pati fantàstic, amb una pista de bàsquet. Bueno, allò era preciós, preciós.
1: Estava ben preparat, va.
0: Preciós. Però allà, quan saltàvem els aparatos, el professor aquell ens va ensenyar. Veieu, ara per saltar per sobre del potro aquest, heu de picar fort a terra, piqueu fort a terra, i aquest impuls us farà saltar per sobre. I el del Plíntor era mateix, picar fort a terra, allò ens fer una espècie de tombarella a sobre... de la caixa de morts aquella que deia jo i caies a l'altra banda. Bueno, sí, nosaltres érem gent jove i llavors jo ja començava a jugar a rugby i cap problema.
1: Se te daba muy bien.
0: Sí, i tots més o menys ho vam fer bastant bé. Bueno, arriba el dia de l'examen, ens n'anem a l'Ocio Smart, va ser? Anem a l'Ocio Smart, ens porten al poliesportiu de l'Ocio Smart, allà hi havia el famós Potro i el mateix Plíntor que estava allà. Bueno, vinga, va, la llista. Jo... soc la de la C, soc de la C. Aleshores, jo era dels primers de la llista. No el primer, però els primers de la llista. I veig que el primer dels nostres surt corrent, fa un salt fort davant mateix del Plíntor aquell, surt disparat amunt i cau a l'altra banda sense tocar ni el Plíntor.
1: Madre mia.
0: Jo vaig veure que caia a l'altra banda com un sac. Com un sac. I el profe es va espantar, El profe de sis mares es va espantar. Diu,
1: sí,
0: que
1: sí.
0: Gent es farà mal. I va parar de seguida, que llavors ja quasi em tocava a mi. El siguiente era jo. Diu, què passa? Per què salteu tan fort? Jo li dic, escolti, això que hi ha aquí davant del Plíntor aquest, que hi ha una fusta aquí amb unes molles, això què és? Diu, això és un batidor. Ah, dic, nosaltres això allà al local de la Falange no en teníem. Clar, nosaltres estàvem acostumats a picar molt fort a terra, doncs quan picaves fort sobre d'aquelles molles, sorties disparat.
1: Disparado, vamos.
0: Llavors ell va dir, no, a veure, el batidor el posarem a demanda. O sigui, si tu vols saltar amb el batidor, saltes amb el batidor. I si tu no vols el batidor, el retirem. I va dir, no, jo batidor no. I llavors batia a terra tal com havia ensenyat el professor de la Falange. I si vam aprovar. Bueno. El primer no va provar, perquè aquell pobre...
1: No, que yo pensaba, digo, a lo mejor no tuviste que hacer los ejercicios al ver cómo...
0: Sí, allà no s'escapava ningú.
1: Lo hacía el primero.
0: No, allà no s'escapava
2: ningú. Ara sí que, vinga, continuem amb les herbes. Això ho direm. Vinga, va.
0: Les herbes...
2: Que els nostres oients estan esperant...
0: Les herbes donen per molt,
2: Bueno, pues comença avui i després el proper dia continues. No. Perquè jo les lligaria una mica amb el que la Júlia ha explicat del tema de l'insomni, perquè hi ha moltes herbes que serveixen per combatir l'insomni.
0: Sí, però el tema de les herbes no el podem comprimir. No el podem comprimir. Hem de parlar tranquil·lament de les herbes perquè hi ha moltes qualitats i herbes...
2: Bueno, però pots parlar, per exemple, si tu parles de la farigola, parlaràs d'una herba. Vale. No cal que parlis de totes en general. Parlaràs d'una herba, de la farigola, o parlaràs o de la tila, o parlaràs de les herbes...
1: És que para dormir casi todas las hierbas son buenas, ¿eh? Sí. Casi todas,
0: que
1: ¿eh? Relaxin, lo que pasa que siempre unas tienen más fama.
0: Que siguin relaxants. Parlarem de les herbes. Jo he fet bastants tallers d'herbes, sobretot, precisament, a la llar Sant Josep, allà on estava la mama. Jo, quan era la setmana de l'Alzheimer, jo feia allà un taller d'herbes en el menjador.
2: Clar,
0: i sempre el taller que fèiem, i que farem aquí... era d'herbes properes.
2: No, aquí no volem un taller, aquí volem que ens expliquis les herbes i quines propietats tenen.
0: Sí, però...
1: Sí, però és com un taller, com si fuera...
0: Sí, però les herbes...
2: Sí, però un taller s'amplia molt i d'aquesta manera, vull dir...
1: Sí.
2: Jo no dic que parlis més. La camamila serveix per dormir, la lavanda serveix per relaxar...
1: No, que hables d'una...
2: Però que parlis, encara que sigui d'una herba, però que expliquis les seves propietats, a on les podem trobar...
0: Parlarem d'herbes i sobretot parlarem d'herbes properes, herbes nostres, del nostre país, i que les trobem als nostres jardins. No parlarem d'herbes exòtiques i coses rares.
2: No, a més, Enric, tenim de tindre en compte que els nostres oients ens escolten, no ens veuen.
0: Exactament.
2: I clar, si tu portes la foto d'una herba diferent, tenen de ser herbes conegudes pel nom, no per la imatge.
0: Això t'estic dient. Parlarem d'herbes properes, herbes que ens les podem trobar en els nostres jardins, als jardins urbans...
2: Però que les coneguem pel nom.
0: Sí, clar, que les coneguem pel nom. Llavors, bueno, no les tinc apuntades alfabèticament, però podríem començar per les més conegudes o per les que són, diguéssim, més properes. Parlarem, per exemple, de la farigola. La famosa farigola és una herba aromàtica que fa una flor molt maca i que fa una olor molt maca, i que si algú vol tindre èxit amb la farigola al seu jardí o a un parterre a casa seva, és indispensable que quan planti la farigola, al costat de la farigola la rodegi de pedres. Importantíssim.
1: Ah, sí? Ah, mira que bien.
0: Al costat de la farigola s'han de posar tot de pedres. Si tu poses aquestes pedres, triomfaràs segur amb la farigola. Uh-huh. Això és innegable.
1: Así cogiendo un tronquito, digamos, el tronquito, la raíz.
0: Que tingui rel, que estigui viva la rel, ¿eh?
1: Sí, pero no la tienes que poner en remojo ni nada, ¿no?
0: No.
1: Directamente seca.
0: Un esqueix d'una altra farigola, però a l'arrencar l'esqueix tu has de veure que t'emportes rel, també. Fas un forat, plantes la farigola, la rodeges de pedres, ben rodejada de pedres, de les que sigui, no cal que siguin pedres precioses, eh?
2: Home,
0: de
2: cantos
1: si
2: de
1: riu. Si fueran piedras preciosas, seguro que quien viniera a casa...
0: Qualsevol pedra. I això té una explicació, i és que la pedra és molt frescal, i llavors quan tu la regues, la farigola, la pedra es queda la frescor i l'ajuda a viure. La farigola sabem que té moltes propietats, per infusions... Les famoses sopes de farigola, que no ha menjat una sopa de farigola. Jo, la meva àvia, la sopa de farigola era una cosa... A l'hora de sopar hi havia o sopa de farigola o bledes amb patates, i a l'altre dia, per canviar, patates amb bledes. Però no sortíem d'aquí. I la farigola es feia servir per fer les sopes, per fer infusions, per moltes coses.
2: Pel mal
0: per
2: de
0: posar
2: panxa,
0: també en les olives.
2: Per fer...
1: Molt bon sabor.
2: Glopejar la boca.
0: També.
1: És que... Sí, per a limpieza de llagues.
0: Per arreglar les olives.
1: Sí.
0: Molt bé. Ara parlarem d'una altra herba que també la trobem als jardins, que és la menta.
1: Que bien huele la menta.
0: La menta. La menta és una planta que és molt agraïda perquè allà on la posis, quasi bé, segur que funciona, i a més s'escampa. La menta s'escampa allà on la posis, si la terra és una mica bona s'escamparà per tot arreu. Mentes, sabem que n'hi ha diverses varietats. Hi ha mentes de fulla petita o fulla prima, i hi ha mentes de fulla més gran. Les mentes ja sabem que es fan servir per molts còctels i per moltes infusions també, inclús es fa servir pel menjar, també per alguns menjars, les famoses faves a la catalana.
1: A mi en los callos me gusta ponerla.
0: També, exactament, també. Sí. Les faves a catalana, que van els alls tendres i un parell de branquetes de menta, que li dona molt bon gust.
1: Sí, i en les patates estofades així com bacalao i aquestes coses també un poquito.
0: Exactament. Aquestes, estem parlant sempre, li diem, de plantes properes. Una altra planta que tenim molt a casa és el famós espígol. Tenim per totes les parterres la famosa lavanda. És una planta també molt agraïda, creix molt bé.
2: L'espígol no és lavanda, no?
0: Sí, l'espígol és lavanda. Lavanda? En castellà és lavanda.
2: Sí, no, no, no, sí, ara jo confonia per la, pel romaní.
0: No, romaní és una altra.
2: Sí, ara confonia, ara confonia pel romaní, no. L'espígol, sí.
1: Que també huele muy bien la banda, ¿eh? Que sí. Te haces un saquito así con las hojas de...
0: Sí.
1: Y que bien huele, lo metes en el armario y huele la mar de bien.
0: Sí, jo moltes vegades faig de la flor, que ara precisament n'hi ha moltes, els talles les tiges i les poses en un gerro, i també fa molt bonic, perquè tenen aquell color lila tan maco.
1: Sí.
0: És una planta molt agraïda, no necessita gaires cuidados, no necessita tampoc gaire aigua, igual que el romaní. El romaní, també a casa, és una planta molt agraïda, costa poc de cultivar, quasi bé funciona ell sol, també té moltes propietats, per exemple, un conill a la caçadora, poses uns trossets de romaní, li dona molt bon gust.
1: Muy buen gusto.
0: També val per fer infusions.
2: Per fer infusions, però precisament el romaní és una de les plantes que les poses amb oli, a l'oli de romaní, és per massatges. L'alcohol de romaní, per quan tens un cop, et dones un cop, vull dir, és fantàstic,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, que és antiinflamatori per als massatges i tot això,
0: va molt bé. Té moltes propietats, el romaní té moltes propietats.
1: I luego le llaman la hierba de la culebrilla.
0: Sí.
1: Con el romero.
0: Exactament.
1: Sí, curaven la culebrilla.
2: I la menta, que no ho has dit, també es fa licor de menta.
0: Sí.
1: Ui,
2: i tant, no ho has explicat, i això també interessa, eh?
0: I tenen moltes herbes d'aquestes, tenen unes propietats medicinals i gastrointestinals, que jo no les sé, la veritat, amb això no hi entenc gaire. El cas és que aquestes herbes, per mi, a l'hora de curar, a l'hora de ser una medicina, també porten una dosis bastant gran de confiança, diguéssim, amb la herba. Jo recordo precisament el meu pare, en Pau Descansi, que aquell home ho curava tot amb cua de cavall.
1: Sí.
0: Li feia mal la panxa, es feia una infusió de cua de cavall.
1: Para la retención de líquido, exactamente, sí. La cua de cavall, para la retención de líquido va muy bien.
0: Exactament. Però jo alguna vegada li havia dit, pare, hi creieu molt amb la cua de cavall, perquè jo em faig infusions d'aquestes i a mi no em fan l'efecte que us fa efecte a vos.
1: Però bueno, porque a lo mejor hacías una y no hacías más.
0: Sí. Bueno, però jo crec que hi ha una part, diguéssim, de creència.
2: Però el tema de les herbes és com la medicina preventiva.
0: Exacte.
2: És com a prevenció. Si tu te les prens des de petit, segurament tu et prendràs una infusió de cua de cavall i et farà efecte. Però si tu te la prens i vols que sigui com la purga de Benito, no et farà efecte.
1: D'aquesta manera no.
2: Clar.
1: Vull dir, has de ser constant.
2: Les herbes, a part de la fe que tu hi dius, però té de ser una continuïtat.
0: Bueno,
1: sí, o hacerlo 15 días o un mes.
2: O les novenes, claro. Perquè abans es feien novenes.
0: Feien les novenes.
1: Sí, exactament.
0: Altres herbes que ja anem al capítol de l'arbust, és per exemple el llorer. El llorer també és una planta molt bonica, molt bona. Ja sabem que té una sèrie de propietats fantàstiques, tant a nivell de menjar com a nivell de curatiu, a nivell de licors, a nivell de... El llorer li deien que era la herba, o sigui, l'arbust de la victòria, dels
1: Cèsars. De la victòria, sí, és veritat. La corona de laurel.
0: Les corones de llorer que es posaven els romans. Les corones que encara avui, no sé si ja s'ha perdut la condició, però es feien servir també amb les curses de motos i de cotxes.
2: I quan guanyava, ara
0: ja em sembla que no ho fan, però abans era habitual,
1: era
0: la famosa corona de llaurer que es posaven.
2: Però per fer licors, com que es fa? Igual que la menta amb alcohol de 96?
0: Totes aquestes herbes, a l'hora de fer els licors, les ratafies i aquestes coses, el fondo de tot és l'esperit de vi, eh?
2: Clar.
0: L'esperit de vi és el que fa el licor. Llavors, les herbes que hi posem seran
1: per donar sabor.
2: Però no hi ha algunes que poden ser més tòxiques d'herbes?
0: Concretament el llaurer, per posar-lo al menjar, té que estar sec. No és bo el llaurer agafat de collir.
1: Yo lo utilizo muchísimo, eh?
0: Però sec.
1: seco, sempre.
2: Pues jo l'utilizo fresc, l'agafo de l'arbre i
0: pues diuen que no és bo.
2: No.
0: Diuen. Jo tampoc, a veure...
1: Bueno, això... Si no te ha hecho nada es porque
2: estic aquí.
1: Jo lo utilizo muchísimo,
0: també, tu poses d'unes fulletes amb un estofat o alguna cosa, és difícil que aquelles fulles... Una altra cosa és que et fotis un altre con de llaurer, llavors no hauríem de parlar.
1: Ahí está, claro.
0: Ja no hauríem de parlar.
1: Sí, no se puede abusar.
0: Ara tinc una planta que a mi m'agrada molt, perquè ja potser sóc una mica raro, que la tinc a casa i la cuido molt bé, que és la ruda. La ruda té un olor especial. És una planta que a mi m'encanta.
2: Més canvi, que olor és pudor.
0: Bueno, ja hi som. A mi m'agrada l'olor de la ruda, igual que m'agrada l'olor del gasoil.
2: Veus? Ja hi som.
1: Sí, ja hi cada uno, mira, cada uno.
2: No hace falta decir nada más.
1: No.
0: La ruda, ancestralment, i a l'edat mitjana, sobretot era una herba que deien que era abortiva.
1: Abortiva. Jo conozco una persona de mi pueblo que murió por consecuencia de esto. No quería tener más hijos y...
2: Però la ruda també es fa amb infusió?
0: Jo no n'he pres mai cap.
2: Ah, vull dir que no és una planta alimentària.
0: No, és una planta d'olor.
2: De decoració.
0: Sí, més decoració d'olor.
2: De pudor.
0: Bueno, ni tú ni yo. Deixem-ho aquí.
1: Bueno, y a lo mejor porque te tomes... No, y esto que dices de infusión, pues sí, yo creo que sí que te puedes tomar alguna infusión de ella, ¿eh? Sí. Y no te hace nada. Lo malo es en este problema que decían, pues que servía para abortar.
0: Una altra planta arbustiva, que a mi m'encanta molt, és la María Lluïsa.
1: Home. Sí, també està molt,
0: madre mía. La és preciosa. Ara precisament, l'estàs regant i l'estàs adobant i ja té una brotada de quasi mig metro, preciosa.
1: Però bien que huele.
0: Sí, fa molt bona olor. Oh. I la flor també és molt maca, de la Maria Lluïsa. I jo tinc records de la Maria Lluïsa quan... Abans parlàvem de que a les cases això dels refrescos, les Coca-Coles i aquestes coses no existien. Jo me'n recordo que a l'estiu, quan feia molta calor, una de les begudes que preparava la meva àvia precisament era una gerra gran amb aigua, s'hi posaven dos o tres rodanxes de llimona i una branqueta de Maria Lluïsa a dintre. Algunes vegades també hi posaven un tros de gel, que jo anava amb la bicicleta a buscar la fàbrica del gel.
1: Eso para estar fresquito, claro, era verano.
0: Per donar més fresc.
2: Això era la Coca-Cola de quan érem petits.
0: No és que era el que hi havia.
2: No hi havia res més.
0: Però bueno, ara gràcies, eh? Escolta, aquella aigua ben fresqueta, amb un glaçó dintre, que la mama amb un punxó trencava la barra que jo portava, quan anava un parell de pessetes de gel, que les portava darrere al portabultos de la bicicleta, quan arribàvem a casa la mama amb un punxó trencava i posava els trossos de gel dins a la nevera, una nevera que teníem de fusta.
1: Sí,
0: a dintre posava. I llavors un d'aquells trossos de gel el posava dins de la gerra aquella on hi havia l'aigua de pou, una aigua bona, amb la Maria Lluïsa i dues rodanxetes o tres de llimona. Allò, quan estava una mica fresca, era una beguda collona.
1: Llegar sudando i beber-te un vasito de esto, jo crec que
2: sí. I la Maria Lluïsa també es fan infusions.
0: Sí. Y bueno,
1: incluso cura úlceras, porque una señora que yo conozco tenía una úlcera aquí en la le salió en la cara, que bueno, que decían que era como un tumor benigno de estos, y se la curó, se lo curó con la hierba Luisa.
0: Es posible.
1: Se ponía cada día
2: una infusión.
1: Sí.
2: Clar, és que clar, aquí un altre dia en parlarem, no? Que no és lo mateix infusió, decocció, clar, hi ha maneres de preparar les herbes.
0: I després saltaríem als arbres, la fulla d'olivera.
2: Per això que...
1: Ah, muy buena para la tensión, ¿eh?
0: Exactament. L'olivera té moltes propietats, també.
2: Sí, la fulla
0: d'olivera. La fulla del cítric, la fulla del llimoner, la fulla del taronger... Tots aquests arbres són aromàtics i també serveixen per fer preparats, per fer begudes que poden...
2: Per exemple, l'olivera, quines propietats té?
0: És pel tema de la circulació, la pressió.
1: La pressió.
2: Per la pressió, o sigui, fa baixar la pressió.
0: Fulles d'olivera amb aigua i prenent-les després freda.
2: Amb decocció o amb...
0: Cocció.
2: Cocció.
0: Fent-la bullir una mica i després aquella aigua escorreguda, o sigui, colada... Y prendela.
1: Y las puedes poner en las aceitunas también, ¿eh?
0: También.
1: Aunque cojas las aceitunas, puedes poner las hojas en...
0: También.
1: A macerar ahí.
0: Hi ha una quantitat, i fixeu-vos que estem parlant de plantes que les tenim al costat nostre. No estem parlant de plantes d'Àsia ni de... són plantes molt assequibles i molt boniques. També tenim a nivell de ja aniríem a nivell de cactus, la famosa aloe vera,
2: sí,
0: que es fa servir molt quan tenim una cremada o quan tenim un eczema a la pell, trenques un tros d'aloe vera i aquella mena de moc que fa, te'l poses a la cremada i allò t'alivia.
1: Muy bien, a mí una ortiga, es verdad, sí, me hizo daño en la mano y vaya, me puse la aloe vera y me lo curó, mira, no me quedó ninguna señal.
2: Incluso per la cara i tot, amb una mica d'oli també diu que...
0: Les ortigues també es fan servir
1: també són bones, exactamente, aunque te hacen esto,
0: sí, per infusión,
1: pero luego también son buenas, sí.
0: És un món, el món de les plantes és un món, i per mi és un món molt bonic, i sense entrar des d'un punt de vista massa científic, Carme, hem de parlar amb un idioma casolà, un idioma...
2: Home, idioma que ens entenguin els nostres oients. Jo sempre dic que hem de parlar de coses que els nostres oients es puguin identificar i ho puguin portar a la pràctica, perquè de coses molt tècniques els hi semblarà...
1: Claro, y si tienes jardín como tú tienes y eso, pues claro, ahí puedes tener muchas plantas, sí, que a lo mejor tú desecharías si no las conoces,
0: sí,
1: ¿no?
0: Jo tinc una varietat molt gran de plantes, a part de flors, no? I quan, recordo quan, ara aquí no ho podem fer perquè estem a la ràdio, però quan feia jo el taller de la setmana de l'Alzheimer, una de les coses que jo veia amb una persona que ja estava més cap allà que cap aquí, li deixaves olorar, per exemple, una alfàbrega, la famosa alfàbrega, i ja sabem que alfàbregues n'hi ha de diverses varietats, hi ha la de fulla petiteta i la de fulla gran. Però l'olor de l'alfàbrega també és una olor inconfundible, una olor que penetra. I jo amb una dona d'aquelles, que eren companyes de la meva mare, li donaves a olorar i li preguntaves el nom. La majoria no te'l sabien dir perquè no se'n recordaven. Però jo en els ulls, li veia la brillor, la brillantor...
1: A respirar esta olor.
0: Aquella olor que la coneixia, que de jove l'havia sentida. I això a mi em feia feliç. Em feia feliç. Perquè jo veia que aquella persona la transportaves. Després no et sabia dir el nom, però era igual. Perquè a l'olorar, aquí no podem olorar, però allà aquella persona olorava l'olor de l'alfàbrega i al final li deies, albahaca. Sí. Però... això era molt maco.
2: I
0: sí,
2: l'alfàbrega, sí. Bueno, a part de fer-la servir...
1: Los mosquitos, ahuyenta los mosquitos, sí, tú pones una planta, sí, aunque se han espabilado un poco los mosquitos, sí. Pero sí...
2: No serà el mosquit tigre,
1: no,
2: perquè
1: pero
2: ara
1: sí,
2: ja
1: sí.
2: És pantera.
1: Sí, pitjor, no, pantera. No, pero es cierto que muchas ventanas allí en mi pueblo tienen l'albahaca.
0: Jo a casa també, la taula que tinc a sota de les moreres, que és on mengem, allà hi ha dues alfàbregues molt grosses. A veure, això de que hi entra los mosquitos...
2: No, el tigre no.
0: Bueno, i lo...
1: Bueno, yo de momento no he probado ningún tigre de estos, ¿eh?
0: El problema...
1: No sé, quiero decir, de momento no...
0: El problema no és que ahuyente los mosquitos.
1: Sí.
0: El problema és que tiene que ahuyentar a las mosquitas.
1: Es que son mosquitas las que pican.
0: Exactamente.
1: Es cierto. Bueno, decimos mosquitos, pero tenemos la costumbre de decir mosquitos.
0: Son las mosquitas.
1: Claro,
0: las que
1: pero realmente son las hembras las que pican.
0: I ara que toquem el tema dels mosquits, que ara això vindrà de seguida, hem de fer una prevenció de cara als mosquits. I jo, que a casa tinc, com hem dit abans, moltes plantes... I
1: ui, habiendo plantes, és peligroso.
0: I totes aquestes torretes, jo els hi poso un plat a sota, hem de tenir cura de que quan reguem, aquest plat no quedi ple. Perquè aquest plat, si queda ple, després amb el sol, aquesta aigua s'escalfa i precisament agafa una temperatura ideal perquè allà s'hi faci una cria de mosquits.
1: Claro.
0: Això, o sea, hem d'anar molt al tanto.
1: Aquello que decimos a veces, poner agua en los balcones para que los pájaros puedan beber y todo esto.
0: A l'hora de regar...
1: Hay que tener cuidado de cambiar el agua.
0: A l'hora de regar... L'operació de regar és una operació que s'ha de fer amb molta cura. I jo la mànega que tinc per regar, la pressió la tinc capada. De manera que surt una miqueta d'aigua. I les plantes no s'han d'emborratxar d'aigua. O sigui, una planta es pot morir molt fàcilment si no la regues. Però es mora molt fàcilment si té un excés d'aigua, eh?
1: Claro.
0: Llavors, si les plantes ser, necessiten una quantitat d'aigua. I quan tu regues la planta, l'has de regar amb un caudal d'aigua petit, que no sobresurti per sota, que no quedi tot anegat. Si queda tot anegat, passarà això. Se't pot morir la planta i, a més, estàs fent un criader de mosquits.
2: Tot depèn. Sí, hi ha plantes que necessiten rec una vegada a la setmana i hi ha plantes que necessiten, sobretot amb la calor, cada dia.
1: I són d'interior, sí, o de fora.
2: Tot depèn de quina planta és.
1: Claro.
0: D'acord, però aquest rec no ha de ser d'inundar.
2: Exacte.
0: Aquest rec ha de ser
3: poc.
2: És cert el que dius, que el que no es pot és deixar aigua estancada, però no tan sols amb les plantes, no pots tindre ni un vas d'aigua fora, perquè a la miqueta... Una closca de nou, tu tens un tap, que t'ha caigut un tap d'una ampolla i no l'has vist. I t'ha quedat una mica d'aigua, allà van els mosquits o les mosquites que dieu que piquen.
1: Oh, i en verano,
0: això, això ho hem de tenir present. Exacte. Això és important. Això ho hem de tenir present. I a més és una cosa que podem fer nosaltres. No li podem no cal que li donem les culpes a l'Ajuntament. Això són coses que podem, petites coses que podem fer nosaltres a casa nostra, eh? I fent aquestes coses aconseguirem tindre menys mosquits.
2: Sí, precisament el programa passat vam parlar el tema dels mosquits, sí. dels anti... els productes per prevenció dels mosquits.
0: Sí, perquè, escolta,
1: sí, jo... cada verano se ha de prevenir un poco esto.
0: Sí, hem de fer això. Sí. I precisament jo a casa, jo ho conec, a mi no em piquen. A mí no me pican.
1: Yo, gracias a Dios, aquí tampoco, ¿eh?
0: Soy de mala mena. Pero la meva dona se la mengen. Y el meu fill gran se la mengen.
1: No, pero yo digo en mi casa, ¿eh? Que luego si voy a ciertos sitios, sí.
0: Y es muy triste, yo veo que es muy triste tener dos grandes jardines con unas taules y unas sombras y todo lo que tú vulguis y después no poder sortir al jardín.
1: La verdad es que sí.
0: Si surt al jardín, has de sortir... com arrebossat, sí. Com si fossis un tallagant,
1: sí.
0: Arrebossat amb una sèrie de productes repel·lents, la ciclonela i tot,
1: nada, ni la citronela ni nada,
2: senyors,
1: no? No hay...
2: ho hem de deixar-ho,
1: bueno, pues
2: aquí
1: que se ponga vinagre, solamente esto, vinagre que se van en badurne de vinagre,
0: ho veus, del vinagre, ho veig,
2: senyors, millor. Sisplau, ho hem de deixar-ho aquí. Vinga, gràcies per venir i, bueno, amics oients, moltes gràcies a vosaltres per la confiança d'escoltar-nos. Esperem que ho feu cada setmana i, bueno, esperem que passeu una molt bona festa major, final de la festa major, sí. I una bona setmana, i sobretot no us oblideu de ser molt feliços.
0: Bona festa major.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com @radiosantboi.

escoltes ICAT.

el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

0: divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra.
1: Sempre de proximitat.
0: Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap